0: al llarg del dia,
1: això
0: no?
1: Això també quan... és important.
0: I tant, i tant.
1: Vull dir, no tot ha de ser editar, sinó que escriure també pot ser una cosa privada, no? De tenir-ho per casa i no ensenyar-ho a ningú més perquè, pues, perquè no vols o perquè no creus que hi hagi mercat o el que sigui. És, al final, escriure no és només exhibir. Almenys per mi, no? Cadascú ja entengui el que vulgui del que és escriure.
0: I què és el més difícil, per exemple, del procés de l'escriptura? És a dir, i el més difícil és... també i el més gratificant, clar.
1: Bueno, per mi les dues coses són diferents, perquè el més difícil em trobo una mica polleguera, que és treure la història, perquè sempre em costa molt arribar a muntar-ho tot, a tenir-ho tot bé. I per mi el més gratificant és corregir-ho després.
0: Podríem dir que te trobes...
1: Una vegada ja està fet.
0: Tu te trobes més segurs en els relats, en els contes, que en novel·la?
1: Sí. Sí, la novel·la va ser una cosa especial, va ser algo que li devia a la meva iaia, i és més la meva iaia que jo, aquesta novel·la.
0: Sí, bueno, llavors... és que ja, al llegir-la ja la veus, no? Vull dir, a més, però sí que és cert que hi ha molta història, hi ha molta tendresa també, no? I aquí hi ha molta dona, en aquest cas, no?
1: Sí.
0: Sí. No, no, però és que això és gratificant també. No sí, te lo dic, no, sí. Jo no t'ho dic com algo que no, tot al contrari.
1: No, i ara sí. Sí, és que és veritat, hi ha un... No sé com dir-ho, però aquell llibre per mi és...
0: Pues passem a parlar.
1: És especial.
0: Passem a parlar de... I van passar tants anys. Com va néixer la novel·la?
1: Doncs va néixer després d'un procés molt llarg de veure com podia jo explicar... Perquè jo li havia promès a la meva iaia que algun dia explicaria tot el que m'havia anat explicant, que ho explicaria d'alguna manera. I això li havia dit des que era adolescent. Llavors he estat fent provatures des de llavors. Primer, doncs, no me'n recordo què va ser primer. Crec que va ser que vaig intentar fer un conte per nens o contes per nens amb les històries que ella m'explicava. Però, evidentment, jo no tenia prou coneixement perquè escriure literatura infantil és molt, molt difícil. I no m'acaba d'agradar com quedava. Llavors vaig intentar fer un assaig, però tampoc m'agradava com quedava. I al final doncs vaig pensar, i si escrius, perquè creia que el que necessitava era distància. I si necessitava distància, el que m'anava millor era la ficció. Llavors vaig pensar, faré un text on hi hagi tota la veritat, però on també hi hagi on tot sigui mentida. I així és com vaig començar amb la novel·la. Al principi havien de ser contes connectats, però al final també el text que estàs escrivint decideix una mica què funciona millor. I el text em va dir, això és una novel·la, i bueno, doncs vaig tirar endavant. I aquesta va ser una mica la gènesi.
0: I el fet, o sigui, el que et va moure a escriure justament era... tot el que tu sabies d'ella, de la teva àvia i totes les explicacions. I a partir d'aquí tu ja vas pensar, penso, no sé si, que ella era necessitava que sortís en un llibre, no? Que la seva
1: o
0: tu mateixa,
1: o
0: tu necessitaves escriure la història.
1: Sí, és complicat, no? Perquè fins a quin punt era un desig seu o un desig meu. Jo simplement crec que volia mostrar-li al món el que em semblava que era una persona extraordinària. I simplement que la seva manera d'explicar les coses em sap greu. És que encara m'emociono molt quan parlo d'ella, perquè...
0: Per exemple...
1: La trobo molt a faltar.
0: Clar... Quant de temps fa que ja no la tens?
1: Doncs va ser bastant una putada, la veritat, perquè jo vaig acabar la novel·la, encara estàvem amb la pandèmia, els pebrots. Me vaig portar impresa, que l'havia impresa amb mascareta, amb guants, amb tota la por, que, perquè encara no se sabia exactament com es contagiava la pandèmia. I li vaig portar un dia a casa seva i res, ho va poder mirar, va saber que s'editaria, però no va arribar a veure el llibre imprès.
0: Perquè va,
1: llavors,
0: va ser tema...
1: Perquè es va morir.
0: Però per pandèmia? O sigui, per provocat pel...
1: No, es va morir per... No, per sort no vaig ser jo, perquè si no això sí que no m'ho perdono. No, va ser per una altra cosa, va ser que una pneumonia.
0: Sí.
1: Però no tenia res a veure amb la Covid, per sort.
0: Bueno, però vulguis que no... També és una pneumonia, està, no Covid, però sí que està relacionada, i sobretot en aquella època, pues, perquè teníem...
1: Sí, però ja havia passat molt de temps, pues, vale. Que li havia passat al d'allò, vull dir que no va tenir... No vaig ser jo que la vaig matar.
0: No, menys mal, no, i tant que no. Però el cor del llibre, o sigui, quin és el cor del llibre? Per exemple, la memòria, el pas del temps, les relacions?
1: Ella.
0: Exacte, però aquí jo diria que entra tot, no? Entra la memòria, entra el pas del temps i també les relacions amb tots els personatges que van sortint. Alguns personatges... Jo no sé si alguns personatges també... T'has inventat alguns? Per exemple, la Rita. Sí, sí, sí. La Rita és inventada?
1: La Rita no existia.
0: Per això te dic, és que jo lo veia molt clarament. Digo, per mi que la Rita no és... El que passa que sí que pot...
1: No existia.
0: Pot ser que estigui, a lo millor, relacionat amb algun fet que passés en aquella època, que també, evidentment, passaven coses d'aquest tipus, no? Però jo, tal com ho llegia...
1: Ah, sí, però no, això és totalment inventat.
0: Sí, no, és que, a més, és una mica, aquí com entra com una bruixa, vull dir, hi ha una part que ja es veu que aquí és també la teva imaginació.
1: Bueno, també és
0: l'època també, no? També és veritat que en aquesta època havia totes aquestes persones, no? Que podien tenir com, bueno, podrien jo dir bruixa o no sé si dir-li curandera, no sé, una cosa d'aquestes, no? Que feien es feien...
1: Sí, hi ha hagut gent que m'ha dit i la bruixa de Sant Feliu existia, pues, que jo sàpiga, no. Sí que és una figura que, no sé, jo, per exemple, sabia que la besàvia del Jordi, del meu ara marit, pues jo sabia que era una persona de bruixa, no, però no sé si la paraula era curandera, tampoc. Ah, sí. El meu sogre me l'ha dit mil vegades perquè sempre li pregunto. Però, bueno, era una persona que no feia avortaments, que jo sàpiga.
0: No, en aquest cas, d'aquesta bruixa, aquí precisament la Rita, tot i que no surten amb aquestes paraules, però sí que està clar que és un avortament. El que passa que sí. La protagonista, que és la teva iaia, no? Aquestes coses no... Bueno, és que hi ha com una innocència també per part d'ella, no?
1: Sí, sobretot em feia... Em semblava interessant, doncs, jugar una mica amb què hauria fet la meva iaia si hagués passat això, no? Mm-hmm. I llavors, doncs, hi ha tot aquest joc de punts de vista que, doncs, no es diu que sigui un avortament, perquè me iaia, no sé si alguna vegada va dir la paraula avortament, hauria fet servir eufemismes per referir-s'hi, no? O... Tampoc hauria dit bruixa, probablement, a no ser que algú digués que se la coneixia com la bruixa de Sant Feliu, saps? Hi ha com un joc de com es parlava de certes coses en aquella època o com m'ha arribat a mi que es parlava d'aquestes coses en aquella època, no? Igual que el buit que li fan les dones a la Rita... Doncs això evidentment és tot inventat, però també quan vaig fer la primera versió del d'allò vaig parlar amb la meva iaia en plan, què et sembla? És creïble això? Es podria fer així? Es podria fer això? I ella deia, doncs això, em va dir que sí, que ho trobava creïble, perquè a mi em preocupava, dic, a veure si jo des del meu coneixement d'ara que no quedi una cosa que no sigui que no, històricament però, creïble.
0: Però saps? És que és totalment creïble, vull dir, aquí perquè passa en una població que és Sant Feliu del Racó, no? Que està molt a prop de Castellar, etc. Però podria passar en qualsevol altra població, població d'aquí de Catalunya com població de fora. Vull dir, som, és una manera de fer i tocar temàtiques així, doncs que s'han donat moltíssim, vull dir que... jo penso sí, que està molt bé, ho tractes molt bé.
1: Volia treballar-ho bé, saps? És igual que el tema dels telers, em preocupava molt perquè, bueno, vaig començar a informar-me a sac, a mirar com funcionaven, a mirar vídeos per internet antics que n'hi ha, per veure què, però clar, pensava, és que això no ho vull convertir en una novel·la històrica. Llavors el que vaig fer va ser tatxar-ho tot i parlar amb ella i dir-li: quan tu treballaves a la fàbrica, com era treballar allà? I a partir d'aquí, doncs, fer-ho i pensar, doncs, si no és històricament acurat, m'és igual perquè és la història de com ho vivia la meva iaia, saps? Però a la vegada necessitava que quedés mitjanament decent. És que era un equilibri complicat, però interessant.
0: Però quant de temps vas trigar en fer aquesta novel·la? Perquè la veritat és que està molt ben feta.
1: Els primers esborranys, doncs, el primer que li vaig passar a la meva iaia van ser mesos. Mm. Per això et dic, després de passar-li jo la primera versió, doncs vaig parlar amb ella, largo y tendido, perquè em digués que funcionava, que no funcionava, que li semblava bé, que no li semblava bé. I bueno, a partir d'aquí, doncs, uns mesos més. Crec que és el llibre que he trigat menys a escriure'l. Una vegada vaig trobar... O sigui, és com que vaig trigar moltíssim, molts anys, a trobar exactament el que volia i com volia, sobretot com volia dir-ho, però una vegada ho vaig trobar ja estava, perquè ja tenia tot el material, ja sabia
0: com havia d'anar exactament a tot el fil. Com vas construir els personatges? Perquè aquí està el personatge d'ella, doncs, que està molt clar, però tots els personatges que van sortint. Evidentment, també...
1: Doncs ella està al centre, els altres es poden considerar complements d'ella.
0: El seu marit també. Bueno, en aquest està també el personatge del marit, també és en aquest cas és el teu avi?
1: Bueno... prefereixo no contestar.
0: Vale, pues res, deixem-ho de banda.
1: Diguem que hi ha una mica de tot.
0: Vale.
1: I deixem-ho així. Va.
0: I la resta, de, ja dic, alguns personatges com la Rita, que en principi està propera amb ella perquè hi ha amistat, però després, bueno, és com si, pel que pensa la Rita, que és que com si l'ha traït, no? Explica, i la pobra, doncs, no ha dit res, però pel que sigui, pues, el que li ha passat, doncs, se sap, no? I, doncs, i aleshores, doncs, deixa l'amistat, no?
1: Digues.
0: No, és tu, vull dir que això és el que et deia. I tots els personatges que van sortint i que acompanyen a la protagonista.
1: Sí, són... Bueno, hi ha coses... És que també ja arriba un punt en què em costa també distingir què és i què no és, però la resta de personatges és com... així com de vegades quan escric un conte no són ni molt menys complements d'un dels personatges, en aquest cas sí que ho vaig fer bé així perquè jo volia explicar certes coses o volia que transmetre certes coses del caràcter de la protagonista i els altres personatges doncs tenen aquesta funció, no? Llavors van ser prou ràpids de construir per això, perquè al final tenen una mica de bueno, que són... Ai, ara no sé com es diu allò. Bueno, en fi, que la Rita és l'amiga...
0: Sí.
1: L'amiga guai, per dir-ho d'alguna manera.
0: Fins que no? Deixa de ser amiga.
1: Bueno, fins que es perd una mica l'amistat.
0: Sí. Sí, i justament sí,
1: però, també... per indicar aquesta pèrdua de com ella va arribar al poble, troba certes coses que la fan obrir-se i com després tot es va tancant una mica, no? Llavors, pues per aquí van els tiros.
0: No, no te preguntaré ara més de la novel·la, perquè, clar, és millor deixar-la per després, no? Per després, quan s'hagi de comentar, que aquí sí que va, anirà tot centrat en el club de lectura, que anirà tot centrat en aquesta... O sigui, així com ara nosaltres podem parlar de moltes coses, no?, relacionades amb tot el que tu fas, però en el club de lectura sí que estarà centrat en... i van passar tants anys en tota aquesta història, etcètera, de com la vas... Imagina el que te preguntaran les participants, que són unes grans lectores també, eh? tu ja estàs acostumada també per això. Vull dir, d'aquest llibre ja penso que ja l'has comentat, l'has presentat, imagina si porta 5 anys, però és el que jo he dit en un principi. Per a les persones que no l'han llegit, doncs és tenir-lo per primera vegada, no? I el llibre, doncs, és això, que nunca, un llibre no passa mai.
1: Sí, és que a més avui dia hi ha com aquesta pressa, no? Perquè hi hagi novetat.
0: Sí.
1: Però mira, jo fa un any i pico que només llegeixo morts. O sigui... Estava cansada.
0: Ah, bueno, vols dir autors que
1: no m'agradaven. Sí, autors que
0: m'ha fet molta gràcia. Morts, no només llegeixo morts, només llegeixes autors que ja no, que ja no hi són.
1: Exacte.
0: Clar. Sí. Sí. I n'hi ha
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: de...
1: Sí, perquè estava una mica cansada d'aquest ritme i encara no he llegit cap llibre dues vegades, vull dir, amb tota la gent que ens ha precedit que està morta allà.
0: I són, diguem, els que, com tu dius, els que ens precedeixen, que són boníssims, no? Tant d'aquí sí. com d'allà, vull dir que... A més, és el que jo t'he dit, que tu una persona que fas, que condueixes club de lectura i un concretament que és el de petits plaers clàssics, no? Que això és una delícia, aquest club de lectura, perquè els clàssics normalment no s'acostumen a escollir per llegir, no? I val la pena perquè trobes obres maestres, trobes sorpreses meravelloses.
1: Sí, aquest és el... És com que, a més, tenim aquesta sensació que la gent no vol clàssics, però la veritat és que a mi m'ha sorprès molt perquè quan la ONA em va dir si volia fer un club, dic, vale, sí, però a mi m'agradaria fer-ho de clàssics. I a més que siguin curts i a més que siguin clàssics no gaire coneguts. En plan, doncs no sé, si Kafka, per exemple, té molt coneguda la metamorfosi, doncs la metamorfosi...
0: Per exemple, el pare, la carta al pare, no?
1: Sí.
0: Que és coses curta així, i no és coneguda. O, en canvi, i el Stefan Zweig, que és una meravella, no?, d'autor, no?
1: Sí.
0: Per exemple, la carta d'una desconeguda.
1: Sí.
0: Això és una meravella.
1: És el proper que farem. Hi ha vegades que fem de més coneguts, però... Vull dir
0: no, que però és que aquesta podríem dir que és un... Bueno, és com un conte perquè te lo llegeix molt ràpid, però d'unidó sí. el que porta aquest llibre, el contingut, el que... On, o sigui, t'entra tan a dins... Bueno, que fins i tot es fa plorar, senzillament així. Vull dir, és curta, però intensa totalment. Vull dir, és una meravella. Vull dir,
1: sí, sí, és just el que busquem al club. I mira, ja fa 5 anys que el fem.
0: Sí.
1: Em penso que ja és el 5è.
0: Jo diria que sí, crec tot que i sí. Que jo
1: que
0: vaig començar a assistir a aquest teu, crec que són el tercer. Primer havia començat en un altre club de lectura allà, no?, i aquí penso que ja, no sé si et portaves un any o dos, crec que era un any.
1: Sí, pot ser.
0: Sí, és, bueno, sí, el temps passa ràpid, però jo diria que sí, que sí. Portes 5 anys ben bé.
1: Sí, jo diria que ja és el 5è aquest any, i cada any, o sigui, ara som molts.
0: I pensa que Sí, agrada, si agrada, perquè bé, com tu ben has dit, ara penso que els usuaris de les persones usuàries d'aquest club de lectura, d'unidó la quantitat que hi ha, vull dir, que cada cop va més, i això precisament què significa? Doncs que ets molt bona. Ai, està.
1: Bueno,
0: i agrada.
1: Més aviat els llibres són bons.
0: No.
1: A mi em dona esperança perquè vol dir que hi ha gent que té ganes de llegir coses doncs, més antigues, més que no estan tan dictades per les modes i pel que ens volen dir que llegim.
0: No,
1: és
0: però
1: una mica anar contracorrent. Si els llibres no fossin bons, no vindria ningú, això segur.
0: No, però clar, després està a poc a poc i clar, el que dius, no? Te vas coneixent tots aquests llibres, que a més la part molt positiva és que són curts, bueno, excepte, crec que eren els contes de Faulkner, però clar, també aquí podien llegir el que ens donessin, el que volguessin, no necessàriament tot el llibre, que a poc, pues es pot anar fent també, no?
1: Sí,
0: són meravelles, són meravelles.
1: Hi ha vegades que són llibres de 500 pàgines de contes, perquè editen els contes complets, doncs llavors triem uns quants. De fet, de Faulkner aquest any farem el segon passe per petició popular de la gent del club de volem llegir més Faulkner, doncs tornarem a Faulkner i llegirem doncs, uns altres contes que no vam llegir a la primera passada.
0: Bueno, és com ja dic, que com és bastant gros, vull dir que hi ha molt per llegir. Parlant de la teva trajectòria literària, com ha evolucionat la teva escriptura des del primer, des del moment que tu començaves a escriure fins ara? I sobretot des de la primera, que és la de la dels contes, no? Doncs com
1: no ho sé. No ho sé.
0: Igual jo que faig preguntes una mica així.
1: És que jo no em llegeixo, una vegada sortit ja no em llegeixo les proves.
0: En la ciutat amagades, és que no me sortia, però en la ciutat amagades.
1: No ho sé, vull pensar que m'ha durat.
0: Home, sí.
1: Pensar que m'ha durat i que ho faig millor, però no ho sé.
0: Segur que
1: sí. M'hauria de tornar a llegir.
0: Per exemple, des de la ciutat amagades que és relat a Soc un Jack, doncs veus que hi ha... És que són totalment diferents també, no? Són contes més diferents. La de Soc un Jack està més centrada on tu vas estar també, que era Taipei, no?
1: Sí, el primer conte està molt centrat en Taipei, sí.
0: I en canvi la de la ciutat amagades és diferent.
1: Sí, les ciutats amagades jo crec que té més cosa de joventut, perquè a més és un llibre que jo havia començat amb, no sé, el primer conte l'havia fet amb 21 o alguna cosa així, o 22. No, 23 o 24, ben bé, sí. I bueno, fins al cap de 10 anys el llibre no va sortir perquè jo anava fent, no ho vaig fer de seguida i ho vaig publicar, sinó que hi havia hagut un procés molt llarg. I ara, doncs, no sé, em venia de gust fer contes més llargs, però que fossin contes, i sobretot crec que ara Soc un Llac, el que ja són, doncs, peces més llargues i més, no sé, més reposades, crec.
0: Sí, hi ha com menys, en la ciutat amagades hi ha més contes, no? Aquí hi ha menys, però és el que tu dius.
1: Sí, aquí n'hi ha menys, són més llargs.
0: Què significa per a tu? I perdona, com han influït les ciutats on has viscut justament en aquest cas serien els relats?
1: Doncs molt. Veritat és que molt.
0: Sobretot en el Ara Soc un Llac, aquí sí que es nota, no?
1: Sí, és que a més Taipei... Taiwan per mi és un lloc molt especial. De fet, hi hem tornat aquest any de viatge de nuvis. Jo feia 19 anys que no tornava. I m'agradaria tornar ja de seguida.
0: O sigui, després de que has tornat, ara vols tornar de nou.
1: Sí, vull tornar i no vull esperar 19 anys, sisplau, perquè a més és que em va anar molt bé també per coses com practicar el xinès, que feia molt que no... Que, clar, feia 19 anys que no el parlava de debò. Jo he escrit encara l'entenc més o menys, però parlat, feia 19 anys que no el parlava de veritat i em va anar molt bé per repassar, llavors... I a més és un lloc per mi que és molt especial, és molt... No ho sé, és una part de la meva joventut que bueno, que està allà i va ser molt, molt important, va ser més important aquell any estant allà que jo què sé, 5 anys d'estar a Sabadell, per dir-te alguna cosa. Perquè és un lloc molt, molt diferent, jo també venia d'un poble petit, sí que havia estat un any vivint a Copenhague, però no havia estat mai tan lluny, i bueno, va ser molt guai, a més la gent d'allà és una passada, i no tenia res a veure amb Dinamarca, en el sentit que eren més oberts, podies fer més amistat amb ells i practicar més. I res, personalment és un lloc molt, molt especial.
0: Mm-hmm. Precisament, ara sóc un llac, a quin conte creus que defineix millor justament el recull de tots els contes? Que en total,
1: el recull de tots els contes, el aquest... crec que és l'últim. Sí. El que jo crec que és el que curiosament menys ha agradat, però a mi és el que més m'agrada.
0: De fet, aquí, com perquè tu ben dius, com ben dius, són llargs aquests contes perquè són 5 els que n'hi ha. El Taipei, Dues Illes, El fill d'Ariana, El sacrifici i Caminant sobre l'aigua. És aquest l'últim al que et refereixes, no?
1: Sí. Sí, sí, l'últim és, per mi crec que és el que més m'agrada. Uh-huh. El que més em sembla que és també on es nota més que he canviat com escric, ja que ho preguntaves abans.
0: Sí, això, la evolució, no?
1: Sí, és un conte que de bones a primeres la gent no l'entén perquè no té conflicte amb prou feines. I això ve d'una història que ens havien explicat a l'Ateneu quan jo anava a fer classes i tal, que deien que un conte o una narració sempre ha de tenir conflicte, sí, perquè necessites un conflicte per tirar-la endavant. I vaig pensar, algun dia haig de fer un conte que no tingui conflicte.
0: I aquest va ser.
1: I bueno, és aquest. O sigui, té conflictes petitons, però és un, per mi és com una reflexió de com és una relació que va bé, com és estimar i que t'estimin. Em sembla una cosa molt difícil d'aconseguir perquè és més fàcil... Espera, que hem trucat el de correu. Perdó. Bueno, és més fàcil que explicar un conflicte que explicar una cosa que no en té, no?
0: Clar.
1: Perquè un conflicte inevitablement porta una història, igual que és més fàcil fer plorar que fer riure. O sigui, té molt més valor una comèdia que aconsegueixi fer-te riure, és molt més difícil que un llibre que et faci plorar, perquè en qualsevol movida que expliquis...
0: La emoció és fàcil, és més fàcil. És
1: sí,
0: més fàcil,
1: és més fàcil. Uh-huh. És més fàcil. Llavors a mi em tirava això de dir, anem a fer una provatura, a veure. I per fi, després de molt de temps també d'intentar-ho, doncs va sortir aquest. I bé...
0: Aniré passant perquè passa tot molt ràpid i m'agrada fer preguntes així. Deixo ja els llibres perquè, de fet, ja en alguna altra ocasió hem parlat i després també en el club de lectura es toca, tornarà a trucar, no? A tocar.
1: Si m'enrotllo m'avises, eh?
0: No et preocupis. Amb el tema, és que clar, una hora sembla que dius, ostres, una hora és molta estona, una hora passa molt ràpid, no te n'adones que ja ha passat l'hora. En el tema de la teva feina de traducció i llengües, de fet el xinès és una de les llengües que tu, però justament tu ets traductora, domines també l'anglès i no sé ben bé quin altre idioma, però com es traduïa?
1: Ja català, castellà, sí, anglès i una mica de xinès.
0: A més, mira, van passar tants anys com en la ciutat d'Amagades els tens escrits en català i en castellà, però a més fet per tu mateixa, que això encara té més valor, sí, perquè a vegades quan te'l tradueixen poden canviar molt l'estil de lo que tu vols, bueno, la manera d'explicar-lo, no? En canvi, si lo has traduït tu mateixa, sí que saps el que vols dir realment, no? O sigui que jo penso que aquí jo justament aquest de... I van passar tants anys, mira, com el vaig, en el seu dia el vaig comprar de, o sigui, va ser en una llibreria, però el vaig demanar per internet, o sigui, per online, no? I quan el vaig, me lo van portar, doncs estava en castellà. Pues és igual, però com tu sempre dius, bueno, lo he traduït jo mateixa.
1: Sí, sí, sí, jo amb aquestes coses no tinc manies, i em van dir, vols traduir tu? I jo, pues sí, pues els tradueixo jo, cap problema, i tant. És interessant també veure, quan et tradueix una altra persona, veure què és el que pot portar a veure el text d'una manera diferent, saps? És com un, hòstia, el lector pot interpretar que això vol dir tal cosa, potser ho hauria d'haver posat d'una altra manera, vull dir que també és interessant,
0: però
1: sobretot
0: però,
1: si el traductor és bo.
0: Però si és tu mateixa, en realitat tu sí que saps el sí. que vols dir, jo penso,
1: I vulguis que no és més ràpid, també. Perquè ja és com que, bueno, hi ha hagut alguna coseta que l'he canviat, de versió a versió, però ara em diràs, digue'm què, i no et sabria dir què, perquè ja fa molt de temps,
0: tampoc,
1: però sé que hi ha alguna cosa que no...
0: Tampoc t'ho preguntaré. Vaig anar amb més rapidesa. La mirada personal i creativa, i aquí és com a lectora. Què t'emociona com a lectora?
1: A mi, qualsevol text que estigui ben escrit m'emociona. Ara estic llegint una cosa molt friqui, molt friqui, que és un llibre en anglès que aquí no està traduït. Mira, just aquest autor està viu, però parla d'autors morts, es diu Ghostland, la terra dels fantasmes, i és un com una mena d'assaig sobre escriptors que han fet literatura weird fiction, saps? Com literatura estranya. Sobre, jo què sé, fantasmes, monstres i coses així, més de gènere, per dir-ho d'alguna manera, i està superben escrit.
0: Molt bé. Aniré més ràpida. Quin llibre t'ha marcat? Un llibre que t'hagi marcat a tu.
1: Quin llibre m'ha marcat?
0: I com a lectora,
1: tota
0: que és tan bona?
1: De tota la vida o...
0: No, particularment, sí, potser des de petita, i pues mira, aquell llibre me va marcar a mi, no ho sé.
1: La història interminable.
0: La qual?
1: La història interminable.
0: Ai, a mi també.
1: La història interminable.
0: A mi me va encantar. Aquest
1: per i... Per això t'ho preguntat, dic, a veure...
0: La història interminable, no sé quantes vegades l'he llegit, i mira que és un llibre que dius, tu, m'encanta llegir-lo de nou, i el Petit Príncep, són dues. Doncs mira, passo ja a les preguntes ràpides. Quina olor té la teva infantesa? Si tu dius passo paràbola, pues passo,
1: Hòstia, l'olor del caldo de mellaia.
0: Oh, molt bé. Quin personatge literari t'hauria agradat ser?
1: Oh, ostres, n'hi ha molts. El Bastien de la història interminable.
0: Ah, que bé. Quina paraula salvaries si només en poguessis salvar una?
1: Gat.
0: Quin és el teu racó secret per escriure? O per llegir?
1: Al llit abans d'anar a dormir.
0: Digues una ciutat.
1: A Taipei.
0: Una banda sonora?
1: Sí, no està. Vale, tenés un muro fax. Una banda sonora? No ho sé, Conchi.
0: Un personatge.
1: És que tinc aquí el de correus.
0: Vale, pues mira, no, si es queda un minut, hem d'acabar ja.
1: Ah, vale.
0: Natàlia, hem d'acabar ja. Ja te faré més preguntes a la tarda. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps, les teves inquietuds literàries i uns llibres que t'ho dic de cor, que trobo fascinants. Gràcies per la generositat, per la mirada, per ser com ets. No canvis mai, t'ho dic així.
1: Moltes gràcies, Conchi, em sap greu, és que era un burofax.
0: Doncs,
1: no podia dir que no.
0: Es veiem després a la tarda i continuarem parlant, no?
1: Molt bé, moltes gràcies i perdona, eh?
0: No, no passa més, fins després. I així tanquem el matí d'avui, un matí de veus, d'històries i de literatura. Hem començat parlant de sostres i de vides, hem travessat misteris entre micròfons, hem visitat universos de llibres, música i pantalles i hem acabat amb la sensibilitat i la mirada de Natàlia Cereso. Gràcies a tots vosaltres, oients, que per acompanyar-nos un matí més. Ens retrobarem demà a partir de les 9 amb més veus, més històries i més comunitat. Fins aleshores, que tingueu molt bon dilluns.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
3: Enigmes i misteris del nostre món.
4: La comunitat hermètica.
5: Un viatge per la història oculta.
6: No creus en fantasmes, oi?
7: T'he vist a tu.
8: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
4: Benvinguts a la comunitat hermètica.
5: Enigmes i misteris del nostre món. Una recerca profunda del que s'escapa de la comprensió immediata. Una exploració silenciosa cap allò que portem dins. Alguna vegada t'has preguntat per què, malgrat viure en un món tan ple d'informació, encara ens sentim perduts? Per què el més valuós no està en allò que veiem, sinó en allò que amb prou feines percebem amb el cor? El veritable misteri del món no resideix en allò ocult o sobrenatural, sinó en allò que està al nostre voltant, però que no aconseguim veure amb claredat. Les emocions, els patrons invisibles en les nostres relacions, els cicles que regeixen la nostra vida sense que ens n'adonem. Benvingut a la comunitat hermètica.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvingudes i benvinguts. Tornem a Ràdio Caldes i estrenem la tercera temporada de Líders, el programa on parlem de persones, de valors i d'empreses amb ànima. Em fa especial il·lusió tornar a obrir aquest micròfon per les converses que ens esperen, per les persones que anirem descobrint i per retrobar-nos amb vosaltres, que ens feu companyia des de l'altra banda. Comencem una nova temporada amb ganes de preguntar, d'escoltar i d'entrar en allò que sovint queda fora

0: Des del primer dia, com si avui ens descobriu. I avui ens acompanya la Sandra Gobó, una dona amb una història més que interessant, amb qui explorarem què significa canviar de rumb quan ja tens un camí professional fet. Amb ella descobrirem com ha viscut el pas de treballar per compte aliè a ser empresària, què la va portar a prendre aquesta decisió, què la va deixar d'enrere i què va descobrir d'ella en aquest camí. I ara sí, Sandra, benvinguda a Líders. Em fa moltíssima il·lusió estrenar aquesta tercera temporada amb tu.
1: Moltes gràcies per ser aquí. Ai, moltes gràcies, Núria. Molt bon dia.
0: I ara, com comencem sempre i per seguir la tradició d'aquestes tres temporades, qui és la Sandra?
1: Complexa definir-se. La meva mare era de Bèlgica i això és una cosa que sempre m'ha definit. A l'escola era l'única que tenia pares estrangers. Amb això jo parlava francès, català i castellà i això em va portar a estudiar filologia hispànica, em va portar als idiomes i em va portar a la meva feina. I és una cosa que em defineix molt perquè també el meu germà viu a França, la meva germana viu a Noruega, el meu cunyat és d'Alemanya.
0: Déu-n'hi-do!
1: Som una família i el meu exmarit és argentí, així que sí. Una família internacional.
0: Internacional i molt interessant.
1: Moltes gràcies.
0: I quantes vegades has hagut de corregir com escriuen el teu cognom?
1: Moltes vegades, moltes vegades.
0: Moltes vocals, no? I moltes vegades.
1: I tant. Al final el que vaig fer és canviar-me l'ordre dels cognoms.
0: Ah, mira.
1: I és per això que el primer cognom és Gobó, per la meva mare.
0: Molt bé. Sí. Molt bé. I escolta, comencem des del principi, perquè jo explicava que vens de l'empresa privada. Però explica'ns una mica, no? Comencem des del principi. Quin és aquest pas?
1: Sí. Doncs al principi jo pensava que seria professora de francès. Vaig estudiar filologia hispànica, vaig estar a Bèlgica estudiant, vaig estar a Quebec, vaig descobrir l'ensenyament del francès com a llengua estrangera i al final em vaig trobar fent un postgrau d'espanyol, llengua estrangera. I és aquí on jo vaig començar com a professora d'espanyol, i vaig tindre molta sort, perquè quan estudies filologia hispànica
0: sí.
1: ho tens difícil. I llavors vaig començar a fer feines de professora, vaig arribar a una escola per una alumna que tenia de Dinamarca particular, i allà em van presentar i em van oferir la primera feina de coordinadora acadèmica. Això va ser el 2003. I amb aquesta empresa em vaig quedar 19 anys.
0: Déu-n'hi-do, 19 anys.
1: 19 anys, sí.
0: Va ser una gran experiència. Què va passar aquí?
1: Doncs molt maco, perquè vam créixer, era una petita escola, teníem molt pocs professors, al final vam passar de 3-4 aules a tindre 24. El gran canvi va ser l'acreditació de Cervantes, d'Instituto Cervantes. Llavors vam passar també a tindre uns 400-500 estudiants. Teníem previst obrir una escola a Madrid, i què va passar? Com a tothom, va arribar el Covid. Però vam tindre moltíssima sort, perquè nosaltres ja fèiem classes online, ja teníem material, llavors va ser, jo ho recordo d'una forma positiva, tot i que va ser, no, difícil per molta gent, perquè recordo el divendres tots asseguts, tots els companys, i el dilluns ja estàvem donant classe a 500 estudiants només en un dia de classes online amb Zoom, no? El Zoom, que va ser el gran descobriment.
0: Sí.
1: I 2 anys després, també de sobte, em va contactar una altra escola que tenien una escola a Madrid. Jo tenia 49 anys, no tenia previst canviar, i em van donar aquesta oportunitat. M'ho vaig pensar moltíssim, perquè deixar una feina després de 19 anys és difícil, amb 2 fills.
0: I amb una edat, també ho hem de dir, amb una edat una mica, no, que una mica complexa també, per fer un canvi com aquest, no?
1: I com a dona, també s'ha de dir.
0: Molt bé, gràcies. No volia jo d'allò, perquè llavors me diuen coses, però sí, també, és veritat. Sí.
1: I vaig tindre aquesta nova experiència, i molt maca també. Un altre cop vam començar de zero, l'edifici estava buit, l'escola de Madrid ja estava funcionant i nosaltres vam obrir l'escola de Barcelona. I ens van donar també l'acreditació de Cervantes. Jo també de vegades dic que no sempre tens l'oportunitat

0: oportunitat de fer, de tindre, de començar de zero, no? En dos llocs,
1: dos vegades,
0: fent la feina que t'agrada i amb un èxit, no? I molta sort a aquesta banda. Sí.
1: Bueno, de totes maneres, aquí també vull fer un matís, no? Això de la sort també sí, és relatiu, no, Sandra? Perquè a vegades tenim una mica el costum de treure'ns una mica el mèrit, no? És a dir, al final, sort, però et va agafar preparada, et va agafar en el lloc correcte, no? I tu també vas agafar el repte, vull dir que també sí, ho podies haver no fet.
0: Sí.
1: Llavors, part de la sort està bé, però tu la vas anar a buscar, com aquell que diu, no? Com diria aquell de bona sort, no? Vull dir que sí que és veritat que m'agrada recalcar-ho, perquè moltes vegades, jo, sobretot dones, que hem tingut aquí l'estudi, que tot sembla que sigui per combustió espontània, i no.
0: Tens raó.
1: No? Mm. Llavors, així també. Vull...
0: Però quan, això, quan et dediques a la teva vocació, mm-hmm, al final, no sé si és sort o no, però agraïda, molt agraïda, perquè no és fàcil.
1: I ara, abans de continuar, digue'm això que és la certificació Cervantes. Per què?
0: Hi ha un conjunt d'escoles d'espanyol a tot arreu que entren d'un sistema d'acreditació amb una visita, amb una inspecció, i llavors et donen un segell de centre acreditat. Hi ha un perfil d'alumne, els alumnes que venen de la Xina, que venen de Rússia, d'Ucrània, són alumnes de llarga duració, que es diu, mm-hmm, que necessiten un visat. Un alumne de França no li cal, però els alumnes bueno, de fora, de sí, Rússia, etc. I que a més venen a Barcelona, no, en aquest cas, doncs venen 30-40 setmanes, que comencen des del nivell A1, 0-0, fins al nivell C1, no? B2 C1, que és com nadiu. I llavors pel seu visat d'estudiant, doncs han d'estar inscrits en un centre acreditat per l'Institut Cervantes.
1: Mm-hmm. Molt bé.
0: Sí.
1: I això ho heu fet dos cops, eh?
0: Dos cops.
1: Molt bé. I ara què? I ara a què et dediques, Sandra, ara?
0: Doncs ara continuo amb la formació, però és formació bonificada. Treballeu amb una empresa que està acreditada per Fundae per impartir formació bonificada, i una cosa relacionada amb la meva feina indirectament, faig compliment normatiu, perquè jo era la responsable de l'equip, no, de professors, feia com de recursos humans, tota la part, no, d'entrevistes, m'ocupava també de les nòmines, les vacances, les substitucions i les queixes, etc. I al final està una mica relacionat.
1: I com arribes? Perquè la història com arribes? Aquí també té molta gràcia. Explica allà fins on tu vulguis, eh?
0: No, sí. És una història...
1: És que fa molta gràcia. Bueno, molta gràcia. És curiosa.
0: És curiosa, és curiosa. Sí. Llavors, jo portava 2 anys amb aquesta nova escola, que tenien un centre a Madrid i un centre a Barcelona, i un dia una professora, la professora Cristina, em va escriure i em va dir: Sandra, jo no vull marxar. I jo li vaig dir: Cristina, què vols dir que no vols marxar? Sí, és per aquest mail de reestructuració de l'equip. I jo: un mail de reestructuració de l'equip? No sé, ara... Bueno, ho miro. I ho vaig buscar, dic, no sé, a mi no, jo no l'he rebut. Li vaig dir: Cristina, no, reenvia, perquè ara no sé de què parles. I al final era un correu molt greu, parlava de l'acomiadament de molts companys, tant de Barcelona com de Madrid, de molta gent. Era un correu de molts fulls, a més, que la responsable de recursos humans va enviar per error a la professora Cristina en lloc de l'advocada Cristina.
1: Déu, és que m'entra el riure nerviós, de veritat.
0: Sí. I, malauradament, amb aquest correu es parlava d'acomiadar, i et dic que era un correu molt, molt llarg, i hi havia una part que es parlava d'acomiadar a 5 dones de 50 anys, no homes, i no per qüestions de feina, o, no, de mèrits, o... no. Parlaven d'acomiadar 5 dones a partir dels 50 anys. Una era la Cristina i una altra era jo, i després hi havia altres companyes. Molt trist, perquè a més parlaven de quina era la més econòmica.
1: Yeah.
0: I bueno, i estaven, no, parlant de coses molt personals, de la meva família... Jo no m'ho vaig llegir gaire, perquè la veritat és que hi havia moltes dades i molta informació, i a més parlava de l'acomiadament d'un company que estava a la meva oficina, que l'havien acomiadat feia 2 o 3 dies, al Víctor.
1: I llavors això què et porta a fer?
0: És curiós, perquè llavors ara jo doncs ara em dedico a la protecció de dades. És curiós. I també em dedico doncs, a la prevenció de l'assetjament laboral.
1: Sí, perquè això realment es podria considerar assetjament, Sandra?
0: En aquest cas, sí, tenint en compte com es parla dins del correu. I també, doncs, amb el meu cas no tant, però probablement els professors, aquestes professores, doncs, els hi donaven menys classes, no sé, segurament van patir, no? Ho van veure, no? Yeah. Que se les tractava de forma diferent.
1: I aquest biaix de gènere de 5 dones a partir de 50, això com es cataloga?
0: Edatisme, mm-hmm. Sí. Sí, per mi, jo porto molts anys, més de 23 anys, he treballat amb tot tipus de perfil. Per mi, per exemple, la classe ideal és un jove. Jo tenia molts nanos que acabaven de sortir de la universitat. Són meravellosos. Amb els professors veterans, com que fèiem, per exemple, classes de 4 hores, doncs teníem aquest tàndem, funcionava superbé. Jo mai no he, nosaltres a les nostres escoles, jo mai no havia mirat res relacionat ni amb el sexe ni amb l'edat. Només amb la formació i amb la qualitat de l'ensenyament.
1: Però tu creus que aquesta mirada, no? Hi ha molta mirada que a vegades diu la gent, no, jo no miro si és home o dona, miro el millor, va. I a vegades penso, això no t'ho creus ni tu. Tu vius això en el teu dia a dia? Perquè al final també en el moment, ara que ets empresària i que trepitges carrer, realment això és així o encara tenim aquest biaix de gènere?
0: Jo crec que encara existeix, perquè tenim moltes xifres, i és inconscient, probablement, i hi ha molt de desconeixement. No? Perquè de vegades quan jo parlo del protocol per prevenir de l'assetjament, no sé, em diuen, me'n recordo una dona que em va dir, no, si nosaltres som 5 dones dins la feina. Bueno, però és que pots patir assetjament dins la feina amb les teves companyes, també amb els clients, i també amb els proveïdors, per exemple.
1: I com es treballa això? Perquè aquest és un tema, no?, que sembla que hagi aflorat fa poc. Com ho treballes, això, el tema de l'assetjament?
0: La primera part és la part d'educació. Ni tan sols els treballadors saben, no?, que tenen eines. I no fa gaire també, doncs, vaig tindre un cas d'una escola, una petita escola no privada, i un professor havia assetjat amb una noia, que era menor. Però sobretot és que no sabien què s'havia de fer. Yeah. I això és molt trist. Perquè tu, com a empresari, també tens una responsabilitat, sobretot, per exemple, en aquest cas, si tens menors. Però et poses en una posició molt, molt greu, perquè podries tindre problemes, no? Problemes legals, podrien vindre els Mossos, la mare podria, no?, posar-te una denúncia.
1: O trencar-te la cara directament. Sí, sí.
0: El professor, perquè no tenies les eines. I jo, sobretot, ja quan, bueno, quan, no?, de seguida els vam ajudar, i el que fem sobretot és la consultoria pel desconeixement. Jo després sí que li vaig, no?, com es diu, no?, una mica la bronca, li vaig dir, no?, escolta, és que tu, igual que jo tinc els meus fills, no?, amb una escola d'idiomes, amb el futbol, o, no?, és molt greu, i tu podries haver evitat que aquesta noia patís aquesta situació. És la teva responsabilitat, i aquí està tot, és la prevenció.
1: Mm-hmm. Perquè una mica, recapitulem una mica, perquè potser hem tirat per un tema que a mi m'apassiona i potser hem de reprendre, no? Bueno, arriba aquest acomiadament, ara sí, et dediques al món de la prevenció, però per tant ara ets una autònoma, no?, que treballes pel teu compte.
0: I el que sí que voldria dir és que em vaig trobar amb 50 anys, sí, que és per això que és un dels motius que em van acomiadar, i vaig, com tothom, vaig començar, doncs, va ser el primer cop també que demanava l'atur. O sigui, soc d'aquestes professionals que han treballat molts anys, i mai no m'hagués pensat que em trobaria amb aquesta situació. I quan vaig començar a buscar feina, no volia tornar enrere. Vull dir, ja, no? Quan parlem de l'edatisme, a veure, tens una formació, tens una experiència, tens un expertise, i el salari i les condicions han d'estar, no?, al nivell. No pot ser que... No?
1: Perquè el teu primer instint va ser trobar feina, eh? Vull dir...
0: I tant.
1: Trobar, sí, sí.
0: Però quan vaig veure que, sobretot dins del meu món, del món, no?, de l'ensenyament de l'espanyol, en aquest cas, no trobava segons el meu currículum, va ser quan em vaig plantejar fer-me autònoma. Gràcies a que em van acomiadar. Al final s'ha de dir també, si no fos per això, doncs avui no estaríem xerrant, per exemple. Sempre has de veure la part positiva. Es va obrir, no?, una finestra que no ho hagués pensat mai.
1: O sigui, mai t'havies plantejat de poder ser empresària, tenir un negoci, treballar pel teu compte? No, no...
0: No, tot i que un dels motius pels quals amb 19 anys d'experiència en una escola jo vaig marxar és perquè jo veia que per la meva feina aquesta escola funcionava molt, molt bé. I bueno, no parlarem del meu exjefe, però...
1: Sí, dona, tranquil·la.
0: Doncs mira, va haver un dia que ens va convidar...
1: Bueno, tranquil·la, no... però que no ens tanquin el programa, eh?
0: Una anècdota.
1: Mira el Ferran, sí, sí, tira.
0: Jo t'explico dues anècdotes. Una, ens va convidar a casa seva, a Sant Cugat, amb una casa amb piscina i ascensor. I jo vaig pensar, m'agradaria molt que vinguessis al meu pis, a veure jo com visc. Això d'una banda. I d'altra banda, quan jo li vaig dir que marxava...
1: Això a la primera escola que estaves,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, la que portava 19 anys. Quan jo li vaig dir que marxava i llavors vam tindre una petita conversa, la primera cosa que li vaig dir és, digue'm com es diuen els meus fills. Si tu em dius com es diuen els meus fills, jo em quedo. Jo era la segona de bord, era la més antiga. Portàvem 19 anys treballant junts i fent créixer l'empresa. Jo sé com es diu la seva filla i sabia quin curs estava fent. Es va quedar callat. Sí.
1: I aquí va ser fins aquí.
0: Clar, no? Perquè dius que la meva feina sigui per mi.
1: Clar, que per fer un matís, eh? O sigui... Jo entenc, eh? O sigui, no te'n vas anar perquè no sapigués el nom dels teus fills, te'n vas anar per un cúmul de coses que allò va ser la gota
0: perquè em van fer, no?
1: No, però sobretot
0: molt bona oferta i vaig veure una oportunitat. Clar, quan portes molts anys, o bé et quedes i continues fent el que fas, que ho fas molt bé, no hi ha cap problema amb això, o bé, doncs, tens una nova oportunitat per continuar creixent, que és el que jo volia, i és per això que vaig marxar.
1: Que d'alguna manera, al tanto, jo ara estava pensant si havies pensat mai en emprendre. De fet, un canvi com aquest també és emprendre, eh? És com la gent, no? Clar, també és fer un salt al buit, o, per exemple, nosaltres també hem tingut aquí, mira, a l'últim programa de la temporada 2, vam tenir la Marieta, que és una cubana que viu a Caldes.
0: Ah, d'acord.
1: Vull dir que, al final, emprendre no és només aixecar una persiana, és també atrevir-te a fer aquell pas que potser no t'haguessis atrevit mai.
0: I tant.
1: Vol dir que això també és molt, molt interessant. I escolta, i ara, entrant una mica ja en matèria de què significa ser empresària,
0: molt bé.
1: Què és el que més t'agrada de ser empresària?
0: Moltes coses. Moltes coses. Al principi és difícil, ja t'ho diuen, és molt, molt difícil, i sobretot fas una mica de tot, de comptable, de, no? de tot, no? De màrqueting... Però a mi el que més em va agradar és quan vaig començar a anar a esdeveniments d'empresaris i empresàries.
1: I aquí tocarem el nostre tema.
0: Sí, aquí va ser on vaig descobrir que hi havia una xarxa que, de fet, no estàs sol, especialment xarxes per dones emprenedores, empresàries, i aquí és quan jo vaig començar a gaudir molt d'envoltar-me d'altres persones que estaven en la mateixa situació.
1: Que tu saps que jo sóc una fan absoluta del món del networking, no? I també crec molt en les xarxes de dones, que molta gent també em qüestiona si ens fa falta. I de fet, altres dones, no? A vegades també em confronten si estem fent bé o malament. Tu creus realment que ens fem molta falta les dones entre si?
0: Jo crec que sempre hi ha hagut aquesta idea de que les dones no es volen ajudar o que hi ha molta rivalitat, i per la meva experiència és totalment al contrari. No sé si existeix cap tipus de grup de WhatsApp o de grup de homes emprenedors o empresaris, em sembla que no els hi cal. En canvi, nosaltres de seguida ho fem, no per mi, sinó per ajudar-nos entre nosaltres. Uh-huh. I això és una cosa que es veu molt entre les dones i potser no entre els homes. Uh-huh. No t'ho sabria dir.
1: Bueno, potser és el que deies, potser a ells no els hi fa tanta falta, nosaltres que venim no, de situacions ja històriques, que jo també estic d'acord que cada vegada més tenir una xarxa de dones dona molta seguretat.
0: I tant.
1: No? Perquè cada vegada més som moltes les dones que creiem en l'ajuda i en la sororitat, no? Aquesta paraula, Costi, que em sembla tan maca, doncs sí, i de fet nosaltres estem juntes a
0: Exacte.
1: Diverses xarxes, vull dir que ara entrarem en tot això. I escolta, i quan tu dius, vale, va, em tiro, no? Em prenc i em faig empresària, què passa amb el teu entorn? Què et diuen?
0: Els meus fills estan molt contents perquè els hi vaig dir que, no, que un dia tindrien feina, vull dir, d'aquesta banda molt bé. El meu pare una mica preocupat, sí. No? com tots els pares, i molt bé, tota la meva família m'ha donat molt de suport. És un gran canvi.
1: Sí, i és fonamental, que la teva família et dongui suport, perquè si no, si a més has de vèncer una mica les reticències de l'entorn, encara és com un roc més a la faixa, no? que has de tenir.
0: I
1: escolta'm, una cosa, i ara hem parlat del que sí, que t'agrada molt, què és el que no t'agrada tant? O què trobes a faltar d'aquella època de l'escola?
0: Clar, d'aquella època trobo a faltar, no cada dia, però sí, doncs estar envoltada, no, dels companys. Perquè sí, estic en una xarxa i sí, comparteixo temps, no, doncs amb altres emprenedors i empresaris, però no són companys de feina. I llavors aquesta part, realment, estar sol o sola és la part difícil, no? És la part que trobo a faltar.
1: Sí, que abans d'entrar també parlàvem de que també tens oficina, no? Jo també t'estava qüestionant, és a dir, la importància de tenir una oficina i sortir de casa.
0: Sí.
1: Perquè si no, correm el risc, no, d'emprendre, estar a casa i estar 24/7 treballant.
0: A més, també tinc una anècdota, i és que estava parlant amb una amiga i li vaig dir, sí, estic buscant un lloc, i em va dir, ah, sí, doncs, bueno, ho diré al carrer, al carrer d'Oedes, de la meva població. I li vaig dir, no, home, al carrer d'Oedes no, perquè és on jo visc.
1: Ah.
0: I sí, hi havia, doncs, és un coworking.
1: Allà a Arenys.
0: Allà a Arenys, i no m'ho vaig pensar, sí, perquè estic també, doncs, amb altres emprenedors, som 4 o 5 persones, i faig horari d'oficina, surto de casa, o sigui, m'agrada molt estar en un entorn professional.
1: Sí, jo cada vegada em qüestiono més, mira que jo no ho faig això, de tenir un horari, perquè si no és que el dia se't menja, no te'n dones compte,
0: sí.
1: No? Llavors, nosaltres hem tingut també, vam tenir a l'Elisabeth Bach també, la segona temporada, i ens parlava molt també de la productivitat, de tenir horari, perquè li deia, però com pot ser, no? Que ella, que és la presidenta de Pimec, que a més està en grups, a més que té l'empresa, i em deia, és tot un tema d'equilibri, que és el que diem.
0: Sí.
1: Que sí. Però com es fa, no, això? Com es fa aquest equilibri? Llavors, bueno, jo crec que aquesta és la gran qüestió, no? d'equilibrar els autònomes, no? I liderar el nostre projecte i alhora també liderar vida.
0: I tant.
1: No? Que això és potser el més... A més, podem dir, no?, que vius en una vila preciosa, que és Arenys de Mar.
0: No tan maca com Caldes, però sí.
1: Ximarada. No, però que la veritat és que qualitat de vida a tope i s'ha d'aprofitar. I la veritat és que tenir un entorn, un espai on poder anar i sortir, no?, allò que fèiem abans de la pandèmia, de surto de l'oficina, pago l'ordinador i ja demà serà un altre dia, això és meravellós.
0: Que també és la gran diferència de treballar, doncs, en una oficina, no? Que fas l'horari que vols, realment és així, i quan els meus fills surten, jo vaig, els hi faig a dinar, i no has d'estar mirant l'hora, vull dir, no?
1: La llibertat, no?
0: Exacte.
1: Per bé i per mal, La llibertat per bé i pel mal.
0: Al principi jo feia com tothom, suposo, que és treballar els caps de setmana. Però ja després ja va ser com... No, aquí no. Els dissabtes i diumenges no treballem.
1: Bueno, això és com el projecte de la Cristina, la consciència digital,
0: I
1: no?
0: I tant. Jo també faig protocol de desconnexió digital, no? Que és obligatori per a les empreses amb treballadors. I és molt important, perquè és que si no t'enfonses. Vull dir, tens... molts reptes, moltes preocupacions, la part econòmica és important i sí que escolto, no?, històries d'autònoms de 8 a 8, no?, tot el dia treballant. I quan em fa gràcia quan hi ha un dia festiu, que és com, ah, no, com ets autònom tu també treballes. No, perdona, jo no treballo els dies festius, no? Com l'11 de setembre, doncs...
1: Ah, bueno, l'11 de setembre home, és el dia, no sé com dir-te. No, però per exemple, ara dijous és la Mercè, no?, per dir-ho. Mm-hmm. Doncs clar, jo penso, doncs aprofitaré que hi ha gent de vacances i faré... Clar, és veritat, jo també caic en això, no?, de dir... o el 12 d'octubre, l'altre dia, una meva amiga em diu, el dia que hem de treballar és el 12 d'octubre, que no tenim res a celebrar. Dic, bueno, això ja és una altra cosa, no? Però sí que és veritat, jo també caic en aquest parany de, bueno, aprofitar el dia de festa, aprofitaré per fer altres coses, en lloc de...
0: I tant, i jo també he fet vacances. Nosaltres sempre anem a Bèlgica, potser abans anàvem més dies, però aquest any també he anat. Mm-hmm. Clar que doncs el mes d'agost ha estat difícil. Bueno,
1: clar.
0: Sí.
1: Bueno, a mi una vegada l'Alexandra Planella, que sempre ho recordaré, em va dir no fas vacances perquè no te les planifiques. Però planificar no vol dir ficar-les al calendari. Vol dir que si tu a l'agost no factures,
0: clar,
1: no? Durant... que sembla obvi, que al final és el que diem, no? Totes aquestes coses són obvietats.
0: Una previsió, sí.
1: El que passa que, clar, el dia a dia se't menja tant, no?, i els mesos passen tan ràpid que dius, carai, que és l'1 d'agost i encara ho tinc tot per fer. Però sí, ens hem de planificar una mica. Per mi és el gran repte de l'autònom sol.
0: I tant.
1: Sí.
0: Perquè també el mes d'agost està tot tancat i també et genera molta angoixa, no?, perquè et truques i ningú t'agafa o fas visites i no hi ha ningú. Millor aprofitar i tindre un descans, una desconnexió, és important. I llavors ja tornes, no?, i a més d'estar temps amb la família, clar.
1: Diries que això és l'aprenentatge més gran que t'emportes a l'empresa privada? El tema de l'horari?
0: El tema de l'horari, el tema de l'equip, tot i que no tinc un equip, com et deia, sí que doncs, treballo molt amb altres empreses, no? Llavors sé... No? Quan em van trucar d'aquesta escola, em va trucar la coordinadora. Vull dir, és una experiència que, no?, que pots aplicar.
1: Uh-huh. I escolta'm una cosa, i què has hagut de desaprendre? Hi ha alguna cosa que hagis dit, això ho he hagut de desaprendre per la vida que tinc ara d'autònoma, d'empresària?
0: De desaprendre...
1: Que potser no, Sandra, vull dir, tampoc... O si vols m'ho contestes després.
0: Bueno, és com qualsevol altre projecte. Tu creus molt en el teu projecte, saps que funcionarà, però tot té el seu temps i és difícil.
1: Sí, que això també ho parlàvem abans, que engegar a vegades abans no tens, no? A la roda posada en marxa aquests primers mesos són
0: costa.
1: Durets. Sí,
0: i llavors,
1: durets.
0: Clar, doncs, també doncs, no? Inverteixes molta energia, moltes ganes, però has de ser molt pacient, molt, molt pacient.
1: Tenir una mirada estratègica, no? També, una mirada a mig termini, potser.
0: I tant, perquè jo crec que tots els autònoms o qualsevol persona que vulgui emprendre és perquè el seu emprendiment... No? Té un sentit molt... No? Saben que funcionarà al seu cap.
1: Sí.
0: Funcionarà segur, no? Però després, quan comences, doncs te n'adones, no? Doncs, bueno, que no és tan fàcil.
1: Sí, jo a vegades he tingut conversa amb gent que diuen no, és que només que tingués 3 clients al dia ja, però les has d'anar buscant, no sé com dir-te.
0: Exacte.
1: Saps? Vull dir que jo el pla també el sé fer, no? Si vols guanyar tanta... O quan fas alguna formació d'aquestes... Doncs, quants clients has de tenir? Però és que el problema no són els clients, no. El problema és com atraure aquests clients, no? Moltes vegades no anem a l'arrel de tot això i és el que ningú ens explica.
0: Exacte.
1: Moltes vegades.
0: I hi ha tota una part administrativa, també, no? Vull dir, has de tenir... Bueno, si tens una assessoria, un assessor... tota la part de despeses fixes. Sí.
1: I escolta, tu recordes qui va ser el teu primer client?
0: I tant, va ser jo com et deia vaig gairebé de seguida vaig anar a un esdeveniment de dones emprenedores i empresàries. Allà vaig parlar amb la primera dona sobreprotecció de dades que no sabia ni com explicar-li. Va ser... I llavors vaig veure que aquesta part era molt, molt interessant i també que tenia l'oportunitat de trobar-me amb un grup d'emprenedors i empresaris. I llavors es va fer també un esdeveniment d'aquest tipus per emprenedors i per autònoms a Caldes, si no recordo...
1: Aquí, Caldes nostre?
0: No, al Caldes vostre, el meu.
1: Caldes de Malavella?
0: Caldes de Malavella, em sembla, si no recordo malament. I allà vaig conèixer una noia que era traductora i estàvem parlant i va ser així com vaig trobar la meva primera clienta. Sí,
1: i aquesta no s'oblida mai, eh?
0: No, i a
1: aquella
0: més...
1: Aquella que confia en tu quan no hi ha res, eh?
0: Exacte, i a més em va agradar molt perquè és una noia jove, també amb un emprendiment complicat, amb això de la IA, que és la traducció. Estava fent una pàgina web i seguim en contacte. Jo segueixo en contacte amb tothom. Uh-huh. En seguim per LinkedIn, anem parlant. De vegades, no? On vas? Ah, doncs mira, a Mataró hi ha un esdeveniment.
1: Jo dono procuro... fe que ho fas molt. Dono fe no? que ho fas molt. Sí,
0: mantindre.
1: Sí, sí.
0: Mantindre.
1: Però tu que tens una xarxa tan gran, Sandra, com ho fas? Com t'organitzes perquè això es doni? Aquest contacte permanent amb tothom, perquè jo sé, vull dir, jo que estic amb tu a grup, sé que ho fas i sempre penses en informar, en això, l'altre, molt generosa també amb la informació.
0: Doncs justament és la generositat. Generositat, perdona, moltes gràcies. Sí, perquè tots som empresaris i empresàries, tots estem en la mateixa situació i llavors jo vaig veient que es van penjant coses a LinkedIn, per exemple, o a xarxes socials. I jo de seguida...
1: Comparteixes.
0: No, un like, un compartir... I això també dona peu doncs, a xerrar i a continuar veient, no, doncs, aquestes persones, mantindre el contacte. El mateix per grups de WhatsApp i anar pensant, no? Jo de vegades vaig veient, no?, que fan un esdeveniment interessant i no l'he organitzat jo, però sí que penso, doncs potser a la Núria li podria interessar, no? Mm. I quan he vist que tu, Núria, per exemple, venies a Mataró, jo sóc la primera, trobo que és...
1: En aquella trobada que afegem, no?
0: No? Ha de ser així.
1: Sí, sí.
0: De ser generós i llavors després, de mica en mica, doncs ja...
1: Sí, t'he de dir que ara que ho comentes en aquell esdeveniment que, bueno, que em van convidar a ser ponent, la veritat és que em va fer molta il·lusió que vinguéssiu, perquè, clar, jo en aquell entorn no coneixia quasi ningú i de sobte vau ser com el meu anclatge, no?, de dir, ostres, almenys les conec amb elles, no? I va tant. Ser... Sí, la veritat és que sí, aquestes coses queden molt i fan... Bueno, generen molt vincle.
0: I tant. I nosaltres tampoc no tenim l'oportunitat de veure'ns, no?, habitualment, i clar, si vens al Maresme, doncs jo naturalment, si puc, m'organitzo per...
1: I aquí estàs, no?, també ajudant també a engegar aquesta tercera temporada de Líders. Escolta, has tingut algun moment de "ai, mare, on m'he ficat"?
0: Això és cada dia.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. No és fàcil, però has d'intentar veure la part positiva. Jo el que no vull és sempre pensar en la part econòmica, perquè és que si no és molt difícil. I has d'intentar gaudir. Però sí, cada vegada és com, mare meva.
1: Ja.
0: Jo crec que és inevitable per tothom, fins i tot. I també quan treballes en una empresa, també, no? No? De vegades et dius, ostres, on m'he ficat?
1: Ja.
0: Bueno, de fet, aquesta escola no, que em va contactar la darrera, que em van acomiadar, van tancar.
1: Ah, van acabar tancant.
0: Van acabar tancant. Van fer... Sí, van sortir fins i tot a les notícies. On m'havia ficat? Mare meva!
1: Bueno,
0: però no se sap.
1: Bueno, potser allò va ser el pas intermedi, no?
0: Intermig,
1: per fer el que estàs fent ara. I hem parlat molt de xarxa nosaltres, que de fet ara sí que m'agradaria, no?, parlar d'aquest tema que a mi saps que m'encanta,
0: sí.
1: Que és el que més t'ha ajudat també a obrir portes en aquesta etapa.
0: A obrir portes? Doncs sí, justament ha estat... quan jo treballava, jo tenia 200 contactes a LinkedIn. De fet, tenia 199. Tots eren professors. I tenia poc contacte doncs, amb autònoms, amb altres empresaris. Llavors, quan vaig començar, primer que estàs sol i després que no coneixes a ningú. I llavors, anar a esdeveniments, mantindre el contacte, i l'altre dia que també ens vam trobar, no?, que ens vam trobar amb un esdeveniment de Santa Susana, ja quan arribes, jo m'he fet autònoma el mes d'octubre-novembre, ja la gent ja et reconeix, vull dir, ja és una altra, no? I fa molt de goig, de dir, oh, uau, conec a molta gent, i no només persones que et podrien recomanar o que podrien necessitar, doncs, els teus serveis, sinó que també que tu pots necessitar com a autònom. I aquí la xarxa és molt important.
1: Sí, en aquest esdeveniment de Santa Susana jo vaig pensar, mira, la vaig, si Déu vaig, no em coneixerà ningú, i és veritat que llavors vaig pensar, ah, doncs Déu-n'hi-do, la gent que ja anem coincidint i...
0: Tots professionals, no?
1: I sobretot amb aquesta capacitat d'obertura, no? Sí. De dir què fas i qui ets, perquè nosaltres formem part les dues de BNI,
0: i tant,
1: de diferents grups, de diferents regions, però aquí estem fent xarxa, i possiblement jo, sense dubte, és potser... l'organització que més xarxa m'ha ajudat a crear arreu del món, no?
0: Sí,
1: no sé tu com has viscut aquesta experiència.
0: Va ser molt maca, perquè no sé si recordes una altra anècdota.
1: Quan ja dius anècdota pateixo, dic, ai, mare, a veure.
0: No, però totes bones. Nosaltres ens vam conèixer per LinkedIn, sí, la Núria i jo, per LinkedIn.
1: Ai, ai, ai.
0: I llavors la Cristina, sí, em va contactar i em va dir, la Núria m'ha dit que potser t'agradaria vindre a BNI, i jo ja havia sentit parlar de BNI, però a BNI cal que et convidin, no? I llavors vaig pensar, que bé, em conviden, i per fi algú em convida, i vaig anar molt contenta.
1: Al nostre grup,
0: no?,
1: de Barcelona.
0: Al vostre grup de Barcino. I vaig flipar. O sigui, l'organització, la relació, em va agradar moltíssim. I llavors jo vaig pensar, d'acord, això és per mi, però jo Maresme a tope.
1: Sí, sí.
0: I llavors sí, sí, tu coneixes a la Ingrid Lenz.
1: Hombre!
0: I llavors és que és una xarxa,
1: la Ingrid,
0: no?
1: També ha vingut aquí, també és des d'aquí.
0: Tu vas parlar amb la Ingrid Lenz va parlar amb el David Igea em va contactar, i just obrien un grup a Arenys de Munt, i va ser una mica així com va, no?
1: I a més, però això pot ser en qüestió d'hores, vull dir, no,
0: sí, sí,
1: no us penseu que això va passar una setmana ni tres, Això potser en qüestió d'un dematí ho vam tenir llestit, això.
0: Que és molt maco, vull dir, que és així com funciona la xarxa, no? Tu parles amb algú, necessites el que sigui, i hi ha persones que estan pensant en com ajudar-te.
1: Sí.
0: I de sobte reps un missatge i molt generós, és que és el que et deia.
1: I llavors et van convidar al grup d'Arenys de Munt?
0: Vaig anar a Arenys de Munt, allà em vaig trobar també molt maco, jo és que tot ho trobo, totes les experiències que són, no?
1: Jo
0: les trobo totes molt maques, perquè va ser la primera reunió, els dos dies vam fer com un dinar de grups del Maresme, que vaig pensar, quina sort que tinc, quina casualitat, vull dir, m'ho vaig passar superbé, vaig trobar un munt de gent, de fet allà també allò BNI funciona, doncs, amb recomanacions, no? I allà mateix, doncs, va haver un noi que em va demanar ja, doncs, protecció de dades, i sobretot per estar sola, però trobar-me amb una xarxa d'emprenedors que són del Maresme, amb qui pots parlar, amb qui pots compartir, em va agradar moltíssim. Després aquest grup no va acabar de funcionar, diguéssim, però també estaven obrint un grup a Mataró, Martalem, i gairebé tots els membres, no, ens vam, no, vam anar a Martalent, que també va ser molt maco, perquè va coincidir que feien el que es diu el llançament del grup, que és, no, com...
1: Sí, sí, com la inauguració, món, diguéssim, sí, sí.
0: I molt bé, o sigui que puc dir que vaig ser dels primers membres d'aquest grup de talent. Ara som 30 empresaris, i ens ho passem molt bé.
1: Bueno, i he de dir que jo he portat amigues meves de Mataró, sí. I que de fet casualment avui hem parlat d'una que possiblement pugui col·laborar amb tu, és a dir, al final estem tots connectats.
0: I tant.
1: Doncs que sàpigues que de fet nosaltres obrim grup a Caldes de Montbui, que fet, sí, de fet Caldes de Montbui tindrà un grup també de BNI, esperem connectar-nos també amb tota la gent del Maresme, Granollers també en tindrà un, i l'any que ve obrirem a Llinars, la idea és fer també un triangle, no, d'èxit i d'empresarial al Vallès Oriental, que el puguem connectar també amb l'eix comercial del Maresme, amb qui tenim molt bona relació. I en realitat, bueno, la prova està que estem aquí, som veïns, i la veritat és que hi ha molta gent que o viu al Maresme i té interessos comercials al Vallès Oriental, o al revés. Llavors, sí, em fa molta il·lusió dir que el dia 1 d'octubre farem la primera presentació informativa aquí a Caldes, o sigui que la veritat és que estic supercontenta de també poder compartir-ho avui amb tu,
0: molt bé.
1: Perquè jo ja saps que hi crec molt en BNI, que fa 6 anys que sóc aquí, no, que sóc a la xarxa i que crec que doncs, podem fer moltíssim coses.
0: I això és una de les coses que jo també doncs, m'he adonat quan comences, que són les persones veteranes, no? A qui hem d'agrair perquè van fer una feina abans que tu i quan tu comences ja et trobes doncs,
1: sí, una xarxa. Sí, el camí fet, no?
0: Exacte. I persones que de seguida et demanen, és que m'agrada molt aquesta pregunta de BNI, doncs com et puc ajudar? No, quan m'ho van demanar per primer cop em vaig quedar una mica com... Uau!
1: Sí. De veritat? Ai, mare, no? Ai, mare, em m'he ficat.
0: De veritat? Se suposa que sóc jo qui t'ha d'ajudar, no? Però no. Com et puc ajudar? Em va agradar moltíssim.
1: Sí, jo he estat 3 dies també en una formació de Level Up i ells mateixos es feien la conya, diu, som sectaris. Pensava, doncs nosaltres ni t'imagines, no? De fet, ens vam trobar 8 allà, que vam coincidir a diferents grups i allà estem amb una foto orgullosament BNI tots, no? Així que sí, jo també estic molt orgullosa de formar part d'aquesta organització i gràcies a això també ens coneixem nosaltres. Escolta, parlem de seguretat professional.
0: A veure.
1: Què ha canviat en la teva manera d'entendre la seguretat dintre de la feina?
0: Clar, la seguretat aquí és quan tens una nòmina mensual, això vulguis o no, doncs sí, et dona molta seguretat. I llavors, quan treballes com a autònom, crec que per mi i per tots els autònoms aquesta és la part més difícil.
1: Sí, de totes maneres, fixa't, jo també pensava això i una vegada vaig anar amb una xerrada i deia, bueno, seguretat, t'acomiaden i s'ha acabat.
0: Esclar. Mm.
1: Què passa que sí, mentre no t'acomiaden, la veritat, el patiment de l'autònom sol és molt aquest, no? El cobrir despeses, els impostos, no?
0: Els imprevistos.
1: Sí.
0: Com tot, té la seva part positiva i la seva part negativa.
1: I escolta, de què et sents més orgullós encara que des de fora potser no es vegi?
0: Doncs, de ser venedora, que no sóc, i de ser comercial, que tampoc sóc. Vull dir...
1: Bueno, jo crec que la gent que et coneixem no estaríem massa d'acord amb això, eh?
0: Et poses... Vull dir, és maco també de posar-te en una situació, no, d'incomoditat, vull dir, perquè no és la teva formació ni la teva experiència, i de veure que ho pots fer. L'altre dia també estàvem parlant amb el nostre grup, no, de quin és el millor consell que et van donar. A mi em van donar un consell que no vaig seguir i els hi vaig parlar d'això, que em van dir, tu has de ser una cabrona.
1: Ai, vols dir?
0: Si es pot dir
1: sí?
0: A la ràdio.
1: Bueno, mira, ja està.
0: I llavors és just el consell que no he seguit. No, tu has de ser tu mateix. Mm-hmm. Perquè si
1: ho ets, ja se't veurà, no?
0: Exacte.
1: Que ja se'ls hi veu, si no.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Clar que tots volem, no sé, clients, clar que tots volem vendre, clar que tots necessitem facturar, i tant que sí. Però mai per sobre, no? No, dels teus clients i mai per sobre teu.
1: I jo crec, Sandra, que el secret també del teu èxit és aquesta coherència entre, d'alguna manera, el que jo veig, no? El que escolto i també el que vens, perquè vens seguretat, vens protecció. Nosaltres, la meva empresa, tenim la protecció de dades amb tu i és molt coherent el procés que hem viscut amb com tu ets, també. Mm. No? Aleshores, jo no crec que ja faci falta. Potser fa uns anys sí, crec que aquesta manera d'actuar ja no fa falta avui dia. No? Mm. Que ara potser valorem una altra cosa.
0: Més agressiva. No?
1: Sí, jo crec que ara ja tot això ja no es porta tant. No?
0: I tant.
1: Que jo, per exemple, que sobretot agraeixo molt és quan m'ho posen molt fàcil. Mira, no, a mi no m'atabalis, no? Que ja està. Llavors, tu tens aquesta habilitat, que ho fas tot molt fàcil, t'ocupes de tot, llavors és, bueno, cadascú el seu, no? Jo crec que això és molt bo i fa, jo crec que és molt coherent amb el teu estil.
0: Moltes
1: no,
0: gràcies. Sí. Lo mateix per tu.
1: Bueno, escolta, ara que coneixes les dues realitats, què li diries a algú?
0: Sí.
1: Que surt, perquè hi ha molta gent que també arribem a la crisi dels 50, bueno, jo la vaig passar, però i volem fer un canvi,
0: sí.
1: No? Perquè jo conec gent que de sobte es replanteja tota la seva vida i jo he viscut amics meus que potser s'han replantejat la vida, han volgut fer un pas endavant i quan han vist, ui, espera, han reculat i han tornat, no? Què li diries a la gent que realment pues, està en una empresa, amb una seguretat, el que diem, encara que sigui una falsa seguretat, sí. I vol emprendre?
0: Penso que la primera cosa és trobar, jo el primer que faria és parlar amb una persona financera, amb un comptable, fer bé els números, perquè emprendre no és com ah, vinga va, demà començo la no, deixo la feina i començo i vinga va, tralala, perquè la meva idea és molt bona, segur que funciona. Si ho fas bé, una bona planificació, i vas a entitats, perquè als ajuntaments, segurament aquí a Caldes, també hi ha una oficina,
1: i
0: no?
1: Tant.
0: Per ajudar-te, per donar-te consell, per fer l'assessorament, per fer números, per parlar amb els bancs, si et cal, no? Financiació, i envoltar-te d'altres emprenedors i empresaris i començar doncs, a buscar informació. Perquè,
1: sí.
0: Per sort, ens donen moltes eines dins de les institucions.
1: Sí, jo moltes vegades quan m'he trobat algun cas així, jo li dic, mira, jo des de l'experiència, i depèn també de l'edat, no és el mateix tenir 30 que tenir 50, sí. Les coses com són. Jo sempre dic, hosti, compagina un temps, no? O sigui, que et doni una mica de seguretat. Sí. No és que tinc que posar focus, espera. No, que t'apreten les sabates és molt incòmode, eh? I quan hem passat això dius, un moment, no? Que l'emprenedor kamikaze de deixa-ho tot i vés a por tus sueños, això, escolta, jo crec que també això ho hem d'anar desterrant una mica, no? Vam tenir la Montse Pellicer, també una coach d'aquí de Caldes, i també parlàvem d'això, no? De que moltes vegades s'havia prostituït molt aquest missatge de sigues feliç, deixa-ho tot i, bueno, un moment, no?
0: I
1: deus
0: tant.
1: A terra.
0: Si tu vas, per exemple, a Barcelona Activa, doncs ja tenen, no? Persones que t'ajuden, que et donen assessorament. Jo vaig anar a l'oficina comarcal del Maresme, a Mataró, al teu ajuntament, vull dir, sí, estem sols, però també hi ha xarxes, no?
1: Sí.
0: Un altre cop les xarxes.
1: Però t'has de bellugar, eh?
0: Sí.
1: És el que diem. Si et bellugues, hi ha moltes coses que et poden ajudar.
0: Fins i tot jo, doncs, a l'oficina comarcal del Maresme em vaig trobar amb un grup de dones emprenedores empresàries de 50 anys, era un programa especial del Maresme, que crec que es fa doncs, en altres llocs del territori i per mi també doncs, va ser un moment, no? Molt, molt maco per compartir, perquè al final és que tenim els mateixos problemes o no? Les mateixes necessitats,
1: sí.
0: I va ser doncs, el meu començament. Jo no vaig començar venent, no, vaig començar
1: aprenent,
0: sí.
1: Nosaltres tenim la sort també aquí a l'Ajuntament de Caldes, tenim a la Roser Xalabarder, la regidora de promoció econòmica, i tenim un departament de promoció econòmica superpotent.
0: Fantàstic.
1: També, que de fet fan moltíssimes coses i hem tingut gent que ha sortit de programes d'ells, els hem tingut aquí a la ràdio i la veritat és que fan una tasca
0: molt, molt bona.
1: Molt bona, sí,
0: molt bona.
1: Molt bona.
0: I si et recomanessin, jo crec que si et diguessin que, no, que li has de donar una volta al teu emprendiment, doncs sempre has d'escoltar, no, aquestes persones que tenen més experiència, perquè si t'ho diuen és per ajudar-te.
1: Bueno, i perquè sobretot han vist molts de casos, no?
0: I tant.
1: Molts de casos. Escolta, Sandra, ara per anar acabant, a mi el que sí que m'agradaria és com te poden trobar, sobretot, quins són els teus productes estrella, no? I com te poden trobar per si volen parlar amb tu? Perquè sé que em costa que estàs obrint xarxa cap aquí, cap al Vallès Oriental, també una mica per això la visita a Caldes.
0: Sí.
1: Així que tu mateixa.
0: Doncs a mi ara mateix el que millor em funciona és el boca a orella, però jo tinc la meva pàgina web a LinkedIn, no? Per Sandra Gobó.
1: Bueno, espera, Sandra Gobó ho dius molt fàcil.
0: Sí.
1: Jo a vegades poso les S on no toca. Lletregem... Sí, lletregem.
0: És la G-O-B-E-A-U-X, uh-huh. El segon cognom, Díaz, aquest és més...
1: És que, clar, té més glamour el de la teva mare, però l'altre era més pràctic.
0: Més fàcil. Ara ja, doncs, de 199 contactes, doncs ara ja tinc gairebé 4.000, no?, a LinkedIn. El nostre producte estrella, doncs, és la protecció de dades. M'he trobat, que també... molt maco, tot s'ha de dir, nous emprenedors que quan comencen doncs necessiten, no?, l'assessorament per la protecció de dades, tant si ets autònom com si també ets un autònom que farà una ASL, i també he tingut la sort de participar doncs amb aquests nous emprendiments d'uns quants clients i m'agrada moltíssim, molt molt maco. També fem els textos legals a les pàgines web. Llavors també doncs, a aquest perfil, no?, d'autònom o nou autònom que té la pàgina web, l'avís legal, les cookies, i després hi ha per empreses que tenen treballadors doncs, els protocols, protocol per previndre l'assetjament laboral, el protocol de desconnexió digital, i ara jo, després de també la meva experiència, una part que he descobert són els plans d'igualtat. Tot el que té a veure doncs, no?, amb les dones, amb el lideratge, són obligatoris, però encara
1: no hi ha consciència. Però arribarà.
0: Potser hi ha 8.000 i pico empreses a Catalunya que tenen això, 50 treballadors o més, i el pla d'igualtat només el tenen 2.000 i pico, vull dir, encara menys de la meitat.
1: Bueno, s'ha d'anar conscienciant, no?, i fent aquesta tasca. Sandra, per acabar, digue'ns una frase abans de finalitzar el programa.
0: Una frase de...
1: Que vulguis, que t'agradi a tu o que t'inspiri o... No sé, ara t'he deixat en blanc. Ara no hi
0: comptaves,
1: amb això.
0: No. Fes el que t'agrada.
1: Fes el que t'agrada i disfruta amb el que...
0: I tant.
1: Molt bé, doncs ara sí...
0: Moltes gràcies.
1: Sandra, moltíssimes gràcies per compartir aquest tros de la teva vida amb nosaltres.
0: Gràcies per convidar-me.
1: Per explicar-nos les decisions, els aprenentatges i tot el que hi ha al darrere del pas de treballar a l'empresa privada a construir el teu camí com a empresària. Avui hem obert la tercera temporada de Líders amb una conversa que ens convida a mirar el nostre propi moment professional, a preguntar-nos on som, què volem i quines decisions tenim pendents. A vosaltres que ens escolteu, us deixo una pregunta. Hi ha alguna conversa amb vosaltres mateixos que fa temps que aneu ajornant? Potser avui és un bon dia per començar-la. Gràcies per ser a l'altra banda i per estrenar temporada amb nosaltres. Gràcies també a Ràdio Caldes i a BNI Vallès Oriental per fer possible aquest espai. Ens retrobem la propera setmana amb Líders, amb més persones, més preguntes, més històries que mereixen ser escoltades. Fins dilluns vinent.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: The Canterbury sound is here to stay. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui connectem amb l'escena musical de Canterbury, Anglaterra, a mitjans dels 60. Els pioners van ser aquests que escoltem de fons, els Wildflowers. Van donar pas a la psicodèlia, el rock progressiu i l'avantguarda del jazz fusionat amb el rock expansiu. Els seus membres van formar bandes com el Soft Machine, Caravan, Gong, Egg, Hatfield and the North and National Health. Això va ser a finals dels 60, però de moment aquí escoltem The Wild Flowers. El tema que s'anomena Memories ens porta pràcticament al següent, que s'anomena She's Gone. Ella ha marxat. Les flors salvatges es queden amb nosaltres, amb la veu del Kevin Ayers, acompanyat del Robert Wyatt, Brian Hopper, Richard Sinclair, entre d'altres músics. Això va ser a 1960.

We did it again, ho hem fet una altra vegada, són The Soft Machine. Ho han tornat a fer. Robert Wyatt, Kevin Ayers, David Allen i el Brian Hooper en companyia van formar el Soft Machine, aquesta màquina suau i amb el nom inspirat a la novel·la del William S. Burroughs a 1968. Hope for Happiness és l'esperança per la felicitat amb aquesta psicodèlia del moment. Soft Machine.

0: automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.
1: What is that?
2: Is that...

Insane Times. Times with it. Song for Insane, Insane Times. Bé, és una cançó per temps bojos. Després del Kevin Ayers va deixar el Soft Machine i va començar carrera en solitari editant aquest àlbum en el Joy of a Toy, la joia d'una joguina, 1969, del que hem escoltat Song for Insane Times. I ara, seguidament, serem absorbits per l'ou. El grup EG, en anglès és OU, E amb dues G's. En 1970, l'OU del prog rock es va formar amb el Stewart, els teclats, Dave Stewart, i el Mont Campbell amb el Brooks a la bateria. El Campbell tocava el baix, no tocaven tots dos el mateix. I van experimentar amb els sons progressius de Canterbury. I will be absorbed, Eric.

Love to Love You. Sí, estimem la música de Canterbury. Amb els Caravan, una altra banda formada de les cendres dels Wildflowers, amb el David i el Richard Sinclair, el P. Hastings i el Richard Colan, van formar els Caravan en 1971, i aquest és el tema que escoltem des de l'àlbum In the Land of Grey and Pink, a la terra del gris i el rosa. No són els Pink Floyd, però bueno, ara passem als Gong. Gong també és una banda formada per membres, ara en aquest cas de Soft Machine, que també van sorgir de Wildflowers, i el 1967 David Allen els va abandonar i després doncs va formar els Gong. És un projecte que va originar l'Space Rock a dins de l'escena de Canterbury, i aquí escoltem Outer Temple.

Hatfield and the North, a 1974, Going Up to People. Van anar i a la gent i li feien pessigolles, pessigolles, sí, sí, per riure, la veritat. 1972, els membres de Caravan, el Richard i el Dave Sinclair, van formar aquest grup, Hatfield and the North, amb Dave Stewart, i el Steve Miller, que del que escoltàvem aquest tema del seu homònim, àlbum homònim, Hatfield and the North. I ara ens anem a una altra d'aquestes bandes sorgides de l'escena de Canterbury, amb els Wildflowers. També van sortir els membres de National Health.

Stranded, connectats a l'escena de Canterbury amb el rock progressiu de Can, des de l'àlbum Space Shanty, editat en 1972. Ens trobem aïllats a Canterbury i continuem amb el, seguidament amb Robert Wyatt. El mateix 1972 va formar la banda Machine Hope Mole. El 1971, després de Soft Machine, aquí doncs ja escoltem seguidament el tema que obre l'àlbum homònim de Machine Hope Mole, 1972, amb Instant Pussy.

from what's molten cloud, The Muffins. Aquí arriba el núvol desfet dels Muffins, la banda americana que va fusionar el jazz avantguardista amb els sons progressius de l'escena de Canterbury a 1975. Van editar Chronometers, aquest àlbum del que hem escoltat aquest tema, i ja seguidament passem a Soft Hip, un munt així de suau. La línia circular, Cycle Line, és el tema que escoltem amb el supergrup que va estar composat per els exmembres de Soft Machine, el Hugh Hopper i el Elton Dean, i membres de National Health i Hatfield and the North, en 1978. Aquí escoltem el seu àlbum homònim, Soft Hip, vull dir, en 1979.

She was naked. Ella estava despullada. Super Sister és la banda formada a La Haia, a Holanda, a 1968, sota la influència de l'escena de Canterbury, van editar Present for Nancy, a 1970. I ara, seguidament, anem cap al sol més tranquil. Quiet Sun, 1975. Es va editar un àlbum, l'únic àlbum que va editar sota aquest nom, Quiet Sun, amb el Phil Manzaneda al capdavant. El disc s'anomena Mainstream i aquí escoltem Mommy Was an Asteroid.

Nirvana for Mice. Aquest és el Nirvana pels ratolins. Henry Cow. El grup, malgrat que es va formar a la Universitat de Cambridge, també formen part de l'escena de Canterbury. Amb aquesta experimentació sense límits, amb els multiinstrumentistes Fred Fritz i Tim Hawkinson. Aquí hem escoltat el tema extret de l'àlbum Legend, 1973. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb els sons de Canterbury, que van donar pas a la psicodèlia i el rock progressiu als anys 70. Fins i tot al segle XXI hi ha grups més recents que segueixen a aquesta ona. Ara, seguidament, escoltem a Brainville, del que escoltem el tema extret del Children's Crusade a 1999.

Evolution, evolucionem al segle XXI amb Sid Arthur. La banda formada a Canterbury el 2003 amb els germans Liam i Joel Magill. El baix i la guitarra, i escoltàvem aquest tema Evolution del disc Apricity el 2016. I així marxem mirant la lluna, Watching the Moon, amb els Memorial. Amb el seu àlbum All Clouds Bring Not Rain. No tots els núvols porten pluja, són els Memorials, formats amb Verity Sussman a la veu, exmembre d'Electro Lane, i Matthew Sims, ex-Wire. Amb el seu pop barroc i psicodèlic, acomiadem aquesta connexió amb Canterbury. Good night and good luck. Be good.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bon dia, bon divendres. Bon divendres i benvinguts a l'Hora Busarapa, que aquest any la fem el divendres. A veure. Li deia ara a l'Edu. A veure, us obro els micros a tots tres. Ara em sento a mi.
1: Jo també et sento amb eco. Sí, ai, jo també em sento amb eco.
2: Sí, ja, ja.
1: No, no és eco, és reverberació.
0: Un dia em van explicar com es podia fer i me'n vaig oblidar.
3: L'Arnau, sisplau, tècnic de so.
2: Ara, no ho sé, no ho sé.
0: Anem al Monter.
2: Sí.
0: Ara el Monter, si ens veu. Monter.
2: Vull dir, a mi m'han explicat molt com funciona la taula.
1: És que ens hem quedat a dins de la piscina i l'hem buidat.
0: És un bon començament de temporada, Jo crec que ho podem deixar així, no?
1: Hola.
0: No cal tornar a començar. Doncs això, bon divendres.
1: Bon divendres!
0: Ai, no, ja no fem el programa els dilluns.
2: Però és així.
1: Que guai, quina primera setmana.
0: Això ho haurem de també tornar a incorporar. Monter, hem començat el programa.
1: Amb eco.
0: I tenim eco.
2: Hem reverberació.
0: Sí, no tenim clar... jo no tinc clar com ho he fet.
3: Sí, parla en plural,
1: Epa!
2: Clar, hòstia, jo ara ho he vist un altre cop.
0: Jo no comptava amb que hagués de topar.
3: Sí, ja ho sé.
0: Hi ha més aquests. Això vol dir que s'està gravant.
3: Aquest.
0: Ah, estava ja posada
3: primer,
0: i no l'he tocat molt de debò.
3: El del polze.
1: Aquell,
3: el que
1: aquell,
3: està
1: aquell.
3: Baixat.
0: El X-Frame T1.
1: Oh, wow. T1.
0: D'acord, ara ens sentim tots bé, doncs.
3: Suposem.
2: Tu, Aina, escoltes bé?
3: Escolto la meitat, què passa?
2: Ah,
1: escoltes
0: com
1: la meitat,
0: escoltes la meitat?
2: Ah, una orella.
3: La dreta.
2: Sí.
1: Molt bé.
3: La dreta.
0: Doncs jo diria que escolto l'esquerra.
2: Sí o no? En sèrio?
3: Genial.
0: Sí, no és broma.
1: Ai, doncs sóc afortunat, jo escolto les dues. Epa, la fotito...
0: La foto del Monter de...
1: Fotito de divendres.
0: Que es veu que a partir d'ara tots els programes tindran el seu post d'Instagram, no? Que
1: Epa.
0: Entenc que fins ara, no ho sé.
2: Avui és...
0: Ha arribat un...
2: Dijous.
0: Sí,
2: perdó, dijous,
0: missatge,
2: divendres 18.
0: Des de la direcció de Ràdio Caldes, dient que Epa. Hi hauria... No sé què, d'un...
2: Bueno, venim del passat.
0: Ja ho llegiré.
2: Sí.
0: Exacte, com insinua l'Arnau... Tot i que avui és divendres i
3: 18.
0: Ho esteu escoltant tot això, divendres dia 18 de setembre. En quin moment ja és 18 de setembre?
1: És una bajanada.
0: Sí. Això, nosaltres ho estem gravant el dilluns, com estem acostumats.
1: Iepa, bon dilluns a tothom! No, és broma.
3: Què li
1: no
3: passa?
1: És que m'he posat nerviós de cop i volta. Ha passat una setmana?
0: No ha passat una setmana, Feia ja molts de dies que no veníem aquí a la ràdio.
1: Cert.
0: En teníeu ganes?
1: La veritat és que sí. Jo sí.
2: Sí.
1: Que mentida,
0: Ostres, ara com que a més a més...
2: No.
0: Normalment jo em girava una mica les pantalles per veure l'Arnau.
1: Ara no
0: però ara que no el veig, de sobte ha sonat i he pensat, ja veuràs com li he donat algun botó sense voler un altre cop.
1: No, sí.
3: Almenys ni que sigui el serrallet perquè li vegis.
1: Sí, perquè les patilles no,
2: No, m'has tallat. No, sí que tenia ganes. L'únic que...
3: Moltes coses.
2: Sí, o sigui,
3: principi de curs.
2: Tinc ganes, però no sé si...
3: Tindrem ganes.
2: No sé si m'hi quedaré.
1: Oh.
3: Sí que s'hi quedarà perquè ha canviat l'escalada.
2: No, clar, he canviat l'escalada, però...
3: No hi ha prou, punt.
2: Depèn dels estudis. Sí, a sobte tinc una cosa.
3: Estudiarem tots junts, no pateixis.
2: Sí. Aquí la ràdio, mira.
3: Les impressores les tinc.
2: Mira, ja no, és que, avui el que m'han dit és...
0: És més, tu fa molts dies que dius que vols fer seccions, rotllo, que dos per tres vas dient...
3: No, doncs no em farà aquest any.
0: No, sé què. No, pues que vingui un dia i ens expliqui alguna cosa de la que estudia.
3: Vinga, això sí.
0: No? Així
2: us faig un examen del meu examen.
3: Vale.
2: Però més, no,
0: no cal examinar-nos.
2: Clar, per això. No, fer preguntes de
1: jo no
2: cultura,
1: vull feina,
2: de so.
3: Vale.
1: Ah, molt bé.
2: Cultura sonora.
1: Super.
3: Ui,
2: soltura,
3: quin dia?
2: Soltura.
3: Vaig
2: estudiar.
0: Tot i així, us he de dir que...
1: L'Aina ja fa trampa.
0: Vosaltres tres que us heu mostrat tan supercompetitius des del primer dia que us vaig portar
2: sempre.
0: Aquí, havia pensat
1: Fondo.
0: D'aquest any, des de principi de temporada, ja agafar un Excel.
1: Epa.
0: I anar sumant punts.
3: Vale.
1: Ah, en general.
0: Rotllo,
3: vaig guanyar, no
0: estic. General,
1: guanyar de què?
2: Perquè és la reina de la vida.
1: Ok.
2: I l'Aina sempre té la raó.
3: Exacte. Perquè té una superpatilla.
0: Sí. Comencem ja la classificació d'Aina i Eduard Nau.
1: Perfectíssim.
0: Vale. I anirem sumant punts.
2: Comencem competició ja avui?
0: No. Sí, sí, sí. Què? Superllarga.
1: Saps? Una competi?
3: Fins
0: qualsevol cosa, si l'Arnau fa el burro, li ve
1: la temporada. Una competència, una competició de temporada.
2: Es pot acabar en negatiu?
3: Sí.
0: El casal ho he fet servir molt.
3: Tant de bo l'Arnau...
2: Acabaré en negatiu, digues.
3: No vingui. No menys.
0: Si no ve, és menys competència.
1: Hòsties a saco.
3: És broma.
2: No.
3: Però...
2: Sí, és que crec que si vinc, perdré més. Si fent el tonto, si se'm treu en plan, vinc, dic el
3: per coses que no toquen.
2: Bueno, l'Arnau té menys 50 punts, l'Aina té 36 i l'Edu té 36.
1: Sumar per sumar, ara sumarem en propietat.
3: Tant de bo.
0: I com heu sentit, hi ha noves sintonies que jo m'he agafat aquí, encara no les tenim ni ben baixades, però les tinc aquí preparades i la idea és que, bé, torna a ser una cançó de Rigui, la del principi del programa, em feia il·lusió. Aquest cop és de K. Montes, que és un tio que vaig conèixer fa uns quants dies, en un concert de rap. I de sobte ell també era un dels que cantava i
1: va moles, cantar, bueno, no? Sí, ei, em moles.
0: Molt bona, sí. Bueno,
1: va haver-hi maig.
0: Llavors, parlant de cançons, us introdueixo aquesta cançó que segurament heu escoltat, no ho sé, que és l'última dels Amics de les Arts.
1: Ah, he vist algo, eh?
2: No.
1: He vist algo.
0: Va de Castells.
2: Que l'Aina escolti per un cantó aquesta sintonia tan maca.
1: Quina pena,
2: eh? Sí, en veritat, sí.
3: Podem escoltar.
4: Vespre de Tots Sants, Castellers per Sant Narcís.
0: No soc gens conscient si estàs rebentant.
4: El Pilar caigut, però encara som
2: però,
4: aquí.
2: No, està bé.
4: A la catedral,
0: és la història de...
4: Un silenci
2: compungit. Això sí.
0: Si heu escoltat una mica, és la història de Sant Narcís, que es fa un pilar, que es puja fins a dalt de tot. No sé si és una església o una cosa així.
2: Oh, wow.
0: S'ha caminat. El rotllo, es puja moltes escales.
3: És la de Girona. Sí. No és la catedral de Girona?
0: Sí.
1: Em pot sonar?
3: Vull dir, crec que parla de la catedral de Girona i que fan els castellers que pugen totes les escales.
0: Sí, fan un pilar i el pugen.
3: Ah, exacte.
2: Llavors, pot preguntar a internet després... quantes escales perquè...
3: No,
2: uau.
3: Ja
0: és una bestiesa.
3: Però un moment.
0: Però l'any passat diria que per primer cop els hi va caure.
1: Oh!
0: A mitja escala.
2: I quants són?
0: És un pilar de 4, diria.
1: Hòsties.
0: Aquí Caldes

0: M'encanta.
1: Bé, per començar, comentar. Els escaldats de Caldes de Montbui han entrat aquest any al concurs de castells, al concurset concretament, que és com la tercera divisió dels, bueno, i la més baixa també dels concursos de castells.
0: La hipertensión?
1: La hipertensión. I hem quedat en posició 40 41.
0: De quants?
1: No, bueno, classificaven fins al 42.
0: Ei! Molt bé. Raspadet.
1: Però bé, una cosa així, però el que passa és que després hi ha algunes colles que baixen del carro,
0: ah,
1: llavors els altres pugen.
0: Molt bé.
1: És igual.
0: Enhorabona, enhorabona.
1: Enhorabona.
0: Enhorabona.
1: I dir el que us vaig proposar també, que és que el dia 27, crec que cau, és un diumenge.
0: Iepa.
1: Els escaldats estan intentant reclutar qualsevol persona amb dues cames i dos
2: nosaltres
1: braços.
2: El dilluns ens vam ens vam reunir per gestionar-ho.
0: Sí.
1: I vau gestionar alguna cosa?
2: El dijous
0: va haver-hi novetats i el divendres estem molt contents perquè va sortir tot molt bé.
2: Esperem que sigui un sí.
0: Serà un sí. Ja, serà.
2: Anirem uns quants.
0: Ha sigut un sí.
2: La idea és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 8 i 9, potser.
0: 8 i
2: mig. Si venim.
0: 8 i mig.
2: O venim tots o no venim cap. Això està clar.
0: Exacte. Ostres, sí,
1: que guai.
0: Sí.
1: Llavors...
0: Però volem entrepans. Com els programes de la tele.
1: Fent també una mica de repàs, aquest cap de setmana hi ha hagut actuació. De fet, n'hi ha hagut més d'una. Mm-hmm. Perquè... Bé, primer, felicitat, perquè ha sigut la boda de la Cuchi i el Mala.
0: Yeah.
1: I es va anar allà a fer una mica de castells. Després hi va haver també un pilar de l'11 de setembre. Que l'Aina estava rondant per allà.
2: Mm-hmm.
1: I després també el dia 13 va ser ahir que es va fer l'actuació també en motiu de la Diada Nacional, però que es va fer aquí a Caldes, a la plaça Catalunya, amb més colles i tal. Mm-hmm. On es va fer uns quants pilars, un era de dol... després es van fer dos piles de quatre simultanis en els quals jo estava de segon en un.
0: Yeah.
2: Un altre cop sense veure.
1: No,
0: ja la foto, ja la foto, que guai.
1: Segona vegada.
0: Se't veu molt guapo.
1: Que ho faig.
0: Yepa.
1: Després van fer un 3 de 7, un 4 de 7 que el primer intent no va sortir.
2: Que quasi.
1: Però a la segona sí.
0: Com diuen els
1: avisats. I no va sortir, no vol dir que caigués al castell,
0: no.
1: És que el van veure que no tirava
0: i
1: es
0: de
1: va descarregar.
0: Sí.
1: Tot i que ja estava quasi bé. Yeah. Diria que havia pujat la cotxadora ja.
0: Sí.
1: I es va baixar i es va descarregar i bueno, descarregar, entre cometes, sí. Perquè descarregar vol dir que
0: l'has
1: descarregat, però al final va sortir
0: molt bé.
1: Es va fer també un 4 de 6 amb agulla, que els 4 amb agulla són castells molt complicats perquè està tothom molt apretadet.
0: Uh-huh.
1: I van fer un pilar de 5 que va anar una mica justet, però també es va descarregar.
3: Que l'Arnau va notar la seva espatlla. El de 5, va
1: bueno,
3: ser?
1: Clar, sí, el pilar de 5 el portava jo de baix.
3: Sí, sí. Que locura.
1: Llavors, que guai que us hagueu animat amb, o que com a mínim hi hagi aquesta intenció.
0: Sí,
2: la intenció està.
0: La intenció
3: és per l'entrepà, en veritat, això no.
0: Sí. A mi em poses dues vegades més aquesta cançó èpica dels Amics de les Arts i vengo, vamos.
1: No, és xulíssim, te l'has d'escoltar a poc a poc i intentant d'entendre la lletra, perquè és d'aquestes que poses
3: a part 0,5.
1: Si et mires el vídeo ja que sobre...
0: És el que anava a dir, no? Que hi ha com uns sí. Visuals molt xulos en el
1: molt,
0: videoclip.
1: Bueno, és que ja
0: els
1: sabem...
0: Sí, ho fa molt bé, aquesta gent.
1: I ara passem a... l'actualitat. Segur que sempre fem un petit repàs d'actualitat.
0: Iepa!
3: Mola. Mola, eh?
2: Sí.
1: La que sona és Alba Careta. És una tia que ho fa molt bé.
3: Doncs, mola.
1: Bé, teniu alguna cosa al cap que hagi pogut passar durant aquest estiu?
0: Han passat tantes coses aquest estiu.
3: És que jo diria coses meves, clar.
0: No, home, no.
1: L'Arnau s'ha fet mal a la cama.
0: Que es pari el món, sisplau, que tenim un parkourista menys.
3: L'Arnau
1: té una cova a la cama.
3: Tania, ja no. Perquè tinc foto i ja està fins a dalt de tot. Flipes. En una setmana m'ha pujat sencer. Ara falta, òbviament, tancar, eh? Però tot el forat, tota la carn, diguem, ha pujat sencer en una setmana.
0: Que parlem d'actualitat i siguis tan egocèntric de centrar tota l'actualitat en el teu...
3: No, volia dir...
1: Bueno, pel que sigui, algun dia el xaval que feia tombarelles, doncs havia de venir amb la cama.
0: Ja. Home, clar, entre tanta tombarella...
1: Mira que l'Arnau, segurament dins del seu sector, jo penso que ha de ser dels que més curosos

0: són i que més mira per no fer-se mal.
1: Sí. Tots ho hem vist en aquesta taula.
0: Sí, sí, sí.
1: Safety first. Yes.
0: Sí. Algun comentari més abans de començar amb l'actualitat?
2: De veritat. Re, estic molt orgullós de mi mateix. Molt bé. D'aquest any que per fi he saltat dels 9 metres fent voltereta a l'aigua.
1: Amazing.
0: Ja està. Oh, 9 metres, un rotllo trampolí.
2: Què?
0: Eh? Has saltat de 9 metres a l'aigua.
2: He saltat de 9 metres, sí, com... Ah, no, sí, d'una roca, d'una roca. D'una roca, sí, entenc, clar, vale, t'entenc.
0: Un trampolí, he pensat en una piscina.
1: Un trampolí natural.
2: És que quan has dit trampolí he pensat en un... En plan, els gimnastes que van corrent i salten un trampolí. He pensat en això, i penso, però què diu?
3: Professional.
2: He pensat, en plan, salta i ha arribat a 9 metres, què diu?
1: Quan estan tan amunt, quan estan tan amunt, els trampolins dels esportistes...
3: No agafen carrerilla.
1: Sí, bueno, agafen una miqueta... Però són d'aquests, dels que no voten, que és com una plataforma i llavors caus el buit. Terror, eh?
3: Sí. Aquest era l'Arnau amb 9 metres.
1: Vaig a dir que dels esports olímpics és el que més m'agrada veure.
0: Ah.
1: I els gimnastes, les gimnastes
3: rítmiques
1: sí, i les aquàtiques. És que no, uf, que malament
0: les que es posen a la piscina i surten les cametes,
1: exacte. Mm. És espectacular.
0: És una bestiesa,
2: sí.
1: I ara hi ha un noi també.
3: Quina actualitat.
1: Bueno,
2: ja estava pensant
4: als Jocs Olímpics.
0: Hi ha alguna proposta d'actualitat?
3: No. No. S'ha començat el curs.
0: Ah, molt bé.
1: Atropellats, però molt bé.
0: Atropellats?
3: Depèn de quin curs, depèn de quina escola.
1: Exacte, les escoles públiques.
3: S'ha començat el curs, han començat la formació professional.
1: Llets.
3: Per tant, s'ha començat.
1: S'ha començat.
3: Que ja és molt.
0: Que ha sigut entrebancat pel fet de que...
1: Pel fet de les vagues del primer dia.
0: Que si les vagues, que si les onades de calor...
3: Que si pluja
0: torrencial...
3: No, pluges any.
1: Una bogeria. En realitat, l'actualitat d'aquest principi final d'agost, principi de setembre, ha sigut aquest super megavís, no, del Niño, no? Un dels niños més potents, que està fora d'estadístiques, que han hagut, no, tots els meteoròlegs i especialistes estan com creant noves escales perquè ha de venir una cosa terrorífica. I, bueno, esperem que...
0: L'apocalipsi.
1: Bueno, aquí al Vallès Oriental havia d'arribar i...
0: No, no cal que aixequis la mar.
2: Ja, no, és per... no és actualitat.
3: No és
2: actualitat, però he vist un vídeo avui de... Plan... No, però
0: no,
2: perquè...
0: Va dir que sí.
2: Meteorològic.
0: Ja has començat.
2: De Japó, com de preparat està per tsunamis i coses així.
1: És impressionant.
2: No, però la onada que... O sigui, m'he intentat ficar una mica a la pell de una persona que vegi una onada de 40 metres... venint cap a tu, i
0: clar,
2: és que...
0: Recordem que l'Arnau salta de 9 metres.
2: Clar, no 40. No
0: 40 són com 4 salts, i tot d'aigua.
2: Sí, sí. No, i la veritat que... O sigui, ho he passat com malament una estona de dir...
1: Has patit angoixa, has empatitzat tant amb un japonès...
2: No, amb un japonès.
1: Que ni existeix, perquè no hi ha onades de 40 metres d'endavant encara.
2: Què? Sí? No, va haver-hi una onada fa no sé quan que van ser 40 metres.
1: Sí, no, però aquesta persona, si va veure la onada, ja no hi és.
2: No, 100%, òbviament. Però...
1: No pateixis pels morts.
2: Però tipus, o sigui, com que hi ha llocs on es preparen per terratrèmols i coses així, i la veritat que és bastant angoixós. Mm. O sigui, a Barcelona, Caldes, estem superbé.
1: Bueno, tenint en compte que una cosa d'aquest estiu que han parlat és que en el Mediterrani d'aquí al 2030 hi ha un 100% de probabilitats que hi hagi un tsunami.
2: Què?
1: Heu vist la notícia o no?
2: No.
1: Doncs sí. Hi ha la notícia que hi haurà un tsunami 100% segur d'aquí al 2030 al mar Mediterrani.
2: I fins
0: quan... Una hora o altra havia de caure, no?
2: Fins quan... O sigui, quan...
1: Serà un tsunami, és a dir...
2: Quan arriba?
1: No, el que s'està parlant és que no ens hem d'imaginar d'una onada de... no ens hem d'imaginar una onada de 40 metres.
0: Però ens hem de comprar un neoprè.
1: O sigui, és a dir...
2: Ja tinc.
0: No, ja el té.
1: Ens hem de conscienciar que la onada que arribaria, tot i que potser és un metre d'alçada, ve amb molta potència, i clar, un metre d'alçada ens hem d'imaginar que és com la dana que va haver-hi ara fa uns mesos, no? Uns anys.
2: Un any.
1: Bueno, és igual, que ve amb una potència bastant heavy metal. Llavors, a nivell vital, bueno, s'ha d'anar amb compte i, no? I seguir els avisos i tal, però bueno, pot fer molt mal.
2: Sí,
1: a nivell d'infraestructura, tota la zona
2: costera
1: del sud d'Espanya és on més preocupats estan, perquè és zona on històricament ja hi ha hagut tsunamis, Cadis, Huelva, tal.
0: I parlant d'aquest tipus de fenòmens, passem una mica cap al cel i va haver un eclipsi.
1: Correcte.
0: Relativament poc aquest estiu.
1: Tan maco l'eclipsi.
4: Com enllaça l'Arnau.
1: És un professional.
4: Obviamente.
1: Del mitjà. El medi.
0: Bueno. Com el va viure?
4: A casa.
3: El pic del vent.
1: El Dari.
3: Institut Escola Caldes de Montbui.
1: Exacte. Oi, sí.
0: No, no té nom això encara?
1: Sí, Institut Escola Caldes de Montbui.
3: No, no té nom perquè va haver show.
1: Hi ha hagut show?
0: Hi ha hagut show.
3: No ho sé, a mi em van dir, perquè vaig preguntar a famílies, hi havia, o la, hi havia uns quants per votar, després es va quedar el Brull o la Llamborda, sí. I cri.
1: Tant,
3: Institut Escola Caldes de Montbui, de moment.
1: Vale. Doncs ja hi ha una explanada allà de, al costat de les obres.
0: Ens ha obert el llum al menjar.
1: Que, sí, bueno, fantàstic. Ho vam veure molt bé. Sí que és cert que els dos minutets d'eclipse els vam veure, però vam veure tot el pre. I ens ho vam passar molt bé, perquè només érem nosaltres. Vam trobar un paler allà de les obres i el vam posar allà. Jo i uns amics vam portar unes patatones, uns refrigeris.
3: Super.
1: Va ser impressionant. Estàvem molt atents. O sigui, a mi que realment em va impressionar de l'eclipse va ser... la com va reaccionar la natura que ens envoltava, la poca natura, perquè allà al costat de l'Institut Escola al Calderí. Ai, no.
4: Quasi.
1: L'Institut Escola Caldes de Montbui, de Caldes de Montbui.
3: Yes. De no, Caldes de Montbui.
1: Ah, Caldes de Montbui.
4: Perquè Institut Escola Caldes de Montbui.
3: Serà un show amb la Montbui.
1: Uf, clar. Bueno, és igual que hi havia poca d'allò, perquè estem al costat de tot el moviment dels autobusos i tal. Bueno, vam poder escoltar com realment les poques aus que hi havien quan va començar a canviar la llum, estaven com què està passant, què està passant, vamos a recoger la ropa, que la tenim tendida. I llavors, silenci. I llavors, un altre cop. I ja està, em va impressionar això. Fins aquí.
0: Gràcies per la crònica.
3: No, després de l'eclipsi va haver les llàgrimes de Sant Llorenç, també.
1: Tan maca.
3: El mateix dia.
0: Ja ens reconeixem una mica.
3: Sí, no. Bueno, no tots.
0: Ja, yeah, vale.
4: No.
1: És que ho sabia, mira, posa-li un menys un ja, per no saber-ho.
0: Li restem un punt a...
1: Home!
0: No. Però és que si li hem de restar punts a la pues,
3: no comencem no així, saber, no comencem no. Perquè no vindrà, a, o sigui, si només resta. No,
4: ja. Vindré sempre que pugui, en sèrio, però no, si ha un...
1: Però el pròxim ja, dia que vinguis vine amb patilles, tio.
0: No, tampoc tractem de ser...
4: No penso vindre amb patilles.
3: Vale, una altra actualitat.
0: Una altra actualitat. No sé si, mira, potser això dinàmic, la Nou li interessa un puntet més.
3: Les eleccions de Suècia.
0: No, la... és com que ara de sobte les IAs aquesta última setmana les IAs s'estan posant a resoldre problemes del mil·lenni.
1: Ui,
0: de
1: vale,
0: matemàtiques
1: vale. Ah, això, sí, és aquest, és aquesta la notícia.
3: No. Clar, és que és l'única notícia.
1: Sí, no, és que m'he posat molt nerviós perquè em va interessar molt, o sigui...
3: Vale, un moment, és la notícia perquè interactuï
4: me la bufa moltíssim.
1: Però tu la coneixes o no?
4: És clarament.
1: Ah, doncs explica-la, sisplau, Arnau, és el teu moment.
4: No tinc ni idea. No, sí, la conec.
1: Explica.
0: No, jo era per deixar el tema, eh? Tampoc sí, en tinc massa idea.
4: Jo volia dir... Jo pensava que anaves a dues coses de les IAs.
0: Digues.
4: Perquè no ha passat només això.
1: De les iaies.
4: De les iaies. Mm. Ha passat aquesta notícia, que és molt bona.
1: Bueno.
4: Van començar dos espanyols a buscar la solució. Llavors dos francesos...
3: Bueno, la solució de què?
4: D'un dels set...
1: Ubica'ns, Arnau.
4: Un dels set problemes... No,
0: no sé quants són, però hi ha com uns quants problemes matemàtics que han dit que aquests són els del mil·lenni.
4: Això,
0: i és com serà
4: problemes del mil·lenni o alguna cosa així.
1: Molt difícil.
4: Correcte. I un dels problemes... Doncs... Però aquest era el problema més fàcil dels que hi ha.
0: No, clar, o sigui, una mica el que vull que quedi clar és que tot això és pur màrqueting. Rotllo, les IAs volen... Les companyies volen que la seva IA hagi resolt aquest problema per poder vendre's amb aquesta IA fet això, però
1: som
0: realment
1: la millor IA.
0: No era aquesta la direcció d'OpenAI, per exemple, que amb el que està fent pastes amb el xat.
1: Yes. Correcte.
4: Han malgastat. Han gastat... Bueno, vull, espera, perquè hi hagi context. Aquests dos espanyols van voler, o sigui, tenir la idea d'intentar l'equació aquesta o el problema aquest... fer-lo més senzill, com es diu, simplificar-lo. Per aviam si d'alguna manera doncs podien treure la solució. Dos francesos, amb la idea que van treure aquests espanyols, van dir, hòsties, està com molt ben simplificat i creiem que té lògica i poder com aquesta idea. Llavors, amb la intel·ligència artificial, no sé quina, ChatGPT no, antrofònic, algo així, antrònic, no recordo com es diu, van intentar doncs buscar la solució. No sé si la van trobar al 100% o quasi, però encara no s'havia fet públic aquesta solució. Però la cosa està en que la gent de ChatGPT, diguem, van veure que
2: que s'estava trobant solució, llavors volien
0: sí, ells. Sí, va arribar com a xivatazo.
2: Correcte, no? Volien ser ells els primers. I la cosa és que ara...
1: Us imagineu que són les ies entre elles que s'ho van xivant? Ja, no, ja... és que jo tinc una por, això.
2: Ja...
1: No, és que clar.
2: No, hi ha una hipòtesi que és això, però es creu bastant que no, per tot el... No, es creu bastant que no, voy. Per els milions que s'han gastat, no serien tan retrasada la ida, la IA, si no haguessin parlat. Vull dir, en refereixo, no s'haguessin gastat 15 milions de dòlars si no hagués sigut perquè el ChatGPT ho ha intentat buscar per ell mateix. Llavors, el que passa és que la humanitat fa servir... Sí, la humanitat. Està pública la versió 5 a la gent que paga. Se sortirà la versió 6 i estaven fent servir per trobar aquesta solució la versió experimental, que seria la 7, que fan servir només els de la companyia de ChatGPT.
1: La cúpula!
2: Però la cosa és que d'aquesta versió 7... No sé quan...
3: Han fet la 7.2.
2: No sé quants milers de, o sigui, com milers de ChatGPTs confusionats a la vegada. Per això hi han hagut 15 milions de dòlars per fer això, perquè no ha sigut
1: perquè ha costat molta pasta.
2: Correcte, no ha sigut una ella sola com intentar buscar la solució, sinó com enviar-li la mateixa.
0: Sí, la cosa és com que per simplificar i el que jo he mitjanament entès, que per solucionar aquest problema o
2: que estava ja quasi solucionat
0: endavant, el que havien de trobar era un escenari molt concret en què es donessin unes condicions exactes que demostressin una cosa. Llavors el que han fet és fotre tantes dies com han pogut a treballar per buscar i al cap de X hores l'han tret. Però que és una bestiesa.
2: No, però el que menciona la Ford...
0: Si ho haguessin hagut de fer els humans, no tires.
2: Correcte, però el que menciona la Ford és que ja estava quasi la solució, l'únic que no era pública, i per... O sigui, els de ChatGPT per... Nosaltres volem ser primers al posar-la pública. Van decidir cremar RAM, o sigui, cremar ordinadors per ser ells els primers, que és molt bona idea.
1: No, es podria arribar a comparar la cursa de les guies amb la cursa de, no, dels
0: astres.
1: Ah, no, bueno, no, la cursa dels coets que va haver-hi entre Rússia i Estats Units. O sigui, això em fa molta por. O sigui,
0: bueno, a petita escala, de moment.
1: Però... A petita escala, però és que estem agafant embranzida. No, sí, això és terrorífic.
0: Al final és un negoci enorme.
1: Sí, dir, una pasta
0: molt tocha de sobte, que hi ha un mercat nou i
1: se'ns oblida una cosa.
0: Competeixen com bèsties i a sobre en un terreny on és tan delicat tot el que passa per l'ètica. No,
1: és que clar. Se'ns està oblidant que som humans, que tenim problemes més humans a resoldre, que és molt interessant que tot això empenyi, no?, les noves tecnologies a avançar i tal, però per una altra banda és no ens oblidem que tenim un cor. Sisplau, hi ha gent que ho està passant malament.
0: I ara, no sé si voleu dir alguna cosa.
2: Volia acabar, que m'he recordat això, una cosa.
0: No ha tingut aquí una cosa.
2: Els francesos, quan ho van fer públic, van dir que gràcies a les dues persones espanyoles, amb nom i cognom, els de ChatGPT no van posar-ho. Van dir, aquí està el resultat. I després de 2 hores ho van rectificar i van dir, aquests espanyols.
0: És veritat. Sí.
1: És que estem perdent la humanitat. És que ho veus, que estem perdent la humanitat.
2: És que em sembla preciós. No, estic molt preocupat. Quan la gent ja va dir com, una cosa, això no era... Van dir, ai, perdó.
0: Bé.
1: Aneu a casa als veïns i fos una abraçada.
3: Tracteu-les bé, per si de cas.
0: Us porto una nova secció.
1: Jo li dic gràcies ja, vale?
0: D'acord?
1: Ja. Yeah. Nova versió, ai, nova secció. Secció.
0: Llavors, en aquesta nova secció, representa que la idea és, a veure si dura, cada dia portar-vos un país i anar, doncs...
1: Sencer, no hi cabrem aquí, eh? Estem a l'estudi petit.
2: El farem fora.
0: No podrem fer-lo.
2: Li baixarem un pont, com a mi.
0: No podrem cobrir totes les arestes d'aquest país. Però començarem amb ordre alfabètic. Llavors,
3: Albània.
0: Jo ara us posaré com a pista música d'aquest país.
1: Ah, juguem a endevinar. El primer punt de la temporada.
0: El primer punt, si algú endevina.
1: L'Aina ja comença a mitges perquè només s'escolta d'una orella.
0: Això sí, mòbils avall. Segurament l'Arnau no està fent trampes.
1: Mira, Arnau, et prendré la IA.
3: L'Arnau està fent feina.
2: Sí.
1: Pobre meu. A veure...
0: Se m'ha tornat loco ara el...
3: Toma, punt per nosaltres.
1: Jo estic més ràpid.
5: Zehade sathe jahanam Hamin khosh amad o bas Ke khub o zisht o Badi rozgar dar gozar.
1: Ah.
0: D'acord. Quan algú tingui algun... país al cap que aixequi la mà.
3: Però una cosa...
0: O que ho digui directament.
2: No, que aixequi la mà i
0: perquè
2: qui
0: potser dos ja el teniu, o no? No sé.
1: Afganistan.
0: És Afganistan.
1: Uaaah!
0: Com parlero?
3: És per ordre alfabètic, vull dir, és el primer de tots.
1: Bueno, però ho he dit jo.
3: Ah, sí, sí.
2: Què?
1: Però una cosa...
2: És, per, o sigui,
3: és
2: està,
3: el primer que ha dit.
2: Clar, però està, bueno, però... està ordenat per alfabètic de veritat. O sigui, jo el següent dia que me'ls memoritzi...
3: O sigui, me
2: te l'estudies? Sí, ja, eh? L'Arnau ho ha fet fatal.
0: Però així
2: fet, te l'estudies. M'ho estudiaré, no m'ho estudiaré. Bueno, ja, sí,
0: si ets suficient competitiu com per estudiar-t'ho...
2: No ho soc.
0: Tu estudies.
2: Jo estava estudiant so.
0: I això que t'endús.
2: Ja, en veritat, sí, estaria bé. Seran molts països.
0: Llavors, comencem a Afganistan. Aquest que sentia més...
2: Albània.
3: Ja s'ha dit.
0: Considerat el pare de la música pop afganesa.
3: Què? Un moment, podeu escoltar-lo?
1: No puc.
2: Música pop.
0: Estava dient el...
1: És que m'he perdut. Estic tan emocionat al punt.
3: Allò era música pop?
0: En aquest moment no. Però jo diria que s'anima.
3: Ah, vale, està flipant.
2: És totalment pop.
1: En realitat el concepte pop no és popular. Si la gent l'escolta, és una música pop d'Afganistan.
2: Llavors, això és veritat. No,
0: tot i que us dono per bona la resposta d'Afganistan,
3: sí.
0: És una mica complicat, hi ha una mica de conflicte amb com s'ha d'anomenar aquest país. Si es diu l'Emirat Islàmic de l'Afganistan o la República Islàmica de l'Afganistan, que és... Això passa perquè la majoria de països del món i l'ONU no reconeixen aquest govern com a govern legítim, el dels talibans, així que internacionalment el país continua apareixent com a República Islàmica de l'Afganistan en comptes d'Emirat Islàmic de l'Afganistan.
1: Vale.
0: D'acord? Situem-nos al mapa. Algú té alguna idea?
3: Home.
0: Per sumar punts una mica?
1: Jo no el sabria posar en un mapa, eh?
0: No, eh?
1: O sigui, ara mateix no.
0: Si em doneu països que,
2: Àfrica,
0: que toquen amb Afganistan,
2: Marroc.
0: Punts. I no vol tirar de països a l'atzar, no? Però no n'has donat ni una. I
3: no, et podem dir continent.
2: Congo.
1: Sí.
0: Clar, el
3: que
0: continent
3: és Àsia.
1: Àsia.
3: Sí. De tot el continent asiàtic està al sud.
0: Sí.
1: No?
3: Jo també diria...
0: Si ningú diu res més precís que l'Aina, li dono el punt a l'Aina.
1: Sí, no, dona-li el punt a l'Aina perquè sí, m'ha ubicat ella. Jo he pensat el del punt.
3: En plan Índia.
1: Sí, no?
0: Està bastant situant al cor d'Àfrica. Ai, d'Àfrica.
3: Està flipant. Però dona el punt.
0: No té sortida al mar, d'acord?
3: Vale.
2: No els hi ven
0: els limita...
3: Amb Kazajistan.
1: No han de tenir por dels tsunamis.
2: Correcte.
0: Limita amb Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan...
3: I tots els tants.
1: Que bé que estan.
0: I té una petitíssima frontera amb Xina.
3: Ui,
1: és que Xina tan gran.
0: Sí. Ja. Però de debò, si us hi fixeu al mapa, rotllo, és el país i llavors hi ha com un petit apèndix
3: el podem buscar.
0: Que toca Xina per un mil·límetre del mapa i aquest ja te'l dona com a bo.
1: Clar.
0: La capital, algú té alguna idea?
3: Ni idea.
2: Teruel.
0: Kabul.
1: Ah! No siguis Kabul.
3: I on està Xina? Ai!
1: A veure, volem veure el mil·límetre en el mapa.
2: Ai, sí, és un... Ah, és l'apèndix.
3: És l'apèndix. Vale.
1: Wow.
0: Llavors, Afganistan té dues llengües oficials.
1: L'afganès
2: i el català.
0: El paixtu.
1: Paixtu?
0: Que és la llengua autòctona del poble paixtu. I parlar de l'Afganistan, el Pakistan i parts de l'Índia, amb vora 45,5 milions de parlants, documentada des del segle XVI, pertany a la branca irànica de la família indoeuropea. I el seu lèxic conté molts manlleus de l'àrab clàssic. Llavors ve una mica d'aquí, ja que la majoria dels seus parlants són musulmans.
2: Puc aportar jo...
0: Digues.
2: No ho diré.
1: Vale, guarda't la resistada.
2: No, resistada.
1: Ah, vale.
2: Ho dic, ja està, per tot tu. Puc aportar jo les mesures tant de penis com de pit de cada país que vagis dient?
3: No.
0: També hi ha la llengua de Dari, que és la llengua que prové del persa.
1: Jo crec que li podríem donar un punt a la raó per la barbària.
3: No podem donar un punt per això.
1: Ai, donar, aprendre. Jo crec que sí.
0: El Dari prové del persa, ha anat evolucionant independentment del persa, però és una variant formal. És la més important de les dues a l'Afganistan. Algú sap quina és la moneda de l'Afganistan?
3: Un turquish. No.
1: La rúpia.
3: Oh.
0: Arnau,
3: un sol.
0: Arnau, si tires el triple igual t'entra, no és broma.
3: Un... Una lira.
0: No. La moneda de l'Afganistan és l'afgani.
1: Oh! Oh! Que cuqui!
3: Està, sí, perquè jo he dit un turquish.
1: No m'importa un afgani.
0: Un euro equival a 76,05.
1: Uf, que mal. Que difícil calcular, no? Ui? Molta coma. O sigui, molta coma, molt decimal. Bueno, és igual, ja m'ho he entès. Fa mandra.
0: El punt més alt de l'Afganistan, i això no és tonteria, és el Noshak, amb més de 7.400 metres. Bastant alt, la veritat.
1: Hòstia.
0: I a més, ara ja ho veureu, perquè Afganistan, més enllà de conflictes internacionals, es veu que a nivell de natura és una bestiesa.
1: És una bestiesa.
0: De muntanyes, i és un paraís per tot el que són escaladors i gent que li agrada fer muntanya.
4: 13,69.
1: Ara tots els instagramers.
0: Un dels països més muntanyosos del món.
1: A fer vídeos. La caïda de dels instagramers. Influencer, què has dit? Uf, és que sóc tan boomer. Sí.
0: Tot això per la serralada d'Hindu Kush, que travessa gran part del territori. Anem a història. Aquí no tenia preparat res, però si algú sap alguna cosa de la història d'Afganistan...
1: Jo sé una cosa, no, que van fer els afganesos molt xunga.
0: Sí, no?
4: Jo sé una altra cosa.
3: Entenc que la història és l'únic que sabem.
1: Sí, la història més recent...
0: Bueno, miro de començar primer, una mica enrere.
1: Per ubicar,
0: respecte,
1: no?
0: També,
1: sí, no?
0: Al país, que no tot quedi tacat.
1: Correcte, correcte.
0: Ha estat durant molts segles un punt de pas entre Orient i Occident. Per aquí passava la famosa ruta de la seda, que connectava Xina amb Europa. Va formar part de grans imperis, com el persa i el d'Alexandre el Gran. Durant molts segles va ser un centre de comerç i de cultures, i al segle XX va viure diversos conflictes i invasions. Finalment, Rússia i Anglaterra garantien la independència de l'Afganistan el 1907, fet que no es va consolidar fins al 1919, un cop acabada la Tercera Guerra Anglo-Afganesa. He tingut problemes amb els anglosaxons. Mm-hmm. Hi ha una invasió soviètica al 79. Durant aquella guerra, després els Estats Units, el Pakistan i l'Aràbia Saudita van donar suport als grups mujahidins contra la Unió Soviètica, i aquell conflicte va deixar pas a un país bastant devastat. El 2001, després dels atemptats de l'11 de setembre, que entenc que va per aquí la cosa...
1: Sí, tots estem ubicats.
0: Va ser fa molt poc, l'11 de setembre. Mm-hmm. Nosaltres, com a mínim, tenim un millor motiu per celebrar. Tot i que tampoc és una victòria del tot.
3: No ho
0: és.
1: És una altra derrota més.
0: Doncs això, als Estats Units hi va haver els atemptats de l'11 de setembre, i els seus aliats van envair Afganistan per expulsar els talibans i perseguir Al-Qaeda.
4: Flipes amb els Simpson, eh?
0: Del 2001 fins al 2021 hi va haver una guerra que va durar 20 anys, milers de víctimes civils, es van crear institucions democràtiques i es van ampliar drets, especialment per moltes dones i nenes en zones urbanes. Però el 2021, no sé si us sona també, que hi va haver un moment d'aquests que la gent estava com molt de que volia fer-se ressò, però ningú acaba d'entendre com s'havia d'interpretar, que és que els Estats Units es retiren de l'Afganistan, i això fa que els talibans recuperin el poder molt ràpidament.
1: Correcte.
0: Llavors hi havia gent que era com, bueno, s'han alliberat dels Estats Units, però d'altra banda és com...
1: Venen uns que potser són una mica pitjors. Allà,
0: no sé, la situació dels drets humans es deteriora moltíssim, sobretot per dones i nenes, prohibició de l'escola secundària i universitària, restriccions laborals, limitacions molt fortes de llibertat de moviment... Bueno. I què passa el 2026 ara mateix? Que encara hi ha violència a la frontera amb Pakistan, on els dos governs s'acusen mútuament de donar suport a grups armats, i hi ha hagut bombardejos i combats transfronterers que han afectat civils.
4: Que bé.
0: Pues sí, ja sabíem, no? Vull dir, quan us parlo d'Afganistan...
3: No és
0: per
3: un,
0: molt que
3: no és un
0: potser
3: país...
0: no localitzis exactament el mapa, dius, ja sabem
3: que està en guerra.
1: Hi ha una tensió, exacte, no acaba d'haver-hi una pau, hi ha una tensió allà social i política molt, molt, molt tensionada.
3: Total.
0: Tornem al paisatge natural, i és que sovint només sentim parlar de conflictes, però el país té paisatges impressionants. Té un parc nacional brutal que es diu Ban de Amir. Hi ha llacs d'un color blau superbèstia, valls com la de Panjshir, i muntanyes nevades com la serralada de l'Hindu Kush, que és el que estàvem dient abans.
1: Un super aplaudiment perquè l'Arnau no s'ha equivocat en cap nom i són molt complicats de dir.
0: No ho sabeu si m'he equivocat o no, perquè no teniu avió.
2: Jo suposaré que t'has equivocat.
1: No se sabe, no?
0: I passem a una altra de les parts en què podeu col·laborar, que és la bandera. Teniu alguna idea?
2: No miraré.
1: Verd, m'ha vingut al cap verd.
3: Vermell.
1: Vermell, verd,
0: per cada
1: verd
0: color us dono un punt.
2: Negre, verd, vermell.
0: Verd, vermell, negre. Sí. Perfecte.
1: Epa! És que som... Sisters.
3: L'ha vist.
0: I el verd, vermell, negre és la bandera de l'Afganistan, però la que coneixem per la República Islàmica de l'Afganistan, com dèiem abans. Hi ha la bandera de l'Estat Islàmic de l'Afganistan, que és la dels talibans, on hi podem trobar la... Això sí que no tinc ni idea si ho pronuncieu bé. Shahada. No sé si sabeu la bandera d'Aràbia Saudí, que són unes lletres
1: vermelles.
0: No, és verda i té unes lletres blanques. Blanques.
1: Això blanc, perdó.
0: Doncs
3: no,
0: això és
3: el
0: Shahada. En aquest cas és només negre sobre fons blanc, i és una declaració de fe a únic Déu d'acord amb l'Islam i les ensenyances de Mahoma. El blanc simbolitza, segons els talibans, la puresa de l'emirat, i la shahada és l'únic element principal.
1: Hòstima, tu. Quant simbolisme,
0: això, molt semblant a la d'Aràbia Saudí. En canvi, la de la República Islàmica de l'Afganistan, que és la que dèieu vosaltres, que és negre, vermell i verd, té aquests colors perquè el negre representa el passat del país i els períodes en què l'Afganistan va estar sota dominació estrangera. El vermell és la lluita per la independència i el sacrifici. I el verd representa l'Islam, que és la religió majoritària.
1: Un moment, és que venim dels colors.
3: S'ha d'aplaudir.
1: S'ha d'aplaudir, això.
2: Venim negre, dels colors, mira això. Línies vermelles.
0: Oh, no, tota la raó.
2: Uau.
0: A sobre, des del meu punt de vista,
2: és la bandera.
1: Estem organitzats.
0: Dios. És vermell, el negre, vermell, verd.
2: Uau.
0: Perfecte.
1: Un aplaudiment. Deditos. Ara.
0: Llavors, dins d'aquesta bandera de la República Islàmica de l'Afganistan, tot i ser negra, vermella i verda, hi ha un escut al mig. Aquest escut, hi ha una mesquita, referència a l'Islam. Damunt de la mesquita hi ha una shahada, que és també molt semblant a la que parlàvem abans. L'Aina està fent veure que és una mesquita. La professió de fe islàmica, això. En àrab hi diu: no hi ha més Déu que Allà i Mahoma.
2: És que ens hauríem de gravar, tio.
0: I a sobre d'aquesta mesquita hi ha una mena de com rajos de sol naixents, que representen un nou començament. Després també aquest escut està envoltat per dues garbes de blat que representen l'agricultura de la planta.
3: Super.
1: Quin és el plat típic?
3: Ara...
0: Molt bé.
1: És que
0: era just el que venia ara.
1: És que...
0: La gastronomia afganesa barreja influències del l'Orient Mitjà, l'Àsia Central i l'Índia.
2: Dàtils.
3: Com
0: curts. Porto plats típics.
1: Plats típics. Vale, comencem per salats o dolços?
3: Llegeix.
0: Com tu vulguis.
2: El que sigui.
1: No,
0: comencem pel kabuli pulao.
2: Kabuli.
0: És un arròs, és un arròs amb pastanaga, panses i xai.
1: Veus, veus? Oh... Clar, és que són molt agradolços en el sentit més literal.
0: En porto 4, després en trieu un.
1: Ai, que bé.
0: L'últim té cosites. El segon plat és el mantu, que és una pasta farcida de carn cuinada al vapor.
2: Jo sí.
0: Després hi ha bolani.
1: Com pots, perdona?
0: Bolani.
1: És bolani.
0: Un pa farcit de patata o espinacs.
2: Fora,
0: i per últim, com no, hi ha el kebab.
1: Ei,
3: No
2: sí.
3: Podia...
2: Sí,
3: no.
2: Kebab. Jo sí.
1: Haig de dir una cosa. A mi, de tots els plats, el que més m'interessa és el panet aquest farcit d'espinacs i patata.
3: Totalment.
2: Estic d'acord.
1: M'imagino que és com un gnocchi, o més gran.
3: Com es diu?
0: Bolani.
3: Té.
2: Bolani. Bolani.
1: I amb alguna salseta o així, en plan...
2: El kebab, sí.
0: Mira.
1: Escolta, el kebab el coneixem
3: molt tots. Molt bé, en plan pan de pita.
2: Té pintón, eh?
3: Oh.
1: És que aquests pans són molt agradables de menjar, perquè no fan gruna.
0: Sí, lleugers, a més a més.
1: No? No? Pim, pim, pam.
3: Molt bona pinta té.
1: Doncs sí.
0: A més a més, el te és una... L'Arnau quan s'avorreix, comença a fer
1: vidors. Home, és el més interessant que m'escolta.
0: El te és molt important, també.
1: El te...
0: Se'n pren diverses vegades al dia i
1: segur que en tenen tres, el negre, el vermell i el verd.
2: Pensava que anava a dir el 1, 2 i T.
1: Venim més tontos que la temporada passada?
3: Sí,
1: jo crec que sí, però vinc.
2: Sí, sí, sí.
0: Després, a nivell cultural, és un país amb moltes ètnies i moltes cultures. Com ja hem dit, té dos idiomes oficials, però hi ha els paixtus, els tajics, els azares, els uzbeks i moltes més. Per exemple, destaquem el Novruz, que és l'any nou persa, celebrat a la primavera. I això, sobretot, ho parlàvem abans amb el te, però es veu que l'hospitalitat és superimportant com a valor dins del país.
1: Ei!
0: Passant a l'esport, el buscashi és probablement l'esport més espectacular del país, on genets de cavalls competeixen per controlar una peça de pell de cabra i portar-la fins a un objectiu.
2: Com una peça de pell de cabra?
1: Una peça que està feta amb pell de cabra.
2: Vale, però no és una cabra que és...
0: Ja per acabar...
3: No és una cabra.
1: No, no és una cuixa. No és una cuixa, no. Una cuixa de xai.
0: És un dels, dels principals orígens del llapis de l'atzuli.
1: De, oh, oh, de color blau, eh? Del teu, Arnau.
0: De color blau, que ja utilitzaven els antics egipcis. Les catifes afganeses són molt conegudes arreu del món. I més del 70% del territori és muntanyós, que això és bastant loco. Ja us he dit que és tot muntanya.
1: Tot muntanya,
2: eh? És l'escalada.
0: Llavors, jo aquí, abans d'acabar la secció, us volia proposar fer una mena de classificació a mesura que anem parlant de països, però hem de triar quins serien els criteris.
1: Clar, hauríem de veure la classificació de països, com la
3: vale,
1: fem?
3: Vale, un moment.
0: Jo penso que hauríem d'intentar fer uns criteris nostres completament subjectius i
3: totalment,
0: que no tinguin res a veure amb...
1: res.
0: Amb res.
2: Era broma, era broma.
1: Jo crec que un punt seria si aniríem a fer turisme, no?
0: D'acord.
3: En plan, si hi aniríem.
1: Si hi aniríem, no?
2: Un altre punt si és inscrita... si la bandera ens agrada.
3: Sí. Amb ell ni l'escoltem.
2: Sí.
1: Bueno, a veure, potser l'estètica de la bandera. L'estètica,
2: sí, no,
1: l'estètica
3: però és
1: de la bandera.
3: Que no hem vist ni la bandera.
1: No, bueno, ens l'ha dit.
2: Ens l'ha dit i de pot veure.
0: Si la bandera
2: cutre,
0: ens agrada,
1: no?
0: Si hi aniríem...
3: No, algú i... de la cançó o algo. Vull dir...
0: La música, si ens agrada.
2: Em sembla
3: gràcies,
2: molt bé.
3: És
2: sí.
3: Que...
2: Sí, sí, clar, clar.
1: I jo crec que o sigui, ja que parles dels plats típics també si ens interessa o no la gastronomia.
0: Gastronomia
2: i mesura de penis.
3: Si en plan, si ens embafaríem amb aquesta o no, saps? En
1: clar.
3: Plan, si tu menjaries tot.
1: Sí.
0: O sigui, que sembla, en portem quatre. Que és,
1: hauria
0: si
1: de ser
0: diríem,
1: sí,
0: si la bandera ens agrada, si la música ens agrada i la gastronomia. Llavors, què us sembla si la cinquena és completament subjectiva? Rotllo, li posem una puntuació simplement per si veiem
1: quina nota li poses a l'Afganistan
0: sí.
1: Vale.
2: Pel nom
1: la nota que li posem al
3: país és per la vestimenta
2: el nom, no, el
0: llavors,
2: nom.
1: Afganistan
2: sí,
0: del 1 al 10 hi aniria, del 1 al 10 quan hi aniríeu? Quantes ganes en
3: però ho hem de consensuar
1: cadascú hem de posar sí. La nostra o
0: voleu fer cadascú la vostra?
3: No,
1: no,
3: però no,
1: si no,
3: no serà
1: com aprovem el país, o sigui, clar
2: no tinc cap imatge en el cap de què és Afganistan.
3: 5 i mig.
1: Ua, doncs t'acaben de fer una descripció molt
3: perquè ampli. Perquè jo el pan sí que el vull menjar.
1: Aprovem per el menjar.
3: 5.
0: D'acord.
3: O l'aprovem i només ja està.
1: És que, clar,
0: no, però
1: políticament...
0: fem categories de tot. Primer, hi aniríem. 5 i mig, hem dit, sobre 10.
3: És que en realitat no,
1: no
3: hi aniríem.
1: Jo no hi aniria.
3: Doncs pues 4.
0: Molt lícit.
1: Sí. Molt lícit, jo no vull...
0: 4 és suspens, però ajudar els països sí.
3: Que
0: no hi aniria... Bueno,
2: jo crec que són 3, per mi. Però 4.
0: La bandera ens agrada?
2: És bastant... Cutre.
0: Triarem la de la República, d'acord?
2: Sí,
0: que és la que hem vingut avui. Ens agrada o no?
3: Sí.
2: Espera,
3: ens agrada.
1: Ai, m'acaba de venir una cosa, perquè amb el comentari, perdonem, eh?
0: Digues.
1: Podem, hòstia, afegir, guai, eh? Podem afegir una sisena...
3: Ens maten o no?
1: Si em maten o no em maten? En plan, per fer també
3: una
1: miqueta
3: de... És
1: que
3: jo li dic, tu no hi aniries perquè et maten.
0: Fem que sigui la cinquena.
1: La cinquena, vale, que la cinquena sigui...
0: Sortiríem vius?
1: Sortiríem vius.
3: Vale.
0: Així jo... també és com que pots englobar una mica
2: sortiries
0: més, perquè no necessàriament sí. Ha de ser una persona.
3: No, no.
1: Exacte,
3: no,
1: no. Sortiria en vius.
2: Ja ho sé, però és que segur
3: que
2: en
3: no.
2: Gay.
0: Llavors, a la bandera quin número li posem? Arnau, tu has proposat la...
2: A mi m'agrada bastant la bandera. Ui. Sí, em sembla bé.
3: 7 i mig.
1: Un notable, una bandera notable.
3: Sí.
1: Eh?
3: Sí.
0: La
2: a mi
0: música...
2: sembla bastant normal, però el dibuix m'agrada.
0: La música?
3: Quina gòbio, la claqueta.
1: Saps? És una mica una música de trippy, no? No us imagineu com
2: hi ha, un periscopi? Hi ha alguna cançó en escanti?
0: Sí, te la pots escoltar fumat. Sí.
2: Hi ha alguna cançó en escanti?
3: Abans de cantar.
2: Alguna part on escanti?
3: No, para.
2: Que et canti una noia. O sigui, no sé per què, em ve més alt que...
1: No, les noies no... La vanitat, pel que sigui, no ho poden fer massa.
2: No. I aquest gaire no crec que sigui. Xicona. Em suspendria. Jo li posaria un 4.
0: També és veritat que, òbviament,
2: hi ha amb una cançó no
0: representa...
1: No, clar, és que estem...
0: Però la que hem pillat...
2: Ja està, correcte. No, no, que això no és...
1: Sí. Per les vibes, sí, per les vibes no de trippy, un 5.
0: Un 5? Va, 5.
1: Sí.
0: Gastronomia?
1: Home, m'ha interessat l'arròs amb pastanaga.
2: Un 7 i un 9.
3: Wow.
1: Vale, doncs fem un 8. Fem un 8.
0: I per últim, ens sortiríem vius?
2: És que què va?
1: No.
2: Sí.
1: Pel que sigui, Arnau, igual...
3: Jo també crec que no com a dona, per tant.
1: Jo...
0: No, eh?
1: Vale. No.
3: Per a tant... mi no em poden treure els privilegis, per tant.
0: Llavors, de l'1 al 10...
1: Niquels, és que ni gels ni gais, llavors Niquels, 0.
0: De l'1 al 10, l'Edu encara pot dissimular una mica.
3: Sí. Ojo, a mi, jo me disfresso de tio i aquí no me coneixen.
0: Poca broma,
3: no,
0: eh?
1: Fora broma.
0: L'Aina disfressa molt bé de tio.
2: I que flipes. Vull dir, no, l'Aina passa per tio.
3: Tu no em vas conèixer, imbècil.
1: És veritat, és veritat. Estaves molt desubicat.
0: L'Aina va fer una obra de teatre, que era un home.
1: Sí, exacte.
0: El paper.
1: 100%.
0: L'Edu no sabia quina era.
1: I molt bé.
0: Va acabar la d'això.
1: Correcte, va acabar el vídeo i no vaig veure l'Aina. L'Aina.
2: L'Aina.
0: De l'1 al 10.
1: 0.
3: Què?
2: No, el què? De sobreviure?
0: De sobreviure.
1: 0.
2: No,
0: home, hi ha pitjors països.
2: Un 6.
1: Bueno, amb tant de muntar... Bueno, sí, hi ha no pitjors països, però...
0: A nivell de...
1: Sí, 3, sí, 3. Vale, sí, un 3, un 3. Vale, sí,
2: un 3?
1: N'he pensat un altre que segur que no.
0: Vull dir, ara... O sigui, 3 i tots els conflictes, a més, ara mateix, tampoc estan 3, en el 6, pitjoríssim la moment de la història.
1: No, no, jo crec que un 3.
0: Quedarà un 3, eh?
3: 12 dividit en 3 és un 4.
2: Sí.
1: Ui, jo el baixaria, eh?
3: Jo he dit 3, tu 3 i ell ha dit 6. Un 6. 12
2: no, però, entre 3.
1: Que empatitzis amb un puto japonès, perdona, és que ara m'encabrejo.
2: Digues.
1: Que empatitzis amb un puto japonès que li ve una onada de 40 metres. No empatitzis amb una gal i amb un gai.
2: Sí, empatitzo.
1: Pues posa un 3.
2: Però crec que no...
1: No, és que sortirem enfadats d'aquesta taula. Posa un 3.
2: Jo ho salvaria. Jo donaria la cara per vosaltres.
0: Llavors, amb un 3 li queda un 27
1: i mig. Donaries les patilles.
0: Li queda un 27 vale. i mig sobre 50.
1: Un?
0: Per tant, un 27 i mig sobre 50, que és un 5 i mig.
1: Perfecte, estem tots d'acord.
3: Ja, és el que li havíem donat la primera.
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
3: De país, 5 i mig.
1: Molt bé, perfecte. Que doncs ens creguem aquí... suficients com per aprovar. Això és vendre
2: país. Farem un país per programa. Vull dir, em puc estudiar només el següent. Si no, no crec que m'estudi.
1: Espectacular.
2: Wow.
0: Llavors... Jo tot i així no us diré quin és el següent que ve per ordre alfabètic, rotllo, perquè realment però, si voleu fer trampes... Doncs...
1: No, clar, però no pots canviar, però pots canviar si vols.
0: També no. Puc, si veig que...
1: Fes el que vulguis.
0: Si, jo no si veig que no funciona, ho canviaré.
2: Jo no faré trampes.
0: Si no, doncs...
1: Home, la gràcia és que no mirem.
2: No, però...
0: Ja, però d'altra banda també et dic, és un tipus de trampa que segons com...
2: És sense no, voler, perquè sé que...
0: Realment és tan competitiu que has volgut estudiar-te
2: no, però,
0: l'Afganistan...
2: No, però no només per això.
0: Quasi diré que t'aplaudeix.
3: La meva pregunta és...
2: Que només per...
3: Entenc que és a nivell alfabètic, però és com una ruleta de la suerte. En plan, que la següent és la B. I...
0: No.
1: Ah, o sigui, són o tots els... Hòstia, hòstia pues falten molts per arribar als xulos, eh?
3: És que no arribarem.
1: Suècia, Suïssa...
0: Quin vols, Aina?
3: No sé, un peruanito. Ah!
0: Els tres peruns queda lluny.
2: A, B, C,
1: que
2: ens
1: quedem lluny.
3: Però si fem un per cada lletra...
2: L-M-N-O-P...
1: Ah, però falta poc per Anglaterra.
0: En voleu fer un per cada lletra?
2: A, B, C, D...
3: Saps? I tu et busques...
1: Anem fent la roda.
3: B alta, un... I si continuem, doncs ja quan acabem... per totes les lletres, tornem a la A.
2: Mires els de la B i el que et sembla més curiós l'agafes. Ja està.
3: Sí, el que et vingui de gust. Però així estudiem els de... O sigui, no estudiem, però m'estic pensant quins hi ha de B.
1: Vale, doncs, jolín, és que jo vaig a... Jo el novembre vaig a un de B. Llavors m'agradaria molt que pel mes de desembre féssim la B.
3: Però si toca la setmana que ve.
1: Per això és impossible.
3: No, doncs ja ho tindràs.
2: Doncs quan...
0: Quin vols amb la B, perdó?
3: Doncs pues Bèlgica.
2: Clar.
1: Sí.
3: Veus?
0: Bèlgica, eh?
2: Vale. Perfecte.
3: No cal que el facis,
2: no
3: eh?
2: El facis. No,
3: sabem
2: no.
3: Que és Brussel·les.
1: Patates amb musclos, eh? És que m'explota cap company.
3: Musclos, tingui... patates.
1: Patates amb musclos.
3: Que... Tenim informació d'aquesta.
2: És que clar, guanyar no és l'Edu.
0: Farem Belize.
2: Perquè l'Edu s'ha estudiat tot per anar
1: no
2: a Bèlgica.
1: No,
3: jo ja hi he estat.
2: Has estat a Bèlgica?
3: El 2014.
2: Oh, no. Ai, obvio.
3: Ah, no.
2: Te'n recordes?
3: 15.
2: Bastant de tot.
0: Sí,
2: és que jo de fa 3 anys ja no me'n recordo.
3: Sí, clar. I més a països que m'agrada. O sigui que...
1: Home, t'ha d'agradar perquè tenen una ciutat que es diu...
0: Avui era el primer
1: sí?
0: programa.
1: Visca el primer programa.
2: Encara.
0: Ha sigut ja que
1: no, home, no marxis no, encara.
2: Encara queden 2 minuts.
1: Llavors, no marxis, ai, adéu.
0: Jo us explico una mica. Us explico una mica, perquè de moment això, com que estem una mica cutre, he trobat una hora dels anys. La intenció és que torni al tecno que teníem. Mentrestant, us dic, hi havia intenció de portar una altra secció on contactàvem amb gent d'aquí Caldes que estava fora, d'acord?
1: Oh!
0: Rotllo que estava... La idea és començar sobretot amb gent d'intercanvi i tal.
1: Ah.
0: Tot i així, se'ns ha tirat el temps a sobre i així, mira, la feina que teníem feta per avui la portaré per la setmana que ve.
3: Vale.
0: I era com a proposta per també saber quina opinió en teniu. M'ha semblat xulo, rotllo... Res, són 10 minuts de parlar amb algú.
1: Ah, vale. Quin temps fa, què has dinat...
0: Exacte.
1: Ah, que xulo, doncs...
3: Dius que la que conec està fora...
2: És clica un número aleatori de Caldes.
3: Va tornar ahir.
1: Fem tard. Que s'ho inventi. Ui, un fred aquí. A quin país?
0: I bé, fins aquí l'hora gosarà per així. Recordeu escoltar-nos els divendres de les 8 a les 9 del vespre.
2: Sí, potser és la música...
0: Abans que comenci el bo del cap de setmana.
1: Clar, podem dir tacos a aquestes hores ja.
3: No.
2: Sí, tacos.
0: La Mauna ha dit de brosses.
1: Ja, jo també.
2: No n'he dit tan...
3: Petons, que vagi bé, bona nit.
2: Queda bastant...

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
3: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
4: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
5: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
6: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
7: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
8: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
9: Es maten a totes.
8: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
8: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
12: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. I anirem en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura del llum i el gas. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SAlert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes, però insisteix a demanar precaució. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi. L'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús de la intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol.

0: futbol. Visita el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual en partit d'Eurolliga. Després d'enllaçar dos triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si la pluja ha començat ja a fer la guitza als conductors. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, com deies, amb aquesta precaució per aquestes fortes pluges, que a hores d'ara, de moment, ens deixa una xarxa viària sense accidents. A hores d'ara sí que és cert que tenim un accident des d'aquesta matinada, primera hora de la matinada. Ha estat a la AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que encara a hores d'ara continua tallant la calçada i però obre un desviament per la sortida 297 en sentit nord cap a Barcelona, provocant però menys d'un quilòmetre de cues. Més enllà d'aquesta incidència tenim força tranquil·litat. Per altra banda, parlaríem de moment de retencions habituals ben formades, sobretot en direcció a Barcelona, des del Vallès. Hi ha cues per la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat, que doncs que dificulta aquesta circulació en tot el seu tram, com dèiem, al vessant Besòs, que de retruc doncs també afecta amb fortes retencions ja en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
0: I atenció un dia més a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previst avui dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. I doncs justament, parlant de pluges, parlant de tempestes, anem a repassar la previsió del temps i ho fem com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Pendents de les tempestes que ja a hores d'ara descarreguen amb moltes ganes, sobretot al nord de Tarragona. Immediatament serà bàsicament a la conca del riu Gaià i del Foix, on més aigua es recollirà, però immediatament també aquestes pluges amb ganes van caient per l'Ebre i arribaran a l'àmbit metropolità. Molta precaució, per exemple, a la conca més baixa del Llobregat i de la Riera de Rubí, per exemple, perquè rebran molta aigua en poca estona. Ja al llarg d'aquest migdia, aquesta tarda, les tempestes més fortes i sempre amb molta mala bava arribaran a les comarques de Girona, compte l'Empordà o, per exemple, a la Selva. Independentment, alguns ruixats continuaran caient cap al Prepirineu o aquesta tarda, per exemple, a les comarques de Ponent. Sempre amb un ambient xafogós. No ha de refrescar gaire. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació de la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
0: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara ara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir petits propietaris.
7: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
0: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta i ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Aquestes eren les reflexions de Carmen Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i de Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya.
9: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge abans de que s'acabi el lloguer amb si ens renoven o no renoven. Això no pot ser. Això ens aboca a estar constantment en una situació de por i de no reclamar coses tan bàsiques com que ens arreglin les humitats.
10: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més del un dels governs menys impotents, no, de la nostra història.
0: Totes aquestes manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I com us dèiem, mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és prevista o està prevista que la comitiva judicial faci fora de casa seva a un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és a mans de la justícia. A les portes d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormuà i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, explica'ns quina és l'última hora, quina és ara mateix la situació aquí.
11: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, calma tensa aquesta hora aquí a la Ronda Cerdanya, al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha un ampli desplegament policial. Aquesta hora, quatre furgonetes dels Mossos d'Esquadra i diversos vehicles també del cos policial que estan a l'espera de la comitiva judicial que té prevista l'arribada a les 8 del matí. El desnonament, doncs, és en aquesta família que es veu al balcó d'aquesta casa verda, que és una família amb una persona amb un 87% de discapacitat i la seva germana, una dona que destina pràcticament tots els ingressos a pagar aquest lloguer de 700 euros. També tenen tres menors a càrrec. Tenim també a l'altra banda doncs, una mica de preparatius del Sindicat de l'Habitatge i persones doncs, que donen suport a aquesta mobilització i que intenten aturar aquest desnonament. Tenim la Pilar Sánchez amb nosaltres, que és membre del Sindicat de l'Habitatge, perquè ens expliqui una miqueta l'última hora, perquè ho dèiem també a l'inici, que l'Ajuntament ha intercedit per intentar endarrerir aquest desnonament. Com està ara mateix la situació, Pilar?
12: La situació ara mateix està que jutjats no ha cedit, ha dit que aquest desnonament s'executa sí o sí. Nosaltres vam estar ahir, de fet, durant el dia, jutjats també intentant que s'aturés. Com dius, l'Ajuntament ha fet declaracions de que demanava suspensió, però aquí, com pots veure, hi ha un macrodispositiu i fins on sabem, jutjats ha dit que executa. Estaran aquí a les 8, per tant sabrem alguna cosa a les 8. Nosaltres fins aleshores intentarem fer tota la pressió que es pugui, mediàtica, de pressió a jutjats, de pressió a les institucions, perquè creiem que és un moment especialment greu on ja hem vist, no, tots els últims dies el nivell de mobilització que s'està donant al carrer, precisament per casos com aquests, precisament per la crisi de l'habitatge i la part més descarnada, que són els desnonaments, els que ens hem d'enfrontar cada dia, no? Com ha estat el cas de la Mari Carmen, com ha estat el cas de la nostra companya Olga, que es va treure la vida a Hospitalet a causa també de que la desnonessin del pis de casa seva. Per tant, la situació està molt tensa, no ens podem seguir permetent que hi hagin desnonaments. Avui hi ha suposadament un decret sobre la taula i no, i s'està parlant d'això. Aleshores, ens sembla especialment greu que estiguin aquí a Mataró, en un dels barris també més castigats per la crisi de l'habitatge, com és Cerdanyola, i on ja hem tingut també moments d'altíssima tensió a causa dels desnonaments en els últims anys, estiguin doncs, venint a executar a una família que, com tu has bé comentat, doncs, són l'Alicia i en Jordi. En Jordi té més d'un 80% de discapacitat, l'Alicia té tres menors a càrrec i estan en una situació d'extrema urgència davant d'aquesta situació. Sí.
11: Pila, moltes gràcies. Estarem al cas de com segueix tot plegat. Ahir al vespre també l'Ajuntament de Mataró hi va haver una manifestació amb un centenar de persones reivindicant el dret de l'habitatge i a més afegim que a les 10 hi ha previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Rocafonda, i de tota manera estarem al cas, us demanarem tornar a entrar doncs, per explicar l'última hora del que passi aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
0: Doncs gràcies, companys de TV Mataró. Clara, doncs, pendent del que pugui passar, evidentment, quan passi alguna cosa, si hi ha notícia, ens demaneu pas i tornarem a connectar amb vosaltres d'aquí, des del barri de Cerdanyola de Mataró. Doncs vinga, pendents d'aquesta situació ara mateix. Gràcies, companys. El cas mediàtic de la Mari Carmen ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat i cada ciutat té les seves particularitats. A Lleida, per exemple, el sector immobiliari alerta de les dificultats per accedir a un pis i reclama més oferta i polítiques públiques a llarg termini.
13: El Col·legi d'Apis calcula que entre un 20 i un 30% de la població de Lleida té greus dificultats per accedir a un pis a causa de la precarietat laboral i la manca d'oferta. Més enllà de casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, El sector situa el problema a Lleida en les famílies migrades que es queden sense alternativa quan acaba el contracte.
14: Aquesta és una tragèdia, però jo crec que la tragèdia és real. Per exemple, a Lleida és casos com una persona marroquina, una dona marroquina, que pot tindre ja el seu contracte en vies d'extinció perquè ja ha complert els 5 anys més els 3 i que, per tant, la llei l'avale el propietari per poder signar el contracte. Aquí sí que hi ha una tragèdia perquè és probable que aquesta senyora no trobi un altre habitatge de lloguer per les seves circumstàncies.
13: El sector reclama polítiques públiques a 25 anys vista per reduir el dèficit d'habitatge social.
0: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per damunt del 50% aquesta tardor. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8, empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar precaució davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també una compareixença informativa a partir de les 8 d'aquest matí, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara per ara, no sé si plou o no plou aquí a Barcelona.
15: Bon dia, Elena. La previsió és que plourà i molt a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda, segons la previsió de Protecció Civil, però l'alerta supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona i implicarà un total de 13 comarques, des del Baix Camp i fins a la Selva. En les últimes hores, els habitants d'aquestes 13 comarques han rebut l'alerta per part de Protecció Civil, que almenys per ara no ha decretat cap restricció de mobilitat i tampoc no ha suspès les classes, així que escoles i instituts hauran d'obrir les seves portes d'aquí una hora, si és que no es produeixen canvis d'última hora. I en la seva última compareixença, fa només unes hores, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia en les recomanacions bàsiques en un matí com el de que ens espera aquest dimarts. Per exemple, no apropar-se a les zones inundables, evitar al màxim els trajectes innecessaris i tampoc fer activitats a l'aire lliure.
16: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
15: I Elena, atenció, perquè podrien caure 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores. A més, s'eleva fins a 5 el grau màxim de perill a bona part del territori afectat. I tot plegat passa quan som a l'espera que a partir de les 8 del matí, des d'aquí, des del Departament d'Interior, es faci un nou balanç, actualitzin les dades de les incidències d'aquest episodi de fortes pluges que ens afectarà aquest matí de dimarts.
0: Doncs un altre punt d'atenció informativa aquest matí, en aquest cas a Barcelona, amb l'Anna Ruiz també muntant guàrdia. Gràcies, doncs, companys, i pendents d'aquesta compareixença. Fins ara. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi després de l'informe del Departament de Salut en base a 700 estudis que alertava de les greus conseqüències per la salut dels menors. En aquest sentit, l'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús d'intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. N'ha parlat Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
17: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, pues, com Salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries, cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molt... doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
0: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia el Dubai.
18: It's gonna be,
19: per mi serà un partit molt interessant perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
18: Players and coach, they changed some things, so...
19: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
18: Energy is going to be a very important part of the game.
0: I s'ha celebrat la segona edició dels Premis Més Bàsquet organitzats per la Federació Catalana de Bàsquet en col·laboració amb la xarxa. L'acte ha reconegut la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també ha visibilitzat les històries més destacades que han aparegut al programa de la xarxa Més. Entre els premiats destaquen Laia Reventós, escollida referent del bàsquet femení, Ari Pujol, guardonada per la seva trajectòria, i Jaume Ponsarnau i Mònica Lázaro, escollits com a millors entrenadors. Txell Alarcón, del Jairi, i Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, han rebut la distinció de millors jugadors.
20: Bueno, un orgull, primer de tot, i una satisfacció pel fet de dir, bueno, que és un reconeixement a la temporada passada, que va ser una gran temporada, i molt content per rebre el premi, i bueno, crec que la Federació Catalana, que pensi en mi, amb el nivell que hi ha de jugadors catalans, doncs ja et dic, és un orgull i una felicitat gran.
0: El Freiking Balomano Granollers debuta demà a la Lliga Europea d'Handbol, la segona màxima competició continental. L'estrena serà davant d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. L'Òscar del Río, de BOTV, ens explica com prepara el duel el conjunt vallesà.
21: El Freiking Balomano Granollers arriba amb molta força al primer compromís europeu de la temporada. Els d'Antonio Rama visiten la pista del Flensburg, un dels equips candidats a guanyar la UEFA European League. Els alemanys a priori parteixen com a cap de cartell del grup, però els granollerins volen intentar donar la sorpresa com ja van fer fa tres temporades.
22: És molt difícil. Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt.
21: Els blancs i blaus afronten el compromís carregats de moral, invictes a les tres primeres jornades de Lliga i refensa de les adversitats dels partits. En el 2023 els vallesans van ser capaços de remuntar quarts de final un 30-31 desfavorable i accedir a la Final Four de la competició, deixant fora l'anfitrió, el Flensburg. Tres temporades després, pràcticament les dues plantilles són diferents i es trobaran un escenari completament canviat.
0: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi ha intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, roda ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer en protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. De seguida us ho ampliem, buscarem el punt de vista dels propietaris en conversa amb la presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 29 de setembre. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure, ara, com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 d'aquest matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació, o actualitzarem nosaltres la situació, en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, avui destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada manté tallada l'AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, cap a Barcelona, amb un desviament per la sortida 297 que provoca menys d'un quilòmetre de cua. D'altra banda, ja s'han format les retencions habituals d'accés a Barcelona. Des del Vallès, la C58 va carregada des de Sant Quirze, congestionant el nus de la Trinitat i de retruc, afectant les dues rondes en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cues en sentit sud a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i també els regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previstos aquests dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Doncs precisament, molta atenció al temps. Comencem el matí pendents d'aquestes tempestes fortes, sobretot al nord de Tarragona, a les conques del Gaià i del Foix. Les pluges, però, avançaran cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'àmbit metropolità, amb molta aigua en poca estona, especialment al Baix Llobregat. De cara a la tarda, les tempestes seran més intenses i arribaran sobretot a les comarques de Girona, especialment a l'Empordà i a la Selva. També hi haurà alguns ruixats al Prepirineu i a les comarques de Ponent, tot plegat amb un ambient xafogós i sense una baixada clara de les temperatures.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara 5 minuts i mig de 8:15. Ara sí, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, però també prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara i encara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval sembla sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara mateix la Carina Bellbé.
2: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg últim al PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi ho dèiem avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2021.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de Coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
5: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera, diu, per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge, i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir alhora petits propietaris.
6: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts, aquest dilluns, poc després de les 7 de la tarda, a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Unes manifestacions arreu de l'estat espanyol i al carrer, evidentment, que han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara, falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormoà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, quina és ara mateix la situació? Tot continua igual.
7: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, continuem a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial que està prevista aproximadament pels vols de les 8 del matí i, com veieu, tot i que continua el mateix desplegament policial, ha arribat doncs, moltes més persones que donen suport a aquesta hora al Sindicat de l'Habitatge de Mataró i que s'han aplegat aquí amb l'objectiu d'aturar aquest desnonament. Fa un moment han fet un petit discurs aquí al carrer dient que aquestes hores són claus, són molt importants per poder aturar aquest desnonament i que es tracta d'un context doncs, que ara mateix amb el cas de la Mari Carmen d'aquesta setmana passada doncs és un moment en què no es poden seguir permetent aquestes situacions. Com dèiem, esperem a les 8, que serà el moment en què hauria d'arribar aquesta comitiva judicial. Recordar que l'Ajuntament havia intercedit per aturar aquest desnonament i intentar allargar aquesta execució fins que aquesta família pogués traslladar-se a un altre immoble, però que de moment, com veieu, doncs, segueix aquest desplegament policial que hauria d'executar aquest llançament. Per tant, a l'espera a aquesta hora i també doncs, ara ja és molt més clar i hi ha molta expectació per part del veïnat, molts veïns als balcons i també nens i nenes que van cap a l'escola i que estan doncs, molt atents a tot el que està passant aquí a darrere nostra. Si us sembla, seguirem connectats doncs, per poder-vos informar de l'última hora de tot el que vagi passant aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: I tant que sí, Clara, moltes gràcies. Doncs pendents de vosaltres també. Bon dia, fins d'aquí una estona. Doncs veient aquesta situació i també un cop esbossades algunes de les mesures que hauria d'incloure el nou decret antidesnonaments, volem saber com ho veu i com ho viu el sector immobiliari. Ens acompanya Montserrat Junyent, ella és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Senyora Junyent, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Les filtracions del decret apunten a una estabilització dels contractes de lloguer, parlàvem d'una pròrroga de 2 anys, i també proposa limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 2027. Com afectarà això al mercat i a la relació entre propietaris i inquilins, segons el seu punt de vista?
8: Bé, jo diria que aquestes mesures, novament, s'han d'analitzar, s'ha de veure el text, l'he pogut veure un text, però d'una manera no he tingut temps d'estudiar-lo, però jo diria que són mesures que hem de veure amb certa prevenció. És a dir, dubto que això serveixi per la gent des del principi. Ens manca oferta i això no incentiva l'oferta. Per tant, probablement seguirem tenint problemes en l'accés a l'habitatge i no solucionarem el problema de fons. Això són, novament, pedaços els que portem fent des de fa molt de temps.
1: Per altra banda, el decret també inclou bonificacions fiscals per als inquilins, però també incentius per als propietaris que abaixin el preu del lloguer. Són mesures realistes? Poden tenir un efecte immediat?
8: Bé, les mesures fiscals probablement s'han de mirar positivament, no dic pas que no siguin iniciatives positives, però per altra banda el que crec que hi ha és de la suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments i per tant això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar el lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat. A més, quan això, aquestes compensacions venen a càrrec, sembla, de les administracions autonòmiques i si no es dota d'un pressupost i a partir que ho pugui fer, serà difícil que ens en sortim.
1: Senyora Junyent, parlàvem de la possibilitat de que aquestes persones vulnerables no se les pugui fer fora de casa. Una de les claus, sens dubte, és frenar les pràctiques abusives dels fons voltor des dels APIs. Quines eines creieu que són realment efectives per evitar dinàmiques especulatives?
8: Bé, és que ja d'entrada tenim la tendència de qualificar especulativa qualsevol transacció, qualsevol adquisició. Però realment és que si ens ho mirem bé, tots aquests immobles que obliguen a molts propietaris a posar-los a la venda acaben sent comprats per aquests fons, que no tots els fons han de ser qualificats de fons voltor. I hem de veure què és especular, perquè moltes vegades és una inversió. I una inversió és una activitat legítima en la que hi ha una inversió per part d'aquest propietari que adquireix aquest immoble, fa unes actuacions, per tant, aquest no és una transmissió sense valor afegit, sinó que hi ha un valor afegit, i això no ho podem entendre. Com s'ha de frenar l'especulació? Jo diria que el que hem de començar és a sentar-nos tots plegats, ho portem dit fa molt de temps, no es pot legislar sense escoltar el sector privat, no s'està escoltant, nosaltres no formem part de cap manera d'aquestes negociacions, sempre és a posteriori, i per molt que ho intentem de fer arribar i que ho hem fet i que tenen propostes nostres, la receptivitat avui per avui és nul·la perquè estem vinculats a una situació derivada de l'aritmètica parlamentària. I aquesta aritmètica parlamentària, tant a Catalunya com al Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol, doncs ens aboca en aquesta dificultat de dir amb les nostres propostes a el que és la legislació que s'està tractant.
1: Tenim petits problemes, Montserrat Junyent, per escoltar-la amb claredat. En tot cas, ha quedat clara la postura dels APIs i, en tot cas, evidentment, n'haurem de seguir parlant quan tinguem el text definitiu. Gràcies per aquesta primera impressió. Bon dia.
8: A vosaltres. Gràcies.
1: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita comenta com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Una altra tensió informativa avui és la que sembla que ens espera a nivell meteorològic, i és que empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts, i es demana sobretot extremar la prudència, la precaució. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat, ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar prudència davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera d'aquí aproximadament uns 10 minuts una compareixença informativa, i tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació? Suposo que això està a punt de començar d'aquí una estona, eh?
9: Bon dia, Helena. Sí, molt pendents d'aquesta compareixença informativa que arrencarà d'aquí uns minuts aquí al Departament d'Interior per oferir informació actualitzada i les últimes incidències pel que fa a l'evolució d'aquest episodi de pluges intenses que ha de començar també d'aquí uns minuts a partir de les 8 del matí a Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, l'alerta sobrepassa, supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona, implica i afecta un total de 13 comarques des del Baix Camp fins a la Selva, comarques que van rebre a nit les alert per part de Protecció Civil, que per ara, i si no hi ha cap canvi, no ha imposat restriccions de mobilitat, tampoc no s'han suspès les classes i almenys per ara, insistim, si no hi ha canvis d'última hora, escoles i instituts han d'obrir les seves portes també d'aquí uns minuts. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, llançava a nit en la seva última compareixença fa només unes hores les recomanacions bàsiques per sobreviure a un matí complicat com el que ens espera d'aquí una estona.
10: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals, i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
9: Insistència en aquesta crida a la prudència, a la calma, a extremar al màxim les precaucions a pocs minuts perquè el Departament d'Interior ofereixi aquesta nova compareixença informativa per avaluar i aportar les últimes incidències d'aquest episodi de pluges que, insistim, Helena, ha de començar a caure d'aquí uns minuts a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí. Així que molt pendents d'aquesta compareixença informativa que és seguirem en directe al Nex.
1: Doncs pendent de totes dues coses, de la compareixença al mateix temps que hi ha de caure un xàfec important en aquesta àrea metropolitana. Gràcies, Anna, que vagi bé. Fins ara, fins aquí una estona. A tot això afegim que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou possible cas de segrest que va passar diumenge a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets van passar cap a 2:15 de la nit als afores de Calella. La víctima encara no hauria aparegut. I encara en l'àmbit dels successos, un home ha resultat ferit greu en ser apunyalat a l'interior de l'hotel Casa Fuster al Passeig de Gràcia de Barcelona. La seva vida, però, no perilla. Els fets van passar ahir a la tarda. Els Mossos estan investigant quina va ser la causa d'aquesta incidència.

0: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Aleksandar Sekulić, que el curs passat justament dirigia el Dubai.
1: It's gonna be for me very
2: interesting. Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they changed something, so
2: per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial muy importante. Y además, con nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre al principio te da un poquito esa energía.
0: Javi Puado compta els dies per tornar a una convocatòria amb l'Espanyol. El capità afronta la recta final de la recuperació per la greu lesió de genoll que va patir al gener i ja entrena, de fet, amb la resta del grup. L'equip blanquiblau, que encadena dues derrotes, disputarà divendres un amistós contra l'Ipswich Town anglès. El duel ha de servir per mantenir el ritme de cara al proper partit de Lliga, el 9 d'octubre, al camp del Màlaga.

I arribarem a les 8 explicant-vos que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també, entre d'altres, del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi han intervingut l'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la pau. El municipi de Montgai serà durant 4 dies la capital de la il·lusió. Des d'aquest dijous i fins diumenge acull la 18a edició del Montgai Màgic amb 130 espectacles de màgia i il·lusionisme i 62 artistes vinguts d'arreu del món. Un festival familiar únic on els més petits podran descobrir els secrets de la màgia mentre les famílies gaudeixen d'un ambient festiu i acollidor, una mostra que també té un vessant solidari de la màgia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i

0: Sabies que...
1: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SOS alert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més de 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat

0: amb la interpretació del cant dels ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments plou amb intensitat entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia i també a la C15 a la zona de Vilafranca fins a arribar a Capellades. Molta intensitat perquè hi plou intensament i els vehicles redueixen la velocitat. També destaquem en aquests moments que hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Badallòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Tarragona, arran d'un camió que ha volcat, i es fan desviaments per la sortida 297, com dèiem, a la calçada en sentit nord. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sobretot destaquem la retenció que hi ha a la B23 des de l'altura de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'Avinguda Diagonal, on està tallada per una manifestació. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi precisament de forts ruixats previst per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. A més, la R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe. Les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual. I anem ara cap a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, ho estem dient per activa i per passiva, molt pendents d'aquestes temporinades que no es donaran a tot arreu, sinó que són molt locals, eh?
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Són molt locals, però tenen molta ràbia. I a hores d'ara, la zona 0 està a l'Alt del Baix Penedès, a la comarca de l'Anoia i la del Garraf. Aquí ja tenim registres en alguns racons propers a Vilafranca, també Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, la banda del riu Mediona, que ja han passat els últims 30-40 minuts dels 50-60 litres per metre quadrat, o sigui, plou torrencialment. I aquesta pluja tan intensa, amb tempestes bastant aparatoses, s'estan desplaçant cap al nord. D'aquí a molt poca estona arribaran a gran part del Baix Llobregat, també del Vallès Occidental i de la comarca del Bages. I ja cap a les 10-11 del matí afectaran de ple el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, també el sud d'Osona i el Moianès. En totes aquestes comarques, sobretot la Vall del Llobregat, de la Riera de Rubí i la Vall del Besòs, es mouran les pluges al voltant dels 100 litres per metre quadrat en poca estona. O sigui, això són inundacions gairebé assegurades, però locals. En canvi, a les comarques de Lleida, molt poca pluja, cap a l'Ebre hi plou, però ja ho fa de forma més tímida, i a Girona, de moment, aquest matí més clarianes. Aquesta tarda, en canvi, serà a Girona on més hi plourà, especialment a la Selva, també al sud del Gironès i cap a l'Empordà a última hora de la tarda. I encara quedaran ruixats i tempestes a les comarques de Lleida, que apareixeran de cop i volta aquest vespre o aquesta tarda i vespre. Però sobretot, Helena, molta precaució en aquesta zona més poblada del país, de l'àrea metropolitana, aquest matí i migdia. I n'estem molt pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Doncs 8:07, anem per feina, que en tenim molta aquest matí. Contrarellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellbé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg últim al PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
0: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
7: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
0: Un dels partits que va votar en contra del decret i que té la clau de l'aprovació al Congrés i que encara, de fet, manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor, però també protegir petits propietaris.
8: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Us ho deia, més notícia també destacada. Protecció Civil manté 13 comarques del litoral i prelitoral en alerta per un episodi de temps violent amb forts ruixats aquest dimarts. Aquesta hora hauria de començar el gruix dels ruixats que ja descarreguen en punts com l'Alt Penedès i l'Anoia i fins ben bé les dues del migdia. Connectem en directe amb el Departament d'Interior on s'ha de produir, on ja, de fet, ha de començar una compareixença per actualitzar la situació. Escoltem en directe.
9: Per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
10: Moltes gràcies, doncs, Des del CECA, la informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives, arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils, doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica, que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència, demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se. I continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
11: Perfecte. Però sense restriccions.
10: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja i després fer l'activitat que tinguessis que fer, i és el que estem demanant.
11: I la previsió horària continua sent la mateixa, 8 a les 2 de la tarda?
10: Correcte, la intensitat més elevada ara quan el
0: serà. Doncs us acabem d'oferir en directe la compareixença d'en Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, i també ho sentíem ara a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, parlant doncs de que de moment està plovent amb intensitat, que les coses van evolucionant tal i com es preveien i que no hi ha hagut en principi, llevat de 70 trucades al 112, que sense importància, cap incidència important, i que la pluja va evolucionant, ara sí, va arribant cap a les comarques de Barcelona. Això és el que ens acaben d'explicar ara mateix amb la connexió en directe que fèiem des del Departament d'Interior. Doncs això, pendents de l'evolució de l'episodi del temps, d'aquest temps violent d'avui, reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. A la prèvia, que el decret d'habitatge entri al Consell de Ministres amb les posicions encara allunyades, hem vist com les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen, a Madrid, hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny, està clar, de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on la comitiva judicial ja hauria accedit a l'habitatge d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda per desnonar-lo. A la porta d'aquest immoble hi tenim fent guàrdia el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró des de Bon Matí. Clara, bon dia de nou. Sembla que aquest llançament no s'atura, si més no, pel que heu vist vosaltres fins ara,
12: Bon dia de nou, Helena. Doncs continuem a l'expectativa perquè, com deies, fa més o menys 10 minuts ha arribat la comitiva judicial aquí al barri de Cerdanyola de Mataró i fa res, ho heu vist, fa un momentet han entrat la comitiva judicial dins de l'immoble on hi resideixen en Jordi, que com deies té més d'un 80% de discapacitat, la seva germana, l'Alícia, amb tres menors a càrrec, i a hores d'ara estarien negociant amb aquesta família què passa finalment amb aquesta execució que estava prevista aquest matí. Com deies, portem estona aquí amb aquest dispositiu policial, aquest ampli dispositiu policial format per quatre furgones dels Mossos d'Esquadra i altres vehicles també d'aquest mateix cos policial, i també la pressió social que està fent el Sindicat de l'Habitatge i diversos veïns que fa estona que estan aquí cridant consignes i doncs intentant que es posi un aturador a aquesta dinàmica de desnonaments que hi ha. Des del sindicat han explicat fa un moment que l'Ajuntament, recordem, ha intercedit per pausar aquest desnonament fins que la família trobi una alternativa, però deien que ha estat una mesura que ha arribat una mica tard, perquè, com deien, va ser ahir a la tarda, i consideren que s'hauria d'haver actuat amb més temps, perquè fa temps que aquesta família es troba en aquesta situació. Per tant, com dèiem a l'inici, continuem a l'expectativa de com acaba aquesta negociació, però de moment tot continua pendent de la decisió d'aquesta comitiva judicial que fa pocs minuts que ha accedit a l'immoble de la Ronda Cerdanya.
0: Doncs els companys de TV Mataró, que són els nostres ulls aquí al barri Cerdanyola de Mataró, pendents doncs del que pugui passar. Clara, estem en contacte, gràcies. Doncs el sector immobiliari creu que les mesures que es plantegen en aquest nou decret antidesnonaments no solucionarà el problema de base de l'accés a l'habitatge, que és justament la manca d'oferta. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat que aquestes noves mesures encara poden dificultar més l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
13: La suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retragui a molts propietaris de posar en lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi, també s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
0: Aquesta crisi de l'habitatge que planarà ben segur en el debat de política general que aquesta tarda comença al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes fetes. Ens en dona tots els detalls Lamont Carvajal.
14: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any també les espanyoles.
0: I a banda del controvertit decret de l'habitatge, avui també el Consell de Ministres té previst, o hauria de servir també en el seu Consell de Ministres, insisteixo, per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a la calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor.

0: amb el Barça de bàsquet, que afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 d'aquesta tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia justament el Dubai.
1: It's gonna be for me very interesting.
2: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they changed some things, so
2: per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
1: Energy is going to be a very important part of the game.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos. Tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial muy importante. Y además, con el nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
0: I el Barça femení té per endavant dos compromisos d'alt nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 7:45 de la tarda les blaugranes visitaran el camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. I diumenge rebran el Real Madrid al Camp Nou. En un acte publicitari, Irene Paredes ha explicat com afronta el vestidor aquest doble repte.
4: Es una semana, pues bueno, importante, complicada. Esperemos ir a Roma y conseguir los tres puntos. Una salida difícil. Y luego, pues un clásico que esperemos que Spotify Camp Nou apriete bien y podamos seguir ganando. Bueno, son jugadoras jóvenes, pero con mucho recorrido ya. Gente que, aunque sea un partido de Champions, no les tiemblan las piernas al salir de titular. Están capacitadas, es cuestión de tener minutos, de tener tiempo, como lo hemos tenido nosotras.

El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Hi han intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Nomofòbia. Angoixa provocada pel fet de no poder consultar el telèfon mòbil.
5: La forma nomofòbia és una adaptació de la mateixa paraula en anglès, que és la suma de la negació no, les dues primeres lletres de mòbil i el sufix fòbia. És un manlleu àmpliament documentat en català i que també existeix en castellà, en francès, en italià i en portuguès. Pateixes nomofòbia si t'angoixa quedar-te sense mòbil, bateria, cobertura o accés a internet. El terme ha desplaçat a angoixa de mòbil, que va ser la primera proposta del Termcat, por d'estar sense mòbil, que és massa llarga, i mòbil dependència, que tot i ser entenedora, té poc ús i és dubtosa des del punt de vista lingüístic.
4: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des de Notícies en xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys de lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. De fet, un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. Tot seguit també valorarem aquest llançament i els detalls del decret d'habitatge que sembla no acontentar ningú, en conversa amb la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'avui també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Ens acostarem tot seguit a una benzinera de Badalona per veure com afecta als usuaris l'encariment de la factura quan omplen el dipòsit. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els propers moments, en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'insistir en demanar màxima precaució per evitar riscos en una compareixença fa pocs minuts des del Departament d'Interior.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs el que demanem és a tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs actuïn en conseqüència.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 d'aquest matí i les 11 per l'episodi de forts ruixats previstos avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. De seguida connectarem en directe també amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com van els ànims entre els viatgers. Dels esports destaquem que el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen, un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment tampoc la val a sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia de seguida la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui mateix. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte del lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
7: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya, que a més té la clau al Congrés. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i alhora protegeixi petits propietaris.
8: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Mentrestant, les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. Doncs el que us estem explicant durant tot el matí amb el decret Mari Carmen encara en fase de negociació, el Moviment per l'Habitatge veu una oportunitat per pressionar. El sindicat de llogateres reclama mesures reals i no cosmètiques. En parlem amb la seva portaveu, la Carme Arcarazo. Carme, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, molt bon dia.
1: De moment estem en fase de negociació pel que fa al decret Mari Carmen, però el que és un fet ja, només falta en tot cas la signatura de la protagonista, és aquest acord que heu assolit entre tots plegats els que heu sortit al carrer pressionant aquest fons que volia fer fora a la Mari Carmen per fer-li pagar un lloguer desorbitat. Què us sembla això? És una petita victòria en tot aquest entramat?
9: Encara estem ultimant els detalls, però jo crec que és una victòria. És a dir, es demostra que quan la gent s'organitza, resisteix, inclús en moments on sembla que tot està perdut, després que l'hagin desnonat, si hi ha força al carrer, si són molts, les coses que semblaven impossibles poden passar. No? Llavors, estem contents, però ara el que esperem és que això es pugui traduir en una victòria universal, una victòria per tothom i, per tant, en un decret que realment valgui la pena.
1: Carme, del que s'ha filtrat d'aquest decret, hi ha aspectes que us semblin, malgrat tot, un pas endavant? Quines mesures us generen confiança i quines us preocupen? Que una mica ja intuïm quines són les que us preocupen. Però vaja, explica'ns-ho tu.
9: Sí, mira, a poques hores que això es tanqui, és tot una mica incert ara mateix. Crec que podem estar parlant o d'un decret que valgui la pena o d'un decret farsa. Llavors, explico cada una de les versions, no? Pensem que un decret Mari Carmen ha d'incloure contractes indefinits, ha d'incloure la nostra proposta sobre regular temporada, regular habitacions i molts més fraus que contempla la LAU. No? I això és una llei que vam registrar ja fa 2 anys. El borrador que es va filtrar era una versió molt descafeinada i plena de forats novament. Crec que aquest govern no pot permetre's aprovar nous forats, o sigui, ja ho coneixem, això. I també un decret Mari Carmen inclouria un topall al 0% dels contractes vigents, és a dir, que durant el contracte no hi hagi actualitzacions i mesures estructurals contra els desnonaments. Llavors, què seria un decret farsa? No? Què no aniria cap allà? Doncs un decret que no inclogués contractes indefinits, que la regulació de l'AU i de lloguers de temporada i habitacions estigués descafeinada, que no hi hagués un topall al 0% i que els desnonaments no fossin estructurals, sinó novament moratòries i mesures conjunturals. Jo crec que aquí està el debat, no? En si realment aprovem mesures que tenim voluntat de que durin i que toquin els fonaments, no? Que vagin a l'arrel del problema, o si fem mesures que siguin pedaços per intentar que les conseqüències siguin menors. Crec que ja portem molt de temps en pedaços i crec que ara toca anar a les arrels, sincerament.
1: Carme, molt ràpidament, la darrera pregunta acabo. Si acaba sent un decret farsa, com tu definies, què fareu? Quina resposta us plantegeu? Parleu de vaga general? Parleu també d'una nova acampada? Quin és el que se us acut, vaja?
9: Mira, aquest dissabte ja hem convocat una manifestació a l'Hospitalet i llavors, bueno, valorarem totes les passes, però evidentment hi ha sobre la taula la vaga general, estem parlant amb tots els actors amb qui la volem fer, no la farem sols, una vaga general, la volem de fer amb els grans sindicats. I també el que veiem és que, bueno, ahir va haver manifestacions a 23 ciutats i no ens paren d'escriure altres ciutats, viles i pobles, perquè volen formar part d'això. Llavors, costa molt dir què passarà, perquè realment és un moment d'efervescència molt alt. Llavors jo crec que el govern ho ha de tenir en compte, que la gent té moltes ganes de sortir al carrer i que si fan un decret farsa el carrer se'ls girarà en contra.
1: Carme Arcarazo, ho tindrem pendent, doncs n'estarem pendents i ho tindrem en compte, això és el que volia dir. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
9: Gràcies, adeu.
1: I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora està previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot està en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Explica'ns quina és la situació, perquè semblava que hi havia com un intent de negociar, si més no, això és el que us especulàveu des de fora, eh?
10: Helena, bon dia de nou. Doncs, com deies, després de més de mitja hora de negociació, que la comitiva judicial ha entrat a dins amb la família, el desnonament s'ha executat finalment. La família ja ha sortit de l'immoble, l'han fet a fora, han sortit de la mà de la comitiva judicial davant doncs, d'aquest desplegament policial que continua, com veieu, en marxa. Fa potser 3 minuts que han sortit de l'immoble. Han dit que d'aquí un moment atendran els mitjans, per tant, si arriben intentarem poder parlar amb ells i si no, doncs, ens seguirem informant en properes edicions, però en qualsevol cas, com dèiem, aquest desnonament s'ha executat finalment després de pràcticament 3 hores de que la família estés aquí a l'espera i d'aquest dispositiu en marxa. Després d'aquestes pràcticament 3 hores, finalment l'execució s'ha portat a terme i finalment doncs sembla que veiem que ara sí la família ha sortit i sembla que podem parlar amb ells. És d'aquesta família que porta doncs les bosses i tot el que doncs han pogut treure en aquest moment a l'hora del desnonament. Ara estan parlant amb una de les integrants del sindicat de l'habitatge que han fet doncs aquest acompanyament i intentem si ens poden atendre, perquè òbviament doncs és un moment molt complicat per a aquesta família que acaba de ser desnonada fa un momentet. Doncs us sentiu de fons també que totes les persones que estaven aquí des de primera hora intentant aturar aquest desnonament doncs continuen amb la indignació després que s'hagi executat aquest desnonament. Doncs ho deixarem aquí i seguirem informant en properes edicions. Com dèiem, doncs, finalment s'ha pogut executar aquest desnonament aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies. Gràcies, Clara. Evidentment, paradoxal aquesta situació. El mateix dia que s'ha d'aprovar aquest decret, des del Consell de Ministres, a Mataró s'hagi produït aquest desnonament d'una persona que té el 87% d'incapacitat reconeguda. Doncs a banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com els pagesos, els pescadors i també els transportistes. Caldrà veure ara, però, com queden els descomptes per als usuaris en general, que cada cop han de destinar més diners a despeses com omplir el dipòsit. Anem ara, doncs, cap a una benzinera de Badalona per copsar com viuen aquesta escalada de preus els conductors. I ho fem amb el Diego Villegas i el Sergi Crusells de Televisió de Badalona. Bon dia, Sergi. Explica'ns què diuen els conductors a l'hora d'omplir el dipòsit.
11: Doncs mira, ens hem desplaçat fins a aquesta benzinera al barri de Progrés de Badalona i veiem sobretot cares de resignació i sorpresa al veure els preus de la benzina. El preu de la benzina ha incrementat un 30% des de finals d'estiu. En aquesta estació el litre de gasolina 95 ja supera la barrera dels 2 euros, mig euro més car que a principis d'estiu, i el dièsel està més o menys al mateix preu. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà d'uns 50 litres costa 96 euros, 23 euros més que a principis d'estiu. Aquests preus ja superen els que teníem a la primavera, quan va esclatar el conflicte entre Estats Units i Israel contra l'Iran. Llavors, per a mantenir els preus a ratlla, el govern espanyol va rebaixar el preu dels combustibles, l'IVA dels combustibles, del 21 al 10%. Ara, amb una nova escalada del conflicte, l'impacte ha impactat de ple en el consumidor, també, sobretot per aquests preus de la benzina. Des d'aquesta benzinera ens han explicat que també és una cosa que ells noten, perquè han notat fins i tot un 25% menys de clientela, que potser no necessita tant el cotxe en el seu dia a dia, però aquestes persones, aquests treballadors o empreses que sí que el necessiten, també ens han dit que ha estat un problema per ells. N'hem pogut parlar amb alguns.
12: Vaig amb moto i amb un cotxe, el dièsel abans estava superbarato i justament és el que més ha pujat, i la gasolina també està per als núvols. El que abans em costava potser la moto omplir-la 15 euros, ara ja són uns 25, o sigui que es nota.
13: Noten más coste y más, bueno, más gasto al final de mes, pero bueno, al final, a ver, tienes que seguir trabajando e ir haciendo, pero bueno, sí, sí que es cierto que ha subido bastante.
11: També estàvem veient que molta gent tira molt de benzineres low cost o promocions que poden fer grans companyies, però precisament des d'aquesta benzinera ens han explicat que els hi és impossible competir amb aquests preus.
1: Gràcies, Sergi, per aquesta fotografia, que també és actualitat del dia. Que vagi molt bé.

0: 9 minuts per arribar a les 9 en punt del matí empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor de l'episodi que ja descarrega comarques com l'Alt Penedès i l'Anoia s'espera en els pròxims minuts, en les pròximes estones i fins a les 2 de la tarda quan s'estendria a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de l'esport, restriccions importants, tampoc la suspensió de classes. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també aquesta compareixença informativa que ja ha tingut lloc, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns una mica, fes-nos una mica el resum del que ha estat aquesta compareixença de les 8 del matí.
1: Bon dia, Helena. Sí, davant un matí expectant per les pluges, en aquests moments s'imposa la vigilància i el seguiment d'aquest fenomen meteorològic. La línia d'intenses tempestes que s'ha instal·lat al prelitoral avança cap a les comarques de Barcelona i en alguns punts del Penedès ja han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. La previsió és que puguin caure de 60 a 90 litres en un període de 3 hores i que la franja horària més delicada, més complicada, s'allargui fins a les 2 de la tarda. Tot i això, no s'han produït incidències importants. Les 60 trucades que han rebut els serveis d'emergència han estat bàsicament informatives i no han derivat en cap actuació urgent, tampoc. I tampoc a aquesta hora es preveu enviar una segona alerta als mòbils de les 13 comarques afectades. Ho acaba de dir fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Però d'aquesta manera generalitzada, com vam fer ahir, que vam avisar a 15 comarques aproximadament, doncs aquest avís generalitzat no preveiem en aquests moments que el tinguem que fer una altra vegada. Ja el vam fer ahir, que vam demanar aquesta previsió de vigilància durant el matí d'avui, durant tot aquest matí fins a l'hora de dinar, i aquest ja està fet. Llavors, a partir d'aquí, entenem que la població té aquesta informació, que saben que avui és un dia per estar atents, per estar vigilants. Ho continuarem fent com estem fent ara, amb la vostra ajuda, evidentment, de continuar donant aquesta informació a la ciutadania perquè ho conegui, i si calgués algun aspecte puntual donar més informació, doncs ho faríem.
1: Helena, per tant, molta prudència i sentit comú davant l'expectació d'aquestes pluges a punt de descarregar sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana.
0: Gràcies, Anna, per aquesta informació, també d'última hora. Que vagi molt bé. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats, com us estem explicant, previstos per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Anem a veure com afecta aquesta decisió de Renfe a l'estació de Sants de Barcelona amb el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs situació certament desconcertant i caòtica, podríem dir, aquí a l'estació de Sants, sens dubte, un dels punts amb més afectacions a la mobilitat pel que fa aquí al país. Recordem que Renfe ha suspès temporalment la circulació de l'alta velocitat i també, ara ho repassarem, de diversos trens regionals a Catalunya davant la previsió de fortes pluges. La mesura, com dèiem, afecta els serveis entre les 9 i les 11 del matí, inclou els AVE del Corredor Nord-Est, els Avant, els Euromed i també diversos trens regionals com l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R4 i també l'R8, que circulen amb limitacions de velocitat. Renfe assegura que es tracta d'una decisió unilateral, presa sobretot per precaució i exclusivament per criteris de seguretat. Mentrestant, la companyia, a l'espera de com evolucioni el cel, preveu reprendre la circulació a partir de les 11, això sí, sempre que la meteorologia ho permeti. Veiem que certes persones s'acosten a la filera, això sí, diuen que alguns trens no han sortit, d'altres van fora d'hores i alguns, fins i tot, alguns usuaris ens deien que hi ha alguns trens que a partir de 7:45 ja no han sortit directament des de l'estació de Madrid. Per tant, a hores d'ara, com diem, la recomanació pels usuaris és que consultin l'estat del seu tren abans de venir a l'estació i, això sí, sempre que puguin, extremar les precaucions.
0: Doncs gràcies, Arnau, també per aquesta última hora des de l'estació de Sants. I vostès ja ho saben, pendents avui de moltes coses, de molta actualitat informativa, pendents d'aquestes pluges que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui, pendents també de com evoluciona aquest decret antidesnonament, Mari Carmen, de com van les negociacions i de si finalment s'aconsegueix aprovar, i pendents també, està clar, de com acaba, que ja ho hem vist una mica, al final d'aquesta família de Mataró, que aquest matí, malgrat aquesta paradoxa, ha quedat desallotjada de casa seva al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé, i ens retrobem demà, si voleu, a les 7 del matí. Adéu-siau.

0: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és màgica.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7. Una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar amb un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.665 punts, la màxima puntuació de la seva història. La 7a edició de l'Oncodines arriba als 100 equips 36 hores després d'obrir inscripcions. El passat divendres es va presentar a Sant Feliu la 7a edició de l'Oncodines Trail, la prova atlètica per les muntanyes del Vallès Oriental, que enguany ha tingut una rebuda de rècord i una principal novetat. A l'Oncodines Bike, que tindrà un recorregut de 107 km en un màxim de 12 hores, amb només 36 hores, que ja s'han presentat 100 equips. Entre les proves es troben el recorregut corrent o caminant de 48 km, el de 49, el de 80, juntament amb la novetat ciclista i la versió del trail per infants fins a 15 anys. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar a conèixer la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre a un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació i així definir els futurs serveis d'ocupació de la comarca. Amb el temps, aquesta tarda el temps serà força inestable. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. Les precipitacions seran més destacades durant la tarda i el vespre, amb una acumulació que puntualment podria superar els 20 litres per metre quadrat. Les temperatures pujaran lleugerament amb una màxima de 24 graus i es mantindran al voltant dels 20 graus al vespre. De cara a demà, al matí serà més estable, amb cel poc ennuvolat i temperatures en ascens. A partir de la tarda, però, augmentarà la nuvolositat i es poden produir algunes precipitacions febles. Les temperatures pujaran clarament amb una màxima de 28 graus i una mínima de 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'InfoCaldes.
1: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
2: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
3: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
0: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. InfoCaldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
6: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
5: Molt em temo que no, senyor.
6: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
5: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.

0: La taquilla.
1: Cada dimarts de 2:15 a 7 de la tarda
0: a Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i en Ferran de Besa.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
4: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes, estem treballant.
5: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
6: M'agradaria que el Pi Margall fos una avinguda, i crec que el Pi Margall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
7: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
8: Us ve de gust fer safareig?
9: Us esperem cada setmana.
3: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
1: Dia, molt bon dia, Caldes. Som dimarts i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importa, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, de 9 a 10, després d'aquesta presentació i del sumari, canviarem una mica el que seria el guió, no? Doncs passarem directament a presentar una nova secció que justament doncs ens podríem dir que ens connecta a tota la gent del poble, perquè és la salut, és aquí la salut la que ens lliga, no? I la salut de proximitat des del CAT de Caldes. El nom que tindrà aquesta secció, doncs ho anirem esbrinant. Doncs, això, com deia, doncs aquesta secció, la nostra salut estarà, o sigui, és des d'aquí, des del CAT de Caldes, amb professionals del CAT de Caldes que ens periòdicament estaran amb nosaltres, doncs parlarem. Avui serà amb la infermera Maria Caraballo, que parlarem de temàtiques molt properes perquè estem en canvi d'estació i això significa doncs, que també estem o podem veure'ns afectat per refredats, per la grip, aquesta grip que cada any sempre apareix, no? O fins i tot per la Covid. A continuació, després d'aquesta secció de la salut des del CAP de Caldes, entrarem a la secció de consells i recomanacions d'Albert Trobalón, un espai per parlar de mascotes i de com tenir-les ben cuidada i també de consells per a la llar, perquè estigui neta, segura i habitada només per les persones, no per insectes ni per a altres visitants inesperants. Serà el moment de l'Albert de l'Agri. Seguidament, a l'hora del cafè, de 10 a 11, conversaré amb Marta Santi, cantant, de proximitat també, i parlarem de trajectòries, de projectes recents i de tot el que comporta la seva activitat professional com a cantautora. I a la tercera hora, d'11 a 12, dedicarem l'espai La Tertúlia, un temps de debat i opinió constructiva. Avui posarem damunt la taula el dret a un habitatge digne, els lloguers assequibles i la lluita contra els desnonaments i l'especulació immobiliària, un abans i un després del desnonament de Mari Carmen. I ara, com ja anem avançant, comencem justament amb aquesta nova secció del que s'apropa al centre de salut de Caldes, no? I justament aquí tenim a la infermera Maria Caraballo.
2: Bon
1: benvinguda.
2: Dia. Gràcies.
1: Què tal? Vull dir, com aquesta secció, diguem, comença, doncs, no sabem si serà periòdicament, no? Vull dir que no sé, en principi, el plantejament, si serà, doncs, cada mes, no ho sé, això després ho esdevinarem.
2: Entenc que sí, però...
1: En principi va també amb les temàtiques i precisament som amb aquestes, podríem dir, malalties o malalties també periòdiques, no? Com podria ser del tema que parlarem avui.
2: Exacte. Estacionals,
1: que també li diem. Estacional totalment, perquè justament ara que hem entrat a la tardor, doncs es produeix aquest canvis de temperatures, en fi, doncs que ens afecta justament amb aquests, podríem dir, grips, refredats, o fins i tot, no sé si la Covid, és que van una mica unides totes, no?
2: Sí, són malalties respiratòries, però tenen una diferència cada una d'elles. Per exemple, el refredat és més una infecció lleu, vies respiratòries altes, la gola, el nas... I la grip ja és una cosa una miqueta més forta, vull dir...
1: Si vols, anem a part. Primer, com definiries el refredat o com es pot definir el refredat per diferenciar-lo justament del que és una grip?
2: Sí, és una malaltia infecciosa respiratòria igualment, però és de vies altes, que diem nosaltres, com és la gola, el nas, ¿vale? És molt més suau i és progressiva. És, bueno, estic amb un refredat, tal, ja se'm passarà. La grip sí que és una malaltia que, doncs, més forta, ataca de manera molt més general, l'inici és molt més brusc i...
1: És el que a vegades diem un trencàs, no? Vull dir que és això que comences... amb un, bueno, amb que et fa mal tot el cos, no és ja només la gola o aquest refredat d'estornud, de tossir, etc., sinó que aquí entra una altra part.
2: Sí, és el típic de m'ha passat un camió per sobre.
1: El trencàs que diria.
2: Exacte, sí, la veritat és que aquesta és una diferència que dius, bueno, que això sí. Les dues han estat en el nostre ambient sempre, són virus que tenim en l'ambient diferents, hi ha mils de milions, no podem saber tots quins són, vale? Per això sí que sabem quin és la Covid, vale? Mm-hmm. També és una malaltia infecciosa respiratòria provocada per exactament aquest virus, que bueno, ja sabem que va evolucionant, va mutant i pot produir un tipus de sintomatologia semblant però també diferent. Mm-hmm. Vale?
1: Per exemple, les causes d'una grip, com ja hem dit, podrien estar en el tema canvi estacional, no? I també d'aquest Covid, que com també acabes de dir, va evolucionant, vull dir, es va mutant.
2: Exacte, com tots els virus, tot està provocat per virus.
1: La grip també, el virus
2: tot,
1: de la grip.
2: La refredat, la grip, el Covid, tot està fet per virus. No ens refredem perquè hem tingut fred, això no existeix. O sigui, el fred sí que pot ser que et faci propiciar d'agafar un virus, perquè és com que va planant el terreno, el fred, perquè entri el virus. Llavors això es pot transmetre per diverses vies. Una d'elles és el que nosaltres diem les gotes respiratòries, que és quan a tu sona la cara.
1: O sigui, que la manera millor és a vegades doncs, posar-te o haver tapar, que la boca estigui tapada.
2: Exacte,
1: no?
2: Sobretot també amb els estornuts, igual, la boca tossir tot és tapar-ho amb el colze, perquè també si ens fiquem la mà a la boca, doncs el virus va estar a la mà, i llavors ho transmetem de l'altra manera, que és com el contacte indirecte. Pues, si tu toques un lloc on ha tocat una persona infectada amb un refredat o una grip, pues, i després et fiques la mà a la boca, doncs bueno, ja és una via perquè entri el virus. Per això en el metro...
1: En aquest cas, és justament és pel tema de a través de la boca, no?, que es transmet aquest virus. I el que acabes de dir, al metro, la millor manera, podríem dir, anar protegits, no? Protegits sí. Amb mascaretes.
2: Sí, la veritat és que les mascaretes, la seva funció principal és no contagiar els altres. És a dir, tu una mascareta normal i higiènica, realment qui s'ha de posar és la persona malalta. Perquè si tu saps el que sigui, tens una barrera. No és la barrera, no és aquí de metal, però bueno, alguna cosa fa. Si després tu, per no contagiar-te, també te la vols posar, pues també...
1: Home, és que...
2: No, però no és 100%, vull dir... No,
1: el que passa que quan vas al metro o quan vas en un autobús, no?, que hi ha tantes persones, clar, si saps que trobaràs persones que tossen... i que no duen, normalment no acostumen a dur mascareta. Hi ha persones que sí, vull dir, ja la porten directament, i a més ja veus que és perquè no volen contagiar. Però sí que és veritat que sovint te trobes, vas asseguda i la persona del costat està tossint, o la del front, o el que sigui, doncs poder, també és una manera d'anar protegits.
2: Exacte.
1: No?
2: Igualment, la millor manera, a part d'aquesta, per protegir-se, és fer un bon rentat de mans. Quan arribem a casa, el primer. Rentar-nos les mans, però això de sempre, per qualsevol malaltia, al final, una gastroenteritis també es passa per aquí.
1: Bueno, és que el fet que tu agafes el metro, autobús, estàs tocant contínuament taules, etc. Vull dir, tots, no?, on d'agafar-te, etc. Clar, a partir d'ahir, doncs, també te contaminaràs de moltes altres maneres.
2: Exacte. Llavors, rentat de mans és primordial.
1: Això sempre, sempre, ja sigui per refredar, sigui per grip, per sigui tot. Pel que sigui.
2: Exacte.
1: Perquè, o sigui, de virus poden, ja, com ben has dit...
2: Hi ha molts tipus, molts.
1: Per exemple, avui dia, quina diferència hi ha? Ja han dit un refredat d'una grip, i d'una grip al Covid, perquè avui dia ja sabem que el Covid va transmutant, no? Va canviant. Però sí que és veritat que des del que era el Covid d'un principi, doncs avui dia no té aquesta... Vull dir, A vegades molta gent diu, és que és com una grip, no? Però quines diferències podrien haver-hi?
2: Hi ha molt poques diferències realment entre una grip i un Covid, perquè la sintomatologia normalment és la mateixa. Si tu li preguntes a alguna persona, quan tenen el Covid saben que el tenen perquè, mira, em fa mal els genolls, eh? Tal qual. O, mira, si jo em noto una mica més marejada, sé que és Covid. I llavors, però clar, l'única manera de saber-ho és fer-nos una prova amb el palet de sempre, que a ningú li agrada, és l'única manera de saber. Al final, el tractament és el mateix per tot.
1: El tractament, de fet, quin seria el tractament? Perquè el tractament, en principi, no passa per medicaments. Bueno, no sé que sigui que aquesta grip o aquest Covid hagin passat o s'hagi convertit en un altre tipus més greu, no? Vull dir que podien passar, o sigui que estiguis afectada, que a vegades si no es cuiden pot passar, no? Vull dir
2: pot empitjorar a una altra cosa de alguna pneumonia.
1: Exacte.
2: Sí,
1: és que no me sortia ara la paraula.
2: Sí, pot també evolucionar a bronquitis, però sí que és veritat que el tractament és simptomàtic en tots, perquè són malalties autolimitades, que diem que el nostre cos lluita contra elles. Llavors, l'únic que hem de fer simptomatològicament per poder sortir a fer coses, doncs ho hem de tractar. El que sí que és veritat és que últimament tot es vol... Una pastilla que me... Quiero que me lo quites todo. Doncs pues no.
3: Ja.
2: Ara hem de tornar una miqueta abans als remeis de la iaia, que sembla que no, però van molt bé.
1: Sí, el fet de prendre doncs, molt... Sobretot està ben hidratat i amb el que seria doncs, infusions d'aquests tipus de... O també... Doncs,
2: baus si de vapor amb eucalipto, la farigola és un antisèptic antiinflamatori natural.
1: És com, sempre t'ho diuen com un antibiòtic, vegades, eh?
2: Sí, que passa que en aquest cas l'antibiòtic no ens funcionaria.
1: No, però en aquest cas és un antibiòtic natural, que són els que s'aconsellen.
2: Exacte, sí.
1: I és a dir, però sí que és cert... Que requereix també repòs. Vull dir, la millor manera de curar una grip, perquè sabem que la grip és això que deien, té 3 dies de pujada i 3 dies de baixada, en el que també pot la temperatura també forma part, no? Febre, etcètera. Sí. Això és el que diferencia d'un refredat també a una grip o Covid, no? Perquè aquí, diguem, apareix la febre. Doncs el repòs, és la millor manera.
2: Sí, al final hem de deixar que el cos faci la seva feina, perquè el nostre cos és una màquina no perfecta del tot, però molt bona, i el fet de tenir febre és el que ens està dient que el cos està funcionant, que el nostre sistema immunitari està lluitant contra aquest virus i que, bueno, a poc a poc doncs, anirem millorant, segur. La cosa és tenir doncs, els signes d'alarma i els símptomes d'alarma per consultar llavors el metge.
1: I la típica, si hi ha mal de cap, doncs un paracetamol, vull dir que seria la millor indicació, no?
2: Realment, així com a medicació, la més comuna per ajudar sobretot amb el malestar, la febre, mal de cap, és el paracetamol.
1: I aconsellable perquè hi ha d'altres que tenen unes altres composicions que aquest podrien ser el més que pot ajudar més i no és tan nociu, podríem dir, no? Com a medicació. No, t'ho dic perquè a vegades diu, és que m'he pres un ibuprofen, etc. Entre un paracetamol i un ibuprofen, millor el paracetamol.
2: Sí, l'ibuprofen al final és un antiinflamatori, si tens molt dolor muscular, doncs pot anar bé, però no et baixarà la febre, i al final l'ibuprofen, per les coses bones, també té coses dolentes, ens pot afectar la panxa, ens pot pujar la pressió arterial a persones que ja són hipertenses, llavors sempre paracetamol. Millor paracetamol i anava a beber molta aigua.
1: I paciència, oi que
2: paciència,
1: sí?
2: Paciència, sí, que això és...
1: la mare de la ciència.
2: Exacte.
1: Sí. Doncs, com hem dit, estem en canvi estació i comença la campanya. Quan comença exactament la campanya? Perquè la vacuna és essencial, no? Campanya de vacunació de grip i Covid, de la Covid-19, a aquest 2026-27.
2: Mira, justament comença la setmana vinent, el dia 5, el dilluns, ja comencem vacunant. El que passa que vacunem primer com els grups amb més risc, vale? Com són la gent que està en residències, persones molt grans, persones que han de tenir atenció a domicili, malalties molt cròniques, també a les embarassades, vale? Molt important. Els majors de 80 anys, els infants també, i el personal sanitari.
1: Els infants també, has dit?
2: Vull dir, el primer també són ells.
1: O sigui, als petits, vull dir, sí, que s'aconsella doncs, que també passin per les vacunes de la grip i de la,
2: exacte,
1: Covid.
2: Exacte, sí, sobretot la grip.
1: Mm-hmm. Perquè, bé, per motius pel que s'aconsella que també als petits, vull dir, als infants, però infants a partir d'una edat concreta, de 3 anys, 4...
2: Sí, més endavant hi ha grups d'edat que primer es recomana doncs, només la grip en aquest grup d'edat. Hi ha molts grups d'edat. I els primers sí que són els més petits, a partir dels 6 mesos, són els que primer es vacunen perquè al final el seu sistema immunitari no està desenvolupat del tot i també pensa que ells no el tenen desenvolupat, però els pares sí, llavors potser els pares tenen algun bitxo per allà que no saben i li passen
1: al petit. O a l'inrevés.
2: O al revés també passa molt.
1: Sí, sí, perquè justament en els centres educatius els mestres podrien estar també com personal de risc, perquè també és una manera doncs,
2: sí,
1: que es veuen afectats.
2: Els mestres, tot el que és els professionals, policies, bombers, mm-hmm, farmacèutics també, també se'ls recomana posar la vacuna a la grip, el que passa que amb ells comencem una miqueta més tard.
1: Vull dir, no hi ha tant...
2: Sí.
1: No, aquí les persones de risc precisament es comença persones, sí, grans en residències, mm, o amb malalties cròniques que d'alguna manera agafar una grip o el Covid doncs, encara aniria pitjor per la seva malaltia.
2: Per això han d'anar ells primer. Uh-huh. I després ja comencem a partir del 26 d'octubre és quan es comença a vacunar tots els altres grups d'edat. Sobretot està també indicat pels majors de 60 anys i tots els grups de risc. Uh-huh. Vale. I també aquí és on entra també el personal essencial, com els mestres, policies, bombers o persones que pues, treballen amb persones
1: de cara al
2: de
1: públic.
2: Risc. Sí, de cara al públic o pues, si la teva mare és molt gran i està molt malament, uh-huh, doncs sí que es recomana perquè al final pues, tu també li pots
1: transmetre.
2: Clar, el seu sistema immunitari no és tan fort.
1: Uh-huh. Hi ha persones que són, es diu, negacionista, és a dir, diu, ah no, a mi això de la vacuna no em va. Per què és important vacunar-se? Expliquem-ho bé, perquè, vull dir, primer, que no s'ha de tenir por a que una vacuna faci mal, vull dir, tot al contrari, doncs, ens permet justament doncs, que d'aquest tipus de malalties, que a vegades no pots evitar agafar-la, però si l'agafes, doncs, encara doncs, serà menys, vull dir, no tindrà el mateix efecte.
2: Exacte. Les vacunes són molt importants per dos motius. Una és la protecció individual. Tu, quan et vacunes, no s'evita al 100% el contagi. El que estem és com fent el teu sistema immunitari més fort, perquè si en algun moment pues, t'infectes d'aquest virus, no acabis a l'hospital, no acabis ingressat o els símptomes no siguin tan forts. Vale? Mm-hmm. El que sí, igualment s'ha de tenir en compte que vacunar de la grip no és vacunar del refredat. O sigui, nosaltres estem vacunant d'uns virus que els sabem. I mm-hmm, cada any es va renovant. La vacuna no és mai la mateixa, perquè si els virus van mutant, pues, també hem de canviar la vacuna. Vale? I la segona raó també molt important és la protecció comunitària. Si al final tots estem vacunats, hi ha molt menys probabilitat d'infecció entre nosaltres. Mm-hmm. Això es veu molt fàcil amb la vacunació infantil. De dir, mira, és que ja no hi ha polio, és que ja no hi ha. I ara amb els adults és com, bueno, jo ja em vaig vacunar de petit i d'adult, doncs, bueno, no passa res. Però al final és igual d'important la vacunació d'adult que la de la infantesa.
1: Clar, ara estem precisament parlant d'aquest tipus de vacuna contra la grip, vacuna contra la Covid-19, però també en un altre moment podem parlar d'un altre tipus de vacunes que també crec que és, per exemple, el sarampió. Crec que també hi ha vacuna contra el sarampió,
2: sí,
1: o un altre tipus de vacunacions,
2: sí,
1: oi?
2: A la vacunació de l'adult sembla que no, però es posen diferents vacunes. Sobretot es fa un recordatori del famós tètanus.
1: També.
2: El seguim tenint per aquí i es fica un recordatori als 40 anys i als 65 anys.
1: Uh-huh.
2: Vale? Després, la triple vírica, que és la vacuna del sarampió, la rubèola i la parotiditis. Hi ha gent que ja té posades les dosis necessàries, però hi ha gent que a la seva època no es posava o només es posava una dosis i aquestes també s'han de revisar. Llavors, en la vacunació de la grip és un bon moment perquè la teva infermera et miri quines vacunes són les que et falten, les que et podries posar, perquè sí que hi ha altres vacunes, com la del pneumoco. Que
1: aquesta
2: tenim...
1: a partir del 65 crec que és obligat, bueno, te diuen que t'has de
2: vacunar,
1: recomanable.
2: Sí, de manera sistemàtica les posem. Sí que les persones amb risc amb alguna malaltia crònica també es recomana. És una vacuna que al final ara ha sortit una nova que té moltes més cepes i ens protegeix de molts més virus, perquè el pneumococ és dels principals, de les principals malalties que fan un ingrés hospitalari. Uh-huh. I és important.
1: Si estàs vacunat, per exemple, acabes de dir que ha sortit una nova, però si ja estàs vacunat d'aquesta, de la pneumònia, d'aquesta, vull dir...
2: Depèn de quant estàs disposa, perquè com han sortit
1: normalment
2: diferents...
1: Normalment diuen que és una per tota la vida.
2: Sí, aquesta és una per tota la vida. El que passa que les antigues, que diguem, no tenen les mateixes cepes que la que té ara. Llavors, depèn de quant estàs disposat, nosaltres ja tenim el nostre algoritme, es posa o no. La majoria de persones se li posa. Uh-huh. Vale, aquesta, la pneumònia, ara és la 21. I després també la vacuna que també recomanem molt és la de l'herpes zòster.
1: El papiloma, oi?
2: El papiloma més als jovenets, que ara estem vacunant, avui hi ha vacunació escolar, de fet, uh-huh. i vacunem del papiloma als nois i a les noies. Amb una única dosi ja en principi estem protegits, però hi ha gent que s'ha quedat enrere, no van vacunar a la seva època, així que tots els nois fins als 18 anys i les noies fins als 25 es poden anar al cap a vacunar del papiloma sense cap problema, i jo la recomano molt, bueno, totes, però totes. La recomano moltíssim.
1: Sí, perquè aquesta és una de les que a vegades trobes també el negacionisme, no? I de la importància tan, tan gran que
2: sí, té. Sí, el papiloma és una malaltia bastant important que pot ajudar, o sigui, pot arribar a patir un tipus de càncer també més greu, que és una cosa que no es parla molt. Hauria de parlar una mica més.
1: Més sovint. Sí. Donar més informació, més campanyes també, no? De fet, sí. Ja ho feu.
2: Clar, penso que amb la vacunació escolar és la millor campanya, de dir-ho, perquè al final aquí agrupes a tots els nens, totes les nenes, i els vacunes a tots.
1: Mm-hmm. Sí. Doncs jo diria que amb el tema de vacunes estem, però sí, una part important també, que és com demanar cita per vacunar-se.
2: És molt fàcil. La més fàcil és demanar cita per internet, uh-huh. vale? L'aplicació de La Meva Salut, a vegades amb el GenCat també porta, o anant al CAP.
1: Aquesta podria ser la més ràpida, no? Bueno, el sentit, una, perquè a vegades te trobes pel telèfon, és gairebé impossible. Vull dir, per el tema de la Meva Salut, sí, no? Però si vas directament o tens l'oportunitat d'anar directament, aquí és la manera més, podríem dir, més ràpida, no? En el sentit de si pots, si no, doncs com via internet. Doncs...
2: Sí, la via internet, la veritat és que ara està bastant bé perquè ja t'agrupa en uns grups, perquè si tu no ets un grup de risc, clar. Doncs clar, no, ara no cal que et vacunis, ja et vacunaràs més endavant, i doncs el CAP sí, també és una bona idea, però bueno, si estàs a casa, doncs així, al CAP també tenim virus, així que millor fer-ho des de casa i no anar molt al CAP per no enganxar res més, perquè jo penso que al CAP ve la gent que està malalta.
1: Ahí està tot.
2: Tampoc ho volem enganxar abans.
1: Sí, no, suposa que vosaltres també aneu protegits, no?, davant d'això, perquè
2: sí, és, clar, nosaltres també
1: sou els professionals.
2: Exacte, per això som també dels primers que clar. Ens vacunem, perquè clar, al final estem dia a dia.
1: Mm-hmm. Doncs no ho sé, jo crec que hi ha alguna cosa més que avui se'ns hagi escapat. Crec que m'he atès a tot el guió.
2: Mira, l'únic que a mi m'agradaria dir és que es poden posar moltes vacunes simultàniament, així que no tinguin por de posar-se la grip i el Covid juntes. No passa absolutament res, no tens més símptomes. La veritat és
1: De fet, ja ho fan així. El dia que tens hora... En un lloc i en un altre.
2: Exacte, és una a cada banda, són segures, estan tastades, vale? Així que més val una punxada de segons que una setmana al llit amb mocadors.
1: Exacte, molt bé aquesta cita, m'encanta. Doncs Maria, moltes gràcies per compartir aquest espai amb nosaltres, en Caldes. Gràcies per tota la feina que feu des del CAP de Caldes i per tots els consells envers la nostra salut. Ens retrobem aviat.
2: Pues gràcies a tu també. Vinga, adéu.

0: I després d'aquests consells, justament per la nostra salut des del Cap de Caldes, doncs és moment de passar, de posar ara, doncs, parlar d'una altra, perquè també és salut, no? En aquest cas, justament és per protegir-nos del que alguns animals, alguns insectes, doncs, ens pot provocar. Doncs ara és el moment dels consells de l'Albert de l'Agri, de l'Albert Trobaló. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé.
0: Doncs avui, Albert, parlem, doncs, o sigui, després d'aquesta informació de consells sanitaris, de mantenir un estat de vida saludable, no? Doncs evitant fent i fer front, evitant, i per tant fer front a virus estacionals, dels que tots ens hem de cuidar, no?
1: Sí.
0: Doncs avui aquí també ens hem de cuidar...
1: També d'un altre convidat.
0: D'un altre convidat que a vegades
1: s'autoconvida.
0: I hem de posar tots els mitjans perquè no entri, perquè com entri a casa, d'un-hi-do, la que pot provocar. A banda de que ens pugem sobre el sostre, no?
1: Sí.
0: Imagina't que veus una rata. Bé, jo no sé tu, però en el teu cas, que a tu te demanen consells, a veure, precisament per evitar... Que les rates no tenir-les, no? I si les tens, doncs, de quina manera eliminar-les? Però tu particularment, si tu imagina't que te trobes una rata a casa, com reacciones?
1: Me n'he trobat, evidentment, tothom ha tingut aquest problema.
0: Home, estàs, clar, en el centre en el que estàs, a la botiga, la porta oberta contínuament, és molt fàcil que... Aquestes no demanen si puc passar o no puc passar.
1: I a més tenim magatzem, que tenim molta alimentació per animals, per mascotes... Doncs per tant, és un atractiu. Les rates al final entren perquè busquen alimentació, busquen aliments, refugi i aigua.
0: Uh-huh. A veure, per entrar ben en matèria, què podem dir de les rates?
1: De les rates i els ratolins, perquè
0: també... Sí, rates, ratolins, són aquests, podríem dir, rossegadors.
1: Rossegadors, sí, que no són...
0: Hi ha alguns rossegadors, sobretot els que trobem en el camp, que són d'un altre tipus, vull dir, perquè de rossegadors hi ha... Uaf, la família és superample.
1: Aquí el que ens trobem, els que són més comuns, és el ratolí comú,
0: sí.
1: I llavors la rata comú i la rata negra.
0: Clar, ja, aquesta és una diferència. Rata comú, que és la rata...
1: Aquesta és la de claveguera.
0: La de claveguera,
1: sí.
0: I la rata negra, però que tenen unes diferències. La rata,
1: vull dir, la rata comú és més gran, pot fer... Fins a 25 centímetres, és més grossa.
0: És aquesta que veiem a vegades peludes.
1: És més peluda, sí. I la rata negra és una mica també és més petitona, més prima. Aquesta la trobarem a pujar dels arbres o s'enfila als sostres, a les taulades.
0: Bueno, aquestes són les que trepen, no?
1: Aquestes trepen molt. Bueno, totes dues.
0: Totes trepen, perquè...
1: Trepen, salten, neden, tenen una gran capacitat de guant.
0: És que la rata comú, quan imagina't si entren per clavegueres, però és que te les pots, ràpidament te les pots trobar, imagina si trepa que te la pots trobar a la terrassa.
1: Evidentment, sí. Poden trepar, poden passar per canonades, poden fins i tot nadar i bussejar.
0: Uà, aquest és el tema.
1: Sí.
0: És que a més, vull dir, clar, per això estan
1: poden imagina, aparèixer, claveguera... poden aparèixer pel vàter.
0: Imagina't.
1: Sí, sí.
0: Ostres, imagina't que obres un dia el vàter i te trobes la rata. Ostres, això seria ja massa.
1: I a més, com que tenen el cos flexible, tenen els ossos flexibles, es poden colar una rata gran fins i tot per un forat de 2 centímetres i un ratolí per un forat de 6 mil·límetres, el que seria el gruix d'un llavis.
0: No, el ratolí sí, perquè
1: ratolí,
0: sí. A més, no sé el tipus d'ossos que tenen, però són...
1: Molt flexibles.
0: Són totalment...
1: Aixafen el tòrax i poden passar per forats de 6 mil·límetres només.
0: De fet, l'aversió cap a les rates no és casualitat, no? Sinó una resposta vinculada a la nostra també supervivència. Per què provoquen aquesta por? Jo diria més por que fàstic. Així com parlaven la setmana passada de les paneroles, les paneroles provoquen més fàstic que fòbia, no? Però en aquest cas, a banda de fòbia també és por.
1: Sí, hi ha molta gent que li té pànic a les rates, però el principal problema és
0: vectors de malalties, no?
1: Ens porten moltes malalties i ens porten molts problemes, sobretot sanitaris. Són transmissores del l'antiviro, com es diu?
0: La triquinosis, o com es digui?
1: L'antivirus.
0: L'antivirus.
1: Salmonella.
0: Exacte, l'antivirus, que també últimament també s'ha parlat bastant.
1: En aquell vaixell va haver-hi un brot d'antivirus.
0: Allí a Canàries, que van estar tot, vull dir, que van fer com, vull dir, estava tothom a dins, no podien sortir.
1: I llavors tothom recorda la pesta negra.
0: La pesta negra també. Vull dir, és el fet de... I això ens aniríem cap a l'edat mitjana, però avui dia, depèn de quin espai hi puguis anar...
1: Poden contaminar simplement passant per damunt d'aliments, a través de l'orina, sobretot, és el principal vector.
0: Perquè, de fet, així com també parlaven de les paneroles, aquesta resistència, no?
1: Sí.
0: En aquest cas, la realitat biològica de la rata, doncs també són supervivents nates. Sí, parlem sobre aquest tema.
1: Sobretot per la gran capacitat que tenen de reproduir-se. Pensa que una rata, des que neix, ja pot començar a reproduir-se al cap de 3 setmanes, més o menys. No, perdona, al cap de 2 mesos, però crien cada 3 setmanes.
0: Però hi ha altres dades, per exemple, intel·ligència. Sembla que no, però resulta que són intel·ligents.
1: Molt intel·ligents. De fet, hi ha molts estudis de que han fet moltes proves i han valorat la intel·ligència i són capaces de reaccionar a estímuls que sorprenen. La veritat és que sí.
0: Uh-huh. Fins i tot diuen que memoritzen...
1: Sí.
0: I aprendran, aprendran de l'experiència.
1: Memoritzen els camins, reaccionen a estímuls de sons per obtenir premis.
0: I capaços de mostrar empatia,
1: amb altres individus.
0: A altres rates.
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, que entre elles, la rata precisament, així com les paneroles i altres, es mengen quan unes són precisament, per això és molt fàcil eliminar paneroles,
1: sí, perquè,
0: més fàcil, paneroles, formigues, etc., perquè es mengen unes són carnívores.
1: S'ajuda, comunica a un altre individu de que hi ha hagut un aliment, un verí que li ha fet mal.
0: I això
1: i s'ho comuniquen.
0: Doncs imagina't, i això pot passar, tu tens la botiga i aleshores, allí van moltes persones, a dir, ostres, Albert, què puc fer? He vist una rata. He vist una rata o la tinc al jardí i s'està passejant. Com puc eliminar-la? Tu ja li dones la manera d'eliminar-la. Sí. Però això no significa...
1: A diferència del ratolí, que el ratolí és molt curiós. El ratolí de seguida cau en una trampa, perquè és molt tafaler i de seguida el pots enganxar. La rata no, la rata és molt desconfiada i molt intel·ligent. Pot trigar setmanes a acostar-se amb alguna trampa mecànica. Si és un menjar, ja és més fàcil.
0: Se lo menja, vull dir, avui tenen gana.
1: Sí, tenen gana, exacte, i sobretot busquen aigua. El ratolí té l'aigua només amb els aliments que troba, però la rata necessita cada dia obtenir una font d'aigua.
0: Clar, a vegades, si no tens, que pot passar molt sovint, si tens un pati i en aquest pati és molt fàcil que tinguis aquests pots i tal, o fins i tot a vegades tens un pot allà, vull dir que amb la pluja s'ha omplert d'aigua, etc. Un plat o el que sigui.
1: D'on beu un gos, però sí.
0: Clar, acostuma, o fins i tot a la terra mateixa, que pot estar mullada.
1: Una zona que no acaba de desaiguar, que s'acumula aigua.
0: La millor manera, justament, perquè no tinguin l'aigua a l'abast, és que estigui sense... que no hi hagi res.
1: Exacte, deixar aquests espais secs, sobretot els que estan propers a desguassos, que venen del clavegram.
0: I com també busquen, si no troben l'aigua, busquen aliment. Doncs clar, aleshores és quan treparan...
1: Exacte.
0: De manera a veure què poden trobar, no?
1: L'aliment el poden trobar, doncs, a pinso de mascotes o galliners. Per tant, tots aquests aliments s'han de mantenir en pots tancats, si pots, en metàl·lics. Metàl·lics, perquè també la rata té un fet característic, de fet, els arrossegadors, els conills també, que les seves dents no paren de créixer mai durant tota la seva vida. Llavors necessiten imperiosament arrossegar algun tipus de material. Per això ho fan, també és un altre dels problemes que té, perquè ho fan tot malbé. Fins i tot és una de les causes també bastant sovint d'incendis, perquè arrosseguen els cables, provoquen curtcircuits i provoquen incendis. És degut a això, a la seva necessitat d'arrossegar per afilar-se les dents, per anar-se esmolant les dents.
0: Clar, és això que deia, les dents no paren mai de créixer.
1: Exacte, o sigui, s'alimenten dels nostres aliments, els seus excrements i l'orina ens porten malalties i malmeten molts objectes degut la necessitat que tenen per desgastar les dents.
0: Imagina't que, o sigui, estem parlant de rates, però el ratolín és també més fàcil que se fiqui per casa teva, i justament te crida l'atenció que ha entrat un, que hi ha un d'aquest que ha entrat aquest animal, sí. Perquè trobes això que acabes de dir. Excrements, són uns excrements petits i també amb una olor característica que seria l'orina, que vull deixar.
1: Perquè també es comunica.
0: Aleshores, què has de fer quan te trobes això? Primer buscar l'animal i posar la trampa per on vulguis, sí. Perquè igual no el veus. Però davant trobar-te aquestes cosetes, una neteja molt...
1: Si trobes un excrement petit de la mida d'un gra d'arròs, aproximadament, sí. Això és ratolí. I el més probable és que hagi niuat dins de casa teva. Buscaran sempre espais amagats. Són nocturns, també, sortiran de nit. Si el trobes de dia, vol dir que la plaga ja és més important. Però habitualment només surten de nit. Llavors, el que s'ha de fer primer és prevenció. Tapar tots els forats. Recorda que fins a 6 mil·límetres per prevenir i evitar l'accés. Mantenir cura del que dèiem, de tots els aliments ben tapats. Retirar tot el que pugui haver-hi al seu abast. I llavors fer servir els mètodes que hi ha de captura, que hi ha des de trampes mecàniques, les típiques de fusta, que són de ballesta, com la del Tom i Jerry, les trampes. Hi ha trampes clip, avui en dia també, de plàstic, que són més còmodes, la típica de forats. I llavors aniríem a parar a esquers, que són verins, són uns productes anticoagulants, que porten un atraient, que les atrau, i després d'haver-ho ingerit, a cap de 3 o 4 dies, moren dessagnades, per tant moren també sense fer pudor. L'altra opció també, que cada vegada me la demana més gent, és de captura en viu, però requereix que l'has d'alliberar doncs, lluny perquè no torni.
0: Sí, però si és en aquest tipus que sap greu, perquè també són... Sap greu quan estem parlant de ratolins que no provoquen aquesta... El que pot provocar aquesta por, que pot provocar una rata, però tot i així sense deixar de pensar de que també contaminen. Vull dir que, el fet de produir malalties, el petit com la gran, també. Estem, vull dir, a través justament, que no serà per mossegades, però sí que serà per aquests excrements o el que sigui, que no te n'adonis i després sense... Imagina't que no penses que és allò i ja l'has tocat i després, doncs, pel que sigui, doncs, no sé, te toques... No te ficaràs el dit a la boca, però passa a prop. Però pot provocar també la malaltia. El que passa que sí que és cert... que sap greu, no? Quan hagis de matar, o sigui,
1: hi ha gent per tot. Fins i tot hi ha... Les rates també es fan servir com a mascota. Hi ha gent que són amants de les rates.
0: I les tenen per sobre i tal.
1: Rates domèstiques, en aquest cas la Dumbo, és la més freqüent, que són animals molt nets, d'altra banda, són intel·ligents, són afables...
0: Però és que no té res a veure amb una rata d'aquestes de claveguera, no, per això no podrien dir que són diferents, vull dir, és del cos, o el ratolí blanc, sí. Aquests que poden tenir, o el hàmster, vull dir que no deixen de ser.
1: Llavors hi ha el ratolí blanc de laboratori, que aquest es fa servir per estudis, per medicina, i també per a l'alimentació de rèptils, de serps.
0: Sí, vull dir...
1: Sí, nosaltres a la botiga en tenim.
0: Sap greu, no? Perquè vull dir, és el fet de tenir...
1: Però la natura és així, sí, sí.
0: El fet de tenir aquest tipus... Que és això que t'he dit, que vull dir, veus un de... Depèn de quin color, i veus un de blanc i no et provoca res, al contrari, fins i tot el pots tocar. O un hàster...
1: De què pesa que s'alimenten els falcons de l'aeroport?
0: Sí, clar.
1: De ratolins, també.
0: De ratolins, però els enganxen ells, no l'hem de donar nosaltres.
1: No, els hi donem nosaltres, congelats.
0: A mi això ja sí que em sap greu. També parlem de superpoder físics. Poden passar per forats, el que has dit, no? D'una moneda, de dos... El que passa, no fa gaire, justament aquí, a la plaça de la Font del Geó, al costat del Broquetes, doncs havia una ben grossa passejant per allà, que venga, vas passejar.
1: La vas veure de dia?
0: Jo la vaig veure de dia. Mira, sortia per aquest carrer Vellit i al donar la volta, o sigui, al girar cap al carrer Vic i arribar a la plaça, me va sortir de cop i volta i, bueno, el salto que dones, no? I després aquesta s'anava per la... passejava per allà. Mira, estava més espantada que una altra cosa. Que he de dir que també, pobres bitxos, passen por.
1: Va sortir
0: de la clavegram. I va sortir. I aleshores no sabia, però buscava forats, però jo fa l'efecte, és que era molt grossa, eh? Aquesta no ficava per, no entrava per un foradet petit ni molt menys, perquè ja buscava i no hi havia manera.
1: Pot passar fins a per un forat de 2 centímetres, creu-me.
0: Sí. Pues suposo que al millor semblaven forats i estan tapats, vull dir, perquè no, però ja dic, buscava sí, i no, sí. I fins i tot la vaig gravar. Estava a una distància, sí. Que et permet que dir, bueno, no se'm apropara, no. Ja t'he dit que tenen més por que de nosaltres que,
1: sí, això sí.
0: Que nosaltres d'ells.
1: A no ser que la corralis...
0: Sí, no, que aleshores no se defensa.
1: Sí, llavors es pot defensar. I una mossegada, això sí que és perillós.
0: Uh-huh. El paper a la ciència, perquè també té molta importància dins de la ciència, o sigui, ciència mèdica, és a dir, sí. Acabes de dir justament els petits, aquests de color blancs, no? Però gràcies a la seva similitud genètica i fisiològica amb els humans, s'ha fet servir durant dècades justament en la investigació mèdica, no?
1: Sí.
0: O sigui, precisament és clau per al desenvolupament de vacunes i tractament, podríem dir, d'aquest tipus.
1: S'han fet proves amb molts medicaments, es fan servir. Fins i tot, jo conec una empresa que cria ratolins amb certes malalties ja inoculades per fer assajos clínics. No sé ben bé com ho fan, però demanen, jo què sé, un ratolí que sigui diabètic. Pam, te'l fan. Uh-huh. I llavors a partir d'aquí es fan estudis amb rates.
0: I després també has comentat les mascotes, no? Les rates domèstiques, que aquestes, com ben has dit, són netes i estan criades també en captivitat. Vull dir que no venen de... Vull dir, aquestes ja és com quan tens un gat o quan... Vull dir, no el salvatge, sinó el que tu ja cuides, sí. No? I de fet també acabes de dir que són molt nets, vull dir que sí. No afectuosos també, i de fet sovint els veiem a sobre, eh?
1: Molts clients que venen a la botiga a comprar alimentació per rates domèstiques les porten a sobre sota els cabells, sota la melena.
0: Uh-huh. Parlem de les diferències, per exemple, quan parlaves de la rata comuna, la de claveguera, i la rata negra, quines... O sigui, tot i que estan dins del mateix gènere, però tenen unes diferències. Quines diferències podrien ser? Aquesta, una és més gran, l'altra més,
1: una mica,
0: més petita.
1: Una miqueta més gran, l'altra una miqueta més prima.
0: Però poden
1: és la mateixa espècie, sí.
0: I poden transmetre malaltia
1: les
0: igual?
1: Les mateixes.
0: O sigui, la negra
1: igual.
0: És de clave gran també?
1: Sí.
0: Vull dir que no és... Aleshores pots trobar-te una o per una altra. L'única cosa que la diferenciarà és que una és més gran i l'altra més petita.
1: L'altra més petita, l'altra és... una mica més peluda, l'altra és més petitona, més prima, més saltarina, però bueno, és el mateix.
0: És que hi hauria la tira de o sigui, per parlar de les rates, né? Però sí. Parlem ja per tema...
1: I també hi ha rates entrenades.
0: Sí.
1: Hi ha rates entrenades per detectar mines, també, i per detectar alguna malaltia amb olfacte.
0: O sigui,
1: tenen
0: aquí
1: un gran olfacte. El que estan més fotudes són de la vista, no hi veuen gaire.
0: Aquí, diguem, entraria la seva intel·ligència,
1: sí.
0: I per motiu per el que també estan entrenades.
1: Estan entrenades per l'olfacte i per detectar mines.
0: Però aquestes serien no les de clavera, no. Aquestes serien les que precisament estan en captivitat i poden permetre o que una persona la tingui com una mascota o senzillament tenir-les per això, per com a entrenament o per fer... tenir-les també doncs, per al tema de la investigació.
1: Sí, sí.
0: Perquè el cerebre de la rata es veu que també és una manera... Bueno, a vegades hem vist, no?, que posen... diuen que pot ser també semblant a l'humà.
1: Sí. Mira, de fet, hi ha la famosa pel·lícula Ratatouille, que és el xef de la cuina.
0: Mm-hmm. I Albert, doncs ens quedem sense temps. No
1: sí.
0: sé, jo te pregunto, ja una última, coneixes, parlant així d'anècdotes, algun cas real o ciutat que estigui lluitant contra una plaga d'aquestes espècies?
1: Sí, tant. La més famosa és la ciutat de Nova York. Allà tenen un problema molt greu amb rates i, de fet, l'Ajuntament obliga a la declaració, en cas que es vegi un niu important, i obliga a l'exterminació, i si no ho fas, et sancionen. Vaig llegir també fa poc a Saragossa l'Ajuntament va haver de canviar tot el sistema de clavegram perquè van tenir també un problema molt greu. Aquí, a tot arreu,
0: a tot arreu.
1: Aquí a Caldes també.
0: Aquí també.
1: També moltíssima
0: les,
1: gent.
0: Les veien, com t'he dit abans, no? I si les veien de dia vol dir que la cosa...
1: Que la cosa ja és més greu.
0: És més greu. Doncs,
1: I una altra anècdota, bueno, però aquesta és simpàtica, perquè el que més et venem són trampes de captura, que de fet les mata, Quines que diries que els agrada més? Perquè el més típic, el client em diu, li posaria formatge. Això s'ho va inventar la Walt Disney, això del formatge.
0: Sí.
1: En realitat, el que els agraden són productes que siguin més greixosos, que portin cereal.
0: Vamos, que li poses un bistec així ben fet i, o
1: no,
0: el que sigui.
1: No, el que més els agrada és la xocolata.
0: Oh, d'unidor, o sigui, la dolç.
1: La xocolata és el que més els agrada.
0: Els agrada.
1: Sí, és el que recomano posar en cas de...
0: Doncs molt bé, fins aquí ens quedem sense temps, doncs fins aquí aquests consells, Albert, moltes gràcies com sempre per posar junt amb aquests temes

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7. Una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar amb un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.665 punts, la màxima puntuació de la seva història. La 7a edició de l'Oncodines arriba als 100 equips 36 hores després d'obrir inscripcions. El passat divendres es va presentar a Sant Feliu la 7a edició de l'Oncodines Trail, la prova atlètica per les muntanyes del Vallès Oriental, que enguany ha tingut una rebuda de rècord i una principal novetat, l'Oncodines Bike, que tindrà un recorregut de 107 quilòmetres en un màxim de 12 hores, en només 36 hores, que ja s'han presentat 100 equips. Entre les proves es troben el recorregut corrent o caminant de 48 quilòmetres, el de 49, el de 80, juntament amb la novetat ciclista i la versió del trail per infants fins a 15 anys. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar a conèixer la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre a un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació i així definir els futurs serveis d'ocupació de la comarca. Amb el temps, aquesta tarda el temps serà força inestable. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. Les precipitacions seran més destacades durant la tarda i el vespre, amb una acumulació que puntualment podria superar els 20 litres per metre quadrat. Les temperatures pujaran lleugerament amb una màxima de 24 graus i es mantindran al voltant dels 20 graus al vespre. De cara a demà, al matí serà més estable, amb cel poc ennuvolat i temperatures en ascens. A partir de la tarda, però, augmentarà la nuvolositat i es poden produir algunes precipitacions febles. Les temperatures pujaran clarament amb una màxima de 28 graus i una mínima de 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
2: Després d'aquestes notícies i anteriorment després d'aquest espai tan ràpid i tan pràctic com era els consells de l'Albert, no? I parlant, en aquest cas eren de les rates, ara canvien totalment de registre, de les rates a la música de proximitat de quilòmetre zero, eh? Doncs sí, a aquesta hora del cafè doncs, tenim aquí, o parlarem, amb Marta Xanti, ella és cantautora. Primer de tot, Marta, benvinguda.
3: Gràcies.
2: I ja feia, doncs, hem parlat moltes vegades,
3: sí.
2: Però ara feia un temps, eh?
3: Sí, feia un temps, estic no contenta de tornar a ser aquí.
2: Hem canviat de... Has vist que l'espai és diferent?
3: I tant. És, bueno, ho comentàvem aquí fora antena, molt lluminós, molt... Jo crec que esteu contents, no?
2: Home, i tant, lluminós, amb vidres i tal. Jo crec que sí, que tots estem contents,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: A vegades penso que... ja veus l'espai que tenim.
3: Sí,
2: que
3: tant. Això dona per fer una bona tertúlia, eh?
2: Un tertúlia i algun instrument que podria estar per aquí.
3: Ah,
2: sempre estic
3: doncs
2: i digo,
3: sí.
2: I un piano, per què no pot haver-hi
3: doncs
2: un piano?
3: Doncs sí, sí.
2: Hi ha espai, eh?
3: Demana-ho, perquè això ha de ser.
2: Sí, tot i que tu normalment no és el piano, bueno, que segur que domines també el piano,
3: bueno,
2: però altres instruments
3: només.
2: És la guitarra més.
3: La guitarra i el caixó flamenc, sí, sí.
2: Sí, vull dir, és la que tu domines. Bé, jo no l'has portat, però si l'haguessis portat... Ai, no sé, mira, no sé si hi ha alguna manera, però és fàcil de trobar...

0: cançons teves, no? A través de l'Spotify, sí, el que sigui, doni, perquè així el nostre tècnic, doncs, pugui tenir en algun moment, sobretot abans de marxar, doncs que es pugui posar alguna cançó teva,
1: tant,
0: que a més de repertori tens molt. Doncs, com deia, doncs, Marta Santi és el nom artístic, Marta Santi Esteban Viaplana és el teu nom oficial,
1: sí, oficial
0: de naixement. Això
1: pot, exacte.
0: I de fet no vius aquí a Caldes, però pràcticament estàs, bueno, ben a prop i sovint. Podrien veure, jo te dic, de proximitat, de quilòmetre zero.
1: Només tinc la meva família aquí, els meus avis porten aquí vivint tota la vida, els meus tiets també tenen molta vinculació, vull dir que al final estem... Jo com a mínim una vegada a la setmana vinc, vull dir que sí, sí.
0: Com a mínim,
1: clar.
0: Doncs el... així per dir més alguna cosa sobre tu, que ja ho hem dit moltes vegades, però és una veu, la Marta Santi és una veu d'escena indie folk i pop rock, oi? Amb un estil íntim, compromès, perquè això és total, compromès i proper. Jo te presento més que com a cantant, també com a cantautora. I t'estem escoltant aquí, vull dir, veus de fons?
1: Sí, ho sento.
0: De fet, has presentat fa gaire, no? El teu disc On comença el camí, o és, aquest és abans?
1: Aquest va ser el 2023, el aquest febrer vaig presentar Altres éssers.
0: Aquest del On comença el camí, recordo que el vas presentar.
1: El vam estar comentant aquí, exacte, vam estar parlant.
0: Justament,
1: sí.
0: Vas estar al casino, no? Com,
1: exacte,
0: vas presentar-lo,
1: sí,
0: i tal. Aquí, en aquest espai no, però a la ràdio sí.
1: Sí,
0: a la ràdio sí que el vam presentar. I doncs és això, participes en gales, evidentment, culturals, també solidàries, conserver molts, i a festivals que podríem dir a la fresca, de cara a l'estiu, no? Uh-huh. Ara a l'hivern ja una mica més tancat.
1: Sí, exacte.
0: Bueno, de moment estem a la tardor, eh?
1: Sí.
0: Comença a canviar de temps,
1: sí,
0: no? Però encara tindrem, tot i que avui el dia està gris. Està gris, i no sé si tu ahir a la nit vas rebre alguna alerta, que a vegades te quedes sobtada,
1: sí,
0: quan
1: jo
0: reps.
1: Sí, crec que això entenc, que vulguin prevenir, però em fa por que no acabi sent com el conte de Pere i el Llop, perquè avisen molt, després potser no és tan greu el que acaba passant, i jo crec que qualsevol dia sí que serà greu de veritat, però moltes persones ja no en farem cas.
0: És això el que acabes de dir.
1: Sí, a mi em fa
0: al final
1: poc
0: ja no fas cas, i aquell dia doncs és quan passarà,
1: sí, sí,
0: passarà el que no ha de passar, no?
1: Exacte.
0: El teu repertori normalment inclou cançons tan estimades com abraçades, o sigui, Dona de muntanya... o Demonis, vull dir, toques una mica tot. El ser una dona que lluita per la dona també forma part de tu.
1: Jo crec que no hi ha dones que no lluitin per les dones, és a dir, jo crec que hem de...
0: Feminisme.
1: Exacte, ens hem de reivindicar, i tant.
0: I podríem dir que combines melodies acústiques molt captivadores, podríem dir, no?
1: Gràcies.
0: Amb un missatge que de fet toca sempre la vida quotidiana. Vull dir, a més, les lletres són teves.
1: Sí, sí.
0: Que vull dir que no és, la música és teva, i les lletres, a lo millor potser a la música pot ajudar-te. Crec que el teu pare acostuma molt sempre a acompanyar-te.
1: Bueno, en els directes m'acompanya la guitarra, i després és veritat que en la producció musical que fem en estudi, tant ell com el Jani Sobrado, que és el productor d'aquest darrer disc i de La Flama, que sonava ara fa un moment, doncs òbviament hi posen també part de la seva creació. Però el que és la melodia, el que són tots els canvis i tot això, vull dir, també ho faig jo.
0: Sí, vull dir que aquí és tot. T'acompanyen persones, també en els concerts, vull dir que aquí ja no, afortunadament no estàs sola,
1: afortunadament.
0: Vull dir que tens un bon equip també, i dir això, que és un artista, ets un artista de proximitat, activa, present, que fas que la cultura creixi, la cultura del Vallès, vull dir, que és el que diem, cultura de proximitat, Vallès Oriental o el que sigui, no? O Occidental, vull dir que camines pel Vallès.
1: Va. No direm allò del Vallès bo, el Vallès dolent, Aquí tothom sap qui és el Vallès bo.
0: I tant. Bueno, jo no te diria qui és bo i qui no. Estem a l'Oriental. I em ho hem de dir.
1: Són
0: que
1: bromes
0: bo,
1: que es fan sense malícia.
0: Sí, no, jo diria que tots dos són bons,
1: clar,
0: però bé.
1: Clar que sí.
0: Com totes les persones, hi ha de tot, no?
1: I tant, persones i tant, hi ha bones, de tot a tot arreu, ah, i fora del Vallès també.
0: El que diu, la vinya del senyor, tot
1: i tant,
0: és.
1: I tant.
0: Doncs avui parlarem de música, de trajectòria i de camins que comencen, o que han començat i que continuen.
1: Exacte.
0: Oi? Doncs vinga, connexió primer amb Caldes i trajectòria, tot i que ho hagin parlat altres vegades, però tornem, no? Què significa per tu Caldes i justament en el teu camí musical?
1: Doncs bé, al final Caldes és un lloc molt arrelat a la meva infantesa, també. Un lloc on hi he crescut, on he compartit amb la meva família, amb els meus avis, els meus pares, els meus cosins. I llavors jo crec que al final la infantesa et marca moltíssim. I en la creació es nota molt, no? Tot allò que per tu és primigeni, totes aquelles coses que descobreixes a l'inici, els gustos, les coses que t'interessen. I crec que en aquest sentit Caldes està molt lligat a aquesta part més iniciàtica de la meva vida, més de descobrir. I hi ha molts racons d'aquesta ciutat. Ciutat? Ja és ciutat?
0: Bueno, vila.
1: Vila.
0: Vila. És la vila de Caldes.
1: La vila de Caldes, d'aquesta vila, que em fan sentir a casa i que em fan inspirar també.
0: Com ben dius, aquí també la teva família és aquí, vull dir, i ha nascut aquí.
1: Exacte,
0: per exemple,
1: sí, sí.
0: Ta mare, vull dir, és d'aquí, filla de Caldes. Crec, bueno, si no m'equivoco.
1: Va néixer a Mollet, però de seguida
0: sí,
1: la família es va traslladar aquí. Cap aquí. Sí.
0: Sí, sí, perquè els teus avis, vull dir, que han estat aquí molt, molt...
1: Sí,
0: molt
1: i a més tenen també, jo crec, un arrelament fort amb la ciutadania, no? Perquè amb la loteria i tot això al final...
0: Imagina't.
1: Clar, és un tracte molt, molt de tu a tu, molt diari també, perquè hi ha moltes persones que sovint hi van, no? I això de, hola, què tal, no? I al final també s'acaba generant un vincle amb les persones.
0: De fet, aquí Caldes és un dels espais que on acostumes precisament a presentar les teves cançons, els teus concerts i tal. Vull dir, què és el que t'atrau? Vull dir, no sé si és perquè això te tira o senzillament perquè tens una manera també de contactar millor, no? O...
1: Hi ha una mica de tot. És veritat que en aquest cas el Ferran Devesa sempre m'ha estès la mà i això és d'agrair, des d'aquí li envio una salutació. I d'altra banda, perquè com deia abans, per mi és un lloc especial i per tant poder apropar la meva música als llocs que per mi també són importants i signifiquen a la meva vida, doncs és també... Bueno, és especial, no? Perdoneu que em torni a repetir. I home, va haver-hi aquesta presentació d'On comença el camí, que va ser l'estrena absoluta
0: el 23.
1: Del disc. Exacte. I després també vam estar l'any passat, si no m'equivoco, en els concerts de La Fresca, en la primera edició, que també va ser molt...
0: Els concerts d'estiu, oi?
1: Exacte, sí.
0: Uh-huh. Aquest any també s'han fet, però bé, sí. Suposo que igual tenies altres...
1: Bueno, també es busca una mica de varietat, no?
0: No, i que és una manera que tu vagis fent camí per tot arreu.
1: Clar.
0: Doncs com ha influït el Vallès justament en la teva manera de crear? En aquest cas és crear la teva música, la teva manera, la teva lletra, no? La teva manera de fer música.
1: Jo sempre comento que el Vallès, almenys el Baix Vallès, que és on jo sobretot he viscut, no? Té una dicotomia molt clara i és que conviu la natura amb la indústria, no? I crec que això, encara que no sigui de manera conscient, es destila de la meva música, de l'estil que fusiona gèneres, d'aquesta part que sempre s'apropa a la natura, però des d'una mirada també molt arrelada al que significa, doncs, la nostra societat, tirar endavant també, doncs, els projectes culturals, els projectes econòmics que d'alguna manera fan tirar endavant la nostra manera de viure. I jo crec que aquesta dualitat entre el ciment i la terra d'alguna manera també ressona a dins i també es pot percebre en la meva música, no? Jo crec que hi ha cançons que són molt suaus, que estan molt vinculades a aquest punt més natural, i després n'hi ha d'altres que l'estil és totalment diferent, no? I neixen des d'un altre lloc molt, no urbà, però sí com molt més revolucionari. I crec que justament pot ser que el Vallès hagi inspirat tot això.
0: Uh-huh. Parlem del teu projecte, el teu projecte musical. Què representa per a tu aquest disc? L'últim que tu estàs treballant, justament en aquesta trajectòria teva.
1: Bueno, així com amb On comença el camí, doncs hi havia una declaració d'intencions i un camí que ja estava iniciat però que tenia perspectives de continuar. Amb altres Césars ens endinsem una mica més en els referents fantàstics de la cultura catalana i exploro també des d'un lloc que On comença el camí no tenia, no? O sigui, aquí he buscat molt més parlar des del tu que des del jo. M'he permès evitar altres éssers, convertir-me d'alguna manera en aquests altres éssers i poder canalitzar emocions i experiències que potser com a Marta no em permeto viure al 100%.
0: Mm. Què vols dir que com a Marta no et permès viure al 100%? És a dir, com a Marta, com a la Marta Santi Esteban, però sí com a la Santi?
1: Bueno, la Marta Santi ho ha hagut de viure per poder escriure les cançons, no? S'ha hagut de deixar envair per aquests altres éssers. El que em refereixo és que al final les persones no som només d'una manera, no? Al final convivim amb moltes emocions, amb moltes sensacions, amb moltes experiències, idees, i tot això a vegades fa doncs, que no et puguis deixar emportar fins al final, no? Amb una emoció. En aquest cas, he procurat deixar-me omplir d'aquesta emoció i pensar qui seria si em deixés portar per aquesta emoció, no? Per exemple, aquesta set d'aventura i aquest d'ànim de solitud que té el pirata, no? I és una cosa que en la meva vida diària, doncs, tot i que a tastet sí que tinc i sí que vull i sí que necessito, m'agrada estar rodejada de persones i m'agrada compartir les meves aventures. Però com seria la Marta si realment es convertís en aquest pirata, no? Mm-hmm. Què pensaria, com parlaria? I així amb la resta dels éssers que configuren aquest nou disc.
0: I com, diguem que com tu ho has pensat, no? Vull dir, aquí estem parlant d'una altra aventura de la Marta, no? Però més centrada justament en el que pot provocar, justament parlant d'un pirata, no? Vull dir que és totalment aventura pura, no?
1: Vull dir que sí.
0: Vull dir, com l'has projectat justament, vull dir, el contingut de l'àlbum, no? De les músiques.
1: Bé, d'una banda és cert que van néixer alguns éssers de manera més natural o més espontània. I després en veure, no, com el gir que estaven prenent les meves darreres cançons, vaig veure que hi havia un fil narratiu des del qual estirar. I llavors va ser quan vaig anar a buscar una mica més aquest imaginari col·lectiu que tenim en el món fantàstic de la cultura popular catalana. I m'hi vaig inspirar, o sigui, hi ha molts éssers que no apareixen en aquest disc, però la majoria dels éssers que hi ha en el meu disc estan inspirats per un o més éssers d'aquesta mitologia catalana que sovint tenim arraconada perquè ens és molt més fàcil connectar amb mitologies gregues, romanes, nòrdiques, i en canvi aquí a casa sempre ens costa més doncs això, recuperar la nostra història, i crec que també és una manera de fer-ho.
0: I són éssers que a més te pots trobar justament per aquesta natura catalana propera, no?
1: Totalment.
0: Vull dir que són a vegades amb històries que t'arriben, però per què no, no? Vull dir, aquí a través de les cançons doncs és un altre camí. Vull dir, així com l'altre era un camí, aquí
1: sí, sí.
0: És un altre, no? I també pot ser a través de, imagina't aquí, a la nostra natura més propera o muntanya.
1: I tant, de fet hi ha molts llocs on s'expliquen llegendes d'aquests éssers, no? que com t'he dit han inspirat les cançons d'aquest nou disc, i sempre ho dic i m'agrada remarcar-ho, que al final aquestes llegendes parlen també de la manera de viure dels nostres avantpassats, ens arrelen a la nostra terra, als llocs concrets de cada territori, a la climatologia també, no? I també a les feines, a les pors, a les inquietuds que ens hem anat transmetent de generació en generació.
0: Mm-hmm. Quin missatge t'agrada transmetre justament a través de, no d'aquestes, de l'última, de tota la música que tu fas?
1: Sempre m'agrada pensar que la meva música dona esperança a les persones. Hi ha cançons que són, com et deia, molt reivindicatives, n'hi ha d'altres que són molt profundes i poden despertar també doncs, els sentiments adormits de dolor, de tristesa, però penso que al final la gràcia de transitar per totes aquestes emocions és que d'alguna manera ens coneixem més a nosaltres mateixes, puguem fer neteja de tot allò que ens pesa i encarar la vida amb una mirada més neta i més alegre.
0: Mm-hmm. Justament també l'amor podrien dir que també forma part d'aquestes lletres.
1: I tant.
0: Mm-hmm. Sí. L'amor en totes les seves...
1: En totes les formes,
0: exacte,
1: sempre.
0: Exacte, amor de parella, amor de tot el que hi ha, sí, de les persones properes, com a l'amor de tot el que tu pots trobar a prop, no? A la natura, en fi, tot. Exacte. És que l'amor, et podríem dir que estaria en tot.
1: És que l'amor està en tot, ho has dit, sí, molt bé. Ho has dit molt bé.
0: Passem ara al teu estil, influències i creativitat. Quines influències musicals t'han marcat? Vull dir, des de que tu has començat, que també podem dir que hi ha una evolució de la Marta, de la Marta cantant.
1: Clar, igual que hi ha una evolució personal, també hi ha una evolució artística, sovint van lligades. També, com a qualsevol professió, a més experiència també, doncs, més profunditat o més coneixement de tu mateix tens i, per tant, del que pots també arribar a fer, no? I et permets també explorar. I pel que deies de les referències, doncs és cert que quan era petita, abans parlant de quan era petita, no? Tota la discografia del meu pare, doncs, va tenir un pes molt important. A vegades reconec, no?
0: Discografia de vinil, podríem dir?
1: Bueno, casset, vinil, discos, sí, una mica de tot. Sí, sí, sí. Doncs clar, tota aquesta música va estar present en la meva infantesa i, per tant, ha marcat la llavor de moltes de les melodies o cançons que ara mateix em neixen. També és veritat que hi ha certs artistes, tant catalans com d'arreu del món, que m'inspiren i, sobretot, em fixo també...
0: Com per exemple?
1: Per exemple, doncs mira, el Tom Odell és un cantant que m'inspira moltíssim perquè té una força, sobretot escènica, molt forta. I llavors, més enllà de la música que fan les persones, també em fixo en com les persones actuen en la seva vida, no? I crec que és important perquè sovint es diu que és fàcil poder separar el creador de la seva obra, i jo crec que no és tan fàcil. Perquè si realment cantes des de la veritat, doncs ets el que cantes i el que cantes també és el que ets. No vol dir que sigui l'únic que ets, però ho ets, no? I en aquest sentit, el Tom Odell sempre m'ha inspirat molt amb aquesta manera de pujar, de baixar, de, bueno, una musicalitat que ell, és veritat que parteix del piano, però ara mateix s'han anat cap a sons més orquestrals. I jo en aquest disc, i també sobretot crec en l'etapa que estic obrint ara, en Flama, no és que hi hagi una referència concreta d'un artista català, però sí que m'estic inspirant força en les sonoritats de la cultura popular catalana. Des de fa temps la percussió m'ha obsessionat moltíssim, no? O sigui, m'agrada molt i a més crec que parla un llenguatge radicalment diferent del que parla la melodia. I en aquest cas tota la percussió que tenim a Catalunya crec que és deliciosa i l'estic començant a incorporar també a les meves cançons.
0: Mm-hmm. Pel que fa, o podríem dir, hem parlat, o sigui, les influències musicals, però com treballes la part més íntima, la part més íntima i acústica, no? De les teves composicions?
1: Depèn. La veritat és que cada cançó necessita coses diferents i sempre estic molt atenta per poder donar-li a cada cançó el que realment necessita. Llavors, aquesta part més íntima generalment neix o bé en el moment de compondre-la o bé en el moment de compartir-la. Perquè al final jo crec que les cançons tenen dos moments, com dos naixements, no? Tenen el naixement en el moment en què jo la creo, però després tenen un segon naixement en el moment en què la comparteixo. Perquè jo m'agrada sempre dir que les cançons no estan mai acabades fins que algú les escolta. I tot i així s'acaben tantes vegades com persones les escolten. I en aquest sentit jo crec que... és una mica un deixar-se fluir i estar molt present. És important estar molt present i escoltant què està passant tant en el moment creatiu com en el moment escènic perquè aquesta intimitat es generi.
0: Mm-hmm. Justament el que acaba de dir ens apropa al públic. I tu particularment, com veus o què busques que senti el públic quan t'escolta, quan escolta les teves cançons? O sigui, no només escoltar evidentment la teva veu, sinó també el que tu estàs o el que vols transmetre.
1: No és tant que esperi que sentin una cosa concreta, sinó que sentin. Crec que sovint vivim en pilot automàtic i que moltes vegades ens és més fàcil guardar les coses que no ens agraden en un canaix, fins i tot també les que ens agraden. A vegades no ens permetem celebrar les petites victòries del dia a dia. I el que jo espero que li passi al públic quan m'escolta és que aquesta petita barrera que sovint li posem a les emocions s'esfondri i que, per tant, al llarg d'aquest concert o al llarg de l'escolta que facin a casa seva de la meva música, doncs s'atreveixin a sentir intensament.
0: Quan tu actues, no? Directes, proximitat i comunitat, què tenen d'especials els concerts de proximitat? De fet, el concert de proximitat vol dir directe, no? Això que tenen per tu d'especial aquests concerts. Estàs, a més, davant d'un públic o de molt públic.
1: Clar, al final és el que parlàvem, no? L'important és estar molt present, escoltar què està passant entre tu i entre les persones que t'escolten. Al final les cançons actuen com a ponts per dir-nos coses que amb les meres paraules del dia a dia no ens atrevim a dir. I llavors jo crec que aquesta és la màgia, aquesta és la intimitat que abans comentàvem, no? Aquest pont que s'estableix entre ànima i ànima quan realment estàs present amb el que estàs cantant i amb el que estàs escoltant.
0: I per això, com vius el contacte també amb el públic? Una cosa seria espais grans, no? Però altres podrien dir que són espais petits o com aquests quan tu has comentat abans has actuat en llocs de tipus concerts a la fresca, festivals petits, no sé, d'aquest tipus, no? Com ho vius? El fet d'actuar d'una manera o d'una... No sé si pot ser diferent davant gran públic multitudinari, o davant un públic més petit, més íntim.
1: La veritat és que jo sempre dono el màxim de mi a cada concert, i tant si hi ha una persona com si n'hi ha 1.500. Crec que l'important està en saber sempre trobar aquesta connexió i aquesta intimitat amb cadascun dels presents. És cert que quan hi ha menys públic o el públic està molt més a prop i pots veure les cares de cadascú, els ulls, els somriures, doncs es genera una mica més de complicitat, però a vegades també... A vegades pel públic, no? Una mica més d'incomoditat, perquè també està molt més exposat, no? Jo miro molt més directament a tothom i a vegades dius, uf, no sé si estic preparat per tanta intensitat, no? I quan hi ha més públic, és veritat que potser no veus totes les mirades i totes els somriures o les cares de les persones que t'estan escoltant, però sí que se sent l'energia. Llavors, no tot es veu amb els ulls o es percep amb els ulls, sinó que hi ha una energia que t'arriba a l'escenari i que ve del públic. I això passa tant si és en un espai petit amb 30 persones, com si passa en un gran espai amb 200 persones. Al final aquesta energia t'arriba. I notes també si estàs connectant o no estàs connectant amb aquest públic que t'escolta.
0: Particularment tu com t'hi trobes millor? En aquest públic que podria dir íntim, tu dius que ho dones tot igualment, no? Però aquí davant d'un públic petit, i depèn de l'escenari que estiguis, també estàs es veuen i tu el veus també, no?
1: Clar, està
0: i en canvi a l'altre no estàs tan exposada perquè saps que hi ha, com tu dius, 200, 300 o vete a saber, no? Si parlem del casino, imagina't que el casino està ple, però ahir tu estàs a l'escenari i no veus. No, primer perquè
1: però
0: ells
1: et veuen a tu, eh?
0: Okay, sí, però, no, però jo la en com t'hi trobes tu com més? El fet de que estiguis veient a la gent i estàs veient les seves cares, o el fet de que saps que hi ha molt de públic, que el públic, doncs, pel que sigui, pot al millor en un moment determinat, depèn de la cançó, doncs, demanes participació i veus que participa, però no veus ben bé les cares. Per això t'he dit que com t'hi trobes tu millor? Veient que la gent participa bastant, però no te provoca el fet de que dius, ostres, mira, jo què sé, no vergonya, però senzillament sí que te pot provocar una mica de... Tu no els veus i, per tant, continues fent a la teva manera, no? No sé si això ho notes o no ho notes, i, o per tu no significa res. És a dir,
1: jo crec, sí, jo crec que aquí hi ha dues coses, no? El que dius de si estic més còmode o no, exacte, veient més les cares del públic o menys, depèn del dia. Això ens passa a tots en la nostra vida, no? Hi ha dies que ens és més fàcil obrir-nos i que ens és més fàcil, doncs, estar cap enfora, expressar les nostres emocions, i hi ha dies que tenim més ganes d'estar una mica més recollits. També és cert que quan hi ha concerts en què hi hagi molt o poc públic, les llums em tapen el 100% de les cares, per mi és molt estrany. És a dir, encara que hi hagi això, 200 persones, les primeres files m'agrada veure-les, perquè m'agrada tenir aquest retorn humà. I després hi ha el que dius de si el públic està participatiu o no. Això és un gran tema, jo crec que podríem dedicar tota una hora només a parlar d'això. Clar, aquí depèn, perquè a vegades tu estàs amb una energia i el públic no t'està retornant aquesta energia, però no perquè no li estigui agradant o no estigui interessat en el que està passant, sinó simplement perquè ve amb una altra energia, i potser de sobte els hi demanes que piquin de mans o que cantin, però ells estan sentint i estan tranquils i estan reflexionant sobre el que estan veient i estan, bueno, més en el
2: relaxats,
1: seu...
2: No?
1: Exacte. Llavors simplement, doncs, és entendre això i també saber-ho adaptar i portar-t'ho al teu terreny. O sigui, igual que el públic escolta, els artistes des de dalt de l'escenari també escoltem el públic.
0: De quina manera, precisament, diu, escoltes el públic? És a dir, tu dones tot de part teva, però quan el públic, de quina manera l'escoltes tu? No sé, si és perquè amb aquesta participació o amb aquest silenci o amb aquesta eufòria, no sé, de quina manera l'escoltes?
1: Una mica tot, perquè al final, al llarg del concert que fem, passem per diferents moments. Llavors passem per moments de molta intensitat emocional, de molta profunditat, de moments en què el públic s'emociona, en què hi ha llàgrimes, en què hi ha moments, doncs això, en què afloren aquestes emocions que sovint tenim més soterrades, i després hi ha moments molt més distesos en què, doncs això, no?, en què la gent potser balla, en què piquen de mans, en què els demanem també cap al final que cantin, i
0: si ho fan... És una manera que tu ja veus que ja sí que hi ha una connexió, no?
1: Sí, però ja et dic que pot ser que no ho facin, i tampoc vol dir que no existeixi aquesta connexió. Simplement, doncs, no estem ara mateix en la mateixa freqüència, no? Ells estan potser més relaxats o són un públic més tímid, això a vegades passa, no? Quan vas d'un poble a l'altre, veus, ostres, aquí són més animats, o aquí són més calladets, potser ja més, estan més tímids. Els escoltes al llarg del concert, no? En com aplaudeixen, en com retornen cada una de les cançons, i després també jo acostumo a interpel·lar el públic directament en els meus parlaments entre cançons. Llavors, si hi ha respostes, si hi ha somriures, si hi ha assentiments, doncs també vas veient que és recíproc.
0: Mm-hmm. Parlem de trajectòria. Ara... Des de que tu comences, podríem dir, a estar en els escenaris, cantar igual, comences de ben petita, però quan tu comences a estar, quants anys ja portes justament això, en escenari?
1: Doncs home, ja em portaré des del 2018. Els primers escenaris van començar...
0: 8 anys, vull dir, vull dir.
1: Sí, sí, ja comença a ser uns quants. És veritat que els darrers anys amb molta més presència i molta més intensitat, però sí, sí.
0: Parlem d'aquesta evolució, no? De la Marta del primer escenari, no? Ja no de la Marta petita, això ja veiem, no? Parlem de l'evolució justament com a cantant que comences, doncs, no sé si te recordes el primer escenari en el que vas participar.
1: Sí, vaig cantar a la Festa Major de Granollers, en un escenari de les Dones d'Aigua. Era un escenari molt bonic a la plaça de la Corona, i vaig interpretar tres cançons, que és el que tenia en aquell moment.
0: Doncs des d'aquesta primera actuació, no? A la Marta d'avui, doncs, no sé, aquest recorregut, se suposa que, clar, l'experiència és molt important.
1: I tant.
0: Però d'aquella Marta, doncs, com ha evolucionat la Marta, que també podem dir que també ha evolucionat la Marta dona, no?
1: I tant,
0: però
1: clar.
0: Vull dir que la Marta cantant, la Marta artista.
1: Home, és cert que ara tinc moltes més eines, em conec molt millor també sobre l'escenari. Des de sempre he tingut molt clar que tot comunica, jo també he fet teatre, he fet direcció escènica i llavors també doncs, em penso molt la posada en escena. I sí que és cert doncs, això, no? Que mica en mica l'experiència et va donant eines per aquests moments en què el públic respon d'una manera diferent al que havies previst o hi ha algun imprevist sobre l'escenari o fa alguna cosa del so i llavors doncs, has de reinventar-te allà in situ. I també crec que, tot i que he crescut i hi ha tota aquesta força que m'acompanya, tota aquesta maduresa, a vegades peco de sobreanalitzar-me molt. Jo crec que quan era més jove i no em posava tanta pressió a mi mateixa per oferir un espectacle realment potent i que emocioni el públic, era també molt més laxa amb el meu judici intern. Ara sóc molt més estricta, això em porta, òbviament, a haver millorat molt més les meves capacitats sobre l'escenari, també la meva tècnica vocal, la meva posada en escena, però també és cert que hi ha aquest ull clínic que tot ho està analitzant constantment i que a vegades haig de dir, ep, Marta, que òbviament això és la teva professió, és el teu ofici, estàs oferint un espectacle al públic i per tant hi ha d'haver rigor i hi ha d'haver un gran respecte pel públic, que és el que tinc i per tant haig d'oferir sempre el millor que tinc, però a la vegada això ho hem de gaudir, no? I m'ho vaig recordant mica en mica i jo crec que aquella Marta de fa 8 anys m'ho va recordant de dir, ep, que també ens ho hem de passar bé.
0: Exacte, això vol dir doncs que passes moments d'estrès?
1: Sí, moments d'estrès al llarg de la vida, sí.
0: I que puguin dir, he d'aturar-me.
1: No.
0: Bueno, no, aturar-me, és a dir, fer un impàs.
1: No.
0: Mai t'ha passat?
1: No, o sigui, pot ser que hi hagi moments de fluctuació.
0: En el tema professional, clar.
1: No. No he arribat mai al punt de dir necessito una pausa indefinida o d'un temps, no. Potser hi ha dies que portes més càrrega a sobre i llavors doncs te la notes, però bé, tens les eines perquè el públic no ho noti tant, no? Hi ha moments que òbviament t'atabales, potser això es ressent també en la inspiració o en la capacitat creativa que puguis tenir, però tinc molt clar el meu camí i la veritat és que no mai m'he plantejat de fer una aturada indefinida.
0: Pot ser que també et pugui passar una altra cosa, que tu aquell dia dius, ostres, és que avui tinc el dia fatal, no sé com podré suportar, ja no tensió, el fet d'estar davant del públic, si ho podré fer bé, si no ho podré fer bé, i justament en el moment que comences, pot ser per no sé si a través de la primera ocasió, l'ovació del públic, la manera aquest tracte que et fa oblidar per totalment aquest podríem pessimisme o aquesta manera podria dir que tu estaves pensant que tenies un mal dia i aleshores te passa tot el contrari,
1: totalment.
0: Que a partir d'ahí
1: jo sempre ho dic, que el que passa davant del públic sempre és millor que el que passa en els assajos o el que passa quan estàs component tu sol a casa, perquè al final aquesta energia que et dona el públic és única, és efímera, és màgica i et transforma radicalment en aquell moment que estàs vivint. I com a tothom li passa, doncs els artistes són persones i hi ha dies que no estàs d'humor, hi ha dies que et sents més vulnerable, hi ha dies que potser no et trobes bé, perquè també passa.
0: I tant.
1: I és cert que quan puges a escena, moltes d'aquestes cabòries marxen.
0: Mm-hmm. Mm. I imagina't que tens actuacions d'aquestes... davant d'un estiu, per exemple, mm-hmm. O ara mateix, és a dir, però que tens diverses vols, no? Podríem dir. I això perquè avui justament hem parlat d'aquesta temàtica, perquè estem en un canvi d'estació i que pot passar en un canvi d'estació com aquest grip, no? Grip o un refredat o un tipus de malaltia d'aquest tipus. I tu tens contractat aquestes actuacions i tal, i te ve un trencàs d'aquest tipus? Com ho soluciones?
1: Pot passar,
0: la veritat. No sé si t'ha passat en alguna
1: ocasió.
0: Una
1: sola vegada, en tota la meva trajectòria, m'ha passat una sola vegada. Vaig haver de posposar, ajornar un bolo que tenia a Lleida, a l'Antares, que ara ja ha tancat aquella sala, però era molt, bueno, és un lloc molt, era un lloc molt emblemàtic. Sí, no. Vaig haver d'ajornar-ho. Per sort vam poder, doncs això, triar una altra data al cap del temps, i la veritat és que va anar molt bé el concert que vam fer allà, però és una cosa que tinc marcada, no? De dir, ostres, he hagut d'ajornar un concert. I, home, sap greu perquè com et deia, no, al final sents també una responsabilitat, que hi hagi persones que t'escoltin, que et regalin el seu temps per escoltar el que tens a dir, això és molt valuós. Llavors, no t'ho pots prendre a la lleugera.
0: Però
1: i si
0: la vida,
1: t'has compromès,
0: la vida,
1: clar, la vida passa.
0: La vida és la vida.
1: Exacte, per
0: I
1: això.
0: I arriba un moment
1: ha...
0: que diu, no tinc més remei.
1: Exacte, quan no hi ha més remei, la salut va per davant. Això ho tinc molt clar i sempre ho he tingut molt clar. El que passa que igualment...
0: O que no siguis tu,
1: intern,
0: que sigui una part del teu equip, que també
1: pot
0: passar.
1: També pot ser.
0: El que passa que sí que és cert que fa l'efecte que la principal... A vegades ets tu mateixa, no?
1: Home, està clar que si jo no estic en disposició de fer el concert, 100% no hi haurà concert. Si algun dels membres del meu equip no pot venir, pot ser que el concert no sigui com s'havia previst, però potser es pot fer alguna cosa, diguem-ne, no?
0: O fins i tot pots trobar una persona que diu, mira... Pues sí, l'única que pugui ajudar, sí. Tot i que és difícil, no? Però bé.
1: És difícil i sobretot si hi ha poc marge de maniobra. Però sí, per sort haig de dir que en el cas del Didac la veritat és que toco fusta, que sempre està disposat i sempre es troba bé. I ara que també hem fet alguns concerts a Trio amb en Marc Palacios, doncs també de moment tot funciona bé. Però és això, que sí, òbviament si et trobes malament la salut va per davant i jo crec que cada vegada més la societat ho entén això i ho respecta. Llavors, si hi ha opció d'ajornar el concert...
0: I es canvia per a un altre
1: dia. Exacte. Això sí que és una cosa que sempre poso en els meus contractes, no? De si pel que sigui no es pot fer el concert, negociem una nova data, perquè ja que hem arribat a aquest acord és important que es faci. Això vol dir que hi ha ganes que s'escolti la música i, òbviament, nosaltres tenim ganes de compartir-la.
0: Uh-huh. Del començament, del teu començament, ara, vull dir que també el contractes han crescut més, no? Vull dir...
1: Sí, clar, ja hi ha més part del sector que ens coneix, hi ha també un interès que va creixent mica en mica tant dels oients com del públic de programadors, diguem-ne, i mica en mica es va fent camí.
0: Mm. I com fas aquesta, o com programes justament la difusió, no? De cara, perquè tot és important, és a dir, tu com a cantant, clar, la millor difusió és demostrant el que és. Però, per exemple, la xarxa és important?
1: Les xarxes socials, vols
0: sí.
1: dir? I tant, sí, sí. Ara mateix estem en un món que estem immersos en les xarxes socials. Sí que és cert que hi ha persones que no les fan servir, però el gran gruix de la societat actual les fa servir. També els programadors les fan servir i, per tant, hem de tenir presència. La gran majoria dels emprenedors i els artistes en especial ens hem de saber comunicar les xarxes.
0: Mm. Per exemple, quan tu estàs fent actuacions al llarg de tot arreu, no? Però, per exemple, què t'aporta formar part del teixit cultural del Vallès? Del Vallès oriental, occidental... Clar, el primer Vallès és aquest, el que tu estàs més a prop, però és igual, jo te diria el Vallès en general.
1: Crec que és important que els artistes fem xarxa. Ara mateix que comentes això, no? De quina xarxa o quins beneficis tinc, no? De formar part sí. d'aquesta xarxa del Vallès, a Montmeló s'està tornant a impulsar una associació de músics i és molt important que estiguem associats als músics per poder també garantir els nostres drets, perquè moltes vegades doncs, la cultura està precaritzada i... no és que se'ns margini, però hi ha menys oportunitats si estem sols. Llavors, quan ens unim, tenim molta més força, perquè al final són moltes veus parlant en una de sola. Parlo d'aquest cas concret perquè també la voluntat de la SEM, que és aquesta associació de músics de Montmeló, el que pretén també és connectar-se i vincular-se amb la resta d'associacions que hi ha al voltant i, per tant, al Vallès. Crec que encara hi ha molta feina per fer en aquest sentit. Hi ha algunes cases de la música que funcionen a Catalunya, hi ha algunes associacions de músics potents aquí mateix al Vallès, per exemple, a Mollet tenen molta força, aquí a Caldes també teniu un caldo de cultiu interessant, però moltes vegades ens falta unió, ens falten ponts. Jo crec que és tan difícil aquest món, com tots, però que a cadascun de nosaltres ens costa molt guanyar-nos el nostre espai. Llavors, estem tan ocupats, no?, amb buscant-nos aquest espai i fent-nos aquest lloc, que de vegades costa trobar aquest espai per lluitar col·lectivament pels nostres drets. I en aquest cas, jo crec que formar part de la xarxa del Vallès em dona una denominació d'origen, que això és important, ja ho deia, no?, Vera Quarga, com el Vallès no hi ha res. Però crec que encara m'ha de donar molt més, i per això també m'estic implicant en aquest projecte, perquè hi crec fermament que els músics i els artistes en general hem d'anar de la mà. Hem d'anar de la mà perquè som realment necessaris, cada vegada ho serem més amb l'auge de les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial, i les institucions, tant públiques com privades, han de deixar de precaritzar la cultura i ens han de donar realment els drets que mereixem, i per això és important.
0: Però hi ha molta feina,
1: I tant, no, i tant, que hi ha feina, mare
0: de Déu. Perquè, malauradament, clar, és com tot, i tu ja ho veus, no? És una lluita permanent.
1: És una lluita permanent, sí.
0: Per poder estar dins de... O sigui, a tu t'agrada la teva professió com a cantant, com a artista, i vols estar aquí, a dalt, no? Uh-huh. Però això és un camí. Quan tu parlem de música com de les teves cançons,
1: és un camí
0: molt llarg, sí. I que cal, o sigui, cada dia lluitar, perquè, o sigui, és com la cultura, ja aquí estem parlant de la música, no? Però un altre tipus de cultura en general, vull dir, la literària, l'escena, no? És que costa moltíssim. Hi ha unes quantes persones que poden i que es mantenen molt bé, però sou una gran majoria, doncs, que aquesta lluita la heu de continuar.
1: Clar, perquè aquí també entra en joc, doncs, tot el sistema de la indústria, no? De tot el sector que es lucra també d'aquesta, mm-hmm, d'aquesta cultura. I en el fons no em sembla malament que la cultura generi diners, el que passa que s'ha de vigilar molt, perquè sovint aquestes dinàmiques poden acabar desvirtuant els valors que es volen transmetre amb la cultura. Llavors és aquí també on crec que els ajuntaments i els programadors públics poden fer una gran tasca, i per això també és important que els artistes estiguem associats per poder també, doncs, demanar tots aquests drets conjuntament.
0: Associats, i a més que sigui ser solidari d'uns amb els altres, que a vegades aquesta solidaritat tampoc hi és.
1: No, és el que et comentava abans. Clar, és un ecosistema tan voraç, tan agressiu sovint, que llavors ens porta la competició entre nosaltres en comptes de, no, de la col·lectivització o de ser solidaris, com dius, no? Jo, per exemple, tot i que abans, anteriorment, em vaig presentar en alguns concursos, he deixat de fer-ho, perquè tot i que pot ser una plataforma d'ensenyar el que fas, no deixa d'alimentar aquesta ànsia de competitivitat entre músics o entre artistes. Crec que és important que tot això ho anem deixant de banda i que anem més a una, perquè al final la màgia de la música i de la cultura és que pugui adoptar tantes formes com sigui possible, i és important que sigui així.
0: Mira, has parlat de concursos, no? O podríem dir també de festivals. Com veus aquests festivals? A veure, no, la teva manera de fer, però per què no? Tu imagina't que en un festival com és l'Eurovisió, que cada cop passen coses més horribles, no? Però d'ahir també han hagut gent important, vull dir que justament se l'han quedat fora, no perquè no siguin bones, sinó perquè aquest estil, no?, de ser d'un tipus de festival com aquell no és precisament, doncs, i en canvi, doncs, te podria parlar d'aquestes noies galegues que ara no recordo el nom, però que són molt potents, no? Vull dir, segur que les coneixes, les Trinqueiras, bueno, és que no me surt ara la paraula, no? Però elles van estar, i quan en
1: les
0: aquell
1: moment... Les Xungueiras?
0: Ja, Xungueiras, sí. Doncs justament perquè són com som, doncs bueno, van quedar potser fora, però no perquè no siguin bones.
1: No, clar, clar, és que...
0: I això pot passar, i et pot passar a tu també. Tu imagina't que te presentes, que segurament ja de, per la teva manera de ser, diràs, jo no vaig cap aquí, però per què no?
1: No, ja,
0: sí, sí, el que vols precisament és demostrar que per on, o sigui, el camí per on s'ha d'anar.
1: Sí, però a vegades també aquest camí demana certes renúncies, no? Per ser coherent amb els teus valors. Al final sempre és una mica un equilibri, no? Buscar aquest equilibri entre els valors que vols transmetre a qui t'escolta i que també vols tu professar com a persona, i després una mica el joc que et fa el sector. Crec que ara socialment s'evita força la crítica, s'estan tallant moltes veus i això comença a ser perillós. Per sort es veu i s'està denunciant, però no s'està deixant de fer. Llavors tot allò que es mogui en un terme neutre té sempre molta millor cabuda, no? En aquestes grans plataformes, perquè al final...
0: Per exemple, la DOT, vull dir que podien dir que clar, és a partir d'aquí. Primer, perquè crees aquesta competitivitat que no és saludable, precisament.
1: No, però
0: que
1: és el morbo.
0: Sí. Doncs crea... I podrien dir que en aquest cas tu estaries en contra d'aquest tipus de fer.
1: Jo crec que això no ens fa bé com a societat. No. Ja no com a artistes, penso que com a societat. Crec que venim de molta violència i crec que si ens volem garantir un futur, que ara mateix no ho està de garantit,
0: malauradament
1: no, exacte, hem de caminar cap a més tolerància i més empatia.
0: Això podríem dir que també forma part de tu, i sobretot de quan acostumes a participar en les teves cançons, en aquest cas doncs de denúncia o actes d'aquests multitudinaris, no? Pues aptes per en defensa de la llengua, en defensa de les persones i tal, que ahí sí que te trobes tu bastant, o sigui, no en els concursos precisament, sinó en aquesta altra banda que formaria per la societat, no? Defensa de valors socials.
1: Sí, jo sóc del parer que els músics ens hem de mullar, que hem de tenir una opinió. Al final, qualsevol acció que fem és política, fins i tot no prendre partit. I per tant,
0: o
1: crec...
0: ser indiferent, que a vegades...
1: Exacte.
0: O neutralitat, sí, sí. És que no s'ha de fer.
1: No. Llavors sí que crec que és important estar en els llocs on creus que hi has de ser i donar suport a aquestes causes.
0: Uh-huh. Ja dic, una d'elles, per exemple, seria la llengua.
1: I tant, i tant.
0: Una altra és la dona.
1: Exacte, sí, sí.
0: Una altra, no sé si... Bueno, és que de valors n'hi ha tants.
1: En la defensa de la natura, també.
0: Exacte.
1: Sí.
0: La ecologia.
1: Un món més sostenible.
0: I les persones.
1: Les persones, sempre.
0: Sempre. Doncs, ja dic que aquí és on et veiem, però també veiem ho dius justament en la teva lletra, no? En les lletres de les teves cançons, però més que la música, aquí formaria part la lletra. És sí. Aquesta part també cultural, no? Que vulguis que no pot defugir d'una cosa, el ser cantant, i l'altra, escriure.
1: Clar.
0: Vull dir, sí, que estaries bastant unida. No sé particularment tu, el tema literari, com ho portes? És a dir, en aquest cas, les lectures.
1: Les lectures, jo acostumo a llegir molt, m'agrada llegir una
0: Quin
1: mica
0: tipus?
1: De tot. Doncs mira,
0: la
1: des de novel·la, assaig, una mica de tot, eh? Ara m'estic tornant a rellegir Harry Potter.
0: Uau, mira,
1: sí, sí.
0: Ahir parlaven de Harry Potter.
1: Doncs mira, hem coincidit. Llegeixo molt també Joel Dicker, que estic esperant ja que tregui una nova novel·la.
0: Acostuma a ser novel·la de criminal negre.
1: Sí, sí, sí, sí. I ara doncs també llegeixo assaig sobre coses. Ara m'estic llegint un recull de converses amb diferents compositors sobre la inspiració musical, que no sé, em sembla interessant.
0: Mira, passem ara, jo sempre me preparo bastants preguntes, preguntes sorpresa.
1: Ui, quina
0: primer
1: por.
0: Passem... No, que va, i més tu. I després unes ping-pong. Sorpresa. Quina és la primera cançó que vas cantar en públic? A veure si la recordes.
1: Llibertat. Sí, sí, va ser la primera que vaig compondre, Llibertat.
0: I quin jot del Vallès t'inspira més per compondre? O llocs?
1: Crec que ara mateix Vallromanes. Vallromanes, a propet de la muntanya, sí.
0: La natura sempre és
1: la natura,
0: important.
1: És la natura. Qualsevol lloc del Vallès amb natura, sí.
0: Quina abraçada recordes quan cantes justament abraçades?
1: Doncs mira, quan vaig conèixer el meu actual marit, bueno, l'únic que tinc i que he tingut i que espero tenir, el meu marit, l'1 d'octubre del 2018. Aquella abraçada, sí.
0: Molt bé. Quina dona t'ha inspirat per escriure Dona Muntanya?
1: Doncs mira, m'han inspirat les meves àvies i la meva mare, sí.
0: Dones, sí. Són dones potents, no?
1: Dones potents, dones fortes, que han fet de terra fèrtil per tots nosaltres.
0: Quin dimoni et treus de sobre quan cantes? Aquesta, de dimonis.
1: Doncs sobretot la por. Perquè penso que contra les injustícies ens pot envair la ràbia, ens pot envair les ganes de cremar-ho tot, no? Però no ens hem de deixar vèncer per la por.
0: Quina és la cançó que encara no has escrit però que la tens aquí a dins?
1: Ostres, n'hi ha unes quantes, eh? N'hi ha unes quantes. N'hi ha una que vol parlar de... quan mires en perspectiva un moment de la teva vida en què eres molt feliç però no ho sabies.
0: Quin és el moment més bonic que has viscut en un concert de proximitat?
1: El meu moment preferit és quan després del concert se m'apropen les persones emocionades a dir-me el que senten. Sí.
0: Quina olor té un concert vermut?
1: Pues mira, dit així, a vermut. D'aquest negre, amb l'oliveta.
0: Aquest tauló que ja t'arriba una mica, no?
1: Sí.
0: I quin objecte sempre portes als concerts?
1: La guitarra.
0: Quina pregunta t'agradaria que et fessin i mai et fan? O quina creus que jo no t'he fet avui?
1: Uau, aquesta pregunta és xunguíssima. No sé si tenim temps perquè m'ho pensi.
0: Bueno, pues
1: no ho sé. M'has fet una bona colla de preguntes.
0: Jo crec que sí, perquè ja no sabia... Algunes ja han estat improvisades. Mira, a les ping-pong, un instrument.
1: El caixó flamenc.
0: Una influència musical.
1: Didac Santisteban.
0: Un escenari del Vallès.
1: Home, el Casino de Caldes.
0: Una cançó que hauries volgut escriure. D'una altra.
1: Ja.
0: Que s'ha fet famosa, eh?
1: Can't Pretend, de Tom Odell.
0: Un lloc per perdre't.
1: Sant Pere Pescador.
0: Un color que sona a música.
1: Ai, saps el blau cel així... Sí, el blau del cel.
0: Aquest bonic, no?, que brilla.
1: Sí.
0: Sí. Un moment del dia per compondre.
1: Amb la posta de sol.
0: Un somni musical pendent.
1: Tocar el Palau Sant Jordi.
0: Una paraula que defineixi el teu estil.
1: Indòmit.
0: I l'última, un joc de Caldes que estimes.
1: Ai, casa als avis.
0: Que t'estimi, o sigui, que tu estimes i que t'estimi.
1: Home, doncs casa els avis ha de ser, això sí, al carrer Pi Margall.
0: Malta, doncs no sé si hi ha alguna cosa que tu creus dir, encara que te quedaria un minutet per dir-ho. Si no, doncs...
1: Doncs mira, ja que hem estat tant parlant de mi, vull dedicar aquest últim minut a tu, perquè crec que és important que cada matí hi hagi una persona com tu aquí posant veu i posant una mica de seny i de criteri a la ràdio de Caldes, perquè parles de manera molt natural de les coses, parles de molts temes i és necessari parlar, comentar, fer-nos preguntes. Així que gràcies per tot el que fas, Conxi.
0: Moltíssimes gràcies per aquestes paraules. És important ser veu també, no? Marta, al final m'emociones i tot. Gràcies per aquesta estona, per la música, per la proximitat i per aquesta manera teva, tan teva, d'explicar el món en cançons. Ha estat de veritat un plaer compartir aquest cafè radiofònic amb tu. Que continuï el camí, que continuïn les melodies i que continuï aquesta relació tan bonica també aquí en Caldes i amb el Vallès.
1: Que així sigui.
0: I fins molt aviat.
1: Fins molt aviat.
0: I amb aquesta conversa tan rica, deixem pas a les notícies ara de la ràdio. No marxeu, que de seguida en passarem a la tercera hora.

perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7. Una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar amb un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.665 punts, la màxima puntuació de la seva història. La setena edició de l'Oncodines arriba als 100 equips 36 hores després d'obrir inscripcions. El passat divendres es va presentar a Sant Feliu la setena edició de l'Oncodines Trail, la prova atlètica per les muntanyes del Vallès Oriental, que enguany ha tingut una rebuda de rècord i una principal novetat, l'Oncodines Bike, que tindrà un recorregut de 107 quilòmetres en un màxim de 12 hores. En només 36 hores, que ja s'han presentat 100 equips, entre les proves es troben el recorregut corrent o caminant de 48 quilòmetres, el de 49, el de 80, juntament amb la novetat ciclista i la versió del trail per infants fins a 15 anys. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar a conèixer la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació i així definir els futurs serveis d'ocupació de la comarca. Amb el temps, aquesta tarda el temps serà força inestable. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. Les precipitacions seran més destacades durant la tarda i el vespre, amb una acumulació que puntualment podria superar els 20 litres per metre quadrat. Les temperatures pujaran lleugerament amb una màxima de 24 graus i es mantindran al voltant dels 20 graus al vespre. De cara a demà, al matí serà més estable, amb cel poc ennuvolat i temperatures en ascens. A partir de la tarda, però, augmentarà la nuvolositat i es poden produir algunes precipitacions febles. Les temperatures pujaran clarament amb una màxima de 28 graus i una mínima de 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
2: Estàs escoltant el Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
3: I ara comencem aquesta hora, la comencem amb aquestes paraules que normalment les fem a primera hora, a les 9 quan comencem el programa, però avui, entre que el temps ha passat molt ràpid, he tingut més seccions, hem parlat bastant, doncs, però justament també per la temàtica que ara tocarem, que avui serà la tertúlia, una tertúlia amb una temàtica que ens compromet, no? Com en principi que poso sobre la taula, que va de l'habitatge, al dret de l'habitatge digne, també el parlar dels desnonaments, el que representen els desnonaments i també això de que tot aquest dia s'està parlant, no? De Mari Carmen, que ve a ser com un abans i uns després justament d'aquesta temàtica del desnonament, però també parlarem d'altres temàtiques que això són aquestes paraules que jo poso en l'editorial, no? Que cada dia fem, doncs, i que de fet l'he titulat El sostre que sosté la vida. Avui el Mons ens parla de manera molt diferent. Ens parla del cor, del que necessita calma i seguretat, i ens parla del malbaratament, que ens recorda que no podem permetre que la vida es perdi per falta d'un sostre. Avui és el Dia Mundial del Cor i també és el Dia Internacional de Conscienciació sobre la pèrdua i el malbaratament.

0: d'aliments. Dos conceptes que, si els mirem bé, tenen molt a veure amb la vida que portem i amb la vida que podem portar. El cor ens recorda que necessitem un lloc on respirar i el malbaratament ens recorda que vivim en un món on hi ha qui té massa i que no té prou. I entre aquests dos extrems hi ha una paraula que ho lliga tot, habitatge. Un sostre, una clau, una porta que tanca i que obre, un espai on el cor descansa i on els aliments no es malbaraten perquè hi ha una cuina que funciona, una taula parada, una vida que es pot sostenir. A Caldes, a tot arreu, ho hem presenciat a tots aquests dies. El desnonament de Mari Carme va ser un cop dur, un d'aquells que et recorden que la vulnerabilitat no és una teoria, és una porta que es tanca, és una vida que queda en suspens, però també hem vist la força de la comunitat, la pressió de les entitats, la dignitat de la gent que no es resigna. I avui podem dir que hi ha un acord. L'empresa que la va desnonar, a Mari Carme, ha arribat a un pacte amb l'associació que defensa els inquilins perquè Mari Carme pugui tornar a casa seva. No és només una notícia, és una victòria del cor i una derrota del malbaratament de vides. Ahir, a Barcelona, el president Pedro Sánchez es va comprometre a reforçar les polítiques d'habitatge. No entrarem en política, però sí en realitat. El dret a un habitatge digne no és un eslògan, és una condició per viure amb salut, amb dignitat i amb futur. Sense casa no hi ha cor que aguanti, sense casa no hi ha aliment que es pugui conservar, sense casa no hi ha vida que es pugui construir. Avui al fòrum parlarem d'això, del dret a l'habitatge, dels lloguers assequibles, de la lluita contra els desnonaments i contra la especulació immobiliària. Parlarem del que passa quan una comunitat decideix que ningú ha de quedar fora i del que passa quan una dona, com Mari Carme, pot tornar a casa seva perquè el poble ha dit prou. Perquè sí, avui és el dia del cor i el cor, quan batega en comunitat, és invencible.
1: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Després d'aquestes paraules, doncs, obrim aquesta secció que avui podríem dir que comencem, però que esperem que pugui continuar setmana rere setmana, que és la tertúlia, doncs un espai precisament per parlar i per debatre temes com el que precisament posem avui sobre la taula. De moment ens acompanya doncs Javi García i Joan Serra Maia. Benvinguts. He dit de moment perquè hi ha una altra persona que en qualsevol moment s'incorpora perquè alguna cosa improvisada li ha passat, perquè Alina Dino és una dona que normalment, per el general, sempre és superpuntual, i en fi, esperem que sigui pues, un problema a lo millor de temps de feina, que a vegades pot passar també, i més una persona com l'Alina, doncs, que per la feina doncs, i justament està bastant lligada amb la temàtica que avui parlem, no? Com en aquest cas és l'habitatge o immobiliària, o tot plegat. Doncs això que dic, posem damunt la taula el dret a un habitatge digne, als lloguers assequibles i la lluita contra els desnonaments i la especulació immobiliària. De fet, he dit un abans i uns després, no?, del que ha passat amb Mari Carme, però de fet tot aquests dies està passant de manera continuada. En aquest és un cas que podem dir que han dit les persones s'han posat en la lluita i han dit prou, no? Això ho hem vist a Madrid, amb aquestes acampades, que ens recorda una mica el 15M de fa del 2015, crec que va ser, no? Doncs mira, sí. Doncs farem un momentet que deixa, ja està aquí la Lina, ja està. Un moment. Sí, doncs ja està aquí Alina Dino, i vull dir que ara ja podem començar tots plegats. Parlem, doncs, estava dient Alina, doncs, vull dir que tu ja saps la temàtica que parlem. Bon dia a tots. Bon dia a tots, que no us he deixat de dir bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs ja dic que aquesta temàtica que ja he dit, que és, bueno, tu ja la sabies, l'habitatge, el dret a l'habitatge, la lluita contra els desnonaments i la especulació immobiliària, però que també estava explicant doncs, que justament el tema que tenim més a prop és el de Mari Carmen, el moment que va patir el desnonament, que la van treure, tots hem vist aquestes imatges en si bastant desgarradones, no? Esgarrifoses, no? Com la treuen, de quina manera la treuen fora. Sí que és veritat que se suposa que tot el que ha passat doncs, va obligar a estar en un hospital, hospitalitzada, però també és veritat que la gent ha donat suport i ha dit prou, no? I això és el que a vegades diem, la força de la gent és molt important justament per poder aturar això, aquests desnonaments. I esperem que tot vagi cap aquí, perquè el cas de Mari Carmen és un cas, però aquí a Catalunya estem veient dia rere dia desnonaments que estan passant, un suïcidi no fa gaire, com és el d'Olga, sí. El dia també de fa la setmana passada, una altra dona, Sílvia, amb una discapacitat, doncs també va ser treure de casa seva, és a dir, és... però i després va passar Mari Carmen, i esperem que a partir d'aquí doncs el fet de que a ella se li ha pogut solucionar, és a dir, que s'han posat d'acord la empresa que la va fer fora, no?, i a l'associació d'inquilins, doncs han arribat a un acord perquè ella torni a casa i pugui pagar com de la manera que estava pagant, perquè no era una persona que no pagava, El que passa que també és de dir, per això parlem de la especulació, no? Aquests preus desorbitats. I bé, vull dir que tot i que no sigui el mateix, però és que aquí, a Barcelona mateix, doncs està passant també. Vull dir, aquests preus, aquests habitatges que a la gent se la fa fora perquè estaven pagant al millor doncs, un lloguer simbòlic. Bueno, era així, però és com estava fet de... Doncs, pues, el que podien, i sobretot persones grans, no?, que podien pagar. Bé, jo ja deixo de parlar perquè parlo massa i aquí sou vosaltres els que heu de dir una mica, no? Doncs, si comencem pel cas de Mari Carme, i així ja parleu començant per aquí, pel Xavi, no? Pel Javi, què ha significat aquest desnonament a partir d'aquí, no? Pel poble, que és el que ha fet que el poble digui prou.
1: Sí, jo crec que l'especial d'aquest cas, no, és que és una gota que ha fet vessar el got, no? No és, potser la gent ja hi havia
0: el punt de l'iceberg, podríem dir també.
1: Sí, no? Hi ha una olla a pressió allà, no, que va bullint, es va escalfant. Evidentment, cada dia hi ha molts desnonaments i molts casos molt injustos, però arriba un cas que és tan flagrant com aquest, no, pues que fa que la gent digui prou, no? I ha estat com potser la gota que fa vessar el got i diu, pues, que potser hauria passat molt abans, però aquest clar és que és tan flagrant, pues, que no hi ha, que s'ha de fer.
0: Mm-hmm. Joan.
2: Sí, bueno, jo en primer lloc, gràcies, Conxi, per convidar-me en aquest fòrum. Sempre saps
0: tots sou benvinguts.
2: Ja, però jo especialment, bueno, a més, repeteixo, perquè en altres vegades ens hem trobat en aquesta emissora. Jo t'ho agraeixo de poder, doncs, continuar.
0: No, i tant, i continuaràs.
2: Tot i que, bueno, això...
0: sempre que vulgui.
2: Tot i que sempre he estat per temes molt diversos. Jo d'aquest t'haig de dir que realment m'ha sorprès. A més, bueno, tampoc sóc cap expert jo en aquests temes, però sí que tinc una mica de consciència.
0: Home, tots teniu criteri.
2: Tenim opinió, tenim criteri, tal i qual, no? Però, esclar, amb aquesta presentació, i totalment d'acord amb el que has posat el company Xavi, però, esclar, venim de tan lluny, és tan immens tota aquesta traçabilitat que a mi se'm fa difícil focalitzar, posar el focus només sobre aquesta persona, la Mari Carmen, no? Que sortós o desgraciadament s'ha sortit a la palestra. Tu saps, Conxi, que amb anteriors trobades que havíem... Procuraré ser breu, amb anteriors trobades, amb anteriors tertúlies, jo tenia una basada en un perfil literari, no? Mm-hmm. A través de la literatura.
0: També. Bueno, és molt important. La cultura és...
2: Jo veig que tot el que està passant, i com deia el Javi, que això ve de molt lluny, donaria per escriure un bon llibre. I dintre d'aquest llibre podríem fer una estructura molt clàssica, de presentació, de nus i desenllaç. O sigui que el tema dona per moltíssim. La presentació arrencaria amb el postfranquisme ja, perquè venim de lluny.
0: I tant.
2: Venim de lluny. I amb la nova democràcia, allà l'any 85, amb el decret de Luyer, que es destapa la caixa de Pandora. De la presentació passaríem al nus. El nus són tots aquests conflictes que arrenquen pràcticament fins al dia d'avui, una darrere l'altra, amb la complicitat d'Aznar, Rajoy i tants ministres, i bueno, aquí tothom...
0: Sempre les institucions són
2: darrere. Exactament. I avui surt casualment, això és rabiosa actualitat, no? Trobaríem el desenllaç, presentació, nus i el desenllaç. Hi ha hagut un punt de gir, segueixo un des del punt de vista literari, que és la Mari Carmen aquesta que dèiem. I avui hi haurà potser un final, que serà amb el Consell de Ministres, suposo, que bueno, legislaran i donarem, esperem, una solució a tot aquest tema, que jo crec que passa per un consens i sobretot per la legislació. Una legislació que en podem parlar que té, és molt polèdrica.
0: Tots els canvis,
2: o sigui, que
0: es necessiten.
2: Tenim moltíssim tema sobre la taula i planyo els que realment tenen la responsabilitat. Tots tenim responsabilitat, però els polítics trobar una solució és realment difícil, perquè les pressions que han de tenir de totes bandes, de dreta, d'esquerra, de l'OP, bueno, de tot plegat,
0: ahí està.
2: Serà difícil. Molt bé.
0: Lina. Bueno, Alina.
3: Jo porto avui dades concretes, m'hi dedico al món immobiliari, tinc una agència
0: sí,
3: immobiliària
0: ja
3: i tinc els dos punts de vista. Malauradament, Mari Carmen no és l'última. Hi ha tants casos, rebrem tants missatges a diaris d'arriba el dia 30, em quedo al carrer, sisplau, ajuda'm. Això és a diari, és molt dur, Molt, molt dur. Però hi ha unes dades molt clares i això se segueix enfocant sota el meu punt de vista malament i tenint les dades matemàtiques sobre la mà. Al nivell estatal, del 2016 a 2026 ha crescut la població 3.300.000 més persones.
2: En quin context, quin espai et refereixes? Ha crescut a on?
3: A nivell nacional,
2: nacional.
3: A nivell estatal.
2: Correcte.
3: Estatal,
2: Estatal.
3: Correcte. Sí. Llavors, a nivell d'habitatges, a mateix nivell estatal, durant aquest període només han crescut 1.815 vivendes. Aquest és el problema. El problema és molt bèstia. Anem a parlar també a nivell local, a nivell de Caldes. Jo sóc de Caldes i el meu poble és Caldes. De 2007 a 2013 hem perdut 200 vivendes perquè s'han declarat en estat ruïnós, perquè s'han tret fora de... Això són dates del catastre, Catastre directament. En canvi, hem tingut una evolució de població. Hem començat a 2010 de 17.000 i estem a 2025 a 18.500, és a dir, 1.500 persones noves al poble. En canvi, de vivendes només hem crescut 47. 47 vivendes més. No sosté. Si no obrim legislació, si no convertim la legislació en la direcció de la societat, això no val. No val, pararem un desnonament, pararem un altre. Legislació, de l'altra banda, també en tenim. Avui estava veient a les manifestacions un grup de llogaters que deien que el seu edifici anaven a fer-lo vivendes turístiques. Qui dona la llicència de vivenda turística a una zona tensionada com és Madrid?
0: Madrid o Barcelona.
3: Exacte. Qui? L'Ajuntament. Si no hi ha llicència turística, no es pot transformar en vivenda turística. La vivenda temporal, que això també ho estan apretant força. La vivenda temporal i la legislació és molt clara. Aquí tenim la Cambra de la Propietat, on has de ficar el contracte per tenir una base legal, per si has de reclamar tant llogater com propietari, per tenir força legal. Tu quan vas a la Cambra de la Propietat, aquella temporalitat ha d'estar més que justificada. No val paraules que posis al contracte: aquest senyor està aquí perquè l'han destinat 11 mesos a fer un màster. No, no, has d'acreditar amb documentació. Si tu això ho verifiques i ho mires, no se t'escapen, però és que mirem enrere. Llavors aquí fiquem la culpa, al privat. La culpa és del privat. Bueno, no sé fins quin punt és del privat. Si tu verifiques això, la legislació hi és, per construir aquí has de destinar el 30% a vivenda de protecció oficial i d'aquest 30% el 15% a vivenda de risc social. O sigui, la legislació existeix, el que passa que l'hem de fer servir i l'hem d'aplicar. Hi ha gent que està en temporalitat, perquè si mirem els col·les, i tindrà més dades que jo, la majoria del professorat de Caldes de Montbui no és d'aquí. Hi ha molt professorat valencià. Aquests senyors tenen casa seva, no poden tenir vivenda fixa perquè no tenen una feina fixa. Llavors acudeixen a un tipus de lloguer habitacional o de temporada. No és dolent, però ha de ser molt verificat, molt verificat. I els que tenen l'eina per verificar-la, per penalitzar-la, és l'administració.
0: Tornem, Xavi, vull dir, perquè així jo us deixo entre vosaltres, que aneu, vull dir,
2: vosaltres... Jo podria interpel·lar-la.
0: Bueno, clar, tu, Joan, ella és mobiliària, però tu ho has portat pràcticament tota la vida en actiu professional a l'habitatge, construint-lo.
2: Construint-lo i projectant-lo.
0: I projectant-lo, exactament. Sí, vull dir que coneixes també...
2: Entre altres coses, sí. Entre altres coses.
0: Vull dir, i com a empresa, perquè també empresari, doncs sí. Has hagut de fer moltes tràmits i tot, eh?
2: Sí, jo, home, aquí em tenia d'haver presentat com a jubilat, no? Jubilat, sí. Però esclar, un té un passat.
0: Però, aquest passat, bé, a vegades dius, va bé, perquè costa de, justament en una tertúlia, que en la que estigui convocada 8 persones, vull dir... Tampoc cal que estiguin tantes persones, eh?
2: Jo crec que amb ells els hi ve com en ell el dit, eh?
0: Jo penso que també, 3 persones està molt bé.
2: A mi m'agafa una mica dintre d'aquest tot un revolutum que, de la meva vida, no? Diguem-ne polièdric o com sigui, doncs, bueno, també he tingut aquí les meves incursions, no? Sí, bueno, he sigut constructor, també he sigut promotor.
3: Que no és res dolent, que a vegades avui dia ho han de dir com amb la boca petita perquè estan molt estigmatitzats.
0: Estem parlant de drets.
2: Sí, vull dir que també és bé perquè és més transversal aquesta tertúlia. Si tots penséssim igual, segurament ja no ens escoltaria ningú ara. Perquè diuen aquests...
0: Es tracta de la riquesa de l'opinió, però evidentment, vull dir, tot i que hagis fet promotor, està... A veure, una cosa és fer això i una altra cosa és veure la problemàtica.
2: La problemàica hi és. I el que ha dit la Lina i també el que ha dit el Xavi, jo em quedo, tots venim de diferents fonts, sí. Però confluïm en un punt, i això és molt interessant. I en aquest punt és on podem crear, crec, el debat. I el punt aquí està que tots ens hem posat a la boca la paraula legislació. Aquesta legislació ve d'on ve, diguem-ne, és legal, però també és injusta.
3: Sí,
2: la justícia d'aquestes coses.
3: Sí.
2: No? Llavors és legal, però injusta. Això hi ha molts casos que els estem veient contínuament. I avui doncs és un punt, jo crec, d'inflexió, perquè a hores d'ara es posarà en votació una nova llei, una nova legislació que ha de posar diguem-ne punt i final a totes aquestes escletxes que hi havien de la legislació fins a dia d'avui, perquè gent, no ens agrada el que està passant, però s'ajusta a dret.
3: Jo és que no ho entenc gaire, perquè si em permet,
2: no, jo tampoc ho entenc,
3: aquí per exemple, si tu tens una vivenda llogada els últims 5 anys, tu no pots apujar el preu més de l'índex, que fins ara era l'IPC, ara tenim una altra variable, però normalment està ja topat a un 2 o un 3%.
2: Bueno, això
3: llavors, com pot ser que
2: no és sempre
3: senyors...
2: així, si l'habitatge aquest té més de 150 metres, corregeixen...
3: És preu lliure quan és contracte nou, però aquesta senyora hi vivia, tenia un contracte.
2: Jo no vull focalitzar en un cas concret.
3: Jo deia aquest cas,
2: dic en general, que afecta a tothom.
3: Dius, com pot ser si la legislació diu que no?
2: Les escletxes.
3: Sí.
2: Que dius, escletxes.
3: No has fet cap rehabilitació a l'edifici per demostrar l'increment i a més tenim un topall de catastre tots. Llavors, hi ha alguna cosa aquí, per això dic que algú ha fet la vista gorda, algú fa la... i són d'administració. Administració, la que sigui, jutjat, el que sigui, però és administració.
2: Bueno, jo dintre de posar... Bueno, Xavi segurament té més coses a comentar.
0: Xavi, de què tots parlem.
2: Endavant.
1: Cap problema. De fet, jo quan em va convidar a la Conxa li vaig dir, jo no sóc expert en el tema.
0: Sí, però tens criteri.
1: Però jo donaré la meva opinió, més o menys.
2: Sisplau.
1: Vull dir que, evidentment, els constructors i promotors és necessari, els pisos s'han de construir, les cases s'han de fer, vull dir, és un bé necessari, no hi ha cap problema. Sí, llavors, per venir aquí a la tertúlia d'avui, pues, ostres, clar, jo, cadascú té les seves opinions, no? Jo, en un dinar familiar, pues, dic, ostres, és que la gent hauria de poder tenir una vivenda, no? Com a màxim, perquè és un bé bàsic, tal, però bueno, vaig a la tertúlia, vaig a informar-me una mica, perquè pues, no, el que arriba a un dinar familiar no és una tertúlia. No, llavors, o sigui, jo crec que el principal problema és que estem parlant d'un bé bàsic, no? Que és, necessites un lloc per viure, o sigui, no és un caprici, no és que et compris un cotxe o una bicicleta, qualsevol cosa.
0: És el dret, és aquest dret que tots tenim.
1: Necessites un lloc per viure, llavors no pots decidir no vull viure en un lloc perquè has de viure en un lloc. I hem deixat potser una mica el lliure mercat sense una regulació molt estricta, una necessitat bàsica al lliure mercat. Llavors, si tu deixes una necessitat bàsica al lliure mercat, és camp adobat per l'especulació, perquè la gent necessita viure i pagarà. Llavors, si tu vas incrementant els preus i la gent va pagant perquè no pot fer una altra cosa, va pujant i va pujant i va escalant. Llavors, un cop escala, és molt difícil baixar-ho, perquè la gent que ha comprat car després, o sigui, és una escala. Llavors, vaig pensar, bueno, buscar això de la... potser diré alguna barbaritat, Vaig a veure la Constitució, no? Perquè la gent, pues, diu, ostres, és que la Constitució, el dret de l'habitatge surt com a un dret a la Constitució.
3: Llavors, un dret fonamental a sobre.
1: Llavors, he estat buscant i estant al cap... Llavors vaig estar avançant, perquè clar, aquí hi ha el conflicte de dret a la propietat privada, no? Jo, si fos per mi personalment, diria... una família, un habitatge, res d'especulació, o sigui, que ningú pugui tenir, ni una empresa pugui tenir 10 habitatges, però clar, això entra en conflicte amb la llei, amb el dret a la propietat privada, que està en el capítol 2 i a la lliure empresa, no? Llavors tu, és un bé base, o sigui, el dret a la propietat existeix i en una societat capitalista com la nostra és una de les bases, clar, entra en conflicte amb el dret a l'habitatge i entra, digues.
3: Jo faré un petit incís i un cas molt concret, que són els meus veïns, que tenen 90 anys, que han sigut autònoms tota la vida, pista, per mòduls, que aquests senyors tenen una pensió ridícula, treballant tota la vida, perquè és el que regularitzava l'autònom durant aquesta vida. Aquests senyors el que han tingut és la prudència d'estalviar, de comprar un piset per llogar-lo, per tenir aquest complement a la seva pensió. Aquests senyors, et semblaria just que avui dia li diem, escolti, com hi ha gent que no té vivenda, i vostè té més d'una, li agafarem, li posarem nosaltres el preu quan vostè ha estat treballant tota la vida i tota la vida l'han estat explicant que l'ideal per vostè, que acabarà amb una pensió ridícula, és fer això.
1: evidentment hi ha molts casos, i en aquest cas del petit,
3: moltes
1: famílies tenen una segona vivenda que lloguen i els serveix de complement, però estem parlant de que avui en dia la vivenda s'ha convertit en un bé de mercat i en un bé especulatiu. I hi ha algunes empreses que tenen molt d'habitatge. Ahir vaig veure una infografia, que no sé quina veracitat té, que deia que el 23% del lloguer dels pisos a Barcelona caien en el 2% dels propietaris. O sigui que hi havia molt poques persones que tenien molt d'habitatge. Potser això sí que es podria regular. O sigui, sí. Una cosa és tenir un pis, dos pisos, tres pisos, i l'altra és tenir blocs sencers per moltes ciutats.
3: Això, per això dic que la llei aquesta és necessària, és important, perquè s'ha de regular aquest, l'abús aquest que s'ha permès, però dels grans tenidors, dels grans tenidors, que són molt poquets.
0: Són els pitjors.
3: Són molt poquets, sí, però es fa tan genèrica que al final la que la paga és el petit propietari, no són aquests, perquè aquests un cop
0: fan... No, el petit propietari és el que estem dient, és el que té un... Mira, per patrimoni o pel que sigui, té un altre, podríem dir, no segon habitatge, però que si a vegades doncs, aquest, el fet de poder jugar-lo t'ajuda. Però jugar amb un lloguer no especulatiu, amb un lloguer que podríem dir, actualment, si els posem al costat d'aquests altres lloguers, molt, molt social, podríem dir.
3: Però va començar...
0: Que seria una manera també de ser solidari amb, amb la gent, no?
3: Però hi ha una veritat, hi ha una cosa que acaba de dir i que és molt certa, que és un dret fonamental que surt a la Constitució i la Constitució l'ha de garantir l'Estat. Vaig posar unes dades sobre la taula que per molt que aquests grans tenidors no abusin, no, hi ha molta mancança de vivenda. molta mancança de vivenda, és a dir, per mi a regular això serà un parche, seguirà sent un parche, perquè no hi haurà oferta, i no hi ha oferta, comencem amb els contractes amb B, comencem amb, perquè l'especulació és el país de l'especulació. Per resoldre això s'ha de començar a construir, perquè portem molts anys sense obrir solar i sense construir. O canviar la legislació, que això em trobo també, de veïns...
2: La legislació és òbvia que està caduca i trasnotxada, com deia aquell. I s'ha de construir, molt bé. Això...
3: O canviar per dividir. Jo tinc un altre sector de clients que han tingut cases grans, que diu per mi s'ha fet gran, dona per fer pisos i
2: diem,
3: no em deixen fer-lo.
2: Diem construir i podem dir també rehabilitar.
3: Correcte.
2: Perquè hi ha un parc de vivenda usada, doncs, que també estan al mercat. I, clar, és complicat aquí generalitzar tant, per això. Ara, i més a curt termini, perquè si no hi ha un pacte de consens a nivell de govern
3: nacional,
2: que és dificilíssim, perquè els dos partits, el bipartidisme tradicional aquí, està una mica segrestat per posar-se d'acord pels seus extrems, per un ultraliberalisme per una banda i potser un radicalisme per l'altra banda, i aquests que podien fer un pacte d'estat, hi ha tot el tacticisme polític que bloqueja, que posa pals a les rodes a fer la llei que tothom sap que convé fer, però també s'utilitza malauradament el cas de la Mari Carmen ara com posar a la palestra un tema que amb uns a l'oposició per dir alguna cosa li va fantàstic, no? I amb els altres també els hi va bé, perquè tapen un conflicte que era de Ceuta, que ja no en parlem, i l'altra setmana parlaven de la intel·ligència artificial, i demà no sé de què parlarem, però potser igual parlant d'aquesta tertúlia, que a Caldes uns senyors van trobar la clau de la solució, no?
0: Sí.
2: Esperem, senyors i senyores.
0: Estaria molt bé,
2: llavors,
0: sabent que d'aquí no, però bé,
2: clar,
0: parlem.
2: Llavors diem, anem a construir, molt bé, on està el sol per construir? Perquè
3: no
2: aquí
3: està.
2: Els ajuntaments poden dir qualificar, requalificar, obrir, per això són els plans, no? Però molt bé, que per tirar endavant una àrea, fer-la edificable, per dir, o sol urbà, no passa un any, ni dos, ni tres. Va, llavors s'han de fer els projectes, llavors s'han de fer els equipaments en aquelles zones, perquè inclús el transport per comunicar-ho.
3: Sí.
2: Aquí poden passar, són paraules del president Illa, va fer una quantificació, quan van prometre 50, no sé quants mil habitatges, sí, 50.000. Sí, sí. Bueno, no, dir, diu, però això seria en una forquilla de 14 anys. I té tota la raó, des del punt de vista tècnic, passaria aquest decalatge. Bueno, s'hi han de posar, però mentrestant, què passa, no? Què passa amb els nous joves que els nous joves, els que s'emanciparan de les famílies i no trobaran habitatge i van pujant? I què passa també amb els jubilats i les persones grans, que els és difícil. S'ha de legislar i per legislar tindrien de portar solucions també de cara a futur i de cara a present, obvi. De cara al present, els inquilins, tindria de dir que des del meu punt de vista, que jo he viscut de lloguer i també sóc rentista. Els autònoms ens veiem obligats per la pensió a tenir algú. Bé, llavors, diria que aquesta legislació és més favorable al propietari que l'inquilí, actualment. Crec que sí.
3: Bueno, Hisenda està allà, eh?
2: I està, no, evidentment, però, vet aquí el ressò popular, el clam per on s'aixeca, Llavors, jo penso que hi haurien coses en la legislació que s'ha de modificar. Una de les coses, jo crec que es tindrien de baixar els lloguers.
0: És que és ahir on s'ha d'anar.
2: I tindrien d'haver-hi... Estan topats, L'inquilí estaria content, no? Bueno, doncs el propietari que tingui una compensació, que tingui bonificacions fiscals.
3: Correcte.
2: Vale? Aquí seria una cosa, aviam si algú ho recull i es tira endavant. El tema dels desnonaments. Els temes de desnonaments. Segons aquí, a saco.
3: I segons
2: els
3: aquí,
2: grups
3: no.
2: Voltors, amb altres s'analitza i cuidado. I cuidado. No es pot posar entre el mateix sac una llei per tots, com tampoc els grans tenidors i els petits rentistes tenen.
3: Correcte.
2: No pot ser. I llavors també una cosa molt interessant que jo crec que també es podria fer, a part d'altres, i acabo per tenir torn tots plegats, seria els contractes d'inquilinat. Jo crec que es tindrien de fer com en el treball, que hi ha un lloc de treball fix, no? O ser contractes indefinits, però molt regulat tot això, molt regulat, amb l'IPC i revisable cada any, en fi, posar la llei ajustada tenint en compte totes les parts. Això no és nou, això està passant, em sembla que és a Londres, tinc coneguts allà, i funciona així.
3: Sí, sí.
2: Allà és molt estricta la llei, està legislat, inclús hi ha un tribunal que només és específic per això, perquè no s'allarguin les sentències.
3: Això hauríem de començar per aquí.
2: I, en fi, moltes coses.
3: Hauríem de començar per aquí.
2: De moment ho deixo aquí, perquè tots el que volem és una seguretat jurídica.
3: Correcte.
2: Que no hi hagi la picaresca d'entrar per les escletxes, com havíem dit abans. I no sé, què penseu vosaltres?
0: Vinga, Xavi, Javi. Bueno, què t'he dit? Xavi, Javi?
2: Javi, perdó, És que ara estan de moda els Javis.
1: Jo crec que estem d'acord amb el que comentes, Joan, i Alina, que s'ha de legislar i ha de ser una legislació molt clara i pues això, que protegeixi el... O sigui, és que l'habitatge és un bé d'interès social, o sigui, hem de viure en algun lloc. El que deies que és un dret fonamental, quan deia que m'havia estat llegint una miqueta abans de venir aquí, resulta que la Constitució té diferents capítols i el primer, que és dels drets fonamentals, allà no hi surt l'habitatge.
0: No hauria d'estar.
1: Hauria d'estar, doncs no està com a dret fonamental. I tampoc està en el capítol 2, que és el de deberes i derechos i deberes, que aquí sí que hi és la propietat privada. On cau l'habitatge? Resulta que l'habitatge cau en el capítol 3, a principis rectores de la política social i econòmica. És a dir, és un dret, però com el capítol 3, diguéssim, el de la propietat privada, que no estic en contra de la propietat privada, però que potser en la legislació actual s'ha protegit molt a la inversió i potser s'ha ajudat a l'especulació en comptes de protegir...
0: Això és el que també acaba de dir el Joan, vull dir que s'ha protegit més...
3: A l'inversor,
0: A l'inversor.
3: A l'inversor.
0: Sí, perquè el petit propietari t'asseguro que no.
1: Sí.
2: Hi ha una especulació generalitzada, això sí que es pot afirmar. Passant al petit detall, hi ha aquests rentistes que viuen també d'un lloguer, complementant amb una pensió. Van fallar els plans de pensions i coses per l'estil. Llavors la gent es busca un nínxol d'oportunitats, no? Llavors, clar, tallar les ales a persones que realment, sí, ells són rentistes, però...
3: I que acabaran sent vulnerables si li talles això, que molts, vull dir que hauran a l'altre vertent,
2: Ja ho són, molts ja ho són.
3: Exacte.
2: En fi, el problema aquest és com més anem avançant, veiem que és més... que és més complexa, i si no es té accés... L'ideal, clar, hauria ser que tothom pogués comprar un habitatge, no? Però, esclar, això és impossible. Perquè no hi són. I els preus que hi ha són inassumibles. Però, bueno, això seria l'estat idíl·lic que diu, bueno, si tothom tingués capacitat per comprar un habitatge, ara fem una ciència ficció, aquesta tertúlia avui no existiria.
3: Sí, sí, encara existiria, perquè tothom tindria
2: habitatge, no?
3: No tindrem per tots.
2: Però com que això no pot ser, doncs ens trobem, anem baixant, i estem aquí. I també hi ha una cosa en aquest país, que crec jo, que no hi ha cultura de llogater.
3: No hi ha cultura ni de llogater ni de compartir vivenda. Jo aquest estiu soc romanesa, he anat a casa meva després de molts anys i he anat a Furgo a 8 països diferents, alguns de la Comunitat Europea, suposadament més desenvolupats, no? Com aquí, hi ha la mateixa crisi de vivenda que aquí, hi ha països de segona de la comunitat que s'estilen molt i la gent sobreviu perquè s'estila molt compartir vivenda entre generacions.
2: Sí.
3: El nen no té problema de qui el porta al col·le i tal, perquè està el tiet, està l'avi, i viu en conjunt, perquè no hi ha més remei, no hi ha terra per tothom. O traiem de l'agricultura o fem vivendes, que això també és un altre debat. El tema de tenir un tribunal, i un tribunal destinat només a això, em semblaria fantàstic, perquè jo crec que cada cas s'ha d'estudiar en concret, perquè també hi ha dictàmens de risc social que es pot valorar, hi ha zones tensionades que s'han... Nosaltres encara estem a Catalunya i aquí està més regulat que la resta de Catalunya i Navarra. La resta, bueno, potser no està tan regulat la zona tensionada,
2: sí,
3: no, eh?
2: Sí, però això no és un avantatge, Lina.
3: No és un avantatge perquè
2: estem en aquell escenari que és un estat dintre de l'estat.
3: Sí.
2: Aquí s'aproven reglaments, s'aproven lleis, però llavors això passa a rang superior i allà ho tiren enrere. Vull dir, l'estat dintre de l'estat té aquests problemes, no?
3: Sí.
2: I la cultura que dèiem de lloguer no n'hi ha, perquè molta gent només té problemes amb inquilinos. Llavors, què diuen? Jo la que pugui, m'ho venc.
3: I perquè hi ha inestabilitat.
2: O una altra cosa. Sí, bueno, és això, tinc problemes, m'ho trec. I una altra cosa és dir, home, jo estic pagant una hipoteca, pago 1.000 i escaig cada mes. Pues, si un lloguer és això, jo d'aquí 30 anys seré propietari. Llavors, la gent prefereix, o sigui que hi ha un ventall tan immens de situacions
3: avui dia,
2: i tants problemes que genera quan en realitat és posar totes les peces
3: avui dia
2: en el seu lloc.
3: La més aguda és quan el propietari ha passat els 5 anys i reclama la vivenda per ell i el que ha de sortir d'allà no troba vivenda.
2: No troba.
3: Ni a 1.500, vull dir que ni a preus abusius. No hi ha vivenda al mercat. Ni de venda, si fem comparació amb fa 2 anys, per exemple, les publicacions i tot el que hi havia al mercat, i de lloguer menys. I és un problema molt, molt greu. Per això, a vegades, quan rehabilitem edificis per destinar-les... que no estic a contra, com diu Javi, jo no estic a contra de la vivenda privada, no? Jo tampoc estic en contra de fer edificis culturals, però si estàs dins d'una emergència habitacional, doncs potser hauríem de prioritzar. És el moment de destinar aquell edifici al que l'hem de destinar, perquè tenim gent gran que no pot accedir a un quart sense ascensor perquè li és impossible per mobilitat, perquè només per posar un ascensor no et facilita ni tan sol aquell projecte per ajudar la comunitat, per poder posar-hi, potser aquesta persona no hauria de desprendre's de la seva vivenda i buscar i fer 1.000 malabars per anar-se a viure a un altre puesto, no sé, o potser aquell tenidor de 5 vivendes que hi tenim aquí, jo he viscut en una casa i de tota la filera de 16 només el meu era preu lliure, la resta era renta antiga que pagàvem 20 euros mensuals. Aquell propietari no té ni tan sol per mantenir l'estructura, ni tan sol per pintar-la, perquè diu, a mi a l'Ajuntament no em fa un descompte l'IBI, a mi a l'Ajuntament no em perdona els impostos, llavors no és equilibrat.
0: Alguns és el que es deia abans, sí. No? Que hi hagi un benefici també per quan es dona una cosa.
2: Sí, alguns d'aquests habitatges o aquests edificis acaben en declarats estat ruïnos. De ruïna, perquè no passen ni una cèdula d'habitabilitat.
3: Per això van desaparèixer tantes vivendes.
2: Però
3: és
2: que, no, és que els propietaris no tenen recursos econòmics per poder rehabilitar i posar-ho al dia, perquè cobren pues, això, 20 euros, no?
3: Bueno,
2: un altre d'ajustament. No?
3: Llavors, si ve
2: qui, qui és el dolent aquí, qui és el bo?
3: Si ve l'Ajuntament
2: i diu... Està clar, el dolent és el legislador.
0: Clar,
3: exacte. I si ve
2: i
3: diu...
2: I qui paga les conseqüències? Doncs pues l'inquilí i el poder. Els ciutadans. Els ciutadans que a sobre de pagar un lloguer paguen en el legislador. Els legisladors no es posen les piles. I jo en temo molt, ara abans he dit que això era per tapar coses i tal, però també el fet de la Mari Carmen ve, com en ell el dit, per anticipar unes eleccions. I estan en campanya electoral. I ara surten persones, amb tots els respectes, que estaven allà, sí. Que no sortien, però per exemple surt la senyora Ara Colau, no? I dient, ah, mira, ha tornat aquí, no? Potser ha vist una oportunitat, no?, de capitalitzar una esquerra que és més enllà de l'esquerra, no? I d'altres, doncs, també crec que els hi van bé. Bueno, és complicat personalitzar, però el senyor Rufián, doncs ara també li va bé, no?, tota aquesta moguda
0: per és una manera també...
2: Per decidir, diuen, ara és la nostra, no?
3: Que això, bueno, és que l'interès és més massa, partidista massa, i publicitari
2: massa,
3: que...
2: Massa tacticisme.
3: Exacte, massa, que de resoldre això.
2: I un oportunisme. Jo no ho sé, vostès, però la majoria de gent, i jo potser m'hi incloc, estem molt desencisats de la
0: política, per suposar.
2: De la política, sí. I la política està en mans de persones i és per les persones.
3: Sí.
2: I aquí va el diner per davant de les persones. I mentre això no se li...
3: No es capgiri
2: com un mitjó, ja podem anar dient nosaltres, pobres, que alguns ens pensem fins i tot que som de classe mitjana i som més pelats que una rata.
0: Però una cosa... sí, perquè torno a continuar, poso el tema també, doncs també és cert que s'ha intentat, no?, posar la llei, o sigui, amb el tema justament perquè hi hagi, no es facin els desnonaments, perquè faci tot això, ha sortit i justament no s'ha pogut aprovar perquè hi ha hagut uns partits que van dir no, van votar no.
2: Correcte.
0: Perquè si això s'hagués votat
2: correcte,
0: positivament,
2: correcte.
0: Avui no passaria tampoc això. Aquests partits, podem dir-los amb veu alta, jo no lo callo, Partit Popular, Vox i Junts, així de clar.
2: Sí, bueno, per això reclamo un pacte d'estat, jo. Un pacte d'estat, deixant-se dels extrems que, com he dit abans, condicionen molt. Per una part, l'ultraliberalisme, i per altra part pues,
0: la dreta i l'extrema dreta.
2: I per l'altra banda, també per l'esquerra, un radicalisme, no? Perquè que Sumar
0: sí, no,
2: i Podem i tots potser també tindríem de...
0: No, i tens tota la raó, un pacte, no sé si en aquí el Xavi també que... un pacte precisament perquè, clar, un pacte de tots, l'extrema, la dreta, igual no entraria, no formaria part d'aquest pacte, però sí que és veritat que fan aquest pacte que justament tiren enrere
3: és que
0: temes
3: tots
0: com aquests.
3: Tots els drets fonamentals, la sanitat, sí, l'educació, la vivenda, no? Haurien de ser pacte d'estat. Més igual d'una extrema, de l'altra... Però això només el pot penalitzar la població. Si tu
2: correcte.
3: Tornes a votar,
2: correcte.
3: Estem igual,
2: sí, no
3: sortim del joc, només nosaltres podem penalitzar això. I de dir, escolta'm, estic d'acord amb tu, sí. Però això són drets fonamentals que hem d'entrar tots al mateix joc.
2: I no només en el vot a les urnes, sinó sortint
3: al carrer. Correcte.
2: Al carrer.
0: És el que està passant.
2: El moviment, però clar...
0: Aviam. És el que està passant aquests dies.
2: Està passant, però això ja, bueno, això ja va passar.
3: Passarà dos dies.
2: El 15M va passar. Semblava que allò seria una clau de volta.
0: Tens
2: on
0: raó.
2: Estan els líders aquells?
3: En un xalet.
2: Estan vivint a Somosaguas.
0: Ah,
2: a Pozuelo de Alarcón.
3: Estan
2: a les tertúlies de la premsa amarilla.
3: Clar.
2: Home, una mica... Entre ells es van brallar tot. Jo, sí. Jo quan va sortir el moviment dels indignats em vaig alegrar moltíssim de veure que era un moviment que era de baix cap a dalt. Dic, això funcionarà. Sí, va anar funcionant, però el mateix creixement, els mateixos líders que van capitalitzar el protagonisme, que eren hereus dels nostres vots, diem-ne, doncs ens van fallar.
4: S'han venut.
2: Ens van fallar. I això potser també va passar amb altres partits, no ho sé, jo quan veig altres polítics com, no sé, simplement veient, no? Veig Felipe González, per dir alguna cosa, com parla, i deia, ostres,
0: no, extrema dreta.
2: Encara, només me'n recordo no a la OTAN, no? I allà hi va haver-hi un gir, una inflexió, esclar, venim d'allà, el que et deia, presentació, nus i desenllaç. Desmuntar tot això, jo crec que si no estan a les nostres mans des del punt de vista reivindicatiu,
4: sí,
2: i de si convé sortir al carrer,
4: sortir al carrer i obligar
0: pacíficament.
1: Javi, digues alguna cosa. Jo sóc més d'escoltar que...
0: No, però justament estàs escoltant, no, sí, i també, sí, davant d'això pots
1: no,
0: dir.
1: No, vull dir, és que estic d'acord amb tot el que estan dient, no? Vull dir, no puc oposar, vull dir, de fet puc aportar poca cosa més del que hi ha, del que estan dient.
4: Ens posem al moviment o no?
1: I sí, estic d'acord que... I això, i potser per canviar aquestes coses a vegades va bé que hi hagi una Mari Carmen, no? Que és com... A vegades hi ha una, el que hem començat dient al principi, no? Hi ha una olla a pressió que està allà i a vegades necessites un cas que potser és, segurament és el que ha dit el Joan, que potser és per el momentum, perquè un grup de gent li interessava, perquè segurament, perquè Mari Carmen segurament hi ha molts casos... cada dia.
2: Pues sí. I molt més greus.
1: I molt, sí, més greus.
2: Perquè
1: no?
2: L'Olga, sí, em sembla que abans s'esmentava.
0: L'Olga es va suïcidar.
2: Va suïcidar. I d'altres...
0: Vull dir, una altra... Vull dir, és que cada dia, vull dir, sempre està passant, no? Però precisament quan dèiem un punt suspensiu, el que es tracta d'aturar, vull dir, de fer, no? Clar, ara hi ha aquest moviment de persones que han aconseguit. El que es tracta és de que aquest moviment no s'aturi, que continuï.
4: Però hem d'aconseguir de manera immediata, perquè el que estàvem parlant, que aquests projectes són molt, molt a llarg terme, també hi ha algú que estan per allà, porten 20 anys i tampoc, vull dir que ja porten 20 anys i tampoc s'han dut a terme, però és igual. I a Sabadell ja fa 15 que van començar per aixecar més vivenda de protecció oficial, que tinc de dir que Sabadell potser és la ciutat amb més vivenda de protecció oficial de tota Catalunya, i encara anava a fer la senyora Ferrés una altra, bueno, ja està, ja l'ha canviat, ara farà Horts o no sé què farà ja, però ja no es farà vivenda de protecció oficial. Que això per mi hauria d'estar penat, és a dir, quan no hi ha una justificació clara de fer un canvi, quan tu has fet una campanya electoral, has promès, has pagat un projecte de la butxaca dels contribuents i després fer un canvi de giro, no, que no se sap per què, això o està molt bé justificat o hauria d'estar penat. Perquè primer que t'has gastat diners dels contribuents en pagar projecte sobre projecte sobre projecte i allò no es du a terme. Qui s'emporta aquest projecte? On he anat? No? Vull dir que aquí, si desmiguem una miqueta, potser donava per un mig piset per algú. Després estem en una societat de molta separació, perquè la pressió econòmica, sobretot la pressió econòmica, fa que la gent es separi. Les famílies separen. Necessitem encara més vivendes. Jo conec moltíssima gent que hi viuen junts només perquè no tenen on marxar a viure. Estan separats realment fa molts anys i no es poden permetre una vivenda per cada unitat al separar-se. És molt trist, eh? Això comporta després aquestes situacions com la Olga, que ningú veu, que ningú persegueix. Tenim també el sistema, per mi, això és opinió meva, personal, el nostre sistema d'assistència social massa de despatx. Per mi s'hauria de canviar també aquest tema. Ja sé que no estàs d'acord amb mi, Conchi, però és la meva opinió.
0: No, jo no puc dir que estic d'acord i no estic d'acord.
4: Jo
0: no.
4: Crec que
0: aquí ja es tracta de
4: falla molt, falla força, s'hauria d'analitzar una mica més, s'hauria de sortir una mica més, perquè això genera injustícia a nivell social. Quan tu tens casos al costat teu i saps que estan treballant i que estan treballant amb ell, que potser cobren més que tu i tenen beques i tenen tal, i tu no arribes i a tu no t'ajuden ni pel lloguer ni per res perquè et passes 20 euros del màxim aquell, genera una injustícia social. Això que fa? Que la gent ja no cregui en el sistema, ja, o tenim dues opcions, o sortim a carrer i ens revolucionem o anem cap avall, no? Bueno, per molt que jo faci, això no canviarà i entrem en una depressió generalitzada. I això és molt perillós, Això és, i per generar vivendes, jo crec que hi ha eines ràpides de legislacionar un co-living.
2: Legislar.
4: S'ha de legislar per generar aquest aviment d'emergent.
2: I amb, sessió, amb imaginació, amb sessió d'ús de sol, etc.
4: Correcte. Temporal, però, no però, cal esclar, que sigui permanent, tot, vull dir que hi ha, això, hi ha maneres.
2: Tot això és molt difícil, la immediatesa, de dir ja, sí, bueno, legislar sí, ja, però s'adreu un procés que sigui, estem està clar que diem que fan falta, diem, 50.000 habitatges, que fem això perquè és un random, perquè són xifres que s'han posat a la palestra, molt bé. On són els paletes?
4: Que sí, sí, sí.
2: Els operaris, hi ha mà d'obra per poder construir això? Ara mateix, no.
4: No.
2: Llavors...
4: Bueno, això...
2: No, això, llavors, què vol dir?
0: Que en vinguin, aquí entraria...
2: Que en vinguin quants? Que en vinguin 800.000.
0: Aquí entraríem en un altre...
2: I aquests 800.000, Joan, on aniran a viure?
4: Però, Joan, és que va tot relacionat.
0: Entraríem en un altre tema, que un altre dia ho podem agafar, i justament aquí entraríem les persones migrants, que justament són els que estan fent aquesta feina... són els treballs més necessaris perquè facin l'estructura. Però qui està fent aquesta feina? Són persones migrants, vull dir, aquí precisament s'ha d'ajudar molt.
4: Conchi, per això no es pot permetre, com avui al matí que estava veient les notícies, i a mi personalment em crema la sang, un noiet de 44 anys que estava a casa de la mare dient que, clar, que només té un contracte de 25 hores i que ell cobra només 800 euros i que li han de donar una vivenda al centre de Madrid perquè ell vol quedar-se a Madrid. Doncs, primer de tot, potser tu no has de viure a Madrid, potser
2: no
4: t'ho pots permetre.
2: És molt lògic aquest noi, jo ho comprenc, demana el que demana l'Ayuso.
4: Sí, 25 hores quan avui dia falta mà d'obra a tot arreu, a tots els sectors, i tu m'estàs dient que vius tan tranquil amb 44 anys a costa dels teus pares,
0: això...
4: i això i té els nasos d'agafar un micro, sortir i de dir jo tinc dret. No, tu no tens dret, tu tens edat de treballar.
0: Exacte.
4: I estàs bé per treballar, perquè estem generant vagos.
0: Pues ahí és el que estem dient, vull dir, això és un altre, això pot ser un altre tema per un altre dia, però es queden pocs minutets i hem d'arribar, ja sé que a una conclusió no podrem arribar, però intentem-ho. Vull dir, com a mínim, podria ser una última. Com podem garantir que els acords com el de la Mari Carmi no siguin excepcions, per arribar a un final? Vull dir, en poques paraules, que ens doni tema amb aquests dos minuts que ens queden. Javi.
1: Vale, bueno, això, el sistema aquí és perquè el sistema ha fracassat, no? El tema de l'habitatge ha fracassat a nivell global i crec que hi ha força consens amb el que hem dit, que és que cal legislar. Que legislar, tenint en compte totes les variables, que n'hi ha moltes, tancar-los tots en una habitació i que no surtin fins que no estigui ben legislat.
0: Molt bé.
2: Correcte.
0: Joan.
2: Sí, coincideixo plenament. A més, tot el fil de tot el meu, diguem, speech ha anat al voltant de la legislació, amb el mínim d'escletxes possibles, i la manera, pues, en tots els agents que realment es vegin capaços de sumar i d'aportar, sumar no el partit, de sumar i d'aportar, que també, un pacte d'estat amb un consens, i a partir d'aquí endavant.
4: Jo res, legislar, seny i justícia.
0: I així, res, molt ràpid, quin seria el primer pas per construir un model d'habitatge just?
1: No ho sé, no tinc la resposta a això.
2: Un model...
0: Un
2: model d'habitatge just, home, aquí que és habitatge per tothom, ja seria la conseqüència d'un model que realment... Més que el model, anem a la segona derivada, a l'objectiu pel qual es tria un model que tingués... un habitatge just a tothom, que no és res més que complir la Constitució.
4: I això només és responsabilitat de l'administració.
0: Vull dir que aquí és on hem d'anar, no? A obligar a l'administració, que són els que... Bueno, és que són els que li toca, justament, solucionar. És que no tenen una altra.
4: Porten 30 anys sense construir vivendes de protecció oficial, 30 anys,
2: Bueno, em sembla que és un 2% aquí al país.
0: Però
2: un 2% quan a referents com a prop dels teus orígens a Viena. allà em sembla que està entre, a prop del 50%.
4: I aquí estem, Romania està al 70 i pico.
2: I aquí estem al 2.
4: En Romania estem al 70 i pico, que és potser el bo que ens ha quedat del comunisme.
2: Ara anava a dir, hem d'anar tots més enllà.
4: El bo que ens ha quedat del comunisme, que és tothom tenia dret a una vivenda. Ah. I l'estaven començant a construir quan tu començaves a treballar. De dir, tu comences a treballar, tindràs una família en breu, segons la teva categoria, la teva feina i això, fem un tipus de vivenda que tu amb el teu sou
0: Alina,
4: podes pagar.
0: Alina, hem d'acabar. Vull dir, jo us convoco a continuar sobre aquest tema o sobre un altre, perquè a continuació d'aquesta temàtica, vull dir, com hem vist, estan molt relacionades. Doncs, Javi, Joan, Alina, gràcies per ser avui, per posar-ho en un tema difícil, complex, però absolutament essencial. Gràcies per la feina, per la constància i per demostrar que la lluita col·lectiva pot canviar vida, perquè esperem que necessitem la lluita col·lectiva. I acabem amb aquesta cançó, La força de la gent, de Patti Smith, perquè és una peça que parla de lluita, d'acompanyament, de sostenir i de ser-hi. I, en fi, amb aquesta força col·lectiva tanquem el fòrum d'avui. I gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i compartir, fer que cada matí aquesta plaça radiofònica tingui vida. Ens retrobem demà a la mateixa hora amb més veu, més temes i més comunitat. Vinga, que tingueu un molt bon dimarts.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova

quilòmetres en un màxim de 12 hores, en només 36 hores que ja s'han presentat 100 equips. Entre les proves es troben el recorregut corrent o caminant de 48 quilòmetres, el de 49, el de 80, juntament amb la novetat ciclista i la versió del trail per infants fins a 15 anys. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar a conèixer la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre a un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació i així definir els futurs serveis d'ocupació de la comarca. Amb el temps, aquesta tarda el temps serà força inestable. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. Les precipitacions seran més destacades durant la tarda i el vespre, amb una acumulació que puntualment podria superar els 20 litres per metre quadrat. Les temperatures pujaran lleugerament amb una màxima de 24 graus i es mantindran al voltant dels 20 graus al vespre. De cara a demà, al matí serà més estable, amb cel poc ennuvolat i temperatures en ascens. A partir de la tarda, però, augmentarà la nuvolositat i es poden produir algunes precipitacions febles. Les temperatures pujaran clarament amb una màxima de 28 graus i una mínima de 18 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 2:15 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts. Una vegada més a l'Històries en Femení. El programa que podreu sentir tots els dimarts de 12 a 1 aquí a Ràdio Caldes o, si no, doncs com a podcast sempre que vulgueu. Avui és un dia rúfol, que diuen, aquí plou, i això em recorda que la persona que tinc a l'altre costat de la línia també està en un lloc a Galícia on també plou i allà és més costum que plogui. La diferència és que ja hi ha el vent de l'Atlàntic, aquí no el tenim, com a mínim avui, i no serà mai de l'Atlàntic, i la llum tampoc és la mateixa, allà és una llum blanca, més blanca que la que tenim aquí, aquí és una llum mediterrània. Tinc a l'altre costat de la línia una dona poderosa, que dic jo. El seu nom és Maria Benita Godoy i jo la conozco como la Beni. La Beni és una mujer, y me emociono nada más de pronunciar el nombre, es una mujer que

0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. És la una. Notícies. InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
12: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimarts 29 de setembre, un dia passat per aigua, i encetem aquest programa amb la nova proposta energètica per part de l'Ajuntament i la CEL. I és que Caldes es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic. Una iniciativa que neix a partir d'un complex fotovoltaic en un pàrquing situat al polígon industrial La Borda i que permetrà alliberar gairebé 200.000 euros de costos anuals al consistori. A banda d'això, en el pàrquing s'ampliarà el nombre de places d'estacionament i s'instal·larà una electrolinera amb 4 carregadors per a vehicles calderins, una obra que està en procés de licitació a l'espera que comenci a principis de l'any vinent. Entre d'altres notícies, en aquest programa ens farem ressò de l'Oncudines Trail, la coneguda cursa que recorre diversos espais naturals del Vallès Oriental amb una tasca solidària. Es va presentar divendres passat i amb només 36 hores va aconseguir 100

0: fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals, un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve i la durada prevista és de 9 mesos. El passat divendres a Sant Feliu es va presentar la 7a edició de l'Oncodines, la prova de trail que recorre part de les muntanyes del Vallès Oriental, una nova edició que se celebra el 17 d'abril de 2027 i que enguany ha tingut una rebuda de rècord. 36 hores després de la presentació va arribar als 100 equips inscrits. Entre les novetats de les proves d'aquest any es troba l'Oncodines Bike, una prova en bicicleta de 107 km a més dels coneguts trails que van de 48 a 80 km. I acabem amb el temps. Hem tingut un matí plujós amb 8.1 litres de per metre quadrat registrats a la Torre Marimon. Aquesta tarda es manté l'avís per perill alt de precipitacions que podrien deixar fins a 15 litres en només 30 minuts. Les temperatures baixaran fins als 20 graus al vespre i demà el cel serà variable amb alguns ruixats febles i temperatures més altes, res en comparació amb el d'avui, amb una màxima de 28 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda. El projecte afavoreix a tres millores: la pavimentació i ampliació de places del pàrquing municipal, una electrolinera i la més destacada, reduir a zero el cost de l'enllumenat públic gràcies al complex fotovoltaic. Una energia solar emmagatzemada que reduirà la factura de la llum manual de l'Ajuntament de 250.000 euros a 60.000 euros. Així ha explicat les dades de recaptació d'energia a la presentació del projecte al regidor d'Acció Climàtica Jordi Martín.
2: Amb aquestes pèrgoles obtenim gairebé un megawatt d'energia, que és moltíssim, de potència instal·lada, és gairebé el doble del que tenim ara. Ara la cel de Caldes disposa de 1,2 megawatts amb les 27 instal·lacions que tenim públiques, per tant passarem a 2,2, val? Per tant gairebé un megawatt més. I una novetat, que això sí que és una cosa que no ha fet encara cap ajuntament des de lo públic, que és instal·lar bateries. Un megawatt amb bateries també. Per tant, d'alguna manera, tota aquesta energia, aquest megawatt solar, el podrem emmagatzemar en aquestes bateries, unes bateries que molt probablement seran les més noves que estan fent ara, que són LFP. I aquestes bateries ens permetran una cosa que és molt xula, que és la possibilitat de, al vespre, quan tenim l'increment de consum energètic d'electricitat, el que s'anomena el bec d'ànec, que és un gran increment en la corba de consum de l'electricitat, aquestes bateries el que podrem és injectar energia a la xarxa.
0: A partir de la reforma i pavimentació de l'actual pàrquing de sorra, que permet aparcar molts vehicles al polígon industrial La Borda, es podrà crear un aparcament municipal que, un cop millorat, permetrà l'estacionament de 238 vehicles i una electrolinera amb 4 carregadors dobles d'11 kW per a vehicles sensats a Caldes. El regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, ha explicat les diverses millores de l'espai municipal.
2: Perquè el que fem és asfaltar aquest terreny, perquè s'ocuparà ben bé fins al límit amb la nova deixalleria, per tant serà com una ampliació d'aquest aparcament. És una parcel·la municipal on mantindrem aquest ús d'aparcament fins a 238 places. Damunt d'aquestes places aprofitarem i és on hi posem aquestes plaques fotovoltaiques, que les muntem en pèrgola, de la mateixa manera que s'han muntat, per exemple, pàrquing del Capravo, que va ser una iniciativa de la cooperativa, no? D'alguna manera és donar-li un doble ús a un espai, no? Aparcament i alhora fer energia.
0: Tot serà gràcies a les pèrgoles fotovoltaiques que aniran a sobre de l'estacionament i que conformaran un complex fotovoltaic amb camp solar d'un megawatt amb un sistema d'emmagatzematge que alimentarà l'electrolinera municipal. El projecte es podrà dur a terme gràcies a una subvenció d'1,2 milions d'euros de la Diputació de Barcelona i els 700.000 euros que aporta el consistori. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve i la durada prevista és de 9 mesos.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: El passat divendres a Sant Feliu de Codines es va presentar la 7a edició de l'Oncodinamarca.

0: Codines, la prova de trail que recorre part de les muntanyes del Vallès Oriental, una nova edició que se celebra el 17 d'abril de 2027 i que enguany ha tingut una rebuda de rècord. 36 hores després de la presentació va arribar als 100 equips inscrits. Entre les novetats de les proves d'aquest any es troba l'Oncodines Bike, una prova en bicicleta de 107 km, a més dels coneguts trails que van de 48 a 80 km. Enguany, el projecte disposa de l'Oncodines Bike, una idea que va sorgir l'any passat, però que després d'un any de preparació i assessorament d'agents rurals i ciclistes han pogut portar a terme. Una nova disciplina que farà multiplicar el personal voluntari, però que gràcies a l'ordre dels avituallaments i els punts del recorregut han pogut optimitzar-ho molt millor. Així ho ha explicat Lluís Vilalta, director de l'Oncodines Trail.
1: L'Oncodines Bike, la idea va sortir l'any passat, el que passa que no teníem ni idea de com fer-ho. Llavors, durant tota aquesta temporada hem estat preparant com podíem fer un Oncodines Bike, ens hem anat assessorant amb gent que està en el món de la bicicleta, vam anar a veure els agents rurals, i a partir d'aquí ens atrevim a fer una categoria de bicicletes el mateix dia de la prova caminant i corrent, que és un repte dificilíssim, perquè ens farà multiplicar-nos. Vam pensar si acumulàvem els avituallaments, si aprofitàvem el circuit de les bicicletes per passar pels mateixos avituallaments que els caminants. És més, hem aconseguit, de moment, a falta de que sigui tot d'allò, tenir dos avituallaments menys que l'any passat, tenint en compte que fem totes les categories i les bicicletes.
0: Entre les novetats també es troba l'acurtament de les proves de caminar o córrer. El que l'any anterior era l'individual de 62 km o per equips de 100 km, enguany s'ha reduït a 48 i 49 el de córrer o caminar i a 80 el de córrer per equips. Una decisió motivada pels comentaris recollits en les enquestes de satisfacció de la passada edició.
1: Menys quilòmetres que l'any passat. Nosaltres quan acabem la prova fem una enquesta de la Diputació i les enquestes són per fer-los cas. Llavors, una de les reivindicacions de l'enquesta és que la gent, la majoria de gent, volia que el recorregut fos més curt per arribar, si pot ser de dia o si pot ser que no sigui tan tard, perquè l'any passat van anar molt justets per fer-ho, però hi ha molta gent que ho fa caminant i realment volen això. Dit això, vam dir, doncs posem-ne i treballem amb un recorregut més curt i ja està. Que més curt no vol dir que sigui més senzill, serà un recorregut complicadet.
0: Entre les diverses proves es troben unes sortides des de diferents municipis, però sempre confluint i arribant a Sant Feliu de Codines. En el cas de les bicicletes, surten des de Santa Eulàlia de Ronçana i en els corredors i caminaires des de l'Ametlla del Vallès. Una decisió que està presa per facilitar el flux dels corriols i les pistes forestals. Així ho ha explicat el director de l'esdeveniment, Lluís Vilalta.
1: Aquest any surt de l'Ametlla la prova caminants i surt de Santa Eulàlia la prova de ciclistes. Perquè això sí, que les sortides les fem separades per evitar que hi hagi pues, massa aglomeració. Sortirà una a les 8 i les bicicletes a les 9. Amb la qual jo intentaré estar a les dues sortides i poder donar les dues sortides.
0: Com sempre, una competició motivada per assolir un objectiu principal, recaptar el màxim de donatius per destinar-los a les entitats que treballen amb malalts de càncer, les famílies o centres de recerca. Entre les proves que també recapten es mantenen la petita Oncodines per a infants d'entre 7 i 15 anys i la Sant Miquel 360 amb distàncies de 15 o 21 quilòmetres, un esdeveniment que proposa als equips participants col·laborar amb un donatiu d'entre 300 i 700 euros destinats íntegrament a la lluita contra el càncer, tot i que els patrocinadors permeten que la inscripció dels equips pugui ser gratuïta. Així ho explica el director Lluís Vilalta.
1: Aconseguir el màxim de donatius i mirar de ser el màxim de curosos, sobretot a l'hora de participar als entrenaments i aquestes coses, fem un donatiu solidari perquè els altres anys no fèiem donatiu solidari i pensem que és molt millor perquè els avituallaments en si s'apuntava molta gent i no venien tots i ara el que volem és que la gent vingui i que s'apunti i que pagui o que no vulgui venir, com a mínim haurà fet una col·laboració de donatiu. La recaptació dels equips començarà a partir d'aquest vespre i sempre va tard, però sempre veuràs que a partir del novembre i desembre comença a pujar el termòmetre i va pujant el termòmetre i va pujant el termòmetre i llavors hi ha un moment que quan està a prop el parem tothom es queda amb la incertesa de saber si s'arriba o no s'arriba i aquest any veurem què passa.
0: Finalment, des de l'organització fan una crida als voluntaris perquè puguin tenir prou personal per organitzar una edició que requereix més voluntaris que mai que les anteriors edicions, amb motiu de l'ampliació de les curses.
2: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: ara fem un repàs a altres informacions en format més breu. Aquesta tarda, a les 6, la biblioteca organitza la projecció del documental del mes, Amazomania, una trobada d'accés lliure que tracta sobre un funcionari brasiler i un periodista suec que s'endinsen a l'Amazònia per documentar el primer contacte amb un poble aïllat, una pel·lícula amb versió original subtitulada en català i que planteja un debat social que farà dubtar a l'espectador. L'alcalde de Polinyà, Javier Silva, serà el nou president de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes. Després d'una reunió el passat divendres, l'alcaldessa de Sant Manat, Montserrat Rueda, ha passat el testimoni rotatori de caràcter anual, una trobada que va reunir els municipis de la Riera i que va servir per potenciar punts en comú entre els pobles. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació dels diferents municipis i així definir els futurs serveis d'ocupació a la comarca. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Pel que fa al temps, el dia ha començat amb un matí passat per aigua i així ho diu el registre de l'estació meteorològica de la Torre Marimon, amb més de 8 litres per metre quadrat. Aquesta tarda, però, el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat una predicció de perill alt amb una precipitació acumulada que podrà arribar puntualment als 15 litres per metre quadrat amb només 30 minuts. Les temperatures baixaran progressivament dels 24 graus de primera hora de la tarda fins als 20 graus al vespre. De cara a demà, el cel estarà variable, amb intervals de núvols i alguns ruixats febles i puntuals, especialment durant la tarda. Les precipitacions seran molt poc abundants, amb acumulacions que en general no superaran el litre per metre quadrat. Les temperatures pujaran respecte avui, amb una màxima al voltant dels 28 graus i una mínima de 18 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimarts 29 de setembre. Com sempre ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia i bon dimarts 29 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 29 de setembre, avui amb la prèvia de l'Espanya, Croàcia, que juga avui a Sevilla, partit de Nations League, en què poden participar 7 catalans i 6 jugadors del Barça, que hi ha la convocatòria. Encara no hi serà Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que és un dels descartats. També repassarem en futbol l'actualitat d'alguns equips de casa nostra, a la tercera federació masculina i també a la Lliga Elite. I també tindrem bàsquet amb la prèvia d'un interessant Dubai-Barça d'Eurolliga masculina que juga aquesta tarda. Waterpolo i també molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna a jugar la selecció espanyola masculina en la segona jornada de la Nations League.
1: El combinat estatal amb 6 jugadors del Barça i 7 catalans en total a la convocatòria rep aquest vespre a Croàcia, on també hi ha el porter blaugrana, l'Ivakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El davanter de l'Espanyol, Roberto, és un dels descartats i, per tant, encara no podrà debutar amb la selecció absoluta. També es baixa Eric García, que ja és de Barcelona recuperant-se de les molèsties al genoll que va tenir dissabte en l'escalfament, abans del partit contra Anglaterra. El duel d'avui començarà a 8:45 del vespre.
0: A la mateixa hora també avui es jugarà del mateix grup el República Txeca-Anglaterra, amb el Lorena Gordon a la selecció anglesa.
1: Dissabte vinent, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia dimarts 6 d'octubre a Split.
0: I també estan jugant aquests dies altres jugadors d'equips catalans amb les seves seleccions.
1: Ahir, el davanter del Girona, Benat, va jugar la primera meitat en l'empat a 0 entre la seva selecció Ucraïna i Geòrgia. En canvi, el blaugrana Koundé no va participar en el triomf de França 0-1 contra Bèlgica. D'altra banda, Egipte, amb un altre jugador del Barça, Hamza, s'enfronta aquesta tarda a Sudan del Sud.
0: I ara mateix tenim en joc l'amistós entre Austràlia i Brasil, amb el capità del Barça, Rafinha, com a titular, ha estat a la punta d'atac. Ja l'ha substituït Carlo Ancelotti al descans. De fet, Rafinha, que ha fet un dels gols del Brasil en aquest empat a 2, ha marcat de penal. En categoria femenina, 6 jugadores del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per disputar dels dos propers amistosos contra els Estats Units, de fet.
1: A la convocatòria de Sonia Bermúdez no hi és Aitana Bonmatí, que ha reaparegut aquest cap de setmana després del seu procés de recuperació, però sí que ha entrat la blaugrana Vicky López, lesionada ara mateix i que arribaria molt justa. A banda, també hi ha les jugadores del Barça, Cata Coll, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi, Irene Paredes i Clàudia Pina, i les catalanes, Ona Batlle, Alexia Putellas i Laia Codina. La selecció espanyola jugarà aquests dos amistosos el 10 i el 14 d'octubre, a Washington i Filadèlfia, respectivament.
0: Abans, això sí, el Barça té setmana important, aquesta, amb doble compromís.
1: L'equip de Pere Romeu juga demà al camp de la Roma la segona jornada de Champions femenina, mentre que diumenge rebran el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer clàssic del curs de la Lliga F.
0: En bàsquet, el Barça té avui el primer dels 3 partits fora de casa en 5 dies.
1: L'equip de Sekulic visita aquesta tarda la pista del Dubai de Xavi Pasqual en la segona jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes, en total, faran més d'11.000 quilòmetres amb 16 hores de vol aquesta setmana per viatjar de Barcelona a Dubai, per després anar a Istanbul, on s'enfrontaran divendres al Besiktas i acabar diumenge a Múrcia amb la segona jornada d'ACB. El partit d'avui començarà a les 6 de la tarda.
0: Per cert, parlant d'Eurolliga, demà l'Esparta Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: Les gironines es juguen a un partit tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. Serà demà a Fontejau contra l'Emlak Konut Turk.
0: Evidentment, demà en parlarem, farem la prèvia. L'únic que ha anunciat avui les seves capitanes.
1: Ainhoa López, Laura Quevedo i Caral Casas assumiran conjuntament aquesta responsabilitat, formant un lideratge compartit dins del vestidor.
0: Més bàsquet. Ahir a la tarda es va celebrar la segona edició dels Premis Més Bàsquet, precisament, es diuen, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquetbol i aquesta casa, la Xarxa.
1: L'acte va reconèixer la trajectòria de jugadores del bàsquet català i també va visibilitzar les històries més destacades que han aparegut al programa. Enguany s'han registrat més d'un miler de vots que han seleccionat el femení Osona com a guanyador del Premi Més Bàsquet Club i a Laia Reventós com a Premi Més Bàsquet Referent. La gala també ha guardonat Oriol Paulí i Txell Alarcón com a millors jugadors catalans del curs 25-26, entre d'altres.
0: En handbol, el Barça disputa avui el tercer i últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs, que ja és intranscendent.
1: Els blaugranes, que ja tenen el bitllet per a la final, s'enfronten a partir de 3:15 de la tarda al Montcada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els de Carlos Ortega tenen ja la presència assegurada a la final de la competició, que disputaran aquest dijous contra el Veszprém hongarès, que dirigeix l'ex-blaugrana Xavi Pasqual Pasqui.
0: D'altra banda, per cert, demà el Freaking Granollers comença el seu camí europeu.
1: Els ballesans visitaran la pista d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany, demà en la primera jornada de la European League, segona competició continental.
0: En futbol sala, 4 jugadors del Barça i 2 del CatGas Energia, la convocatòria de la selecció espanyola.
1: Didac Plana, Antonio Pérez, Eric Martel i Adolfo Fernández del conjunt blaugrana i Pau López i Marc Tolrà del colomenc formen part de la llista de 30 jugadors pel partit de classificació per al Mundial de 2028 que disputarà el combinat estatal el dimarts 20 d'octubre contra Finlàndia.
0: En waterpolo, tot preparat perquè demà el Barceloneta busqui la seva segona Supercopa d'Europa masculina.
1: El conjunt mariner, vigent campió de la Champions, rep demà el Marsella, campió de l'Eurocup, en la final d'aquesta Supercopa que es disputarà a la piscina de Sant Sebastià de la capital catalana. El Barceloneta ja va guanyar fa 12 anys, el 2014, aquesta competició, també disputada a Barcelona.
0: També en waterpolo, per cert, avui mateix es disputa un partit pendent de Lliga a la Divisió Nord masculina.
1: Sabadell i Sant Andreu s'enfronten avui a Can Llong a partir de 3:15 en duel corresponent a la tercera jornada.
0: En hoquei patins, un apunt, l'Igualada ha fet oficial el fitxatge d'Uri Codony.
1: El vigent campió d'hoquei Lliga incorpora el porter que arriba procedent del Voltregà, on ja ha jugat les tres últimes temporades.
0: I parlem també d'un últim apunt, en aquest cas de motor, perquè Maverick Viñales reapareixerà aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: El pilot de Roses tornarà a competir després d'un llarg període de baixa per complicacions a la lesió d'espatlla que es va operar a principis d'any. Viñales no competia des de juliol al Gran Premi d'Alemanya i des d'aleshores l'ha substituït el granollerí Pol Espargaró.

0: Dimarts 29 de setembre, 8 minuts gairebé passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Avui torna a jugar la selecció espanyola masculina amb 7 catalans i 6 jugadors del Barça a la convocatòria, després que el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, hagi tornat a quedar fora de la convocatòria, sigui un dels descartats. El combinat estatal, que ve d'estrenar-se a la Nations League dissabte passat amb una victòria a Wembley contra Anglaterra, rep avui a Sevilla el Sánchez Pizjuán, a Croàcia, on també ja serà el porter blaugrana Dominic Livakovic. Per al duel d'avui, Luis de la Fuente ja va assegurar que hi hauria algun canvi a l'11, tenint en compte que encara s'hauran de jugar després del d'avui 2 partits més en els pròxims dies.
1: Nosotros lo que intentamos siempre es tener un equipo equilibrado. Obviamente, en este formato, con un viaje que llegamos ayer, de muchas horas de viaje, un entrenamiento y jugar el partido hoy otra vez con otro viaje, pues es razonable que habrá algunos cambios. Por refrescar un poco el equipo, por no solo refrescarlo, que sí, pero que además porque es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido. Pero vamos, si los jugadores están todos en perfectas condiciones, todos podrían jugar.
0: Luis de la Fuente, que també va explicar ahir la situació d'Eric García, que va notar molèsties al genoll en l'escalfament contra Anglaterra, i des de la selecció es va decidir no forçar que tornés cap a Barcelona per recuperar-se, tot i que el tècnic reconeixia que si hagués estat una fase final s'hagués quedat. Avui és probable que tingui minuts un altre blaugrana, Fermín, que no va jugar contra Anglaterra i que torna a la convocatòria de la selecció després de perdre, recordem, el Mundial per una inoportuna lesió. En parlava Luis de la Fuente.
1: Fermín está en un estado de forma también fantástico, pero como lo está Dani Olmo, lo está a muchos de otros compañeros. Además, en esas demarcaciones, Fermín también es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición de la media punta, incluso un poquito más atrasado, ¿no? Y nos da precisamente eso, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
0: Aquest vespre a Sevilla, sense Eric i, com dèiem, també sense el davanter Perico Roberto, que encara no podrà debutar amb l'Espluga perquè és un dels descartats, a jugar aquest a Espanya-Croàcia, 8:45. A la mateixa hora es disputarà del mateix grup el República Txeca-Anglaterra. Dissabte, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca a Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia, dimarts 6 d'octubre a Split. Més futbol pel que fa als clubs. Aprofitem per fer un repàs amb més calma de l'actualitat d'alguns equips de casa nostra després del cap de setmana. Comencem per la segona federació masculina i d'un Manresa que, després d'arrencar amb dues victòries, ha encadenat dues derrotes consecutives i es troba, per tant, a mitja taula a la classificació. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els blanquivermells han sumat dues victòries i dues derrotes en les primeres quatre jornades de campionat. L'equip ha deixat escapar punts per errades no forçades que es paguen cares a segona federació, però el joc de l'equip és dominador i alegre, un símptoma que fa pensar que l'equip ha de tornar a sumar punts aviat. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
3: Sí, per suposat. Vam començar guanyant dos partits, els dos primers, n'hem perdut els dos següents, tenim 6-12... Penso que és un número que dintre de lo dolent no està malament. Ara continuar treballant dur, pensant en Reus. Serà un partit complicadíssim i a intentar aconseguir punts que al final de temporada aconseguir l'objectiu.
2: Diumenge el Centre d'Esports Manresa visitarà el Reus a les 5 de la tarda en un duel entre dos equips a la part mitja de la classificació. Serà el primer rival català de la temporada pels vegencs després d'enfrontar-se únicament a riojans i navarresos.
0: Gràcies, Jordi. A la tercera federació masculina ja s'han jugat 4 jornades en què s'han demostrat la gran igualtat que d'aquest grup 5, el grup català, amb la Muntanyesa líder amb 9 punts, la Fundació Granada, Badalona, l'Hospitalet i el Vilanova, que és segon a només un punt de la Monta i encara sense perdre en places de play-off. Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
4: 4 jornades encara invictes amb una mitjana anglesa, això sí, a la inversa, 2 empats a casa i 2 victòries a fora, i segons en solitari, darrere d'una Muntanyesa que va deixar escapar els primers punts del curs, però encara comanda el grup. El Club de Futbol Vilanova ha arrencat bé la Lliga i la victòria al camp de la Pobla Mafumet ha ratificat les bones sensacions que l'equip havia transmès i que l'havien permès sumar les 3 jornades anteriors, malgrat alguns contratemps, com les expulsions que en 2 d'aquestes 3 jornades havien fet jugar els de Conrad García Gràcia gairebé mig partit en inferioritat numèrica. A la Pobla, l'equip garrafenc va oferir a més algunes variants tàctiques interessants que multipliquen les opcions d'un equip que s'està mostrant sòlid i al qual només li havia faltat una mica de gol, sobretot dels davanters, que fins aquesta darrera jornada encara no s'havien estrenat. Tots els gols els havien marcat defenses. Marroquet i Josep Senyer de penal van avançar dues vegades al Vilanova. La Pobla va equilibrar totes dues, Nico Agutzi també de penal i Albert Carol, però immediatament després del 2-2, una gran cavalcada d'Armand Vallès va significar el 2-3 final, partidàs en general dels blaus i gran moment de moltes de les cares noves de l'equip, que recordem, a part del tècnic, és gairebé el 90% de la plantilla. Un d'ells, un Hugo García, que va estar imperial al mig del camp, que va brillar equilibrant l'equip, aportant criteri i múscul defensiu, i que reconeix que l'equip està bé i que encara pot estar millor.
5: Bueno, estem en molt bona dinàmica, no hem perdut cap partit.

0: aquesta temporada.
1: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
3: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes estem treballant.
4: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
5: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
6: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
7: Us ve de gust fer safareig?
8: Us esperem cada setmana.
2: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer el programa.
10: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
9: I tu, Ricard?
11: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
9: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.

0: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, Rellotge de Malta.
1: Una merda així d'alta.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dos de bastos i quatre d'espases, vaya merda.
4: La cartera, una notificació d'Hisenda.
5: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
6: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
7: Bon dia, són les dues.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
9: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
10: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
7: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2020.

0: Fundació Bofill apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar, o reclama la cap de projectes, Helena Cintas.
1: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
2: En Cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
0: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
2: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Joan Barberà.
3: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
2: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'episodi de pluges torrencials que escombra a Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
6: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot de litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
5: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
2: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
7: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SALERT al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que, després, ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
2: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
8: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua.

0: Agua com el restaurant del Casal Cultural Virgini Amposta.
1: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
0: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
2: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo. Per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la Selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons fins i tot de l'Alt Camp o de la Conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riu de Villes, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als hostalets de Pierola. Han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la riera de Rubí, del Llobregat, de la riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà ja està confirmat aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts la roda de premsa posterior i que està seguint la Carina Bellbé. Carina, bon dia, com va?
5: Bon dia, sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
6: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
5: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
7: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: És la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del Govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
8: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
9: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi en algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
8: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
2: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
8: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
10: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
2: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
8: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
2: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
11: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
12: Jo pagava menys de l'alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
11: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
2: És 3:15, el Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
13: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Agesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Agesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
8: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
2: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a 4:00 PM sense límit de temps. Demà durant tot el dia serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
14: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
4: Notícies en xarxa.
2: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
16: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
15: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
17: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
15: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
18: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Maschio, portaveu d'Aigües Vida.
19: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
18: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedés suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
2: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
20: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
21: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
20: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
2: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
0: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
1: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones lógicamente son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
0: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
2: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
8: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
2: I ara sí, és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual la retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
22: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
23: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
22: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tenis de taula, el Ser l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
24: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Calvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
25: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que en la majoria de partits serem els favorits.
24: L'Esparreguer i Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
26: El més potent, sens dubte. Ara, amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo i si tot va bé, pues, potser intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
24: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
22: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
27: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
22: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente. I setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: de portes endins per conèixer
1: la història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tant esforç la seva tasca o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
0: Cada dimecres a les 19 hores obrim les portes amb un d'ells.
1: De portes endins, un programa amb profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
0: Amb César Arqué
1: i Montse Pellicer.
0: Us esperem.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Maresme.
3: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
1: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet, a hores d'ara, tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants es situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
1: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
5: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'Esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
6: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
1: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
5: Un alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
1: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
5: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
1: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
5: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
1: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
7: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
1: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les pluges torrencials que escombren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
3: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
8: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
1: Com sentíem, la comarca de l'Alt Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca amb Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler.
9: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
1: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, Baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
10: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
11: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
10: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
1: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. Les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, perdent pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes han marxat, algunes han quedat més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local, situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
1: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge. Finalment, és l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que està seguint la Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
5: Bon dia. Sí, el paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb que els grups de l'oposició s'hi poden sentir còmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret, Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
12: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
5: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, recordem, arran del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
13: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
5: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
5: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels 2 decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
13: Més reaccions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
5: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
13: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
16: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
13: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
5: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
18: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
17: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
19: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
17: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
1: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins el barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanya.
20: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i, a més, el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
21: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més. Llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses. Segur que el RAC en sap més que jo. A vegades, doncs, el que necessita és anar fent i jo crec que amb el temps, doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
20: Els usuaris encastats valoren com a aspecte més negatiu amb un 5,3 sobre 10 la continuïtat dels carrils bici a la ciutat i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
1: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CECIF a la policia local de Palamós.
23: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
22: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
1: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramunt a l'Urgell sumaran guany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Ciutat, Txell Bernaus.
24: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró de Gramunt, que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Això ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
25: Cada any el repte és buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les aules, en aquest cas enguany, doncs, aquesta sessió musical que se suma al Tas a Cegues, que va ser tot un èxit, i a les aules del GUS el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
24: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors, entre torronaires i productors gastronòmics, els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades, entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
1: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
0: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
3: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
0: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
1: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan.
5: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
1: Ràdio Tortosa, David Benito.
6: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Roberto Olivan.
7: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta, pues, allò, fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a lo que serien els espais públics, la participació, la comunitat, és com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des de prop.
6: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
1: I encara un apunt més en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
5: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
1: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
8: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
9: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
8: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
26: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
8: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui hi ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
4: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els tres partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
10: Excepcional. La nostra gent és marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments. Ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta. Estem a apropar-nos, doncs, a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
4: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta. Assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
8: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà, a 3:45 de la tarda, les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament, el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda, les compareixences de premsa oficials, i diumenge reben el Real Madrid. Partit de la Lliga F serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas del futbol femení.
13: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: DJ Bigut.
3: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Dream Many DJs in Session.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
5: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores de Caldes, estem treballant.
6: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
7: M'agradaria que el Primargall fos una avinguda, i crec que el Primargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
8: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
9: Us ve de gust fer safareig?
10: Us esperem cada setmana.
4: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
11: T'interessa l'esport de Caldes?
12: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
11: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
12: Doncs tot això i més...
11: A l'Esport que avui.
12: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
11: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 3. Notícies.

Música, música i només música. Fins a les 6 de la tarda, la millor selecció musical sona a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: So, does anybody know that guy?
1: La ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Piantaos por el tango. Una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
0: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
3: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial Aborda, incorporant 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve i la durada prevista és de 9 mesos. El passat divendres a Sant Feliu de Codines es va presentar la 7a edició de l'Oncodines, la prova de trail que recorre part de les muntanyes del Vallès Oriental. Una nova edició que se celebra el 17 d'abril de 2027 i que enguany ha tingut una rebuda de rècord. 36 hores després de la presentació va arribar als 100 equips inscrits. Entre les novetats de les proves aquest any es troba l'Oncodines Bike, una prova en bicicleta de 107 km, a més dels coneguts trails que van de 48 a 80 km. Aquesta tarda a les 6, la biblioteca organitza la projecció del documental del mes, Amazomania, una trobada d'accés lliure que tracta sobre un funcionari brasiler i un periodista suec que s'endinsen a l'Amazònia per documentar el primer contacte amb un poble aïllat, una pel·lícula en versió original subtitulada en català i que planteja un debat social que farà dubtar l'espectador. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació i així definir els futurs serveis d'ocupació de la comarca. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb pluja, amb 8 litres per metre quadrat recollits a l'estació meteorològica de la Torre Marimon. I atenció aquesta tarda perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté un avís de perill alt per precipitacions que puntualment manté un avís de perill

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: T'interessa l'esport de Caldes?
2: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
1: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
2: Doncs tot això i més.
1: A l'Esport que avui.
2: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
1: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
3: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que avui, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial Abordà, incorporant 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve i la durada prevista és de 9 mesos. El passat divendres, a Sant Feliu de Codines es va presentar la 7a edició de l'On Codines, la prova de trail que recorre part de les muntanyes del Vallès Oriental, una nova edició que se celebra el 17 d'abril de 2027 i que enguany ha tingut una rebuda de rècord. 36 hores després de la presentació va arribar als 100 equips inscrits. Entre les novetats de les proves, aquest any es troba l'On Codines Bike, una prova en bicicleta de 107 km, a més dels coneguts trails que van de 48 a 80 km. Aquesta tarda a les 6, la biblioteca organitza la projecció del documental del mes, Amazomania, una trobada d'accés lliure que tracta sobre un funcionari brasiler i un periodista suec que s'endinsen a l'Amazònia per documentar el primer contacte amb un poble aïllat, una pel·lícula en versió original subtitulada en català i que planteja un debat social que farà dubtar l'espectador. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació i així definir els futurs serveis d'ocupació de la comarca. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb pluja, amb 8 litres per metre quadrat recollits a l'estació meteorològica de la Torre Marimon. I atenció aquesta tarda perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté un avís de perill alt per precipitacions que puntualment podrien deixar fins a 15 litres en només 30 minuts. Les temperatures aniran baixant dels 24 graus fins als 20 al vespre. Pel que fa a demà, el cel serà variable, amb un matí nuvolat i amb alguns ruixats febles a la tarda amb temperatures més altes, unes mínimes de 18 i la màxima de 28 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot són brisa, alegria, gila o pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
5: Dos de bastos i quatre d'espases. Vaya merda!
6: La cartera! Una notificació d'Hisenda!
7: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
8: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes, a més avui a la 1 de la tarda.
0: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimarts 29 de setembre, un dia passat per aigua, i encetem aquest programa amb la nova proposta energètica per part de l'Ajuntament i la CEL. I és que Caldes es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic. Una iniciativa que neix a partir d'un complex fotovoltaic en un pàrquing situat al polígon industrial La Borda i que permetrà alliberar gairebé 200.000 euros de costos anuals al consistori. A banda d'això, en el pàrquing s'ampliarà el nombre de places d'estacionament i s'instal·larà una electrolinera amb 4 carregadors per a vehicles calderins, una obra que està en procés de licitació a l'espera que comenci a principis de l'any vinent. Entre d'altres notícies, en aquest programa ens farem ressò de l'Oncodines Trail, la coneguda cursa que recorre diversos espais naturals del Vallès Oriental amb una tasca solidària. Es va presentar divendres passat i amb només 36 hores va aconseguir 100 inscripcions. Enguany disposa de la novetat ciclista anomenada Oncodines Bike, amb un recorregut de més de 100 quilòmetres. A més de mantenir les diferents proves dels altres anys, però amb modificacions de la distància, fent cas a les opinions dels usuaris. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals, un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve i la durada prevista és de 9 mesos. El passat divendres a Sant Feliu es va presentar la 7a edició de l'Oncodines, la prova de trail que recorre part de les muntanyes del Vallès Oriental, una nova edició que se celebra el 17 d'abril de 2027 i que enguany ha tingut una rebuda de rècord. 36 hores després de la presentació va arribar als 100 equips inscrits. Entre les novetats de les proves d'aquest any es troba l'Oncodines Bike, una prova en bicicleta de 107 km, a més dels coneguts trails que van de 48 a 80 km. I acabem amb el temps. Hem tingut un matí plujós amb 8.1 litres de per metre quadrat registrats a la Torre Marimon. Aquesta tarda es manté l'avís per perill alt de precipitacions que podrien deixar fins a 15 litres en només 30 minuts. Les temperatures baixaran fins als 20 graus al vespre i demà el cel serà variable, amb alguns ruixats febles i temperatures més altes, res en comparació amb el d'avui, amb una màxima de 28 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Infocaldes.
2: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda. El projecte afavoreix a tres millores: la pavimentació i ampliació de places del pàrquing municipal, una electrolinera i la més destacada, reduir a zero el cost de l'enllumenat públic gràcies al complex fotovoltaic. Una energia solar emmagatzemada que reduirà la factura de la llum manual solar emmagatzemada que

0: energies també. Per tant, d'alguna manera, tota aquesta energia, aquest megawatt solar, el podrem emmagatzemar en aquestes bateries, unes bateries que molt probablement seran les més noves que estan fent ara, que són LFP, i aquestes bateries ens permetran una cosa que és molt xula, que és la possibilitat de, al vespre, quan tenim l'increment de consum energètic d'electricitat, el que s'anomena el bec d'ànec, que és un gran increment en la corba de consum de l'electricitat, aquestes bateries el que podrem és injectar energia a la xarxa.
1: A partir de la reforma i pavimentació de l'actual pàrquing de sorra, que permet aparcar molts vehicles al polígon industrial La Borda, es podrà crear un aparcament municipal que, un cop millorat, permetrà l'estacionament de 238 vehicles i una electrolinera amb 4 carregadors dobles d'11 kW per a vehicles sensats a Caldes. El regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, ha explicat les diverses millores de l'espai municipal.
0: Perquè el que fem és asfaltar aquest terreny, perquè s'ocuparà ben bé fins al límit amb la nova deixalleria, per tant serà com una ampliació d'aquest aparcament. És una parcel·la municipal on mantindrem aquest ús d'aparcament fins a 238 places. Damunt d'aquestes places aprofitarem i és on hi posem aquestes plaques fotovoltaiques que les muntem en pèrgola, de la mateixa manera que s'han muntat, per exemple, pàrquing del Capravo, que va ser una iniciativa de la cooperativa. No? D'alguna manera és donar-li un doble ús a un espai, no? Aparcament i alhora fer energia.
1: Tot serà gràcies a les pèrgoles fotovoltaiques que aniran a sobre de l'estacionament i que conformaran un complex fotovoltaic amb camp solar d'un megawatt amb un sistema d'emmagatzematge que alimentarà l'electrolinera municipal. El projecte es podrà dur a terme gràcies a una subvenció d'1,2 milions d'euros de la Diputació de Barcelona i els 700.000 euros que aporta el consistori. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve i la durada prevista és de 9 mesos.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: El passat divendres a Sant Feliu de Codines es va presentar la 7a edició de l'Oncodines, la prova de trail que recorre part de les muntanyes del Vallès Oriental, una nova edició que se celebra el 17 d'abril de 2027 i que enguany ha tingut una rebuda de rècord. 36 hores després de la presentació va arribar als 100 equips inscrits. Entre les novetats de les proves d'aquest any es troba l'Oncodines Bike, una prova en bicicleta de 107 km, a més dels coneguts trails que van de 48 a 80 quilòmetres. Enguany, el projecte disposa de l'Oncodines Bike, una idea que va sorgir l'any passat, però que després d'un any de preparació i assessorament d'agents rurals i ciclistes han pogut portar a terme. Una nova disciplina que farà multiplicar el personal voluntari, però que gràcies a l'ordre dels avituallaments i els punts del recorregut han pogut optimitzar-ho molt millor. Així ho ha explicat Lluís Vilalta, director de l'Oncodines Trail.
3: L'Oncodines Bike, la idea va sortir l'any passat, el que passa que no teníem ni idea de com fer-ho. Llavors, durant tota aquesta temporada hem estat preparant com podíem fer un Oncodines Bike. Ens hem anat assessorant amb gent que està en el món de la bicicleta, vam anar a veure els agents rurals i a partir d'aquí ens atrevim a fer una categoria de bicicletes el mateix dia de la prova caminant i corrent, que és un repte dificilíssim perquè ens farà multiplicar-nos. Vam pensar si acumulàvem els avituallaments, si aprofitàvem el circuit de les bicicletes per passar pels mateixos avituallaments que els caminants. És més, hem aconseguit, de moment, a falta de que sigui tot d'allò, tenir dos avituallaments menys que l'any passat, tenint en compte que fem totes les categories i les bicicletes.
1: Entre les novetats també es troba l'acurtament de les proves de caminar o córrer. El que l'any anterior era l'individual de 62 km o per equips de 100 km, enguany s'ha reduït a 48 i 49 el de córrer o caminar i a 80 el de córrer per equips. Una decisió motivada pels comentaris recollits en les enquestes de satisfacció de la passada edició.
3: Menys quilòmetres que l'any passat. Nosaltres quan acabem la prova fem una enquesta de la Diputació i les enquestes són per fer-los cas. Llavors, una de les reivindicacions de l'enquesta és que la majoria de gent volia que el recorregut fos més curt per arribar, si pot ser de dia o si pot ser que no sigui tan tard, perquè l'any passat van anar molt justets per fer-ho, però hi ha molta gent que ho fa caminant i realment volen això. Dit això, vam dir, doncs posem-ne i treballem amb un recorregut més curt i ja està. Que més curt no vol dir que sigui més senzill, eh? Serà un recorregut complicadet.
1: Entre les diverses proves es troben unes sortides des de diferents municipis, però sempre confluint i arribant a Sant Feliu de Codines. En el cas de les bicicletes, surten des de Santa Eulàlia de Ronçana i en els corredors i caminaires des de l'Ametlla del Vallès. Una decisió que està presa per facilitar el flux dels corriols i les pistes forestals. Així ho ha explicat el director de l'esdeveniment, Lluís Vilalta.
3: Aquest any surt de l'Ametlla la prova caminants i surt de Santa Eulàlia la prova de ciclistes. Perquè això sí, que les sortides les fem separades per evitar que hi hagi pues, massa aglomeració. Sortirà una a les 8 i les bicicletes a les 9. Amb la qual jo intentaré estar a les dues sortides i poder donar les dues sortides.
1: Com sempre, una competició motivada per assolir un objectiu principal, recaptar el màxim de donatius per destinar-los a les entitats que treballen amb malalts de càncer, les famílies o centres de recerca. Entre les proves que també recapten es mantenen la petita Oncodines per a infants d'entre 7 i 15 anys i la Sant Miquel 360 amb distàncies de 15 o 21 quilòmetres, un esdeveniment que proposa als equips participants col·laborar amb un donatiu d'entre 300 i 700 euros destinats íntegrament a la lluita contra el càncer, tot i que els patrocinadors permeten que la inscripció dels equips pugui ser gratuïta. Així ho explica el director Lluís Vilalta.
3: Aconseguir el màxim de donatius i mirar de ser el màxim de curosos, sobretot a l'hora de participar als entrenaments i aquestes coses, fem fer un donatiu solidari perquè els altres anys no fèiem donatiu solidari i pensem que és molt millor perquè els avituallaments en si s'apuntava molta gent i no venien tots i ara el que volem és que la gent vingui i que s'apunti i que pagui o que no vulgui venir, com a mínim haurà fet una col·laboració d'un donatiu. La recaptació dels equips començarà a partir d'aquest vespre i sempre va tard, però sempre veuràs que a partir del novembre i desembre comença a pujar el termòmetre i va pujant el termòmetre i va pujant el termòmetre i llavors hi ha un moment que quan està a prop el parem tothom es queda amb la incertesa de saber si s'arriba o no s'arriba i aquest any veurem què passa.
1: Finalment, des de l'organització fan una crida als voluntaris perquè puguin tenir prou personal per organitzar una edició que requereix més voluntaris que mai que les anteriors edicions, amb motiu de l'ampliació de les curses.
2: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Ara fem un repàs a altres informacions en format més breu. Aquesta tarda, a les 6, la biblioteca organitza la projecció del documental del mes, Amazomania, una trobada d'accés lliure que tracta sobre un funcionari brasiler i un periodista suec que s'endinsen a l'Amazònia per documentar el primer contacte amb un poble aïllat, una pel·lícula amb versió original subtitulada en català i que planteja un debat social que farà dubtar a l'espectador. L'alcalde de Polinyà, Javier Silva, serà el nou president de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes. Després d'una reunió el passat divendres, l'alcaldessa de Sant Manat, Montserrat Rueda, ha passat el testimoni rotatori de caràcter anual, una trobada que va reunir els municipis de la Riera i que va servir per potenciar punts en comú entre els pobles. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació dels diferents municipis i així definir els futurs serveis d'ocupació a la comarca. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Pel que fa al temps, el dia ha començat amb un matí passat per aigua i així ho diu el registre de l'estació meteorològica de la Torre Marimón, amb més de 8 litres per metre quadrat. Aquesta tarda, però, el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat una predicció de perill alt amb una precipitació acumulada que podrà arribar puntualment als 15 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Les temperatures baixaran progressivament dels 24 graus de primera hora de la tarda fins als 20 graus al vespre. De cara a demà, el cel estarà variable, amb intervals de núvols i alguns ruixats febles i puntuals, especialment durant la tarda. Les precipitacions seran molt poc abundants, amb acumulacions que en general no superaran el litre per metre quadrat. Les temperatures pujaran respecte avui, amb una màxima al voltant dels 28 graus i una mínima de 18 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimarts 29 de setembre. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Bona tarda a tothom, benvinguts a la taquilla. Jordi Graví, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Ferran de Besa. Escolta, què fas amb els peus damunt la taula i amb un cafè així tan tranquil, eh?
0: Ma, des de que tu fas de tècnic i no et tinc al meu costat, doncs mira, estic molt més ample i per tant, doncs, per què no? Aprofito.
1: Ah, molt bé, Manolet. Però vam dir que algun dia t'ensenyaria a fer de tècnic. I així jo podria descansar fent el programa i posar jo els peus sobre la taula.
0: Sí. Jo recordo que això es va dir en sí, alguna...
1: Se comenta.
0: Se's comenta, però, bueno, del dicho al hecho hay un trecho, no?
1: Doncs, sí. No sé, però jo crec que avui ha arribat el dia, eh?
0: Ah, sí?
1: Home, per què no et poses dret i vens cap aquí que ens canviem de lloc?
0: No.
1: Va. Jordi, per mi,
0: Jordi, no? que jo no estic preparat. Que a més, Jordi, que el programa és que t'ho dic de debò, pot quedar molt malament, que jo no ho sé fer, això.
1: Bueno, molt bé. Ara t'explicaré una cosa.
0: Sí.
1: Es veu que avui, no sé si és amb les pluges o no, però falla una miqueta l'antena. I a vegades marxa, a vegades torna. I...
0: Vale.
1: Per tant, no es notarà. Si ah,
0: vale, va, o sigui, avui és el dia. Avui és la prova...
1: Dia. Avui és la prova criminal.
0: Molt bé, doncs res, vinc cap on estàs tu, suposo.
1: Va, jo t'espero.
0: Però...
1: Posa't les sabates.
0: Sí, un moment.
1: Pots deixar aquest micro aquí?
0: Ah, puc deixar el micro aquí? Sí. Ah, vale.
1: Avui ja estem fent els invents. Avui en directe, però, sentireu com...
0: Vale, sí, jo vinc, em trec els cascos,
1: tu
0: vinc.
1: Tu treus els cascos, vale. Vine, et poses les sabates, perquè... Has posat els peus sobre la taula sense les sabates, com a mínim.
0: Sí, bueno, Jordi, no cal dir-ho tot.
1: Molt bé, no cal dir-ho tot. Doncs ara ve a fer-la cap aquí. Aprofitarem per fer-nos una foto.
2: Bé, estic aquí amb el Jordi.
1: Hem fet una foto, per això hem quedat callats.
2: Ara sí.
1: Et fan una foto i no sembla que estiguem a la ràdio, perquè callem. Ara et deixaré els meus auriculars.
2: Molt bé. Bé, a veure. Fantàstic. A veure. Molt bé. Ara... Jo em sento... Sí, em sento.
1: Vale.
2: Tu et sents?
1: Jo m'he mogut ara de
2: sí,
1: lloc.
2: Sí, el Jordi s'ha mogut, està a la taula on estava jo amb els peus
1: sí.
2: Sobre la taula.
1: Vale, vale, molt bé. Llavors... Ara jo t'explico cosetes.
2: Sí, el guió...
1: Tu el guió ja el tens.
2: El tinc aquí, l'únic que no serveix per res, perquè clar, com que hem canviat, doncs... Vale, a veure, jo ara... Fer una cosa, torno a tirar la sintonia com si fos
1: sí.
2: Al principi.
1: Mira, ara t'explicaré. Allà tens un ratolí...
2: El vermell.
1: El vermell. Okay. I a la pantalla ordinador, perquè tenim un ordinador, la taula sí. Amb ordinador, sí. Hem d'explicar a la gent, que sí. La gent no ho sap. Hi ha un ordinador que aquí... Hi ha totes les sintonies posades
2: sí.
1: I tot de coses.
2: Vale. Zero sintonia a la taquilla.
1: Només que apretis...
2: Hola.
1: I això,
2: vale. Ah, és molt fàcil. Vale. Però jo ara la vull baixar.
1: Doncs baixes el fader de la taula.
2: El fader quin és?
1: És...
2: Aquest,
1: molt bé.
2: Aquest.
1: Veus com va baixant?
2: Vale, però... I això és només... Això va connectat al so d'aquí.
1: Sí, molt bé, veus?
2: Ah, és a dir, la gent encén a nosaltres igualment.
1: Ens encén igualment.
2: I ara...
1: Ara puja la música. I ara la baixes. Ara puja. Ara baixes. Ara puja. Ara baixes.
2: Molt bé.
1: No tenim espatllada a la ràdio. És el Ferran, que està
2: sí,
1: aquí.
2: Sí, sóc jo. Vale, llavors, sintonia de la taquilla de fons. Molt bé.
1: Sí. Mira, t'he posat cosetes perquè puguis sí. Jugar. Si tires a baix, veuràs això.
2: El què?
1: FX aplaudiments. Apreta, puja el canal i apreta. Ara estan aplaudint el Ferran perquè ho està fent molt bé de tècnic.
2: Però, vale, llavors, no poden sonar la sintonia i els aplaudiments a la vegada?
1: No, aquesta vegada no.
2: Ah, vale.
1: Ho podríem fer, però sí, no.
2: Però avui no, perquè avui, és molt...
1: Avui és, això
2: el
1: és la
2: mode
1: classe...
2: senzill.
1: Sí,
2: molt bé, molt
1: la classe 2 ja t'ho ensenyaré a fer.
2: Molt bé, doncs escolta...
1: Què, un brindis?
2: Un brindis per tu.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Molt bé. Llavors, a veure, què anava a dir? Vale, doncs escolta, podem continuar?
1: Podem continuar.
2: I, vale, aquí hi ha...
1: Aquí hi ha els nostres micros.
2: El meu ara, que és l'1 aquest.
1: Sí, ara baixa-te el mentre parla. Digues no,
2: veure,
1: digues
2: no,
1: oh.
2: No, no.
1: Veus, ara ja no se sent. Ara sí. Ara no, ara sí.
2: Vale. I el teu és aquest, és aquest... És veritat que no se'l sento?
1: Oh,
2: ara sí, mira, molt bé. Molt bé, hòstia, audiència, què us sembla això,
1: què
2: eh?
1: Què us sembla?
2: Molt bé, doncs escolta, jo ara que ja m'estic familiaritzant amb la taula, jo crec que podem tirar endavant de moment, eh?
1: Quan vulguis, i estiguis preparat, quan t'ho vegis de gust, avui tenim dues activitats per comentar, eh?
2: Molt bé, doncs escolta, saps què?
1: Va.
2: Que soni la sintonia un altre cop.
1: Va. Ah, que fas un megamix, puges i baixes?
2: Sí. Bé.
1: tampoc calia tornar a posar la sintonia, perquè ens toca allò de dir que obrim la taquilla, però...
2: Ah,
1: però si vols...
2: Sí, doncs espera, espera.
1: Sí?
2: Ah, no, ui, veus? Ara acabo de tornar a posar-la.
1: Vale.
2: Sí, com faig?
1: Mira, hi ha stop. Un stop, hi ha un stop a dalt, un quadrat.
2: Aquí, molt bé.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ara... Apunta, posa
2: sí,
1: el cursor,
2: el tinc,
1: el cursor
2: el tinc,
1: on ha de ser,
2: el lloc,
1: perquè jo dic, senyores i senyors, obrim la taquilla.
2: Molt bé. A veure, i ara què? Que estic nerviós. Ara què faig? Què faig? Ara què?
1: Molt bé. Doncs ara el que hauries de fer és posar música d'espectacle, perquè comencem a dir els actes d'aquest cap de setmana al Centro i al Casino.
2: Doncs vinga, música d'espectacle.
1: Vinga, no t'equivoquis, posi un efecte. Baixa. Una mica, molt bé, eh? Doncs comencem pel Casino, que tenim teatre. Teatro del Bueno, que diria Mourinho, eh, Ferran?
2: Teatro del Bueno. Sí, ens visita la Marta Genís aquest dissabte, dia 3, a les 7 de la tarda.
1: A veure, es tracta d'una obra que tu coneixes molt bé perquè l'has dirigit tu. Una obra escrita per l'Ignasi García Barba i que ja es va estrenar fa poquet a Sant Andreu, oi?
2: Exacte, al Centre Cívic Sant Andreu. I hem estat dues setmanes. Dos caps de setmana, divendres, dissabte, diumenge. Ha anat molt bé de públic, tot i ser un monòleg. És un monòleg que
1: dura... És monòleg, eh?
2: Sí, és monòleg. Dura una hora. És una obra, per tant, que és relativament curta, en cap cas es fa llarga, és una història, de fet, mira, si et sembla...
1: Sí, com vulguis.
2: Sí, és que tinc un missatge de la Marta, perquè sí, li he demanat un missatge a la Marta Genís, a l'actriu.
1: Vale.
2: Fes un missatge, et sembla bé?
1: Sí, mira, el tens al teu mòbil. Mira, agafa aquells cables que tens darrere, connecta l'A amb el B o C amb el D, el J al groc amb el vermell i el negre, i el negre després a la corrent, perquè l'altre va enxufat, endollat a l'ordenador.
2: Vale,
1: amb el DAC HDMI, aquest?
2: Sí, amb l'VGA no.
1: Sí, amb l'VGA no.
2: No.
1: Vale, molt bé. Després engega l'interruptor que hi ha darrere l'armari i en teoria hi ha de funcionar.
2: A veure.
3: Ei, gent de Caldes, què feu aquest dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda? Teniu una gran oportunitat de veure una obra que es diu Rutes del Risc al Casino de Caldes. No us la perdeu. Ha estat 2 setmanes amb cartellera al Centre Cívic de Sant Andreu i m'agradaria molt compartir aquesta oportunitat amb vosaltres. Sisplau, no em falleu, us espero. Al Casino de Caldes, el 3 d'octubre a les 7 de la tarda. Rutes del Risc.
2: Doncs molt bé.
1: Rutes del Risc.
2: Sí, Rutes del Risc. De què va això? Mira, Rutes del Risc és una obra que parla sobre els... És que això és un molt fort. Vale?
1: Ai.
2: Mira, jo t'explico.
1: Basat en fets reals, doncs?
2: Sí, no. Aquesta obra està escrita el 2020... El 2003, perdó. Escrita 2003 per Ignasi García Ibarba. Rep el Premi Buero Vallejo de Teatre 2004 i es representa. Llavors, és una obra que parla del turisme de guerra. Turisme de guerra és milionaris que van, assisteixen a llocs, països en guerra, val? I veuen les atraccions d'allà, que són atraccions tan macabres com camps de concentració, camps de refugiats, camps d'extermini, veuen també les runes de tots els vestigis, no? O sigui, el que queda d'aquella vida, i també hi ha una atracció principal que és veure com un franctirador dispara una persona.
1: Vaja, execucions en directe.
2: Sí. Llavors, això...
1: Però això existeix realment, les rutes aquestes...
2: Sí, això existeix i, de fet, hi ha un periodista italià que ha estat aquesta setmana passada aquí a Barcelona explicant-ho, i això ho podeu buscar a 3CAT, per exemple. Es diu Enzo. Ell es diu Enzo. I ell va destapar tota aquesta trama de viatges turístics de guerra. Llavors, és molt fort perquè la gent es veu que... ell ho explica molt bé, cada un d'aquests milionaris en el seu rifle tenia bales de colors. Perquè, clar, quan tu mates un lleó a l'Àfrica, tu et pots endur el cos del lleó i no hi ha problema.
1: Com a trofeu i aquestes coses.
2: Exacte, però clar, d'un ésser humà no. ¿vale? No, no és tan... No. Llavors, clar, com ells que feien, la meva bala és verda, per exemple, no? I la teva és groga. Es pagava més car, és a dir, tu disparaves a matar a qui fos. Llavors, hòstia, mira, he matat aquest, de quin color és la bala? Doncs és verda, doncs com que l'he matat jo, pago jo.
1: Ah.
2: Però clar, jo no m'enduc el cos, és simplement m'enduc com el reconeixement de que jo he matat una persona. O sigui, és una cosa tremenda.
1: Criminal.
2: Això és el que ara s'ha destapat. Òbviament, l'obra, fa 20 anys que es va escriure l'obra, i no tracta 100% d'això, però ens explica des de la vessant de la Berta, que és el personatge central, ens explica, doncs, com és una mica aquell estat de tensió, i aquesta guia turística, que és la Berta, que és en aquest cas la Marta Genís, desenvolupa una mica tot aquest arc narratiu que està molt ben escrit i que en una hora doncs fa un viatge brutal a través d'això. Jo crec que és una obra que ens durà moltes sorpreses a la Marta i a mi, en el sentit de que crec que i de fet ho crec perquè ja ho hem tancat uns quants bolos.
1: Sí?
2: Sí, per tant es mourà aquesta obra.
1: Perfecte. Sí, una cosa, i ella com a guia ens explica que ella no deu estar a favor d'això, simplement ella deu fer de guia perquè és la seva feina, però que no...
2: Clar, aquí està el tema, o sigui, descobrim per què aquesta Berta, que és una dona d'uns 50 anys, mare de família, que això ho anem descobrint durant l'obra, i clar, anem veient a veure si realment ella està d'acord o no està d'acord amb això, en quina situació familiar es troba perquè ha hagut d'acceptar aquest tipus de feina, no? Llavors, bueno, comences a veure una mica doncs, que la precarietat et pot arrossegar aquest tipus de feina, o que al final la pela és la pela i la dignitat o els teus principis es veuen condicionats pel que és salvar la teva família, no?
1: Sí, sí, per sobreviure, no?
2: Per sobreviure. Llavors, una miqueta també ens posa aquest mirall, no? I hi ha una cosa molt xula que juguem també, que és a l'entrar, val? Fem un petit joc de que la gent...
1: es pugui morir en directe.
2: Sí,
1: mateu el públic, qui no aplaudeix? Sí. Un franctirador.
2: Sí, exacte, un franctirador. Si veus un punt vermell... No, és perquè aquest tipus de milionaris, val, això és un joc nostre, a l'obra no hi és un canvi.
1: És un invent vostre.
2: És un invent nostre. I és que, perquè clar, a l'obra posava el senyor Pujals, la senyora no sé què. Clar, a mi em sonava molt això, el cor de la ciutat, saps? Nissaga de poder.
1: Molt bé.
2: I em distanciava bastant de la realitat. Llavors, què vaig proposar? Anem a canviar i anem a fer que siguin motes militars de l'alfabet militar.
1: Ah.
2: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco... Mm. Sí, doncs...
1: Sí, sí.
2: I amb això vam posar uns noms, vam repartir una sèrie de noms. I bueno, jo crec que li encaixa molt. Li encaixa molt. Perquè, clar, el fet de que jo et pugui dir senyor Delta... No, clar, no sabem la teva naturalesa fora d'aquest viatge, no? Però sabem que ets ric, que ets una persona poderosa, però no sabem res més. I amb això ens quedem, que ja està bé.
1: Això em recorda una miqueta, no sé si has vist El Juego del Calamar, alguna de les temporades.
2: Sí, la primera.
1: La primera, sí. Doncs mira, tant la primera com la segona, que hi ha un grup de milionaris que van a fer d'espectadors.
2: Sí, exacte.
1: I aposten.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Doncs és pràcticament el mateix, perquè van apostar per a veure qui mor o qui no mor.
2: Totalment. És aquest sadisme de la gent adinerada, no? Al final, això a l'obra ho diem també, que... és a dir, per què es gasten els diners aquests que els ha costat el viatge, que podrien anar al Carib, podrien anar a la Costa Blava, podrien anar a fer un viatge pel Nil, però no, perquè ja estan cansats d'això, no?
1: Clar, per ell això no és res.
2: Ja no aporta cap experiència nova, llavors. I també ho diem, estan cansats de matar a un lleó per 200.000 euros a Àfrica, que ara el safari humà és l'única cosa que els desperta, no? Això que, clar, un espectador normal de carrer, òbviament, no té cap tipus de... o sigui, òbviament, ni s'ho pot pagar...
1: No.
2: Ni
1: s'ho pensa.
2: Ni ho pensa. Però, clar, arriba... Hi ha gent que està tan passada de voltes i de tot... Clar, quan... És que ja ha conduït tots els Fórmula 1 que havia de conduir. ja he pilotat del no sé què, pues ara què faré? Pues jugaré amb els drons a veure si...
1: Sí, ara bueno, el que fan els rics, no? Una nau especial, passatgers de l'espai.
2: Ah, això mateix, això mateix.
1: I em gasto una milionada per sí. anar 15 minuts a l'espai.
2: Totalment, perquè és l'experiència que fins ara no he viscut. Ah. Clar, és que és així, és una mica així, llavors això és molt dur. Es veu que quan van entrevistar aquesta gent en el documental, aquests rics no tenien... càrrec de consciència.
1: Manen tant.
2: Sí, era com... Bueno, jo no ho veig perquè és dolent, això.
1: Estan fets d'una altra pasta que sí. no ho sabrem mai sí, nosaltres, sí, això.
2: És fort, és fort. Doncs res, i per tant, Rutes del Risc ens posa davant els nostres nassos una mica tot això, eh? Aquest això que és super recent, és que el llibre aquest de Safaris Humanos està escrit de fa 2 setmanes.
1: Vaja.
2: O sigui, és molt recent i, per tant, en aquest sentit, Ignasi García Ibarba és un visionari. I aquí el casino tindrem exemplars del llibret per si algú vol comprar, també.
1: Perquè l'adaptació a monòleg és perquè ja ve el llibre així o sí, perquè ell, ho ha adaptat ell?
2: No, ell és escrit per ell.
1: Sí?
2: O sigui, de Safaris Humanos, això és ara nou. Però vale. El monòleg és seu,
1: és seu
2: en català, el va titular en català La Finestra, perquè és des d'on dispara el franctirador, i també des d'on pots veure tot allò que abans era bars, restaurants, museus, gent, ara no és res d'això, són runes, no? Per tant, La Finestra ens aboca a un imaginari, no? Per això, jo quan el vaig treballar, no hi ha projecció en aquesta obra. No hi ha imatge projectada.
1: I què és? Càmera negra?
2: Sí, és molt auster en aquest sentit, perquè volia que fos molt cru. Les imatges, estem tan avesats a veure imatges que ja ens esgota, no? O sigui, i ens esgota i és que tampoc ens aporta res nou. A més, amb la IA, com que està tot tan manipulable, doncs ja no... Llavors, amb què volíem jugar? Amb la imaginació. I això em venia molt de La Finestra. La Finestra, jo puc estar mirant per La Finestra i tu no veure què hi ha per La Finestra, però si jo t'explico què hi ha, tu t'ho imagines i t'ho creus. Clar. I jugues aquest joc, que això és el teatre.
1: Sí, sí.
2: Per tant, anem a fer-ho així. I això és el que l'espectador veurà, sí, sí.
1: Molt bé, doncs una horeta, dius, que tampoc no et fa pesat.
2: No, gens, o sigui...
1: És més, esteu fent curt i tot, una
2: sí,
1: horeta.
2: Sí, es fa curt, però la veritat és que i la feina és molt bona i gaudireu d'un molt bon espectacle, un monòleg estupendo.
1: Per cert, que com que això forma part dintre del 19è cicle de tardor,
2: sí.
1: Del casino... Les botigues de Caldes, l'UCIC, feia sí, promoció, no?
2: Exacte, amb els vals 2x1. Podeu anar a les botigues que estan associades a l'UCIC i demanar val 2x1. I em sembla que les entrades estan a 13 euros, crec que estan, doncs us surten a 6,5. Doncs
1: pues perfecte.
2: Fixa't.
1: I això passarà amb totes les obres del segle de tardor.
2: Ah, això mateix, amb totes.
1: Ja les anirem explicant, quines hi ha.
2: Hi ha unes quantes. Sí, sí, sí, sí.
1: Més endavant en aquest programa ja anirem detallant totes les obres que hi ha.
2: Molt bé, i escolta, ara una altra obra molt xula.
1: Sí, sí, sí. Anem del casino, passem al centre, perquè ara resulta que el diumenge també tenim obra de teatre.
2: Sí.
1: Aquesta vegada La Companyia de la Bretxa.
2: Sí. Que és, mira, és aquella obra que vam fer ja un cop, crec que va ser el juny.
1: Sí, abans de l'estiu.
2: I que ara teniu l'opció i l'ocasió i que no us ho perdeu de tornar-la a veure.
1: A veure, es tracta d'una obra que tot passa en un edifici. Veiem el que passa als veïns a casa seva o a la farmàcia que tenen just sota l'edifici del costat, ai, de sota. És... Per posar un exemple, és com, em sembla que ja ho vaig dir en el seu moment quan la vam parlar d'aquesta obra, sí. Que és com la Rue 13 del Percebe que dibuixava l'Ibáñez, que era aquell edifici sí. Que hi ha com casetes i cada caseta hi havia un acudit. Doncs una obra de teatre passant per cada casa, també.
2: I amb qui contem en aquesta obra?
1: A veure, és la Companyia de la Bretxa, que amb aquesta obra està format per la Glòria Gimeno, la Lídia Casals, la Gemma Paus, la Mercè Oliver, la Laia Sardà, la Lola Lozano, l'Àngels Oliveres, l'Elisabet Esteve, la Teresa Portolés, la Manuela Mañero i el Vicenç Conejos. Però també hi ha la inestimable ajuda del Teodor Jové, que per motius laborals va deixar el grup, però sempre continua col·laborant. Molt. I tots ells han estat dirigits per en Xavier Pàmies, que és el nou director de la Bretxa.
2: Molt bé. Escolta, tu saps si li podem usurpar clipar un tall de veu del Vicenç Conejos del seu Instagram? Això ho puc fer jo, vull dir, tècnicament.
1: Tècnicament,
2: eh?
1: Sí. I a més, si ho té penjat a l'Instagram és que es publica, o sigui, pots robar-li el tall de veu. A veure, quins cables tens per guitarra desendollats?
2: A veure, hi ha un que diu no tocar?
1: Doncs aquest.
2: Aquest, vale. A veure.
4: ...d'octubre a les 6, a 6:45, 10. Ei, què tal? Què tal, com estem? Doncs només us recordo que aquest diumenge, 4 d'octubre, a les 6, a 6:45, 18:30, per a qui no m'entienda, al Teatre del Centre Democràtic i Progressista, Corredossos de Baix, número 9. Això és l'adreça del teatre i el títol de l'obra. Aquest diumenge, 4 d'octubre, 6:30, 6:45, 18:30, al Teatre del Centre. Podeu comprar les entrades a través de la web del centre, centredemocràtic.cat, o Antràpolis, o si no, directament allà a la guixeta, veniu allà i us vendrem una entrada, que són baratetes, vale? I ens veureu fer una mica el burro i passarem una estona agradable de diumenge a la tarda vespre, vale? Bueno, vinga, la companyia La Bretxa us espera aquest diumenge. Vinga, fins ara.
1: Molt bé, Vicenç, quan improvisa no sap ben bé com acabar les frases, oi?
2: S'ha fotut un lío, hòstia, és pitjor que jo, mare meva, tu. Escolta, se m'ha entortolligat això.
1: Els cables dels auriculars, que se'ls ha de posar la persona que vingui després.
2: Sí. Ah, espera, clar, perquè... Espera, un moment, em trec els auriculars un moment.
1: Molt bé.
2: Vale, ara el que estic fent és intentar arreglar... Perquè, clar, jo que ara, a veure...
1: Sí, que el que vingui després no s'ho trobi malament.
2: Però és impossible, això.
1: Bueno, perquè...
2: No, un moment, això és matemàtic... O sigui, és físicament impossible.
1: Físicament impossible?
2: Home, clar. Però, un moment, això no ha pogut passar per aquí. Ah, es pot treure, això.
1: Sí, però jo no ho trauria, per si de cas, perquè no me n'enfiaria gaire.
2: Vale, o sigui, aquest cable no ho podem tocar.
1: No.
2: De moment no.
1: Deixa-la així. Deixa-la així.
2: Ja ho farem bé. Vale. Bueno. Vale, llavors, estem en què? Corredossos de Baix?
1: Sí.
2: Que el Vicenç jo crec que no ho ha deixat molt clar.
1: Tot i així, ha dit Corredossos de Baix número 9.
2: Número 9, això...
1: I després ha dit... Que és l'edifici, però també és el nom de l'obra.
2: I no?
1: Però jo crec que el nom de l'obra...
2: És només Corredossos de Baix.
1: No ho sé, ell sabrà, eh? Ell sabrà, però...
2: A més, amb això confon més, perquè si tu dius Corredossos de Baix... Corredossos de Baix número 9 a 6:45, això lia molt, ja.
1: A més, el centre és... L'adreça del centre és Corredossos de Baix 9:11.
2: Ui.
1: Ah,
2: clar.
1: Té dos números.
2: Clar, perquè és gran. 9:11, 6:45.
1: 6:45. 18:30.
2: Sí, això és una mica com l'andana del Harry Potter.
1: Sí, com era? No sé què, 3/4?
2: La 9:45.
1: 9:45.
2: Sí.
1: Però vosaltres no feu el mateix, no aneu al centre i us foteu per la paret a veure si el traspasseu.
2: No, però si no sí que traspassareu. Sí. No, en català, clar, quan diuen l'andana del Harry Potter... Quin número és? Clar, perquè haurien de dir-ho amb les hores. És andana, 9:45 seria 9:45.
1: 9:45 d'andana.
2: Clar, és l'andana 9:45, no?
1: No crec, perquè no hauria d'anar per les hores si són números, no té res a veure. Per tant, hauria de ser les 9:45, no?
2: Ah, perquè, clar, és el...
1: La 9:45.
2: És la 9:45. Molt bé. Vale. Però,
1: però bueno, sí, ara m'ha fet pensar, eh?
2: Estaria bé que traduïssin,
1: sí.
2: Que és l'andana 9:45.
1: Sí,
2: això seria molt bo, no?
1: Sí, fer malament rai la gent.
2: Molt bé, doncs ja ho sabeu, dues propostes de teatre aquest cap de setmana. Rutes del Risc, dissabte a les 7 de la tarda al casino, i Corredossos de Baix el diumenge a 6:45 de la tarda al centre.
1: Teatre i teatre.
2: Teatre. Per tant, ostres, aneu-hi, ompliu, sisplau, aquests espais culturals. Mira, ara mateix el Monter m'està mirant, com vulguem dir, merda, està el Ferran, el control tècnic, i, clar, el que li fa por amb ell és el relleu, perquè hi haurà un moment, que m'hauràs d'explicar això, Jordi, que...
1: Sí, et diré que tires la sintonia avall, sí? Bueno, sonant, perquè el Monter la recollirà quan sigui en punt.
2: Vale. Jordi,
1: digue'm.
2: Jordi, vull que entris a l'andana a 3:15. I veuràs, entra.
1: Entro.
2: Ei, Jordi! Ja no has entrat!
5: Ja no hi soc!
2: No hi és! On està el Jordi? On està? Ei, Jordi, has tornat!
1: Tachan, ja estic aquí.
2: Oh, és que volia fer servir aquests efectes.
1: Molt bé. Sí, sí. Anirem posant més efectes i anirem jugant. De
2: molt
1: tant,
2: bé,
1: tant.
2: Molt bé. Em sembla superbé. Doncs escolta, ens falta un minut. Per tant, se m'ha refredat el cafè, Jordi.
1: Clar, fent de tècnic.
2: No, no, clar, clar. Escolta, la propera t'hi poses tu i jo mentre... No, és que és molt xungo. Perquè, a més a més, diu, posa-t'hi tu ara, que s'acaba el programa, que hauràs de fer alguna cosa molt xunga per posar els informatius.
1: Sí. Per això, posa la sintonia. Perquè veig que estàs atabalat. Va, sí, va, sí, va, posa la sintonia.
2: Va, és tard, vol ploure. Bueno, de fet, ha plogut ja avui. Jo crec que tot el que havia de ploure, ara mirant el cel, està estupendo. Ja no plourà fins l'any que ve, més o menys. Nosaltres marxem. Ens trobem la setmana vinent aquí a la taquilla. Adéu, Jordi. Moltes gràcies.
1: Adéu, siau. Adéu, adéu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial Aborda, incorporant 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve i la durada prevista és de 9 mesos. El passat divendres a Sant Feliu de Codines es va presentar la 7a edició de l'On Codines, la prova de trail que recorre part de les muntanyes del Vallès Oriental, una nova edició que se celebra el 17 d'abril de 2027 i que enguany ha tingut una rebuda de rècord. 36 hores després de la presentació va arribar als 100 equips inscrits. Entre les novetats de les proves, aquest any es troba l'On Codines Bike, una prova en bicicleta de 107 km, a més dels coneguts trails que van de 48 a 80 km. Aquesta tarda a les 6, la biblioteca organitza la projecció del documental del mes, Amazomania, una trobada d'accés lliure que tracta sobre un funcionari brasiler i un periodista suec que s'endinsen a l'Amazònia per documentar el primer contacte amb un poble aïllat, una pel·lícula en versió original subtitulada en català i que planteja un debat social que farà dubtar l'espectador. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació i així definir els futurs serveis d'ocupació de la comarca. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb pluja, amb 8 litres per metre quadrat recollits a l'estació meteorològica de la Torre Marimon. I atenció aquesta tarda perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté un avís de perill alt per precipitacions que puntualment podrien deixar fins a 15 litres en només 30 minuts. Les temperatures aniran baixant dels 24 graus fins als 20 al vespre. Pel que fa a demà, el cel serà variable, amb un matí nuvolat i amb alguns ruixats febles a la tarda amb temperatures més altes, unes mínimes de 18 i la màxima de 28 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda, nens i nenes. Benvinguts una temporada més al Rellotge de Malta. Ràdio... Ai, no fotis soroll. A Ràdio Calda, Roger Riera.
1: Hola, bona tarda. Una merda així d'alta.
0: Hòstia, sembla mentida. Sembla que s'ha fet mai ràdio.
1: Hola, hola. Et
0: hola.
1: Sents?
0: Ara sí, ara sí.
1: És que no em doneu temps de preparar-me.
0: Hem...

0: Jo he portat whisky.
1: Tu has portat un whiskasso? Què és aquesta ampolla de 19 anys amb línies i coloraines que sembla l'estadi del Barça?
0: És una cosa que venen només als aeroports i que més germana m'ha portat de Xina.
1: Un whisky vols dir, eh?
0: Un whisky. Es diu Beaumont.
1: Per què diu Pinot Noir Cask?
0: Perquè està envellit en cascos de bourbon, però li fan un final amb cascos de Pinot Noir.
1: Què és aquest soroll?
0: li fan un final amb cascos de Pinot, amb barrica de Pinot Noir que vinguda de la Borgonya.
1: Què dius, boig? Com és una meravella,
2: ja,
1: això, no?
2: Ja no veu amb vi, els francesos, doncs es dediquen a traficar whisky.
1: Hi ha un pèl molt llarg aquí, negre.
0: Perquè és una cosa d'aquestes d'aeroport
1: que
0: a vegades val més el packaging i tota la mandanga que el que vol whisky.
1: Bueno.
0: Però provarem, no?
1: Home, sí. Color àmbar vell. Saps?
0: Però espera't una mica.
2: Sí, ja menjant, ja.
0: No, hem d'obrir la polla.
1: Vale. I tu?
2: Mentrestant, deixeu-me el got, que no es pot.
1: El got que balla. El got com balla. Un got com balla. Bueno,
0: sí,
1: escolta'm una cosa.
0: Un got.
2: Hòstia, pesa, eh?
0: És un got, un senyor got.
2: És car.
1: No fan cas. Que és el primer programa de la temporada. Però no. tinc un trencasso de l'hòstia.
0: Per què estàs fent ASMR d'aquest?
1: Perquè tinc la veu agafada i els sinus segurament plens de mocs.
0: No has saludat el convidat especial.
1: No hi ha convidat.
2: Ha dit que no hi era.
1: Tu tranquil·la, Judit, tu no diguis res.
2: Que no ha vingut.
1: Fixa't que està, no cal que posis micro, Monter, no t'escarrassis. Està a 3 metres de la taula. Ni la veus, eh? Què és aquest xivarri? Però bueno, és un desastre aquesta entrada de programa. Podem tornar a començar? No. Escolta una cosa, és el primer programa de la temporada. Què farem aquest any?
0: La mateixa merda de sempre.
1: I ja està?
0: Sí.
1: Vale.
2: Més o menys.
1: Tu faràs putos romans putos?
2: No.
1: A veus? Què faràs?
2: Putos, calderins putos.
1: Ah, vale, perfecte. Sí, m'agrada.
0: Jo tinc les meravelles del món encara.
1: Ah, bueno.
2: Encara, diu, si fins l'any 2030 estarem fotent.
0: Anem pel segon llibre, només n'hi ha 10.
1: Jo he pensat que, com que l'últim programa de l'any passat, la temporada passada, perquè era fa 3 mesos, com aquell que diu, vaig fer un guió en via que us va agradar tant.
2: Molt, molt, el meu molt.
1: He pensat que...
0: Ah, oi?
1: Epa, visca! He pensat que... Ja aquest és el primer que he fet per entrenar la IA, saps?
2: Ja.
1: Llavors, un al mes el podem fer així. Cada vegada els farà millor, crec jo. És la idea, no?
2: Jo no ho crec.
1: Tu creus que no?
2: No.
1: Home, l'anem afinant. Aquell que vam fer estava molt, molt ple de coses i cansava molt. Nosaltres som de treballar menys, en general. I, per exemple, tu tot el rato feies les mateixes bromes. Jo crec que ets una persona amb més capacitat que jo.
2: Em recordo que hi ha una frase que em va agradar.
1: Ah, sí? Però no recordes, o sigui, no, la sensació, però
2: la
1: no el
2: sensació,
1: fet, no?
2: Sí, de pensar, dic, mira, pues, no és tan puta merda com tot el que més que m'estàs fent llegir.
1: Va, pues que un cop al mes o així podem fer un programa amb guió dia, per exemple.
0: Hi ha un player 4 i només som 3. Potser hi ha algú que no hi és on vol.
1: Ell va la seva puta bola.
2: Sí, sí.
0: No?
2: Ell sí que cada any està pitjor.
1: No, no, per mi, el que sigui per ella, per mi.
0: Per ensumar, ni que sigui.
1: No, no, és un contracte que tenim.
0: Vale.
1: Pensa que jo em vaig començar a engreixar d'anar menjant vella por ahí, eh? Home, no s'ho acabava i em sabia greu. Saps? Crec. Bueno, i l'edat, heu vist l'Elon Musk com està? Un cos molt raro.
2: Em dic que ja, això és un problema ja.
1: No, ja està. Jo crec que, com que és reptilià, segurament, d'aquests que diuen que són reptilians. Sí, totalment.
0: Ah, ja em pensava.
1: En teories. És reptilià i la Terra és plana.
0: Voleu que posem whisky en aquell got?
1: Sí, home, i tant. Ai. Ho sento, Montes, estem reprenent... Ai, perdó, aquests sorolls... No.
0: Ui, però si ho fem girar sobre la taula ja...
2: Sí, fa sus,
1: No, aquí rai, és quan pica. Quan pica, saps?
0: Vale.
1: És ric. És el programa més ASMR que hem fet des de que fem programes. I mira que fèiem programes als anys 90, eh?
0: Per provar, a veure si el got és l'adequat.
1: El més ASMR que es feia a la ràdio antiga dels anys 90 era quan se sentia com fumava la gent de l'estudi i... Saps? És el més ASMR que hi havia.
0: Sí.
1: No hi havia la idea de la ASMR.
0: No, no hi era. Però una cosa, un moment. Monter, ens poses la sintonia ja de...
1: De què, del bourbon?
0: Del whisky?
1: Vale. Ai, del bourbon. Vull dir, bourbon in your eyes de beure whisky. Hosti, és que no...
2: Que bé.
1: Ja, eh? Canta-la.
0: Tiruri.
1: Bueno, encara no. Calma, puja. Ara. Per fer-lo bé, eh? Tiruri. Va. I...
0: Tiruri.
1: I... Què?
0: Ja? No, ara que deies de fumar, sí. Avui portem un whisky fumat.
1: Sí, ho he notat. Per això el subconscient ha fet.
0: El subconscient ha fet. Molt bé.
1: Però bueno, si es nota, es nota.
0: Voleu agafar una copa?
1: I aquest got tort és...

0: Per, és anava, perquè el puguin ensumar els mancos.
1: Anava estuixat. No és que no, sigui tort, és que té com una bola a sota,
0: yeah.
1: Com si fos una baldufa.
0: Sí.
1: I posa bòmor.
0: Ja, perquè caigui de canto.
1: Sí, és ben maco.
0: Però veus, perquè llavors si el poses aquí i no tens mans, perdó, sí, saps? Pots ensumar bé.
1: Ai, el que passa... Vist quin soroll que fa?
0: Sí.
1: El sents amb...
0: Espera, xt,
2: però ha sigut el got o el Cesc?
0: No. Al tirar-me endavant.
2: Sí, anava a dir... Les juntes del Cesc. O el cosinus i el sinus, perquè ja està.
0: El cosino, aquest era, és advocat, no?
2: Sí.
0: Espera, moment.
2: Vale, un moment. A veure què passa amb el got tort.
0: Ai, espera.
1: Sí, fa com una cremallera, no?
2: Perquè és estriat, no, també?
1: Sí.
2: Perquè si ara el girem així com una baldufa, què creieu que passarà amb el whisky?
1: No el cardis a terra, que és nou. Doncs
0: pues és el que vol fer, jo respecte.
3: Ah, ara, gran... Vale, va.
2: Però
3: deixa'm el got.
0: És l'última collonada que fem, eh?
2: Vinga.
3: Sí, perquè està estriat.
0: Bueno, pues bé.
2: Gràcies com... a la màgia de la ràdio podeu veure tres adults disfuncionals mirar un got com gira sol en una tala rodona.
0: Ah, si posessin la càmera aquí, no heu de posar una càmera aquí?
2: Monter?
0: No,
2: sí. Diu que sí.
0: Està parlant per WhatsApp.
2: Diu que sí,
0: no
2: perquè callem.
0: No el molestis, que està parlant per WhatsApp. Deu ser el pobre Xavi. Deu ser el director de la ràdio dient una altra vegada que ets. De debò, eh? Bueno, què?
2: A veure.
0: Fem whisky o què? Perquè s'ha acabat, sí, hasta la sintonia.
3: Sí, fem whisky.
0: Color.
3: Àmbar.
0: Àmbar vell.
2: Vell.
3: Sí.
0: Rovellat. Si és àmbar, és rovell. Sí, quasi rovell.
3: Mm. Sí.
0: És una vermelló i una taronjó que tomba d'esquena.
2: Ojo.
0: Vols una copa, tu?
3: Vols una copa?
0: Ah, vols fer el tast, eh?
3: Sí.
0: Ja, és la convida... És l'amic invisible.
3: És l'amic invisible,
0: correcte. Parlo d'amic invisible. Àmbar vell.
3: Àmbar vell.
0: Molt net.
3: És net.
0: Molt net, gens, sí, de terbolesa. Molt brillant, malgrat ser tan fosc.
3: Sí, però no és translúcid del tot, eh?
2: No, eh?
3: O sigui...
0: Transparent, vols dir?
3: Sí.
0: Que no és transparent.
3: No, transparent no ho és perquè té color.
0: Bueno, ja...
3: Translúcid vol dir que et deixa passar la llum, però no és del tot... que té una mica d'opacitat.
0: Ah, bueno, sí, però no té...
3: Que el color aquest tan intens fa que sigui una mica opac.
0: Però si tu busques contra la finestra, per exemple, sí, el punt que t'entri el reflexe, que t'entri la llum directa del, sí, cel, veus que és absolutament net, gens,
3: sí,
0: de terbolesa.
3: Sí, és molt net, no és tèrbol.
0: Gens de cosetes flotant pel mig. Uh-huh. Té cos, té color, perquè és, contra la llum blanca és un taronja intens.
3: Sí.
0: Després, contra cossos més foscos, és vermellós, àmbar.
3: Jo crec que em mereix bastant,
0: molt net.
3: Eh?
0: I... Déu-n'hi-do, l'untuós que és.
2: Anava, sí, a dir molt...
0: Lo qual, què vol dir, sucres o grau?
3: 43 graus.
0: Vale.
3: No, a veure,
0: no és molt heavy.
3: Crec, eh?
0: Sí, el veig, sí, aquí, 43. Per tant, ha de ser sucres.
2: Sucre.
0: No? O què?
3: No ho sé.
0: Ho veurem, no?
3: Pues... Potser és, jo què sé, cosos proteics de la barrica.
0: O... Ah, vale. No, jo...
3: Poden ser moltes coses que li donguin
0: densitat. Jo vaig fer el batxillerat de ciències socials.
3: No, però vull dir que li donguin densitat al líquid pot ser concentració, pues, de moltes coses.
0: Ja.
3: No té per què ser només sucre.
0: No, però molt sovint la densitat o és grau o licoreja.
3: Sí, però si hi ha sucre...
0: Yeah.
3: Es concentrarà el sucre, però si hi ha altres components, es concentrarà altres components.
0: Sí.
3: Correcte.
0: Jo aquí fins aquí, jo crec que sí.
3: Vale. Alguna cosa més a la
0: vista? Llàgrima artera i abundant.
3: Sí. Té uns reflexos ataronjats molt macos, també.
0: Veuen.
2: Jo he mirat amb el paper blanc,
3: sí,
2: que queda millor.
3: Bé, no?
2: Sí.
3: El color és molt maco. Jo, bueno, pocs whiskies veiem d'aquest color últimament. No facis el marrano, va.
2: Ah, la
3: anem ensumant o què? Hòstia.
0: Vinga. Ara, un problema, perquè jo haig d'omplir l'espai buit que deixeu quan fiqueu el nas dintre la copa, però tinc la boca plena de coca, de xocolata i pinyons. Però, clar, queda com una mica així aquest programa. Però, bueno, ja de normal. Ja
2: és una mica així, sempre.
0: Què?
3: Vols
0: fum?
3: Una mica tancada? Sí, però no és el que més predomina, eh?
0: Tingui.
2: Sí, fum, sí, però...
3: El que sí que és veritat...
0: Mira quina cara susto fa la Judit.
3: Fa susto. El que sí que és veritat, i el que diem, que quan més vell és el whisky, menys intens és.
0: Ai.
2: Sí.
3: I aquí tot és molt subtilet, o sigui, la gamma aromàtica, diguem-ne, potser és més gran, però és molt menys interessant.
0: Apagat.
3: Apagat.
0: No són puntes de coses molt punxegudes que fan unes olors molt penetrants.
3: Exacte.
0: És tot un aroma condensat, opacat. Però
3: llavors, així, en general...
0: Ha vingut amb ametlla.
3: Pot ser. En general, jo el trobo molt fresc.
2: Sí.
3: O sigui, per ser un whisky vell,
2: bueno,
3: té un punt balsàmic que suposo que li dona aquest fumat, però és un fumat més fresc que no... Que no sé,
0: sí, no hi ha
3: no?
0: aquella cosa de fusta xupada, molla no. i d'habitació tancada. No sembla que s'hagi incendiat una casa i després hagi plogut com quan obres un lagavul.
3: No, sembla que s'hagi incendiat un bosc de pi i sí. t'hagi quedat tota la resina aquesta, no?
0: Sí.
3: I li dona aquesta frescor.
2: No accepteu suggestions, que no té res a veure amb l'incendi d'aquest any.
0: No, res.
3: No, no.
0: Però vull dir que... d'escaldàrium.
3: Però que, té un... que sembla més fresc del que diries pel color, no?
2: Sí.
3: I llavors...
0: Aquesta cosa balsàmica que dius sí. de bosc... que tu podries dir pues, pinassa o una cosa així, a mi em dona una cosa de brot, és a dir, de brot tendre molt carregat d'oli de pinassa o de, sí. O d'aigua o el que sigui, i em dona com la cosa de l'ametlla crua, com de cos carnós verd. Vale?
3: Això ho fan molt els xeresos, els vins de xerès, sobretot finos i amontillados, donen aquesta pell d'ametlla crua.
0: Deixa-li la copa oberta a la Judit, que ha agafat la Glencairn i està que no pot amb ella. Canvia-li la copa al Roger.
2: Molt bé.
0: Ara veuràs que canvia el món aquí, ja veuràs.
2: Ja anava fent cara...
3: Aquí sí que és intens, eh?
0: Clar.
2: Cara de supronamant.
0: Ja. Mira, ara has notat una baixada i ja no és tan fort ni tan potent. Clar, aquesta és la gràcia de les diferents obertures de les copes. Sí, sí, no anem a torrats, no anem a vainilles, no anem a, jo què sé... cafè, cuir, no va cap aquí. Cuir com la bola negra, vull dir.
3: Jo inclús, molt subtilment, també hi trobo una mica de fruita...
0: Sí, tan fresc, notes?
3: Sí, com una fruita blanca o...
0: Bueno, sí.
3: No sé, com una...
0: No arriba, perquè no és...
3: No arriba litxi, una poma o una pera d'aquestes... Saps aquestes peres que tiren el litxi?
0: Sí. Sí, Ricard? Digues coses, que així menjo xocolata.
2: Hala. No, jo coincideixo en això, que sí que és veritat que el fum és bastant...
0: Amable.
2: Amable per ser fum. I sí que a mi... Bueno, jo ametlla no ho sé si...
0: Crua, eh? Ametlla crua,
2: sí,
0: ametlla
2: sí,
0: verda.
2: Sí, però sí fruits secs, allò...
0: No, torrat i pell i no, nou i això no.
3: Aquesta em
0: això
3: costa no. també, eh? Però pot ser que sí.
2: Potser que sí, però no
0: sé. Quan menges una ametlla crua i fa nyic-nyic, saps allò? Aquella cosa que... És aquesta olor de verdor. De verdor en plan de no maduració, eh?
3: El nyic-nyic ha sonat a una altra cosa que feies amb l'ametlla, eh?
2: Nyic-nyic.
0: Té el cap molt brut, el Roger.
3: Bueno.
0: I quan més gran es fa, més.
3: El provem o què? Voleu dir alguna cosa més?
2: No.
0: Per ràdio Caldes, sí. Per la temporada, pel programa.
3: Vaig a...
0: Vale. Brindy amb mi.
3: Et torno. Salut, eh?
2: Hola.
0: Salut. Ara això recordo, perquè estem iniciant la temporada, s'ha de tastar molt a poc, mullant una mica els llavis, deixant que entri una mica. S'ha de fer amablement, a poc, molt poc, perquè entri una mica... No riguis i beu! M'acabo, Déu. Ara és igual. Què, Roger?
3: Ai, no sé si és la copa, però l'Andrada el noto com molt separat. A veure, deixa'm la teva.
0: No, sí que ho sembla, sí. Anem al got aquest.
2: No sé.
0: Sí que ho sembla, sí. Prova aquest.
3: Té una entrada dolça agradable. Hi ha un instant com buit.
0: Sí, hi ha un instant que entra com aigua, no sí. hi ha res, i després, sí.
3: després
0: entra tot. Sí.
3: No, és,
2: és molt
0: no, és tan, no és tan untuós com sembla a la vista.
2: No.
0: Què, t'has atrevit o no? I què? Ara no feu que li agrada el whisky perquè no...
2: No.
0: No, eh?
2: És l'hora de compartir el teu. És que clar...
0: Bueno, ara no en tinc de whisky a casa, de fet. Bueno, a casa on visc cada dia, diguéssim, allà... El taller i aquestes coses, sí.
3: Sí. M'ha agradat més el nas que la boca, potser.
0: Oi?
2: Sí.
0: Fes-ho amb coca, ja veuràs.
2: Bueno, és més complex el nas sí. que la boca. Jo estic, o sigui, la paraula no és decebut, però et quedes una mica així perquè penses, hòstia, espera't ara, saps? Ja veuràs. Mm. I sí, sembla que l'entrada tal... No és un whisky dolent, ni
0: no,
2: menys.
0: No, no.
2: Perquè això, l'entrada està molt bé, però després, bé.
0: No és molt llarg.
2: Bé, no, és molt...
0: no és molt complex en boca.
3: No.
0: Quan entra fa un buit. Hi ha una cosa d'una mica de fusta. No et sabria dir si no pica, tampoc arriba a ser amarg l'alcohol, és molt pla...
3: Jo amb això discrepo, o sigui, no,
0: què?
3: No és un alcohol molt picant,
2: no.
3: Però sí que té un punt d'amargor, jo diria, de la fusta.
2: Mm. Jo no, dir, però la no, fusta...
0: Molt poca cosa.
2: La fusta no és... Bueno,
0: a vainilla mi, dolç.
2: Pues no tant com jo em pensava.
0: Yeah.
2: No, no tira més cap a una fusta més a sàndal o així.
3: Sí,
2: el vainilla
3: sí
2: dolç.
3: Però té un sabor com a marca al final.
2: Sí,
0: bueno, no sí però em refereixo que no és aquella cosa de... quan realment decanta cap a picant i es nota, o cap a mar
2: sí,
0: i es nota.
2: Sí, sí.
0: Tot és aplacat.
3: Sí.
0: Bueno, pues res.
3: Potser li hem de donar més temps.
0: Donem-li. Tenim encara 3/4 d'hora. Vols llegir sobre bo humor?
3: No, espera't, al final. Ah. Què en penseu del final?
0: No, però si encara queda molta ampolla.
3: No, home, sí. El trobeu llarg?
0: No, no és llarg, no és llarg, ja ho he dit. No és, no és
2: no,
0: gaire llarg.
2: No, excessivament.
0: No.
3: I el fum tampoc queda...
0: No, és que res és... Res va... No hi arriba, no hi arriba. Crec que no hi arriba. Aquest whisky no hi arriba. Està bé, però no hi arriba.
2: I si no fos això... Bueno, és que el de la barrica, a vegades...
0: Ah, que estigui com el del Pinot Noir el poleixi, el rebaixi.
3: El Pinot Noir és un vim molt suau, però
2: això...
3: jo no li dono... No li trobo notes de pinot.
2: No.
0: No sé quina conseqüència, què li aporta realment. A lo millor l'harmonitza, el rebaixa, el suavitza, no sé.
2: És que jo recordo aquell de... Com es deia? Aquell...
3: Hi havia un herbec en Pinot Noir, crec.
0: I es notava. Vinejava una mica.
3: El que passa que no tenia 19 anys.
0: Ja.
2: Bueno, clar.
0: Encara era viu.
3: Encara era.
0: Vols dir, no?
2: I l'altre, aquell que era, em sembla, amb Rioja.
3: El Rioja Cask, el Ledaig.
2: El Ledaig.
3: Aquell era de 12 anys, però aquell sí que era...
0: Sí que és veritat que ho havíem dit alguna vegada, que la vida del whisky és pitjor que la vida del futbolista, s'acaba abans, no? Mm. Saps?
3: Sí, perquè té l'edat de...
0: Lamine Yamal.
3: Lamine
0: Yamal. Aquest whisky té la mateixa edat que el Lamine Yamal.
3: Aquest nom és ben curiós.
0: I a mi el que m'agrada més d'aquest nom és el temps que fa ja que el tio belluga i la de quantitat de gent que encara el diu malament.
2: Ah, sí. El meu pare.
0: I diu Yamin, Yamin, Yamil,
2: el Amal,
0: el...
2: Sí, sí.
0: Yamin, bueno, no sé, fa gràcia.
2: La gent que també sabia pronunciar bé Schweinsteiger, però no sap pronunciar Lamin Yamal.
0: Jo me llamo José Luis.
2: Clar, és...
0: Un moment històric, eh?
2: Sí, sí.
0: Si usted aprendió a decir Schwarzenegger.
2: No, i l'altre.
0: Ai, jo me llamo, perdó, Josep Lluís.
2: Josep
0: Lluís. José Luis.
2: Aquí?
0: I en la Xina Popular.
2: Xina Popular.
0: Li van dir José Luis.
3: ¿Verdad que usted dice Severnache? O...
0: Hòstia, Severnache, és veritat.
2: Severnache i no sé què.
3: I Schwarzenegger.
0: I Schwarzenegger, sí. Sin ningún problema.
2: Però Severnache és nivell premium, eh?
3: Sí.
0: Home, aviam.
3: Som-hi.
2: Va.
0: Què? Què vols fer?
3: Pues llegiré quatre coses.
0: Ah, vale, pues així menjo coca.
3: Diu, Bowmor 19 anys és un whisky escocès de Malta.
0: Bowmor.
3: Molt exclusiu de la prestigiosa destileria de la illa d'Aila.
0: Aila.
3: Reconegut principalment per la seva doble maduració.
0: Mira, la Judit està insistint i ara ha posat una... Guai, digue'm.
3: Reconegut principalment per la seva doble maduració.
0: Doble maduració.
3: I la seva edició especial per a botigues lliures d'impostos, el Travel Retail, que és el que he portat avui. I ja està. Característiques principals.
0: Ah,
3: maduració doble, envellit inicialment amb botes de roure americà, que prèviament havien contingut bourbon, i posteriorment afinat amb botes de vi Pinot Noir procedents de la Borgonya.
0: Borgonya.
3: Dóna'm coca.
0: Però
3: si ja uns l'han acabat.
0: Home, Nebra, nano, estem a Catalunya. La Borgonya.
3: La Borgonya. Graduació alcohòlica, 43, ja ho hem dit, i el color presenta una tonalitat de pruna clara, amb rics matisos rosats i vermellosos.
0: Bueno, vale, sí.
3: Àmbar, eh? Notes de tast. Això és oficial de Pomor, eh? Diu, aroma, nas.
0: Nas.
3: Si perceben pomes verdes...
0: Ametlles verdes.
3: No, però aquella part del litxi, poma, vera que hem dit... Pistatxos picats.
0: No, ametlles.
3: Ametlles. Taronges de Sevilla. taronges de Sevilla?
0: No he anat mai a Sevilla, jo.
2: I menys a menjar taronges.
3: Un subtil toc de llimona?
2: Tu, Simon, has menjat una taronja a Sevilla? Però vas tirar la taronja.
0: Veus com és vell? Quan va ser això?
2: Abans del Guardiola, crec. Allò no compta.
3: Deuria perdre, no?
0: Jo em sembla que no havia nascut. Perquè ara dec tenir 16,4 anys.
3: Sí.
0: No?
3: Sí. Acabo, eh? Taronges de Sevilla, un subtil toc de llimona, poder sí, i mel de manuca, que és com una polla amb perruca.
0: No? Merda, t'anava a dir jo.
2: Aquí ha sigut ràpid, aquí ha sigut ràpid.
0: He sentit manuca i m'he imaginat el Roger dient polles amb peluca.
2: Polles amb peluca, sí, sí.
3: Manuca, jo sí, he provat la mel de manuca, no puc dir fa olor de mel de manuca.
0: Sona, estàs fent una birra amb els col·legues.
3: Sí.
0: I els hi dius, tu has provat mai la mel de manuca?
3: Sí, és així.
0: No sé si existeix, però sona perfectament
3: sona
0: això.
3: Sona perfectament això.
2: No, si al final tindrem 16,4 anys.
0: A veure.
2: Sí.
0: Un parell de vegades, però vale.
3: Sí, sí. Paladar, amb boca.
2: Tres, ja.
0: Poc falta.
3: Entrada cruixent de poma verda i mel.
0: Sí, home, sí.
3: Ja et dic jo que no, que aquells s'han flipat una mica. Va. Acompanyada de brioix cremós i un lleuger espolvorejat de sucre.
0: Pues l'hem maridat bé.
3: Final.
2: Sí, sí.
3: Llarg i equilibrat, on destaquen les fruites seques que es fusionen amb la suau i característica fumarola de torba d'aila.
0: Vale.
3: Bueno, molt subtil tot això, eh?
0: I què ens n'has de dir de la destil·leria Beaumont? Roger. Què ens n'has de dir de la destil·leria Beaumont? Amb la coca va bé.
3: Sí.
0: Marida bé amb xocolata, aquest whisky.
3: I tots. L'havíem de provar amb Societé, aquest whisky.
0: Aquest?
3: No?
2: Ah, sí?
0: Però
3: no,
0: aquest?
3: No ens vas portar Societé per provar amb el whisky?
2: És que ara pensava portar-lo el dia 11.
0: Ah, pel sopar.
2: O què?
0: Gravem en programa.
2: També, bueno.
0: Sí. Gravem programa. Okay.
3: Porto una gravadora, si vols.
0: Serem 15 o així.
3: Sí.
2: Jo tinc els tres Societé.
0: I tu tens tres ampolles d'això?
3: I això no, però no, altres coses sí.
0: No, sí, home.
2: Ah, i el tarro de Callos al Calvados.
0: Ei.
3: Callos al Calvados, eh?
0: A veure, de gat bullides.
3: L'endemà no
0: bueno, en conec dos o tres que vindran que no li farien ascos.
2: Per això, segur que pica algú.
3: Destil·leria Beaumont. És una de les icones mundials del whisky.
0: Beaumont.
3: Hi ha una cançó, te'n recordes?
0: Beaumont.
3: No.
0: Beaumont.
3: Era de hardcore, era uns bojos.
0: Ah, sí, em sona.
3: Que deien que...
2: Semblava Bob Esponja.
3: Sí, que la seva vida és el Beaumont o alguna cosa així.
0: Ah, pot ser.
3: Està situada...
0: Beaumont, com a forma de vida. Vida perdida, no.
3: Està situada a la vora del Loch Indal, que és un llac que es diu així, a la població homònima de l'illa d'Aila, d'Escòcia. Fundada oficialment l'any 1779 pel comerciant John P. Simpson, és la destil·leria legal més antiga d'Aila.
0: Quan és el memorial de Greuges? El 1786?
3: Pues per aquí estava.
0: I una quan em diuen una data d'aquestes antigues penso abans o després de la fundació del Futbol Club Barcelona. Però si se'n van al segle XVIII penso és aquell segle que tal. I sempre... Bueno, perdó, digues.
3: Bon moment, eh?
2: Aprofitant per menjar-se la coca.
0: Jo li estava donant espai, si ho faig per això.
3: És una de les més antigues de tot el país.
0: Apaia. El nostre país, Escòcia.
3: Escòcia, sí. Bueno,
0: tenim terres allà.
3: No parlen d'Escòcia.
0: Home, clar.
3: Actualment pertany al grup japonès Suntory Global Spirits.
0: Detalles.
3: Bueno. Destaca per mantenir mètodes de producció molt tradicionals que gairebé no han canviat en segles. El caràcter de Beaumont, el fum equilibrat.
0: Mantenen les tradicions.
3: Sí.
0: Ara que hi ha hagut una mica de revuelo a Twitter, t'estic donant temps per menjar coca, si vols. Ara hi ha hagut una mica de revuelo a Twitter, perquè com que estan fent la cosa aquesta del Ferran Adrià,
2: sí,
0: de Gènesi,
2: sí,
0: i ha parlat a la tele de si el tomàquet, si el sushi ja és català i aquestes coses, després ha sortit un d'aquests que treballava amb ell, que està al Disfrutar, que també l'ha entrevistat al periòdico i ha dit les coses, que creativitat i la tradició i tot plegat. Pues bueno, que aquests no tenen aquest problema. Fot 300 anys que, bueno, 250 anys que foten el whisky igual, no?
3: O t'agrada o no t'agrada.
0: I ja està.
3: I ja està.
0: Però sembla que agrada perquè van treballant i van venent.
3: Bueno, no? Ja ho veurem.
0: Vale.
3: Ah. Ja va haver-hi un whisky lock fa un temps.
0: Ja.
3: Mm. I què? A diferència de les destil·leries del sud d'Aila, com la Floa o Arbec, que fan whiskies amb un fum de torba extremadament potent.
0: I que aquí som de l'Arbec Committee o amics de la Froa, aquest, o com es digui.
3: A mi m'agrada. Tinc una motxilla de la Froa.
0: Sí, ho sé. I la samarreta d'Arbec.
3: Sí. I de la Fra també. Bueno, m'agraden els potents.
0: És el temps.
3: Sí, amb un fum de torba extremadament potent. Momor es caracteritza per un perfil mitjanament fumat, uns 25-30 parts per millor. Això permet que les notes de fum de foguera de platja s'equilibrin a la perfecció amb matisos marins de sal i algues, tocs de mel i sobretot una marcada presència de fruites tropicals i cítrics.
0: T'haig de dir que mira que vaig bevent, em va guanyant, eh? Sí o no?
3: Sí,
2: sí.
0: És una nota, és una música de fons que va col·locant-se al seu puesto, saps? És aquesta, per exemple.
3: Sí, per exemple. bueno, curiositats, eh?
0: Va.
3: Els seus propis terres de maltejat, floor maltings. Això ja ho havíem parlat quan havíem fet el bon humor, em sembla que el segon programa.
0: Però una cosa, que quan et gires per parlar amb nosaltres, pues... se te va la voz perquè el micròfon...
3: Vale.
0: Ah, clar, però ara és cap a l'altra banda.
2: Cap a l'altra banda.
0: Però mou el paper, hòsties.
3: Necessitem hòstia, no mouré el paper.
2: Dos micròfons.
0: No, li hem de posar,
3: no, va, prou,
0: hem de posar
3: prou,
0: un micro de Madonna, prou, no però que surti més. Un de cada orella.
3: Terres de maltejat. Això ho vam parlar en el sí. segon programa
0: posi,
3: de tota la història, de la primera temporada,
0: ah, sí?
3: quan vam fer el bon humor.
0: Ja, ja. No sé què vaig dir.
3: El bon humor 12 anys.
0: No sé què vaig dir.
3: Bueno, és una de les poquíssimes destileries d'Escòcia que encara asseca una part important del seu ordi, entorn del 25-30%, a mà, escampant-lo i girant-lo en terres de pedra tradicionals.
0: Sí, molt bé, això, no? Molt bé,
3: un secadero d'aquests. El mític Number One Vaults. Els seus whiskies maduren en uns magatzems legendaris situats per sota del nivell del mar. Les parets de pedra reben constantment l'impacte de les onades de l'Atlàntic. Poca broma, amb les onades de l'Atlàntic.
0: Sí, sí, no, no.
3: Ja... Allà no estan per hòsties, les onades de l'Atlàntic.
0: He estat al Cantàbric aquestes vacances.
3: Però a Escòcia no estan per hòsties.
0: No, no, no, no.
3: Fan remolins i merdes d'aquestes.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Fet que atorga al whisky la seva inconfusible empremta salina i marina.
0: Ja. Yeah.
3: Que no l'he trobada jo avui, eh? Una piscina municipal climatitzada amb whisky. Oh, això, eh?
0: A veure. Com, perdona?
3: Una piscina
0: municipal... Espera, que hi ha eleccions l'any que ve, espera. Què dius?
2: Apunta.
3: Una piscina municipal climatitzada amb whisky. Durant el procés de destil·lació genera...
0: On va la... Perdona, perdona, on va la coma? O sigui, una piscina... O sigui...
2: Climatitzada amb whisky clima... o... Clar.
0: Climatitzada amb whisky clar. O climatitzada
2: amb whisky,
0: saps?
3: No hi ha, o sigui, coma... Però la idea és generar el dubte.
0: Vale, vale, vale.
3: I ara us ho explico.
0: Vale, vale, vale.
3: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Durant el procés de destil·lació es genera una gran quantitat de calor residual. Mm. En un bonic gest comunitari, la destil·leria canalitza aquest excés de calor per escalfar l'aigua de la piscina pública del poble de Bonmor.
0: És com quan a les cases abans ficaven les bèsties a baix i la casa a dalt.
3: Sí.
0: No?
2: Mm.
0: Igual.
2: És com quan Caldes, els balnearis llencen l'aigua... Bueno, és igual, res.
3: Sí. Bueno,
2: no, és un mal moment.
3: No, ara, tu vas a la piscina i dius, oh, que calenteta, si ha pixat algú... No, és la destil·leria.
2: Bowmer.
3: Bowmer.
0: Mort.
3: Que es troba
2: mort.
3: Bueno.
2: Bowmort.
0: Bowmort.
2: M'agrada més així.
0: Bowmort.
3: La piscina pública municipal d'en Bowmort es troba en un antic magatzem reconvertit en piscina municipal.
0: Entenc, entenc. És guai. És ecologista.
3: Sí.
2: És no gastar un puto duro en fer una piscina.
0: Sí,
2: no,
0: però...
3: Els diners te'ls has gastat, però climatitzar-la.
2: És l'antítesis de la Catalunya de Convergència.
0: Però amb aquesta idea jo em faria de Greenpeace, saps?
2: Clar,
0: claro.
2: Amb whisky.
0: Claro.
3: Mm. Segur que es pot climatitzar alguna cosa amb les merdes de Port d'Osona.
0: Segur.
2: Segur, o fàbrica explosius.
3: Mm.
0: Home, els comptes corrents de Tarradellas, per exemple. Es climatitzen a tope.
3: Si mai viatges a Isla,
0: sí.
3: La visita al seu centre de visitants a School Street, Bowmor és una parada obligatòria per als amants de la història del whisky.
0: Vale. Quan anem?
3: Quan vulguis.
0: Vale. Ara quan acabem?
3: Podríem fer una sortida de vacances. Allò, quatre dies, eh? Perquè si no ens acabaríem matant.
0: Perquè...
2: Ai, espera. Hòstia.
3: Perquè ets un imbècil i jo també.
0: Home!
2: A veure...
0: Targeta vermella, jo quan t'he insultat a tu?
2: Gratuït, això.
3: Moltes vegades.
0: Hòstia, però jo t'insulto...
3: Però que jo també
0: m'he dit... Educadament.
3: Jo també m'he dit imbècil.
0: Amb Déu.
2: Sí que és veritat, Monter, que trobo faltar la càmera. Perquè ara el moment de dir l'imbècil amb la boca plena de coca...
0: Home...
2: I caient-se...
0: Doncs pues ara m'acabo jo la xocolata.
2: Les puta. Molles?
3: Bueno, anem per Meravelles del Món o...?
2: Imbècil. Però a veure...
0: Fes, tira-li, anem a prendre alguna cosa.
2: Clar.
0: Vaig a fer pipí, vale?
3: No.
0: Bueno.
3: Aguantes?
0: Què ets de dir?
3: A la sintonia.
0: Quina és la sintonia? Tens la sintonia?
3: Ara això és de tonteries, però ja n'hem dit moltes avui.
0: A veure, què és la de tonteries? Posa, puja, puja, puja. Jo només vinc a la ràdio per aquests dos.
3: Vols un llitet més o et veuràs sí, el de la Judit?
0: No, no, jo que se'l vegui d'ella, que quan cada part ho entès ho ve la veu, veu, veu, carinyo, veu. Si no li he dit mai carinyo en la vida. Tu vols que tu comenci a... No.
4: Crec que prefereix Cuca.
0: Bueno, Cuca pot evolucionar amb mama, cuidado.
3: Ah.
0: Ah. Què anava a dir? Què heu fet per les vacances? Que aquesta gent que està aquí dedicant el seu temps a escoltar-nos ho voldrà saber. El món t'importa des de juliol. Amb el dit així. No, aneu anat a vacances.
3: M'estàs mirant a mi?
0: Sí.
3: Jo he anat a Xerès.
0: Molt bé.
3: On a anem? Veure i a menjar.
0: No, no. I què tal?
3: Bé, vaig veure i menjar.
0: Què és el que més et va agradar del viatge?
3: Què és el que més em va agradar del viatge? Hòstia, moltes coses.
0: I què és el que menys et va agradar del viatge?
3: Em van agradar molt les bodegues, un parell. Vaja. I el que menys em va agradar, la mala decisió que vaig prendre d'anar-hi amb tren.
0: Ja, se va fer llarg el tren.
3: Es va fer llarg.
0: Vas agafar dos aves, no?
3: Vaig agafar un AVE i després un tren.
0: Un AVE a Madrid i després un tren borreguero de...
3: No, l'AVE anava fins a Sevilla.
0: Uh-huh. Ah, però bueno, preparant per Madrid.
3: Sí.
0: Estem parlant d'Espanya, tot passa per
3: Madrid. Sí. Tot passa per Madrid, sí.
0: Ja, ja, ja. I va parar a Madrid, no?
3: Sí.
0: Molt rato?
3: No, uns vale. 25 minuts.
0: Va, bueno.
3: Es va fer llarg.
0: Perquè baixés tothom que anava a Madrid i pugés tothom que anava a Sevilla, no?
3: Sí. Mm-hmm.
0: Està bé. I després, un cop a Sevilla, un borreguero fins a...
3: Bueno, era un mitja distància, estava bé el tren.
0: Yeah.
3: Però ja tenia el cul quadrat.
0: O digue'm tres highlights del teu viatge.
3: Tres highlights. Vaig a fer Venècia, que és això de que...
0: És Venècia mal dit?
3: L'arte de la Venècia és agafar...
0: Què programa? Va de whisky.
3: Amb un pal dins de la bota, sí. Agafes el vi, és un pal amb una cassoleta.
0: Sí.
3: No sé si ho has vist.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I el tires a la copa.
0: Sí.
3: Doncs vaig fer un curs de Venècia.
0: Escanciar fino, diguéssim.
3: Sí, vaig escanciar fino, però yeah. es diu Venècia.
0: Yeah,
3: yeah,
0: yeah.
3: Vaig anar a un festival que es diu Tio Pepe Festival.
0: Hombre, hombre.
3: Perquè tocava el Kiko Veneno i companyia. Són les vacances
0: ben espanyoles, eh?
3: Sí. Pues resulta... Ui, espera't. Resulta que va ser el dia 19, que no sé si ho recordes, però em van posar una pantalla gegant
0: sí,
3: i em vaig haver de dragar...
0: No sé què va passar, de futbol...
3: Sí, em vaig haver de tragar tot el partit i després els Vives Espanyes.
2: Vaja, bueno, vaja.
0: Bé.
2: Vaja.
0: Però, si tu...
2: Això si t'hagués quedat aquí, també t'hagués passat.
3: També t'hagués passat, sí.
0: Sí.
3: Al final... I espera't, m'havies dit tres, eh?
0: Sí.
3: Ai, sí, vaig anar a una bodega que vaig provar vins de més de 100 anys.
0: I què? S'aguantava millor que aquest Bowmore de 19?
3: Vaig estar amb
0: el... Sí, la vida del vino és com la vida del futbolista, eh?
3: Vam estar amb el propietari del web, així com
0: us heu fet amics?
3: Bueno, amics no, el vaig pagar perquè...
0: Bueno, però el felicitaràs per Nadal?
3: No.
0: Pues, home.
3: Però potser li fico un WhatsApp per comprar-li una ampolla.
0: Ah, bueno, va. Per Nadal.
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé. I tu, Ricard, on vas anar de vacances?
2: A Roquefort.
0: Bueno.
2: A menjar.
0: No és mala.
3: Aquí a Barcelona, al carrer Roquefort.
0: Sí, al carrer Roquefort. Roquefort.
2: Roquefort. Pues sí, de càmping a Roquefort.
0: Bueno, i vas anar a una cova d'aquestes? De...
2: Sí.
0: I tant, vas llepar penicillium.
2: Vas llepar de tot, sí. Bueno, això ho sé cosa del meu fill.
0: Ja, va el vas perdre de vista un moment i estava llepant una paret, no? Ja.
2: Brillava ja al final.
0: Ja, ja, ja. Com, sí, bàsicament.
2: Més o menys.
0: Com el senyor Barnes quan... Bueno, etcètera. És igual, coses meves. I ja està, i de relax.
2: Sí.
0: No us heu mogut més?
2: Bueno.
3: T'havies demanat highlights.
0: Ah, tres highlights, és veritat. Perdó, gràcies.
2: Mira, perdó, gràcies. El riu Tarn, que ens ho vam passar molt bé.
0: Ah, Tarn.
2: Navegant amb, de diverses formes, cada qual més variada que l'anterior.
0: Cul moll.
2: Sí, jo sé, també jo vaig caure diverses vegades dins del riu.
0: La vida, lo de té. La vida és caure al riu i sortir-ne. No?
3: Sí.
0: Vale. No et va, sí, no?
2: Una baralla que vaig tenir amb una oca.
0: Tu, ah, sí.
2: Sí. Sí. Em vaig pagar amb una oca, si m'arriben a veure els de Greenpeace, bueno, que volies ser tu de Greenpeace.
0: Vols dir que ets l'hort escocès i que allà escalfen piscines municipals amb...
2: Sí. Sí que vaig escalfar l'oca, jo també. Sí. Al final ja estava ja una mica...
0: I us la veu menjar al final?
2: No.
0: Ah.
2: No.
0: Bueno.
2: I, bueno, d'allà... Bé, potser un paratge així... rotllo bastant salvatjat per fer rutes, que es diu Montpeller el Vell, que és, bueno, d'aquestes roques, també rotllo Montserrat, no? Mm. Que formades per l'aigua dels rius i tal, i que han deixat formes bastant curioses. Però, bueno, molt bé, també, per anar a fer rutes així, que els donen un mapa als crios, no? I han de buscar a la forma del
0: que cocodril. Que tenen entretinguts, bàsicament.
2: Sí. Tot i la calor que fotia allà.
0: No, la calor fatal,
2: I després, res, el setembre de càmping a Altafulla.
0: Bueno, coses. Tu per allà baix molta calor, Roger?
3: No, feia més calor aquí, perquè allà es veu que quan bufa d'un costat bé, però quan bufa de l'altre...
0: Ja, morts.
3: Morts.
0: Ja, i tu et bufava d'un costat.
3: Em bufava bé. Ja, ja. Em bufava de l'Atlàntic.
0: Ja, ja, ja.
3: El Poniente, que li diuen.
0: Sí, sí, sí. Quan bufa d'allà, quan bufa fred, bé, quan bufa rescalfat aquí del Charquito, malament, no?
3: Ve de l'Àfrica, es veu, és la calor aquesta que ve de l'Àfrica, que aquí també ens toca,
0: Sí, sí, és que jo crec que ja, ara mateix
3: que flipes.
0: Estem una mica massa a prop de l'Àfrica, hauríem d'anar més amunt. Agafar tot el país i anar una mica més amunt.
3: Sí, no? Com que bueno, s'arremanga les faldilles, no?
0: Home, aviam, sí, 30 i pico de graus a la Vall d'Aran, que té clima clar, clima atlàntic.
3: Ara, si em dóna temps i puc fer la meva meravella del món, us explicaré una curiositat sobre l'Àfrica.
0: Vale. Una,
3: Sí, el que has dit d'agafar un tros i emportar-t'ho més amunt.
0: Perfecte. Bueno, el que van fer els americans amb el romànic d'aquí.
3: Sí. No sé.
0: Bueno, total, jo he anat a Astúries i els meus tres highlights són els següents. És molt bonic, però és més maco Escòcia.
3: Vale.
0: I això que és Escòcia no hi he anat. Però ja es veu.
3: I tens
0: un
3: tros a Escòcia.
0: Sí, sí, tinc un terreno. I ja es veu. La segona cosa és... que vaig estar a Oviedo i a Gijón i això, i està molt net.
3: Sí?
2: Mm-hmm.
0: Molt net.
2: Això tampoc és molt difícil, si el barem és Barcelona i el
0: no, clar, clar, o sigui, clar, clar, és per comparació, però estàvem per allà i no sé, en 10 minuts d'estar un carrer va passar 3 vegades un cotxet d'aquests que escombren i freguen i tal, i tot el rato tenia una sensació molt forta de dir, això qui ho paga? Saps què vull dir?
2: Segurament tu.
0: Clar, vull dir, això qui ho paga? Perquè jo allà, jo quan surto de casa haig de vigilar no trepitjar merdes de gos. Saps què vull dir? Però bueno, I la tercera cosa que us anava a dir, ara no me'n recordo la tercera cosa que us anava a dir.
3: Home, és un highlight.
0: Ja, però no me'n recordo la tercera. Ah, i que són molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt nacionalistes. Però molt, O sigui, a tot arreu hi ha estàtues de Don Pelayo, que és un mite. És una llegenda. I ho vas amb tot en Don Pelayo i a la Reconquista i tal, o sigui, és quasi ofensiu. Lo de les llegendes, o sigui, i després una guia turística que ens estava ensenyant Oviedo.
2: Ui,
3: ui.
0: Clar, clar, va dir, és que los de Asturias somos muy pesados con lo nuestro, ya lo sabemos, pero es que a ver. I em va deixar la següent frase que us deixo perquè vosaltres la marideu i
2: que m'agafo la taula.
0: Vale? I va dir, Asturias es España y el resto es tierra conquistada. Jaja. Vale? Pues ja està. Llavors,
2: ja
3: se la poden quedar.
2: Jo
0: són un milió i mig de persones.
2: Jo no li puc dir que no.
0: Ja.
2: No. Perquè és veritat que algunos restos somos terra conquistada.
0: Sí, clar, no, sí, ja està. Sí.
2: Que tot sigui culpa dels asturians, ja voldrien ells tenir alguna cosa a veure en algo d'Espanya. No com ara, de mirar una vaca com aquell entrenador del Barça.
0: A mi em va sonar el dels aragonesos amb la corona d'Aragó, una mica de dir, bueno, noi, però és que tu poc hi pintaves aquí,
2: Com diria el meu pare, si us els aragonesos sí, poden ser una mica com aquell, però subnormals.
0: Subnormals? Sí, subnormals. Ah, subnormals. Ah, vale, perdó.
2: Sub.
0: Sí, sí, és que és un matís.
2: És un matís.
0: Està tan a prop.
2: D'abans. Subnormals.
0: Subnormals i subnormals està tan a prop. Ja.
3: Sí,
0: no,
3: sí, sí,
0: bueno,
3: sí.
0: No sé. Molt pesats, molt pesats.
3: Ah, depèn de la quantitat de whisky.
0: Clar, i llavors em vaig trobar amb dues coses. Vam estar en una casa rural, podríem dir.
3: Sí.
0: Amb una senyora encantadora al final, una mica pesada als dematins, però...
2: Però bueno, això segurament...
0: Però encantadora...
2: Ets tu, que els dematins...
0: És possible. L'últim dia em va dir, bueno, ara et seré de menos la tertúlia mañanera. Però que em donava corda i jo pensava, bueno, l'haig de guanyar. Perquè si t'haig de guanyar jo, i llavors no s'acabava mai allò. Però bueno, és igual, una senyora que el seu primer cognom i el seu segon cognom era el mateix, tot sigui dit de pas...
2: Ja passa.
0: Que el primer que em va dir quan vam arribar, diu,
3: seria com Hilly Hill.
0: Sí, però sense li, que fa noble.
2: Clar.
0: Ah, què tal, d'on sois? De Barcelona. Diu, mira, la altra habitació també és... Diu, i para i diu, estamos invadidos de catalanes. I dic, hòstia, bon dia, acabo d'arribar, saps?
3: Bon dia.
0: I jo, no sé què. Llavors, l'endemà esmorzem, estan esmorzant no sé quantos, i el segon dia que esmorzem, diu, ah, no sé què, diu, però... I clar, diu, ah, i tu? I la Judit, que estava allà amb mi, que és el raro, segur que no, diguéssim, també. No, però mi família és Salamanca, no sé què. I em mira i em diu, i tota tu família és de Catalunya? I jo pensant, què és, aquesta pregunta? Jo li dic, sí, li vaig dir, literal, li vaig dir, sí, dic, tengo 320 apellidos catalanes. Que no és veritat, eh? Però bueno, jo li vaig deixar anar així. I em diu, és que no se nota. I jo vaig pensar, a què t'estàs referint? A l'accent, a el que estem parlant...
3: Pues lo ponen en DNI, sí. No sé si li hauries de dir això.
0: No sé, molt pesat.
2: Ets un mal català.
0: Ara aneu-hi, és maco, eh? És maco, baratet.
3: A mi em detectaven de seguida que era català.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. I m'ha passat una altra cosa molt curiosa que no m'ha passat en ma puta vida cap restaurant més. Ah. Vam anar a un restaurant a dinar i jo era el... Saps, el primer dia que menjàvem a Astúries i tothom és, cuidado, que Astúries posen molta quantitat i no sé què, però també et diuen, és molt barato. Bueno, jo arribo allà, agafo la carta al garito i els preus eren més o menys com aquí. I plats a compartir, o sigui, raciones, el que aquí en diem tapes, que no són tapes, sí. Però bueno. I dic, bueno, doncs pues, guaita, som dos, pues, dos, quatre tapes, no? Quatre racions, sí. Dos i dos. I li dic, vull això. I diu, que quant hambre tenéis? I jo pensant, ai, m'he quedat curt. Ara vindrà a fotre'm menjar amb una pala. I dic, no, bien. Diu, i dic, què passa? Diu, és poco. I fa, és demasiado.
3: I era massa.
0: No ho sé. Jo crec que ens ho haguéssim menjat, però tu creus que no?
2: Discrepen.
0: Bueno, clar, tampoc fem el mateix metre cúbic tu i jo, eh?
3: No, però... abans ho has dit que demanes més per acabar-te.
0: Ah, correcte. Però no m'ha passat mai un restaurant que em diguin, no.
2: És demasiado.
0: No em compris tant, ja. Saps? Tu ho faries?
3: Jo sóc de menjar poc.
2: El Roger sí, però sobretot si...
0: Tu ets de menjar poc, però ets de vendre molt, eh, puta?
2: Si és l'hora de plegar, et diu no. No.
0: A cubates sí que t'ho faria. A cubates plats, mai.
2: Bueno, ja està. I si li canvio el mateix import per a cubates, pues ja està.
0: I també vaig veure una cosa, hi ha moltes estàtues de Don Pelayo Astúries en què Don Pelayo sembla un ídol queer.
3: Ah, sí?
0: Sí. Ho vaig comentar amb un amic que té família asturiana i em va dir, no els hi diguis amb ells.
3: Però si entre ells s'ho comenten, eh?
0: No, es veu que s'ofendran perquè és Don Pelayo, però jo després, ara perquè la ràdio no ho podem fer, però després us ensenyaré unes fotos d'estàtues de Don Pelayo i sembla un maricón. Perdó. Vull dir, no volia dir això.
3: Sí,
0: tira enrere la cinta, tira enrere la cinta.
3: Sí que ho volies dir.
0: Bueno, vull dir, això...
3: Però per què ho dius, això?
0: El que... Collons, després t'ho ensenyaré, que em va cridar l'atenció. És com si... Tu fas una estàtua, per exemple, a Oviedo... els agraden molt les estàtues,
3: sí.
0: L'art urbà, diguéssim, d'estàtues que tenen un context, que simbolitzen pues, el venedor de peix, i tenen una estàtua, el Woody Allen, per exemple,
3: sí.
0: I perquè anava allà al festival aquell de tal, i tenen una estàtua a un gos, perquè hi havia un gos petaner que voltava pel centre d'Oviedo, que tothom el coneixia i tal, i quan es va morir aquell gos, pues van fer una estàtua en homenatge a tots els gossos petaners i tota la gent que tal. I van fer una estàtua... Per qualsevol merda et foten una estàtua allà, no? I els agrada molt.
2: Ves que clar, algun familiar d'algú no sigui escultor o algú.
0: No, no, perquè n'hi ha... Ho han decidit fa temps i és una cosa que tenen allà i que fan. Igual que el cul aquell que tenen allà davant del teatre on fan lo de la princesa d'Astúries i tal. I a més es veu que es barallen Gijón i Oviedo, perquè a Gijón hi ha molt art abstracte i a Oviedo tot l'art és figuratiu, no? Però bueno, doncs ara imagina't que la forma de representar aquestes estàtues, l'estil fos doncs agafar un estil manga i traduir-lo en una estàtua, no? Que deia, sí. Depèn, si l'estàtua és d'un rei medieval quedaria raro, no? Doncs les estàtues de Don Pelayo que he vist són molt reinones, són viva del... una mica,
3: yeah.
0: Saps què vull dir?
3: Jo, ara que dius això de dir del metal,
0: sí.
3: Hi ha un monument del Ronnie James Dio a Cabarna.
0: On és Cabarna? Perquè Cabarna, perdona, també sona, estic amb una birra als col·legues i dic, has estat mai a Cabarna?
3: A Bulgària.
0: A Bulgària?
3: Sí, i te l'he buscada i te l'ensenyo.
0: Perquè també em papalloneja.
3: No, però sembla una mica el Gandalf amb Quimio. Vull dir, que les estàtues moltes vegades no
0: ja,
3: reflexen
0: no acaben, la... Ja. És que es diu molt dels museus de cera, però les estàtues que hi ha pel carrer.
3: Sí.
0: Però bueno, A mi em sembla bé que fotin moltes estàtues. Ja n'hi haurien d'haver més a Caldes. A part que sabeu que hi ha un projecte que nosaltres tenim de fa temps,
3: sí,
0: que és de dissecar a la penya.
2: Sí.
0: Per fer les estàtues d'art urbà de Caldes.
3: Però això és perquè ets estalinista.
0: Ah, bueno. Vols fer les meravelles del món?
3: Sí, però no, tenim el
0: vols fer putos calderins putos? A veure, teniu, quant tenim ara? Quant ens queda de programa?
3: 10 minutets.
0: 10 minutets, 5 i 5, no?
3: 5 i 5.
0: Què voleu fer primer?
2: Jo, com ja vaig veure com anaven les seccions a l'últim any.
3: Sí?
0: Hi ha una queixa, espera't.
2: No.
0: Espera't que hi ha una queixa.
2: He adaptat... O sigui, ara tinc un...
0: Ho has fet amb via?
2: Un gruix de cal... No, encara no. Un gruix de calderins putos.
3: Sí.
2: A treure...
0: Tres minuts.
2: Segons et vagi el programa.
3: Molt
2: bé. Sí, hi ha calderins putos de 5 minuts o de 10 minuts o de 30 segons.
0: Això és com per si tens un... Estàs refinant una paret i tens un forat, saps si has de fotre malla o no hi has de fotre malla. Clar. Doncs
3: pues mira, tens un per 5 minuts.
0: I després tu 5 minuts?
3: Jo m'hauré d'apretar, sí.
0: Vale.
2: No, pues faig un més curt i ja està.
0: No.
2: També em fa gràcia.
0: Xxt, silencio. Putos calderins putos.
2: Putos. Bé.
0: Va.
2: Aquesta temporada això? Farem els putos calderins. Putos calderins vol dir calderins famosos.
3: Sí.
2: A poder ser fora de Caldes.
0: Podem fer peticions?
2: Sí.
3: Vale. O sigui, que hagin vist que Caldes és un xiringuito i hagin marxat.
2: I llavors l'hagin liat molt fort
3: com,
2: a fora.
3: Jo que sé, com es diu aquell que era d'Iniciativa?
0: Raül Romeva.
3: Com el Raül Romeva o la Montse Guallar.
0: O l'altra. La Marisol Galdón.
3: La Marisol Galdón.
2: Sí. També començarem una mica, bé, sé que no sortirà bé.
0: L'Isma Prados.
2: Per intentar fer-ho cronològicament.
3: Val.
2: Però, bueno, ja veurem endavant com va.
0: Però acabarà sent una pel·li del Nolan.
2: Sí, segurament.
3: Endavant.
2: Sí.
3: Endavant.
2: A veure, i algun pues, per sorprendre el personal de dir, no tinc ni puta idea que aquest senyor
3: és calderí.
2: Fos calderí.
3: Vale.
2: A veure, el primer, que és curtet, és una mica
0: curtet?
2: Random. El curtet era ell, sí.
0: Vale.
2: És dels antics, Joan Peris,
3: sí?
2: De Caldes. El de Caldes és important.
0: Perquè...
3: Joan Peris.
0: Joan Peris. Com es deia el Peris del cor de la ciutat?
3: Joan.
0: Sí?
3: No ho sé.
0: No.
2: És un personatge de finals del segle XIII, principis del XIV. I destaca, sobretot...
3: Para't de moure d'aquesta ja manera.
0: Ha dit 14?
3: Ah, sí. No, finals del 14.
2: Finals del 14. No. Llavors no compta.
0: Se n'ha sortit bé, eh?
2: Sí. Molt bé. Bé, era un cavaller. No sabem com va arribar a ser cavaller, perquè, clar, com va néixer a Caldes i no tenim ni puta idea de què va fer.
0: A saber que hi havia el Termàlia portant a l'arxiu, saps?
2: Sí. Però es va fer mercenari.
3: Però com et feies cavaller? Ets escuder primer i després t'ordenaven, no?
2: Algú t'ha... Bueno,
3: igual diu... et menjaves una polla pel camí.
2: També et dic, es diu que era cavaller. Aviam, sí. Saps com va acabar la cosa? Perquè
0: pues digue-lo a usted també.
2: Era cavaller de... Bueno, ens apareix a la història, sobretot, després de les guerres de Sicília.
3: Mm-hmm.
2: Forma part dels cavallers d'aquest... que porta la Companyia Catalana d'Orient, és a dir, els Almogàvers.
3: Uh-huh. O sigui, era un Almogàver,
2: era un cavaller Almogàver.
0: Dels Almogàvers d'abans de lo del Barça.
2: Sí.
3: No sé si eren molt cavallerosos els Almogàvers.
2: Bueno. Ja per això ho dic, aviam.
0: No s'ha de confondre l'artista amb l'obra.
2: La cosa és que després de l'assassinat de Roger de Flor, la gran companyia va patir el setge de les tropes de l'Imperi Romà d'Orient o dels bizantins, a la península de Gallipoli, que és una fortalesa, i bueno, tothom s'havia anat de juerga a saquejar i aquestes coses que feien, deixant Ramon Muntaner, que era el comptable, les dones i uns 100 soldats i 7 cavallers. Llavors van venir i un estol venecià i de més els hi va liar una gorda. De manera que les dones van haver de lluitar en una de les primeres reivindicacions feministes de la història, que consisteix a matar italians i grecs.
0: Sí. Bé, vale.
2: S'ha de dir que van guanyar el setge. Sí, sí. Però s'esmenta a Joan Peris de...
5: Caldes?
2: Ai, perdó, Guillem Peris de Caldes, perdó. No, és que és...
0: Ah, espera't, com es deia el Peris del Cordó?
2: Guillem.
0: Ah, vale.
2: Guillem Peris de Caldes, de Catalunya, que al costat de gent d'altres llocs, com Portugal, un altre cavaller...
0: No és la primera persona de la història de Caldes que he vist que es posa de Caldes de cognom, eh?
3: Sí,
2: sí.
0: Està canviant-se el seu, per exemple, l'Arnau Galí, l'Arnau de Caldes, saps?
3: Sí.
0: Jo ho he vist, això, vull dir que és tradició. Des del segle que has dit, finals del...
2: No, finals del 13, principis del 14.
3: A principis del 14.
0: Ah,
3: a
0: principis...
2: Doncs sobretot es destaca a la batalla aquesta, la sortida que fan els cavallers,
3: sí,
2: on se li encomana portar les quatre barres, o sigui que a partir de llavors passa a ser portaestandard de la companyia dels Almogàvers.
0: Vale.
2: Més tard de la batalla i de... Bueno, que sapiguem, no va morir en totes aquestes batalles de la companyia i va quedar establert, o sigui, va posar, doncs, com faria qualsevol de Caldes, segons el cànon, la caseta i l'hortet, a lo que serien els ducats d'Atenes i Neopàtria.
0: Mm-hmm.
2: Però vaja, que també per arribar a matar tota aquella gent i que al final Ramon Muntaner, que després ho va escriure, sí, sí, en Domeni porta estandard de Caldes a prendre pel cul de la Mediterrània,
0: pues algú duria ser bé.
2: Algú duria ser bé.
0: Molt bé. Pues mira, ja en tenim un. Puto Calderí, puto. Roger, tens 2 minuts per resumir-nos... Home, clar.
3: És molt poc, eh?
0: Espera. Ja no tens 2 minuts, perdona.
3: No?
0: Tens 1 minut i mig. Tira la sintonia.
3: Va, tira el milla, ràpid.
0: No, haig d'esperar el moment. Espera't. Les meravelles del món. Del Roger.
3: Vale, avui, com a meravella del món, porto una muntanya. No sé si la coneixeu.
0: A la Kikankawa.
3: Es diu el Cervino. Matterhorn en alemany i Cervin en francès.
0: I en català?
3: Cervino és en italià. En català, com vulguis. Vale. Pots agafar qualsevol d'aquests i...
0: Bé, la meva àvia tenia un gos que es deia com vulguis.
3: Probablement és la muntanya més fotogènica, magnètica i reconeixedora del món gràcies a la seva silueta piramidal.
0: No és el Farell?
3: Gairebé perfecta, no. El Cervino té una altitud de 4.478 metres, fet que el converteix en els pics més alts dels Alps.
0: El programa d'avui acabarà com aquelles cançons en fade out.
3: Sí. I està situat a la frontera entre Suïssa i Itàlia.
0: Llegeix l'última frase del guió.
3: No.
0: Bueno, doncs queda't aquí fent el programa sol.
3: Bueno,
0: hem de marxar.
3: Et dic els highlights.
0: La setmana que ve començarem amb això.
3: 10 coses.
0: Vale. 10, eh?
3: Anècdotes i interessants. La muntanya del Toblerone i dels colors alpinos. Saps aquella muntanya?
0: Sí, sí, sí. Vale. Sí.
3: Pedres d'Àfrica a Europa.
0: Això és el que anaves a dir.
3: Sí, es veu que quan van separar-se els continents, sí, hi ha un tros d'Àfrica dalt de tot de la muntanya.
0: Ah, sí, eh?
3: Sí, sí, la part de dalt és
0: Àfrica. Que va com per sota.
3: Sí. Escalada amb faldilla de franela. La primera dona que va pujar anava amb faldilla de franela.
0: Què dius,
3: canons de l'època. Un gatet al cim. Es va escapar de... Va anar seguint els muntanyers.
0: Mixo.
3: I va acabar dalt.
0: Ai, pujats a caçar una rata avui. Em aniria a veure un gat.
3: Sí. Gat de 10 mesos, eh?
0: Ah, bé, llavors no.
3: L'avi del Cervino, un senyor que hi va pujar amb 89 anys.
0: Molt
3: la primera
0: bé.
3: Vegada amb 20, l'última amb 89. Va vida fins als 103 anys. Tenia,
0: bé.
3: Anava
0: bé adeu,
3: de cardio.
0: Adéu, Roger, que vagi molt bé la setmana. A tu i a tothom.
3: Oh.
0: Adéu.
3: Sou uns merdes i ho sabeu.
6: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
7: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
6: Els Catarres.
7: Ei, que jo sóc el mèrit del món.
6: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
7: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
6: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
7: Felicitat és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicitat.
6: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial Abordà, incorporant 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve i la durada prevista és de 9 mesos. El passat divendres, a Sant Feliu de Codines es va presentar la 7a edició de l'On Codines, la prova de trail que recorre part de les muntanyes del Vallès Oriental, una nova edició que se celebra el 17 d'abril de 2027 i que enguany ha tingut una rebuda de rècord. 36 hores després de la presentació va arribar als 100 equips inscrits. Entre les novetats de les proves, aquest any es troba l'On Codines Bike, una prova en bicicleta de 107 km, a més dels coneguts trails que van de 48 a 80 km. Aquesta tarda a les 6, la biblioteca organitza la projecció del documental del mes, Amazomania, una trobada d'accés lliure que tracta sobre un funcionari brasiler i un periodista suec que s'endinsen a l'Amazònia per documentar el primer contacte amb un poble aïllat, una pel·lícula en versió original subtitulada en català i que planteja un debat social que farà dubtar l'espectador. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació i així definir els futurs serveis d'ocupació de la comarca. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb pluja, amb 8 litres per metre quadrat recollits a l'estació meteorològica de la Torre Marimon. I atenció aquesta tarda perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté un avís de perill alt per precipitacions que puntualment podrien deixar fins a 15 litres en només 30 minuts. Les temperatures aniran baixant dels 24 graus fins als 20 al vespre. Pel que fa a demà, el cel serà variable, amb un matí nuvolat i amb alguns ruixats febles a la tarda amb temperatures més altes, unes mínimes de 18 i la màxima de 28 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hola, hola, hola, hola, hola, què tal? Benvinguts al Males Cartes avui, dimarts, dia... Quin dia és avui? 29 de setembre, un moment que fico el micròfon una mica bé, perquè això sempre, sempre és complicat. Dimarts 29 de setembre, avui és dia dels arcàngels, Sant Miquel, Sant Gabriel, i l'altre arcàngel, quin era l'altre arcàngel? Ostres, a més, us porto una primícia, que avui diria que en tot el sant dia aquí a la ràdio no s'ha parlat en absolut de que Sant Gabriel, diria, tot això em ve al cap amb reminiscències de bé de saber d'on, doncs Sant Gabriel és el patró de la radiodifusió, o sigui que... avui estem d'enhorabona aquí a la ràdio i fem el sant, el nostre sant, el sant de la radiodifusió, Sant Gabriel.

entrada, un momentito, por favor. Escoltem la primera que he dit, que és aquesta Boig per tu. Mira, que pararem aquesta i començarem amb l'altra. Una, res, dos segons, perquè la teniu més sentida que caïn, eh?

I després d'aquesta Boig per tu, escoltem aquesta Crazy de Aerosmith. A veure què us sembla aquesta, eh? Un altre superhit. Good for the nasty chick.

I què me'n dieu d'aquesta del Loco d'Andrés Calamero? Calamero, anava a dir. Calimero, podríem dir. No, Loco de l'Andrés Calamaro.

Loca, loca! I el món boig de Pirate Sound System! Més tranquil·la. Aquest món estem tots bojos.

0: Doncs així acaba aquesta gran pel·lícula de El mundo está loco, loco, loco, amb una catarsis de tots els actors principals que han sofert uns accidents, que estan a l'hospital tots embenats i enguixats, i bé, es foten un fart de riure al final, i que la vida són dos dies i s'ha de riure, home. I va, fem l'última repassada de pel·lícules que tenen alguna cosa a veure amb el món de la bogeria, que farem El resplendor, aquest tràiler que és inquietant, aquesta pel·lícula que també de tant en tant podeu recuperar, que espera't un segon, que hi ha els anuncis. Doncs El resplendor s'ha de veure de tant en tant, perquè el Jack Nicholson està espectacular, o sigui que us la recomano al 100%.
1: La soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
2: No para mí.
1: ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
2: Les gustará.
3: ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
4: Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo.
5: No, yo no, señora Torres.
3: Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel?
5: No lo sé.
3: Venga, Tony, dímelo. ¿Qué hay en la 237?
6: Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
3: Papi, nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad?
7: Cabritillo.
8: ¡Ah, entrar! ¡Aquí está Jack!
9: He tenido una pesadilla horrible. Porque mataba a Dani. Me estoy volviendo loco.
0: Doncs una mica loco sí que et tornes, noi? Però loco de remate, mai millor dit, eh? I mira, Locos de remate és l'última pel·lícula que repassarem, el tràiler d'aquesta pel·lícula dels anys 80, que segur, de ben segur recordareu. Escoltem, doncs, el tràiler de Locos de remate.
10: ¿A quién crees que meterán en esas casitas de muñecas?
11: ¿Tú qué crees?
10: ¿A nosotros?
11: Sí, lo has adivinado a la primera.
10: Harry,
11: ¿qué?
10: Estamos en prisión.
11: Vaya, hombre, bienvenido al mundo de la realidad. Ya iba siendo hora, francamente. Ahora al menos somos dos.
10: Creo que no voy a sobrevivir.
11: Aguanta. No te derrumbes.
12: Piensa en nuestra apelación.
11: ¿Qué? Por favor.
10: Perdón, señor. Sería cuestión. Un momento. Un momento. Yo no soy un camorrista.
11: ¡Skip! ¡Skip!
10: ¡Escuche! Se acabaron los palos. ¿Ha oído lo que acabo de decir?
11: ¡Skip!
10: ¡Se acabaron los palos! Ahora dese la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Es que está sordo? ¡Dese la vuelta! ¡Corre! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Harry, hecho crack! ¡Arriba! ¡Adiós a todos! ¡Harry! ¡Se cree que es un caballo! ¡Ayúdame! ¡Harry!
11: ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡Está enfermo! ¡Esto es un ataque! ¡Y no se ha traído las pastillas! ¿Dónde están? ¡En Vietnam! ¡Lo cogió en Vietnam!
10: ¡Ayúdame, Harry! ¡Ayúdame!
11: ¡Skip! ¡Skip! ¡Ah! ¡Mierda, Skip!
10: ¡Skip! ¡Skip! ¡Ay, ay, ay! ¡Skip! ¡Ya está!
2: Ya está. Gracias. Ya ha pasado.
13: Ja ha passat.
2: Ja ha passat. Ja estoy bien. La crisis pasó.
0: Molt bé, doncs aquí estem seguint el Males Cartes i ara, com que la ràdio és un ente abierto, és com la casa de tots.
14: La casa de tots.
0: Jo suposo que està sortint correctament. A veure, torna a cridar com una loca.
14: La casa de tots.
0: Jo crec que sí que surt, no? Per antena. Bueno, doncs, què estàs fent per aquí, per aquesta? Lola, Maria Dolores.
14: Hola.
0: Què tal? Com estem?
14: Molt bona tarda, Vicenç.
0: Què estàveu fent a l'estudi 1?
14: Doncs mira, estàvem gravant les falques per amb tota la programació de Festa Major i Cap Vuitada.
0: Sí.
14: I res, ha estat una estona molt agradable i molt graciosa i he rigut molt perquè sort que no hi han les, no se senten les tomes falses perquè...
0: No, és el que posarem, les tomes falses.
14: No ho ha gravat, sí, el Monter.
0: I tant,
14: El Monter no ho has gravat, Monter.
0: I tant que ho ha gravat.
14: No ho ha gravat. Mojigangers!
0: Els Moixigangers vindran.
14: Ai, calla, calla.
0: Els Gangers.
14: Que no, que és una colla, que és una colla castellera i he dit Moixigangers.
0: Bueno, però potser dins de la colla hi ha l'engany.
14: Ai, Vicenç, per favor.
0: No es pot fer aquesta broma en directe, oi?
14: Bueno, estàs fent d'anglès, no?
0: Sí, d'anglès, Ganger. Doncs res, que ha sigut un gust amb aquest horari.
14: Ai, Vicenç.
0: De noche, eh?
14: De noche. Aquí,
0: estamos aquí en l'oscuritat.
14: I què fas? I què estàs explicant a la gent?
0: Pues res, mira, ara mateix trucarem a l'Aram, que ens explicarà una cançó històrica, bueno... Per omplir una mica, eh?
14: Sí? Històrica, què vol dir?
0: Bueno, que a ell li sembli bé.
14: Ah, que a ell li sembli
0: de
14: bé.
0: La història,
14: de la història musical de contemporània.
0: Sí, una qualsevol. I ens explica d'on va sortir.
14: Molt interessant.
0: I estàvem repassant coses que tenen a veure amb la paraula bogeria.
14: Bogeria.
0: Estàvem repassant temes de pel·lícules, temes de cançons, eh? Bueno, ara ja els he dit. Alguna pel·lícula que et vingui al cap que amb el tema aquest de la bogeria?
14: Twin Peaks.
0: Bueno, això és una sèrie.
14: Perdó.
0: Però bueno.
14: El Resplendor.
0: Mira, l'acabo de posar al tràiler.
14: Molt bé, és que... Sí. El Resplendor. I també jo, com a definició, segur que busques a l'Enciclopèdia Catalana. Bogeria. Fic-ho. Vicenç Conejos.
0: Bueno, molt bé. I de cançó, quina et vindria al cap?
14: De bogeria. De bogeria.
0: Va, és igual.
14: Vinga.
0: Quina és la bogeria més gran que hauries fet a la teva vida que es pugui explicar?
14: Bogeria més gran? Doncs pues mira, em vaig tirar d'una grua de 50 metres d'alta.
0: Però lligada, no? Suposo.
14: Sí, lligada, però jo hi va haver com molta estona, o sigui, perquè era d'aquelles que rebotava.
0: Ah,
14: i vaig estar
0: goma,
14: com 5 minuts, exacte, 5 minuts pujant i baixant.
0: I ho vas treure la papilla o no?
14: No, quan vaig baixar, mira, aquelles casualitats de la vida que els meus pares havien anat també, anaven a la festa major de Granollers i van veure que era la seva filla i vaig veure ma mare i el meu pare plorant com a magdalenes.
0: Però de riure? O...
14: No, de pena,
0: de pena de filla.
14: De pena,
0: però
14: de pena.
0: Tu en esta
14: de pena,
0: grua.
14: De poca consciència i bogeria.
0: Bueno.
14: Sí, bueno, això és una bogeria. No, tampoc no és molt bogeria, no? És que bueno, tampoc no n'he fet gaires.
0: No.
14: Cap,
0: com aquell qui diu...
14: No, home, entretén-me una mica més.
0: Home, no, entretén-nos tu, que estàs aquí.
14: Doncs vinga, doncs, què us puc explicar? Mira, puc fer publicitat d'una cosa que farem per Cap Vuitada?
0: I tant.
14: Doncs mira.
0: Mira, jo també la faré de lo meu.
14: El 17, que és dissabte 17 d'octubre, dissabte de Cap Vuitada, a les 7 de la tarda, és molt fàcil. 17 a les 7.
0: Segur que és dissabte?
14: 17 a les 7, dissabte 17 a les 7.
0: Segur que és dissabte?
14: Estrenem, sí. Estrenem,
0: jo no tinc clar.
14: El musical Mamma Mia al Teatre del Centre Democràtic i Progressista i ens fa molta il·lusió perquè som un grup amateur que ho fem tot per directament, o sigui, literalment per amor a l'art i, bueno, doncs és una estona agradable que pots riure, també pots plorar
0: d'emoció,
14: de tot està bé de preu, les entrades són a 10 euros socis, 12 euros no socis i bé, jo crec que pot estar és una estona, doncs, agradable.
0: I un detall, que és que és en català.
14: En català, el musical Mamma Mia en català.
0: De cabo a rabo.
14: De cabo a rabo, de cap a rap, en... incloses les cançons d'Abba.
0: D'Abba, molt
14: per
0: bé.
14: Per exemple, això és... Vas a

0: Molt
1: bé, ens veiem la setmana vinent. Us deixo aquí a Mamma Mia en català.
0: Els teus ulls no me'ls puc treure d'aquí. Jo no puc oblidar així com així. Oh, oh, oh, Mamma Mia.

0: por favor, talla'm ja!
1: Home, tu vas tirant!
0: Pues, ja, no, mai!
1: Molt bé, i tu fas algun paper, no? Veig?
0: Sí, jo faig un paper. Jo faig un paper. Faig molt el bé. Paper de salvar les distàncies que va fer la Meryl Streep, bueno, que és la dona, la dona Sheridan, la ets un pendó, la mare de la Sophie.
1: Molt bé, doncs ella segur que no ho sap fer en català, com ho fas tu?
0: No, vamos, jo posaria la mà al foc, la mà al cap, al cul, tot, que no.
1: Doncs ja està, ella sap fer lo seu, tu saps fer lo teu.
0: Clar, molt cadascú bé. Lo seu.
1: Sí, el dissabte 17 d'octubre,
0: sí.
1: A les 7 de la tarda,
0: sí.
1: La gent que hi vagi una mica d'abans, no?
0: Sí.
1: Les
0: sí.
1: Entrades estan a la venda?
0: Estan a la venda a Antràpolis.
1: Són numerades?
0: No, no són numerades.
1: Sí, que hi haurà una mica de cua...
0: Probablement.
1: Per trobar el millor
0: seient. Però
1: el
0: bo que té és que es veurà...
1: Sí.
0: Es veu,
1: teatre
0: es veu
1: petit.
0: Des de... a qualsevol punt.
1: És un teatre petit i allà
0: exacte.
1: On estiguis i vosaltres cridareu molt, oi?
0: Cridarem moltíssim.
1: I allà, micros i...
0: Tot.
1: Se sentirà perfecte. Molt bé, doncs esperem que us vagi molt bé.
0: Ai, moltes gràcies.
1: No sé si podré anar-hi, jo ja l'he vista, perquè ja feu... Ja no, no estreneu aquí Caldes.
0: No,
1: ja
0: no
1: la
0: estrenem.
1: Porteu una mica de rodamiento, aquesta
0: l'hem
1: obra.
0: L'hem fet 2, 4, 5 vegades. Sí. Aquesta serà la 6a.
1: O sigui que està totalment ja rodada i sabuda.
0: Però
1: aquesta.
0: Sempre és com si fos la primera vegada.
1: Home, això està clar, però...
0: Sempre.
1: Però cada vegada li agafes més el gustillo de...
0: Sí. Sí, de, sempre tenim els mateixos nervis.
1: Però la tens més dominada, una mica més dominada,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: bueno, diríem
0: venga,
1: que sí.
0: Sa,
1: diu que ja se'n va,
0: que
1: no?
0: Ja me'n vaig, vinga, va. Adéu.
1: Pues vinga, adéu.
0: Gràcies, Vicenç, un petó, maco.
1: Dolores.
0: Has de fer la teva publicitat d'algú
1: sí,
0: que volies fer.
1: Sí, el diumenge, aquest diumenge. Vinga,
0: adéu.

Doncs ja veieu, Digger, una autèntica pel·lícula esbojarrada que no és ni distòpica, és la història totalment desquiciant. Però el Tom Cruise s'ha ficat allà i no ho fa malament, no ho fa malament. El que passa és que la història potser no ens arriba a entrar, oi? Va, una recomanació abans d'anar acabant el Males Cartes d'avui, últim de setembre, per cert, ja entrem a la recta final de l'any i ens anem directes cap a Festa Major, la Castanyada, Black Friday i Pont de la Puríssima i Nadal. Això és que ja és encarar la recta final total, eh? Doncs, com us deia, us vull portar aquí una obra de teatre que estan fent a Barcelona, que es diu, a veure, com es diu, Àlia o Rumba Boja d'un Peixater. Avui, veus, no ho havia captat, però també va sobre la bogeria. De què va? Àlia o Rumba Boja d'un Peixater és una peça sobre el conformisme dins l'estat del benestar que ens planteja una hipotètica evasió d'aquesta realitat únicament possible gràcies a la màgia. Un conte que es val del realisme màgic i la música per reivindicar les petites rebel·lions personals sovint vistes pel veí com un estat d'alienació mental o fins i tot de bogeria. O sigui que, de què va? Bueno, això és l'explicació de la filosofia de l'obra de teatre. De què va l'obra en si? És La Petra i en Roc adapten el pis per la seva nouvinguda criatura. Tanmateix, en Roc està començant a arribar al seu límit de resiliència mental. La paternitat, la peixateria familiar i altres obligacions no menys importants fan de la seva existència una travessa en pilot automàtic. Només l'aparició d'Àlia, un ser extravagant i amb suposats poders sobrenaturals, portarà una bafarada d'aire fresc i potser també un xic de bogeria a la seva vida. Doncs, amb unes valoracions que estan molt bé, us deixo aquí amb una miqueta d'un trosset molt petit d'aquesta obra que podreu trobar, que no ho he dit, a la sala Pangolí. Fins al 25 d'octubre del 2026 la podeu trobar a la sala Pangolí. A més, són entradetes que valen a partir de 14 euros. O sigui que, nois, esteu una mica tardant a comprar l'entrada, eh? Vinga, va, escoltem una miqueta d'aquesta Àlia.

com podeu observar, molta animació i molt cachondeo, en aquesta àlia i o rumba boja d'un peixeter. Doncs res, ja està, fins aquí el que jo volia aportar-vos aquest dimarts al Males Cartes del 29 de setembre. Espera, que us diré finalment allò dels sants del dia. M'ha quedat un arcàngel que no em surt, i mira que ho he mirat, Sants del dia d'avui, Sant Miquel, Sant Gabriel i... Ah, Sant Rafael, home! Ostres, i mira que tots tenen alguna cosa a veure amb les comunicacions, Però el que ens interessa és Gabriel, perquè és el sant patró de la radiodifusió. O sigui que Gabriel avui és el nostre dia. Apostem per tu, Sant Gabriel. Doncs, com us deia, anem a ficar la sintonia. Us vaig dient que us ho passeu molt bé durant tots aquests dies que venen de festes, no? Perquè festa major la setmana vinent, o sigui que tranquils. I que ja arribarà, Això sí, us dic que el diumenge, ja faig la meva publicitat, aquest diumenge 4 d'octubre, a les 6:45 del vespre, ja que estic aquí, doncs no faré publicitat jo mateix. Doncs clar que sí, això és endogàmic i per això us ho puc fer. Al Centre Democràtic i Progressista podeu veure la funció Corredossos de Baix número 9, interpretada per la companyia La Bretxa, que us portarem doncs una estona agradable, esperem de somriure, si més no, i de passar-ho una miqueta bé i de no pensar en els vostres problemes, quotidians, sinó que, bueno, passar una mica de diversió al Teatre del Centre. És una ocasió com una altra per tornar a visitar aquest emblemàtic equipament cultural teatral del municipi. Doncs, com us deia, estic encantat de tenir-vos entre tots nosaltres, la comunitat del Males Cartes, donar les gràcies efusives al Monter, que en un principi ens ha ajudat, però encara més gràcies al Jordi Gravi. Espera, que aquí tinc uns aplaudiments, a veure, de goma. No em va el 2, no sé per què no em va. Cachindena. A veure, aplausos. No em va. No sé per què no em va. Bueno, Jordi, ho sento. L'aplaudiment és meu. Moltes gràcies per estar aquí aguantant fins a les 9 del vespre. I res, dir-vos que em teniu la setmana vinent. Espero que serà dia 6 d'octubre ja, encarant la festa major. No us donaré la pallissa de les coses que faran per festa major, perquè tothom us la dirà. O sigui que, i total, tampoc hi anireu. O sigui que, vinga, ens veiem la setmana vinent. Males cartes per tothom. Adéu, adéu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda, incorporant 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve i la durada prevista és de 9 mesos. El passat divendres, a Sant Feliu de Codines es va presentar la 7a edició de l'Oncodines, la prova de trail que recorre part de les muntanyes del Vallès Oriental, una nova edició que se celebra el 17 d'abril de 2027 i que enguany ha tingut una rebuda de rècord. 36 hores després de la presentació va arribar als 100 equips inscrits. Entre les novetats de les proves, aquest any es troba l'Oncodines Bike, una prova en bicicleta de 107 km, a més dels coneguts trails que van de 48 a 80 km. Aquesta tarda a les 6 la biblioteca organitza la projecció del documental del mes, Amazomania, una trobada d'accés lliure que tracta sobre un funcionari brasiler i un periodista suec que s'endinsen a l'Amazònia per documentar el primer contacte amb un poble aïllat, una pel·lícula en versió original subtitulada en català i que planteja un debat social que farà dubtar l'espectador. El Consell Comarcal i els Serveis Locals d'Ocupació del Vallès Oriental impulsen una enquesta per conèixer les necessitats de la ciutadania. Fins al 14 d'octubre, els vallesans podran donar la seva opinió en la nova campanya que convida les persones que busquen feina o volen millorar o canviar la seva situació laboral a respondre a un breu qüestionari de manera anònima. Una iniciativa que serveix per ajudar a millorar la feina dels grups d'ocupació i formació i així definir els futurs serveis d'ocupació de la comarca. I acabem amb el temps. Avui hem començat el dia amb pluja, amb 8 litres per metre quadrat recollits a l'estació meteorològica de la Torre Marimon. I atenció aquesta tarda perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté un avís de perill alt per precipitacions que puntualment podrien deixar fins a 15 litres en només 30 minuts. Les temperatures aniran baixant dels 24 graus fins als 20 al vespre. Pel que fa a demà, el cel serà variable, amb un matí nuvolat i amb alguns ruixats febles a la tarda amb temperatures més altes, unes mínimes de 18 i la màxima de 28 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes. Són les 10.
1: Això és la Fórmula Nit. Música per desconnectar.

Ràdio Caldes. Són les 11. Ràdio Caldes. 107.8.

0: Ràdio Caldes.
1: Són les 12.
2: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Dia, molt bon dia, Caldes. Són dimarts i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importa, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, de 9 a 10, després d'aquesta presentació i del sumari, canviarem una mica el que seria el guió, no? Doncs passarem directament a presentar una nova secció que justament doncs ens podríem dir que ens connecta a tota la gent del poble, perquè és la salut, és aquí la salut la que ens lliga, no? I la salut de proximitat des del CAP de Caldes. El nom que tindrà aquesta secció, doncs ho anirem esbrinant. Doncs, això, com deia, doncs aquesta secció, la nostra salut estarà, o sigui, és des d'aquí, des del CAP de Caldes, amb professionals del CAP de Caldes que ens periòdicament estaran amb nosaltres, doncs parlarem. Avui serà amb la infermera Maria Caraballo, que parlarem de temàtiques molt properes perquè estem en canvi d'estació i això significa doncs que també estem o podem veure'ns afectat per refredats, per la grip, aquesta grip que cada any sempre apareix, no? O fins i tot per la Covid. A continuació, després d'aquesta secció de la salut des del CAP de Caldes, entrarem a la secció de consells i recomanacions d'Albert Trobalón, un espai per parlar de mascotes i de com tenir-les ben cuidada i també de consells per a la llar, perquè estigui neta, segura i habitada només per les persones, no per insectes ni per a altres visitants inesperants. Serà el moment de l'Albert de l'Agri. Seguidament, a l'hora del cafè, de 10 a 11, conversaré amb Marta Santi, cantant, de proximitat també, i parlarem de trajectòries, de projectes recents i de tot el que comporta la seva activitat professional com a cantautora. I a la tercera hora, de 11 a 12, dedicarem l'espai La Tertúlia, un temps de debat i opinió constructiva. Avui posarem damunt la taula el dret a un habitatge digne, els lloguers assequibles i la lluita contra els desnonaments i l'especulació immobiliària, un abans i un després del desnonament de Mari Carmen. I ara, com ja anem avançant, comencem justament amb aquesta nova secció del que s'apropa al centre de salut de Caldes, no? I justament aquí tenim a la infermera Maria Caraballo.
4: Bon
3: benvinguda.
4: Dia. Gràcies.
3: Què tal? Vull dir, com aquesta secció, diguem, comença, doncs, no sabem si serà periòdicament, no? Vull dir que no sé, en principi, el plantejament sí, serà, doncs, cada mes, cada... No ho sé, això després ho esdivinarem.
4: Entenc que sí, però...
3: En principi va també amb les temàtiques i precisament som amb aquestes, podríem dir, malalties o malalties també periòdiques, no? Com podria ser del tema que parlarem avui.
4: Exacte. Estacionals, que també l'idea.
3: Estacional totalment, perquè justament ara que hem entrat a la tardor, doncs es produeix aquest canvis de temperatures, en fi, doncs que ens afecta justament amb aquests, podríem dir, grips, refredats, o fins i tot, no sé si la Covid, és que van una mica unides totes, no?
4: Sí, són malalties respiratòries, però tenen una diferència cada una d'elles. Per exemple, el refredat és més una infecció lleu, vies respiratòries altes, la gola, el nas... i la grip ja és una cosa una miqueta més forta, vull dir...
3: Anem, si vols anem a part. Primer, com definiries el refredat o com es pot definir el refredat? Per diferenciar-lo justament del que és una grip.
4: Sí, és una malaltia infecciosa respiratòria igualment, però és de vies altes, que diem nosaltres, com és la gola, el nas, vale? És molt més suau i és progressiva. És, bueno, estic amb un refredat, tal, ja se'm passarà. La grip sí que és una malaltia que, doncs, més forta, ataca de manera molt més general, l'inici és molt més brusc, i...
3: És el que a vegades diem un trencàs, no? Vull dir que és això que comences amb un... Bueno, amb que et fa mal tot el cos. No és ja només la gola o aquest refredat d'estornut, vull dir, de tossir, etc., sinó que aquí entra una altra part.
4: Sí, és el típic de m'ha passat un camió per sobre.
3: El trencàs que li
4: diuen. Exacte, sí, la veritat és que aquesta és una diferència que dius, bueno, que això sí. Les dues han estat en el nostre ambient sempre, són virus que tenim en l'ambient diferents, hi ha mils de milions, no podem saber tots quins són, vale? Per això sí que sabem quin és la Covid, vale? Mm-hmm. També és una malaltia infecciosa respiratòria provocada per exactament aquest virus, que bueno, ja sabem que va evolucionant, va mutant i pot produir un tipus de sintomatologia semblant però també diferent. Mm-hmm. Vale?
3: Per exemple, les causes d'una grip, com ja hem dit, podríem estar en el tema canvi estacional, no? I també d'aquest Covid, que com també acabes de dir, va evolucionant, vull dir, es va mutant.
4: Exacte, com tots els virus, tot està provocat per virus.
3: La grip també, el virus
4: tot,
3: de la grip.
4: La refredat, la grip, el Covid, tot està fet per virus. No ens refredem perquè hem tingut fred, això no existeix. O sigui, el fred sí que pot ser que et faci propiciar d'agafar un virus, perquè és com que va planant el terreno, el fred, perquè entri el virus. Llavors això es pot transmetre per diverses vies. Una d'elles és el que nosaltres diem les gotes respiratòries, que és quan et tossen a la cara.
3: Sí, que la manera millor és a vegades doncs, posar-te o haver... tapar, que la boca estigui tapada.
4: Exacte,
3: no?
4: Sobretot també amb els estornuts, igual, la boca tossir tot és tapar-ho amb el colze, perquè també si ens fiquem la mà a la boca, doncs el virus va estar a la mà, i llavors ho transmetem de l'altra manera, que és com el contacte indirecte. Pues, si tu toques un lloc on ha tocat una persona infectada amb un refredat o una grip, pues, i després et fiques la mà a la boca, doncs bueno, ja és una via perquè entri el virus. Per això en el metro...
3: En aquest cas és justament és pel tema de a través de la boca, no? Que es transmet aquest virus. I el que acabes de dir, el metro, la millor manera, podríem dir, anar protegits, no? Protegits, sí. Amb mascaretes.
4: Sí.

0: Sí, vull dir, ja la porten directament i a més ja veus que és perquè no volen contagiar. Però sí que és veritat que sovint te trobes, bé, vas asseguda i la persona del costat està tossint o la del front, el que sigui, doncs poder, també és una manera d'anar protegits.
1: Exacte. No? Igualment, la millor manera, a part d'aquesta, per protegir-se, és fer un bon rentat de mans. Quan arribem a casa, el primer. Rentar-nos les mans, però això de sempre, per qualsevol malaltia, al final una gastroenteritis també es passa per aquí.
0: Bueno, és que el fet de que tu agafes el metro, autobús, estàs tocant, contínuament taules, etc, vull dir tots, no, on d'agafar-te, etc. Clar, a partir d'ahí doncs també te contaminaràs de moltes altres maneres.
1: Exacte. Llavors, rentat de mans és primordial.
0: Això sempre, sempre, ja sigui per refredar, sigui per grip, sigui pel que sigui.
1: Exacte.
0: Perquè, o sigui, de virus poden, ja, com ben has dit...
1: Hi ha molts tipus, molts, molts.
0: Per exemple, avui dia, quina diferència hi ha? Ja han dit un refredat d'una grip i d'una grip al Covid, perquè avui dia... ja sabem que el Covid va transmutant, no? Va canviant, però sí que és veritat que des del que era el Covid d'un principi, doncs avui dia no té aquesta, vull dir, a vegades molta gent diu, és que és com una grip, no? Però quines diferències podrien haver-hi?
1: Hi ha molt poques diferències realment entre una grip i un Covid, perquè la sintomatologia normalment és la mateixa. Si tu li vas preguntar a alguna persona, quan tenen el Covid saben que el tenen perquè, mira, em fan mal els genolls, eh? Tal qual. O, mira, si jo em noto una mica més marejada, sé que és Covid. I ja, però, clar, l'única manera de saber-ho és fer-nos una prova amb el palet, de ser, perquè a ningú li agrada, és l'única manera de saber. Al final, el tractament és el mateix per tot.
0: El tractament, de fet, quin seria el tractament? Perquè el tractament, en principi, no passa per medicaments. Bueno, a no ser que sigui que aquesta grip o aquest Covid hagin passat o s'hagi convertit en un altre tipus més greu, no? Vull dir que podien passar, o sigui que estiguis afectada, que a vegades si no es cuiden pot passar, no? Vull dir
1: pot empitjorar a una altra cosa de alguna pneumonia.
0: Exacte.
1: Sí,
0: és que no me sortia ara la paraula.
1: Sí, pot també evolucionar a bronquitis, però sí que és veritat que el tractament és simptomàtic en tots, perquè són malalties autolimitades, que diem que el nostre cos lluita contra elles. Llavors, l'únic que hem de fer simptomatològicament, per poder sortir i fer coses, doncs ho hem de tractar. El que sí que és veritat és que últimament tot es vol... Una pastilla que me... Quiero que me lo quites todo. Pues no. Ara hem de tornar una miqueta abans als remeis de la iaia, que sembla que no, però van molt bé.
0: Sí, el fet de prendre doncs, molt... Sobretot està ben hidratat i amb el que seria doncs, infusions d'aquestes tipus de... O fer... O també... Doncs,
1: baus de vapor amb eucalipto, la farigola és un antisèptic antiinflamatori natural.
0: És com, sempre t'ho diuen com un antibiòtic, a vegades, eh?
1: Sí, que passa que en aquest cas l'antibiòtic no ens funcionaria.
0: No, però en aquest cas és un antibiòtic natural, que són els que s'aconsellen.
1: Exacte,
0: oi?
1: Sí.
0: I és a dir, però sí que és cert... Que requereix també repòs. Vull dir, la millor manera de curar una grip, perquè sabem que la grip és això que deien, té 3 dies de pujada i 3 dies de baixada, en el que també pot la temperatura també forma part, no? Febre, etc.
1: Sí.
0: Això és el que diferencia d'un refredat també a una grip o Covid, no? Perquè aquí, diguem, apareix la febre. Doncs el repòs és la millor manera.
1: Sí, al final hem de deixar que el cos faci la seva feina, perquè el nostre cos és una màquina no perfecta del tot, però molt bona, i el fet de tenir febre és el que ens està dient que el cos està funcionant, que el nostre sistema immunitari està lluitant contra aquest virus i que, bueno, a poc a poc doncs, anirem millorant, segur. La cosa és tenir doncs, els signes d'alarma i els símptomes d'alarma per consultar llavors el metge.
0: I la típica, si hi ha mal de cap, doncs un paracetamol, vull dir que seria la millor indicació, no?
1: Realment, així com a medicació, la més comuna per ajudar sobretot amb el malestar, la febre, mal de cap, és el paracetamol.
0: I aconsellable perquè hi ha d'altres que tenen unes altres composicions que aquest podrien ser el més que pot ajudar més i no és tan nociu, podríem dir, no? Com medicació. No, tu dic perquè... a vegades diu, és que m'he pres un ibuprofen, etc. Entre un paracetamol i un ibuprofen, millor el paracetamol.
1: Sí, sí. L'ibuprofen al final és un antiinflamatori, clar. Si tens molt dolor muscular, doncs pot anar bé, però no et baixarà la febre, i al final l'ibuprofen, per les coses bones, també té coses dolentes, ens pot afectar la panxa, ens pot pujar la pressió arterial a persones que ja són hipertenses. Llavors, sempre paracetamol. Uh-huh. Millor paracetamol i anava a beure molta aigua.
0: I paciència, oi que
1: paciència,
0: sí?
1: Paciència, sí, que això és...
0: la mare de la ciència.
1: Exacte.
0: Sí. Doncs, com hem dit, estem en canvi estació i comença la campanya. Uh-huh. Quan comença exactament la campanya? Perquè la vacuna és essencial, no? Campanya de vacunació de grip i Covid, de la Covid-19, a aquest 2026-27.
1: Mira, justament comença la setmana vinent, el dia 5, el dilluns, ja comencem vacunant. El que passa que vacunem primer com els grups amb més risc, uh-huh. ¿vale? Com són la gent que està en residències, persones molt grans, persones que han de tenir atenció a domicili, malalties molt cròniques, també a les embarassades, uh-huh. ¿vale? Molt important. Els majors de 80 anys, els infants també, i el personal sanitari.
0: Els infants també, has dit?
1: Vull dir, el primer també són ells.
0: O sigui, els petits? Vull dir que s'aconsella doncs, que també passin per les vacunes de la grip i de la
1: Exacte,
0: Covid?
1: Exacte, sí. Mm-hmm. Sobretot la grip.
0: Mm-hmm. Mm. Perquè, bé, per motius pel que s'aconsella que també els petits, vull dir, els infants, però infants a partir d'una edat concreta, de 3 anys, 4...
1: Sí, més endavant hi ha grups d'edat que primer es recomana doncs, només la grip en aquest grup d'edat. Hi ha molts grups d'edat. I els primers sí que són els més petits, a partir dels 6 mesos, són els que primer es vacunen perquè al final el seu sistema immunitari no està desenvolupat del tot i també pensa que ells no el tenen desenvolupat, però els pares sí, llavors potser els pares tenen algun bitxo per allà que no saben i li passen
0: al petit. O a l'inrevés.
1: O al revés també passa molt.
0: Sí, sí, perquè justament en els centres educatius els mestres podrien estar també com personal de risc, perquè també és una manera doncs,
1: sí,
0: que es veuen afectats.
1: Els mestres, tot el que és els professionals, policies, bombers, mm-hmm. farmacèutics també, també se'ls recomana posar la vacuna a la grip, el que passa que amb ells comencem una miqueta més tard.
0: Vull dir, no hi ha tant...
1: Sí.
0: No, aquí les persones de risc precisament es comença persones sí. grans en residències mm. o amb malalties cròniques que d'alguna manera agafar una grip o el Covid doncs encara aniria pitjor per la seva malaltia.
1: Per això han d'anar ells primer. Uh-huh. I després ja comencem a partir del 26 d'octubre és quan es comença a vacunar tots els altres grups d'edat. Sobretot està també indicat pels majors de 60 anys i tots els grups de risc. Uh-huh. Vale. I també aquí és on entra també el personal essencial, com els mestres, policies, bombers o persones que pues, treballen amb persones
0: de, cara al
1: de risc. Sí, de cara al públic o pues, si la teva mare és molt gran i està molt malament, uh-huh. doncs sí que es recomana perquè al final pues, tu també li pots
0: transmetre.
1: Clar, el seu sistema immunitari no és tan fort.
0: Uh-huh. Hi ha persones que són, es diu, negacionistes, és a dir, diu, no, a mi això de la vacuna no em va. Per què és important vacunar-se? Expliquem-ho bé, perquè, vull dir, primer, que no s'ha de tenir por a que una vacuna faci mal, vull dir, tot al contrari, doncs, ens permet justament doncs, que d'aquest tipus de malalties, que a vegades no pots evitar-la agafar-la, però si l'agafes, doncs, encara doncs, serà menys, vull dir, no tindrà el mateix efecte.
1: Exacte. Les vacunes són molt importants per dos motius. Una és la protecció individual. Tu, quan et vacunes, no s'evita al 100% el contagi. El que estem és com fent el teu sistema immunitari més fort, perquè si en algun moment pues, t'infectes d'aquest virus, no acabis a l'hospital, no acabis ingressat o els símptomes no siguin tan forts. Mm-hmm. Vale? El que sí, igualment s'ha de tenir en compte que vacunar de la grip no és vacunar del refredat. O sigui, nosaltres estem vacunant d'uns virus que els sabem. I cada any es va renovar. La vacuna no és mai la mateixa, perquè si el virus va mutant, pues, també hem de canviar la vacuna. Vale? I la segona raó també molt important és la protecció comunitària. Si al final tots estem vacunats, hi ha molt menys probabilitat d'infecció entre nosaltres. Uh-huh. Això es veu molt fàcil amb la vacunació infantil. De dir, mira, és que ja no hi ha polio, és que ja no hi ha... I ara amb els adults és com, bueno, jo ja em vaig vacunar de petit i d'adult, doncs, bueno, no passa res, però al final és igual d'important la vacunació d'adult que la de la infantesa.
0: Clar, ara estem precisament parlant d'aquest tipus de vacuna contra la grip, vacuna contra la Covid-19, però també en un altre moment podem parlar d'un altre tipus de vacunes que també crec que és, per exemple, el sarampió. Crec que també hi ha vacuna contra el sarampió, sí. O un altre tipus de vacunacions,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí, a la vacunació de l'adult sembla que no, però es posen diferents vacunes. Sobretot es fa un recordatori del famós tètanos.
0: També.
1: El seguim tenint per aquí i es fica un recordatori als 40 anys i als 65 anys.
0: Uh-huh.
1: Vale? Després, la triple vírica, que és la vacuna del sarampió, la rubèola i la parotiditis. Hi ha gent que ja té posades les dosis necessàries, però hi ha gent que a la seva època no es posava o només es posava una dosi, i aquestes també s'han de revisar. Llavors, en la vacunació de la grip és un bon moment perquè la teva infermera et miri quines vacunes són les que et falten, les que et podries posar, perquè sí que hi ha altres vacunes, com la del pneumoco. Que aquesta
0: és aquesta
1: tenim...
0: a partir del 65, crec que és obligat... Bueno, te diuen és que t'has de vacunar, recomanable.
1: Sí, de manera sistemàtica les posem. Mm. Sí que les persones amb risc amb alguna malaltia crònica també es recomana. És una vacuna que al final ara ha sortit una nova que té moltes més cepes i ens protegeix de molts més virus, perquè el pneumococ és dels principals, de les principals malalties que fan un ingrés hospitalari.
0: Mm-hmm.
1: I és important.
0: Si estàs vacunat, per exemple, acabes de dir que ha sortit una nova, però si ja estàs vacunat d'aquesta, de la pneumonia, d'aquesta, vull dir...
1: Depèn de quant estàs disposat, perquè com han sortit
0: normalment
1: diferents...
0: Normalment diuen que és una per tota la vida.
1: Sí, aquesta és una per tota la vida. El que passa que les antigues, que diguem, no tenen les mateixes cepes que la que té ara. Llavors, depèn de quant estàs disposat, nosaltres ja tenim el nostre algoritme, es posa o no. La majoria de persones se li posa.
0: Uh-huh.
1: Vale, aquesta, la pneumonia, ara és la 21. I després també la vacuna que també recomanem molt és la de l'herpes zòster.
0: El papiloma, oi?
1: El papiloma més als jovenets, que ara estem vacunant, avui hi ha vacunació escolar, de fet,
0: uh-huh.
1: I vacunem del papiloma als nois i a les noies. Amb una única dosi ja en principi estem protegits, però hi ha gent que s'ha quedat enrere, no van vacunar a la seva època, així que tots els nois fins als 18 anys i les noies fins als 25 es poden anar al CAP a vacunar del papiloma sense cap problema, i jo la recomano molt, bueno, totes, però totes. La recomano moltíssim.
0: Sí, perquè aquesta és una de les que a vegades trobes també el negacionisme, no? I de la importància tan, tan gran que
1: sí, té. Sí, el papiloma és una malaltia bastant important que pot ajudar, o sigui, pot arribar a patir uns tipus de càncer també més greu, que és una cosa que no es parla molt. Hauria de parlar una mica més.
0: Més sovint.
1: Sí.
0: Donar més informació, més campanyes també, no? De fet,
1: sí.
0: Ja ho feu.
1: Clar, pensa que amb la vacunació escolar és la millor campanya, de dir-ho, perquè al final aquí agrupes a tots els nens, totes les nenes, i els vacunes a tots.
0: Mm-hmm. Doncs jo diria que amb el tema de vacunes estem, però sí, una part important també, que és com demanar cita per vacunar-se.
1: És molt fàcil. La més fàcil és demanar cita per internet.
0: Uh-huh.
1: Vale? A l'aplicació La Meva Salut, a vegades amb el GenCat també porta, o anant al CAP.
0: Aquesta podria ser la més ràpida, no? Bueno, en el sentit... Una, perquè a vegades te trobes... Pel telèfon és gairebé impossible. Vull dir, per el tema de la Meva Salut, sí, no? Però si vas directament o tens l'oportunitat d'anar directament, aquí és la manera més, podríem dir, més ràpida, no? En el sentit de si pots, si no, doncs com via internet. Doncs...
1: Sí, la via internet la veritat és que ara està bastant bé perquè ja t'agrupa en uns grups, perquè si tu no ets un grup de risc,
0: clar.
1: Doncs clar, ara no cal que et vacunis, ja et vacunaràs més endavant, i doncs el CAP sí, també és una bona idea, però bueno, si estàs a casa, doncs així al CAP també tenim virus, així que millor fer-ho des de casa i no anar molt al CAP per no enganxar res més, perquè jo penso que al CAP ve la gent que està malalta.
0: Ahí
1: llavors
0: està tot.
1: Tampoc ho volem enganxar abans.
0: Sí, no, suposa que vosaltres també aneu protegits, no?, davant d'això, perquè
1: sí, clar, nosaltres també
0: sou els professionals.
1: Exacte, per això som també dels primers que
0: clar.
1: Ens vacunem, perquè clar, al final estem dia a dia.
0: Mm-hmm. Doncs no ho sé, jo crec que hi ha alguna cosa més que avui se'ns hagi escapat. Crec que m'he atès a tot el guió.
1: Mira, l'únic que a mi m'agradaria dir és que es poden posar moltes vacunes simultàniament, així que no tinguin por de posar-se la grip i el Covid juntes. No passa absolutament res, no tens més símptomes. La veritat és
0: De fet, ja ho fan així. El dia que tens hora, un lloc i en un altre.
1: Exacte, és una a cada banda, són segures, estan tastades. Vale? Així que més val una punxada de segons que una setmana al llit amb mocadors.
0: Exacte, molt bé aquesta cita, m'encanta. Doncs Maria, moltes gràcies per compartir aquest espai amb nosaltres, en Caldes. Gràcies per tota la feina que feu des del CAP de Caldes i per tots els consells envers la nostra salut. Ens retrobem aviat.
1: Pues gràcies a tu també. Vinga, adéu.

0: I després d'aquests consells, justament per la nostra salut des del Cap de Caldes, doncs és moment de passar, de posar ara, doncs, parlar d'una altra, perquè també és salut, no? En aquest cas, justament és per protegir-nos del que alguns animals, alguns insectes, doncs, ens pot provocar. Doncs ara és el moment dels consells de l'Albert de l'Agri, de l'Albert Trobaló. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé.
0: Doncs avui, Albert, parlem, doncs, o sigui, després d'aquesta informació de consells sanitaris, de mantenir un estat de vida saludable, no? Doncs evitant fent i fer front, evitant, per tant fer front a virus estacionals, dels que tots ens hem de cuidar, no?
1: Sí.
0: Doncs avui aquí també ens hem de cuidar.
1: També d'un altre convidat.
0: D'un altre convidat que a vegades doncs,
1: s'autoconvida.
0: I hem de posar tots els mitjans perquè no entri, perquè com entri a casa, d'un-hi-do, la que pot provocar. A banda de que ens pugem sobre el sostre, no?
1: Sí.
0: Imagina't que veus una rata. Bé, jo no sé tu, però en el teu cas, que a tu te demanen consells, a veure, precisament per evitar que les rates no tenir-les, no? I si les tens, doncs, de quina manera eliminar-les? Però tu particularment, si tu imagina't que te trobes una rata a casa, com reacciones?
1: Me n'he trobat, evidentment, tothom ha tingut aquest problema.
0: Home, estàs, clar, en el centre en el que estàs, a la botiga, la porta oberta contínuament, és molt fàcil que aquestes no demanen si puc passar o no puc passar.
1: I a més tenim magatzem, que tenim molta alimentació per animals, per mascotes. Per tant, és un atractiu. Les rates al final entren perquè busquen alimentació, busquen aliments, refugi i aigua.
0: Mm-hmm. A veure, per entrar ben en matèria, què podem dir de les rates?
1: De les rates i els ratolins,
0: perquè també rates, ratolins, són aquests, podríem dir, rosegadors.
1: Rosegadors, sí, que no són...
0: Hi ha alguns rosegadors, sobretot els que trobem en el camp, que són d'un altre tipus, vull dir, perquè de rosegadors hi ha, la família és superample.
1: Aquí el que ens trobem, els que són més comuns, és el ratolí comú, i llavors la rata comú i la rata negra.
0: Clar, aquesta és una diferència. Rata comú, que és la rata...
1: Aquesta és la de claveguera.
0: La de claveguera, i la rata negra, però que tenen unes diferències.
1: La rata, vull dir, la rata comú és més gran, pot fer... fins a 25 centímetres, és més grossa.
0: És aquesta que veiem a vegades peludes.
1: És més peluda, sí. I la rata negra és una mica també és més petitona, més prima. Aquesta la trobarem a pujar dels arbres o s'enfila als sostres, a les taulades.
0: Bueno, aquestes són les que trepen, no?
1: Aquestes trepen molt. Bueno, totes dues.
0: Totes trepen, perquè...
1: Trepen, salten, neden, tenen una gran capacitat de guant.
0: És que la rata comú, quan imagina't si entren per clavegueres, però és que te les pots, ràpidament te les pots trobar. Imagina si trepa, que te la pots trobar a la terrassa.
1: Evidentment, sí. Poden trepar, poden passar per canonades, poden fins i tot nedar i bussejar.
0: Uah, aquest és el tema.
1: Sí.
0: És que a més, vull dir, clar, per això estan
1: poden aparèixer pel vàter.
0: Imagina't. Imagina't que obres un dia el vàter i te trobes la rata. Ostres, això seria ja massa.
1: I a més, com que tenen el cos flexible, tenen els ossos flexibles, es poden colar una rata gran fins i tot per un forat de 2 centímetres i un ratolí per un forat de 6 mil·límetres, el que seria el gruix d'un llapis.
0: No, el ratolí sí, perquè ratolí hi ha, a més, no sé el tipus d'ossos que tenen, però són...
1: Molt flexibles.
0: Són totalment...
1: Aixafen el tòrax i poden passar per forats de 6 mil·límetres només.
0: De fet, l'aversió cap a les rates no és casualitat, no? Sinó una resposta vinculada a la nostra també supervivència. Per què provoquen aquesta por? Jo diria més por que fàstic. Així com parlaven la setmana passada de les paneroles, les paneroles provoquen més fàstic que fòbia, no? Però en aquest cas, a banda de fòbia també és por.
1: Sí, hi ha molta gent que li té pànic a les rates, però el principal problema és
0: vectors de malalties, no?
1: Ens porten moltes malalties i ens porten molts problemes, sobretot sanitaris. Són transmissores del com es diu? La
0: triquinosis o com es digui.
1: L'antivirus.
0: L'antivirus. Salmonella. Exacte, l'antivirus, que també últimament també s'ha parlat bastant.
1: En aquell vaixell va haver-hi un brot d'antivirus.
0: Allí a Canàries, que van estar tot, vull dir, que van fer com, vull dir, estava tothom a dins, no podien sortir.
1: I llavors tothom recorda la pesta negra.
0: La pesta negra també. Vull dir, és el fet de... I això ens aniríem cap a l'edat mitjana, però avui dia, depèn de quin espai hi puguis anar...
1: Poden contaminar simplement passant per damunt d'aliments, a través de l'orina, sobretot, és el principal vector.
0: Perquè, de fet, així com també parlaven de les paneroles, aquesta resistència, no?
1: Sí.
0: En aquest cas, la realitat biològica de la rata, doncs també són supervivents nates. Sí, parlem sobre aquest tema.
1: Sobretot per la gran capacitat que tenen de reproduir-se. Pensa que una rata, des que neix, ja pot començar a reproduir-se al cap de 3 setmanes, més o menys. No, perdona, al cap de 2 mesos, però crien cada 3 setmanes.
0: Però hi ha altres dades, per exemple, intel·ligència. Sembla que no, però resulta que són intel·ligents.
1: Molt intel·ligents. De fet, hi ha molts estudis que han fet moltes proves i han valorat la intel·ligència i són capaces de reaccionar a estímuls que sorprenen. La veritat és que sí.
0: Uh-huh. De fet, fins i tot diuen que memoritzen i aprendran, aprendran de l'experiència.
1: Memoritzen els camins, reaccionen a estímuls de sons per obtenir premis.
0: I capaços de mostrar empatia,
1: Cap amb altres individus.
0: A altres rates.
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, que entre elles, la rata precisament, així com les paneroles i altres, es mengen. Quan una són precisament, per això és molt fàcil eliminar paneroles, més fàcil, paneroles, formigues, etcètera, perquè es mengen una són carnívores.
1: S'ajuda, comunica a un altre individu de que hi ha hagut un aliment, un verí, que li ha fet mal.
0: I això...
1: I s'ho comuniquen.
0: Doncs imagina't, i això pot passar, tu tens la botiga i aleshores, allí van moltes persones, ostres, Albert, què puc fer? He vist una rata. He vist una rata o la tinc al jardí i s'està passejant. Com puc eliminar-la? Tu ja li dones la manera d'eliminar-la. Sí. Però això no significa...
1: A diferència del ratolí, que el ratolí és molt curiós. El ratolí de seguida cau amb una trampa, perquè és molt tafaner i de seguida el pots enganxar. La rata no, la rata és molt desconfiada i molt intel·ligent. Pot trigar setmanes a acostar-se amb alguna trampa mecànica.
0: Si és un menjar,
1: ja és més fàcil.
0: Se lo menja, vull dir, avui tenen gana.
1: Sí, tenen gana, exacte, i sobretot busquen aigua. El ratolí té l'aigua només amb els aliments que troba, però la rata necessita cada dia obtenir una font d'aigua.
0: Clar, a vegades, si no tens, que pot passar molt sovint, si tens un pati i en aquest pati és molt fàcil que tinguis o fins i tot a vegades tens un pot allà, vull dir que amb la pluja s'ha omplert d'aigua, etc. Un plat o el que sigui.
1: D'on veu un gos, però sí.
0: Clar, acostuma, o fins i tot a la terra mateixa, doncs, que pot estar mullada.
1: Una zona que no acaba de desaiguar, que s'acumula aigua.
0: La millor manera, justament, perquè no tinguin l'aigua a l'abast, és que estigui sense... que no hi hagi res.
1: Exacte, deixar aquests espais secs, sobretot els que estan propers a desguassos, que venen del clavegram.
0: I com també busquen, si no troben l'aigua, busquen aliment. Doncs, clar, aleshores és quan treparan...
1: Exacte.
0: De manera a veure què poden trobar, no?
1: L'aliment el poden trobar, doncs, a pinso de mascotes o galliners. Per tant, tots aquests aliments s'han de mantenir en pots tancats, si pots, metàl·lics. Metàl·lics, perquè també la rata té un fet característic, de fet, els arrossegadors, els conills també, que les seves dents no paren de créixer mai durant tota la seva vida. Llavors necessiten imperiosament arrossegar algun tipus de material. Per això ho fan, també és un altre dels problemes que té, perquè ho fan tot malbé. Fins i tot és una de les causes també bastant sovint d'incendis, perquè arrosseguen els cables, provoquen curtcircuits i provoquen incendis. És degut a això, a la seva necessitat d'arrossegar per afilar-se les dents, per anar-se esmolant les dents.
0: Clar, és això que deia, les dents no paren mai de créixer.
1: Exacte, s'alimenten dels nostres aliments, els seus excrements i l'orina ens porten malalties i malmeten molts objectes degut la necessitat que tenen per desgastar les dents.
0: Imagina't que, o sigui, estem parlant de rates, però el ratolí és també més fàcil que se fiqui per casa teva, i justament te crida l'atenció que ha entrat un, que hi ha un d'aquest que ha entrat aquest animal, sí. Perquè trobes això que acabes de dir. Excrements, són uns excrements petits i també amb una olor característica que seria l'orina que vull deixar.
1: Perquè també es comunica.
0: Aleshores, què has de fer quan te trobes això? Primer buscar l'animal i posar la trampa per on vulguis, sí. perquè igual no el veus, però davant trobar-te aquestes cosetes, una neteja molt...
1: Si trobes un excrement petit de la mida d'un gra d'arròs aproximadament, sí. Això és ratolí, i el més probable és que hagi niuat dins de casa teva. Buscaran sempre espais amagats. Són nocturns, també, sortiran de nit. Si el trobes de dia, vol dir que la plaga ja és més important. Però habitualment només surten de nit. Llavors, el que s'ha de fer primer és prevenció. Tapar tots els forats, recorda que fins a 6 mil·límetres, per prevenir i evitar l'accés. Mantenir cura del que dèiem, de tots els aliments ben tapats. Retirar tot el que pugui haver-hi al seu abast i llavors fer servir els mètodes que hi ha de captura, que hi ha des de trampes mecàniques, les típiques de fusta que són de ballesta, com la del Tom i Jerry, les trampes. Hi ha trampes clip avui en dia també de plàstic, que són més còmodes, la típica de forats. Llavors aniríem a parar a esquers, que són verins, són uns productes anticoagulants que porten un atraient, que les atrau, i després d'haver-ho ingerit, a cap de 3 o 4 dies, moren de sagnades, per tant moren també sense fer pudor. L'altra opció també, que cada vegada me la demana més gent, és de captura en viu, però llavors requereix que l'has d'alliberar doncs, lluny perquè no torni.
0: Sí, però si és en aquest tipus que sap greu, perquè també són... Sap greu quan estem parlant de ratolins que no provoquen aquesta... El que pot provocar aquesta por, que pot provocar una rata, però tot i així sense deixar de pensar de que també contaminen. Vull dir que el fet de produir malalties, el petit com la gran, estem, vull dir, a través justament, que no serà per mossegades, però sí que pot serà per aquests excrements o el que sigui, que no te n'adonis i després sense... Imagina't que no penses que és allò, sí, sí. I ja l'has tocat i després, doncs, pel que sigui, doncs, no sé, te toques... No te ficaràs el dit a la boca, però passa a prop. I sí, però pot provocar també la malaltia. El que passa que sí que és cert que sap greu, no? Quan hagis de matar, o sigui,
1: hi ha gent per tot. Fins i tot hi ha... Les rates també es fan servir com a mascota. Hi ha gent que són amants de les rates.
0: Sí, no? I les tenen per sobre.
1: Tenen rates domèstiques, en aquest cas la Dumbo és la més freqüent, que són animals molt nets, d'altra banda, són intel·ligents, són afables...
0: Però és que no té res a veure amb una rata d'aquestes de claveguera, per això em podrien dir que són diferents, vull dir, és del cos, o el ratolí blanc, aquests que poden tenir, o el hàmster, vull dir que no deixen de ser.
1: Llavors hi ha
0: el
1: ratolí blanc de laboratori, que aquest es fa servir per estudis, per medicina, i també per l'alimentació de rèptils, de serps.
0: Sí, vull dir...
1: Sí, nosaltres a la botiga en tenim.
0: Pobret, sap greu, no? Perquè vull dir, és el fet de tenir
1: una... Sí, però la natura és així, sí, sí.
0: El fet de tenir aquest tipus... Que és això que t'he dit, que vull dir, veus un de... Depèn de quin color, i veus un de blanc i no et provoca res, al contrari, fins i tot el pots tocar. O un hàster...
1: D'aquest pesa que s'alimenten els falcons de l'aeroport.
0: Sí, clar.
1: De ratolins, també.
0: De ratolins, però els enganxen ells, no l'hem de donar nosaltres.
1: No, els hi donem nosaltres, congelats.
0: A mi això ja sí que em sap greu. També parlem de superpoders físics. Poden passar per forats, el que has dit, no? D'una moneda, de dos... El que passa, no fa gaire, justament aquí, a la plaça de la Font del Geó, al costat del Broquetes, doncs havia una ben grossa passejant per allà, vull dir que venga, vas passejant.
1: La vas veure de dia?
0: Jo la vaig veure de dia. Mira, sortia per aquest carrer Vellit i al donar la volta, o sigui, al girar cap al carrer Vic i arribar a la plaça, me va sortir de cop i volta i, bueno, el salto que dones, no? I després aquesta s'anava per la... passejava per allà. Mira, estava més espantada que una altra cosa. Que he de dir que també, pobres bitxos, passen por.
1: Va sortir
0: i va sortir. I aleshores no sabia, però buscava forats, però jo fa l'efecte, és que era molt grossa, eh? Aquesta no ficava per, no entrava per un foradet petit ni molt menys, perquè ja buscava i no hi havia manera.
1: Pot passar fins a per un forat de 2 centímetres, creu-me.
0: Sí. Pues suposo que al millor semblaven forats i estan tapats, vull dir, perquè no, però ja dic, buscava sí, i no sí. I fins i tot la vaig gravar. Estava a una distància, sí. Que et permet que dir, bueno, no se m'aproparà, no, ja t'he dit que tenen més por que de nosaltres que,
1: sí, això sí.
0: Que nosaltres d'ells.
1: A no ser que la corralis...
0: Sí, no, que aleshores no se defensa.
1: Sí, llavors es pot defensar. I una mossegada, això sí que és perillós.
0: Uh-huh. El paper a la ciència, perquè també té molta importància dins de la ciència, o sigui, ciència mèdica, és a dir, sí. Acabes de dir justament els petits, aquests de color blancs, no? Però mm. gràcies a la seva similitud genètica i fisiològica amb els humans, s'ha sí, fet servir és... durant dècades justament en la investigació mèdica, no?
1: Sí.
0: Precisament és clau per al desenvolupament de vacunes i tractament, podríem dir, d'aquest tipus.
1: S'han fet proves amb molts medicaments, es fan servir, fins i tot. Jo conec una empresa que cria ratolins amb certes malalties ja inoculades per fer assajos clínics. No sé ben bé com ho fan, però demanen, jo què sé, un ratolí que sigui diabètic, pam, te'l fan. Uh-huh. I llavors a partir d'aquí es fan estudis amb rates.
0: I després també has comentat les mascotes, no? Les rates domèstiques, que aquestes, com ben has dit, són netes i estan criades també en captivitat. Vull dir que no venen de... Vull dir, aquestes ja és com quan tens un gat o quan... Vull dir, no el salvatge, sinó el que tu ja cuides, sí. No? I de fet també acabes de dir que són molt nets, vull dir que sí. No afectuosos també, i de fet vull dir, molts, sovint els veiem a sobre, eh?
1: Molts clients que venen a la botiga a comprar alimentació per rates domèstiques les porten a sobre, sota els cabells, sota la melena.
0: Uh-huh. Mm? Parlem de les diferències, per exemple, quan parlaves de la rata comuna, la de claveguera, i la rata negra, quines... O sigui, tot i que estan dins del mateix gènere, però tenen unes diferències. Quines diferències podrien ser? Aquesta, una és més gran, l'altra més petita.
1: Una miqueta més gran, l'altra una miqueta més prima, però poden és la mateixa espècie, sí.
0: I poden transmetre malaltia
1: les
0: igual?
1: Les mateixes.
0: O sigui, la negra
1: igual.
0: És de clave gran també?
1: Sí.
0: Vull dir que no és... Aleshores pots trobar-te una o per una altra. L'única cosa que la diferenciarà és que una és més gran i l'altra més petita.
1: L'altra més petita, l'altra és... una mica més peluda, l'altra és més petitona, més prima, més saltarina, però bueno, és el mateix.
0: És que hi hauria la tira de o sigui, per parlar de les rates, né? Però sí. Parlem ja per tema...
1: I també hi ha rates entrenades.
0: Sí.
1: Hi ha rates entrenades per detectar mines, també, i per detectar alguna malaltia amb olfacte.
0: O sigui,
1: tenen
0: aquí
1: un gran olfacte. El que estan més fotudes són de la vista, no hi veuen gaire.
0: Aquí, diguem, entraria la seva intel·ligència,
1: sí.
0: I per motiu per el que també estan entrenades.
1: Estan entrenades per l'olfacte i per detectar mines.
0: Però aquestes serien no les de claveguera, no. Aquestes serien les que precisament estan en captivitat i poden permetre o que una persona la tingui com una mascota o senzillament tenir-les per això, per com a entrenament o per fer... tenir-les també doncs, per el tema de la investigació,
1: sí, sí.
0: Perquè el cerebel de la rata es veu que també és una manera, bueno, a vegades hem vist, no?, que posen diuen que pot ser també semblant a l'humà.
1: Sí. Mira, de fet hi ha la famosa pel·lícula Ratatouille, que és el xef de la cuina.
0: Ai, Albert, doncs ens quedem sense temps. No
1: sí.
0: sé, jo te pregunto, ja, una última. Coneixes, parlant així d'anècdotes, algun cas real o ciutat que estigui lluitant contra una plaga d'aquestes espècies?
1: Sí, tant. La més famosa és en la ciutat de Nova York. Allà tenen un problema molt greu amb rates i, de fet, l'Ajuntament obliga a la declaració, en cas que es vegi un niu important, i obliga a l'exterminació, i si no ho fas, et sancionen. Vaig llegir també fa poc a Saragossa. A Saragossa l'Ajuntament va haver de canviar tot el sistema de clavegram perquè van tenir també un problema molt greu. Aquí, a tot arreu,
0: a tot arreu.
1: Aquí a Caldes també. No,
0: aquí també.
1: També moltíssima
0: les,
1: gent.
0: Les veien, com t'he dit abans, no? I si les veien de dia vol dir que la cosa...
1: Que la cosa ja és més greu.
0: És més greu. Doncs...
1: I una altra anècdota, bueno, però aquesta és simpàtica, perquè el que més et venem són trampes de captura, que de fet les mata, Quines que diries que els agrada més? Perquè el més típic, el client em diu, li posaria formatge. Això s'ho va inventar la Walt Disney, això del formatge.
0: Sí.
1: En realitat, el que els agraden són productes que siguin més greixosos, que portin cereal.
0: Vamos, que li poses un bistec així ben fet i o
1: no,
0: el que sigui.
1: No, el que més els agrada és la xocolata.
0: Ah, d'unidó, o sigui, la dolç.
1: La xocolata és el que més els agrada.
0: Els agrada.
1: Sí, és el que recomano posar en cas de...
0: Doncs molt bé, fins aquí ens quedem sense temps, doncs fins aquí aquests consells, Albert, moltes gràcies com sempre per posar junt amb aquests temes que ens incomoden però que cal saber gestionar.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ens retrobem dimarts que ve.
1: Clar que sí. Fins
0: i ara arribarem a les 10, fem una pausa per escoltar les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem a estar aquí.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
0: Després d'aquestes notícies i anteriorment després d'aquest espai tan ràpid i tan pràctic com era els consells de l'Albert, no? I parlant, en aquest cas eren de les rates, ara canviem totalment de registre, de les rates a la música de proximitat de quilòmetre zero, Doncs sí, a aquesta hora del cafè doncs, tenim aquí, o parlarem, amb Marta Xanti, ella és cantautora. Primer de tot, Marta, benvinguda.
4: Gràcies.
0: I ja feia, doncs, hem parlat moltes vegades,
4: sí.
0: Però ara feia un temps,
4: Sí, feia un temps, estic contenta de tornar a ser aquí.
0: Hem canviat de... Ja has vist que l'espai és diferent?
4: I tant. És, bueno, ho comentàvem aquí fora antena, molt lluminós, molt... Jo crec que esteu contents, no?
0: Home, i tant, lluminós, amb vidres i tal. Jo crec que sí, que tots estem contents,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí.
0: A vegades penso que... ja veus l'espai que tenim.
4: Això dona per fer una bona tertúlia, eh?
0: Un tertúlia i algun instrument que podria estar per aquí. Sempre estic doncs i digo, sí. I un piano, per què no pot haver-hi
4: doncs
0: un piano?
4: Doncs sí, sí.
0: Hi ha espai,
4: Demana-ho, perquè això ha de ser.
0: Sí. Tot i que tu normalment no és el piano, bueno, que segur que domines també el piano, però altres instruments
4: només.
0: És la guitarra més.
4: La guitarra i el caixó flamenc, sí.
0: Vull dir, és la que tu domines. Bé, jo no l'has portat, però si l'haguessis portat... Ai, no sé, mira, no sé si hi ha alguna manera, però és fàcil de trobar cançons teves, no?, a través de l'Spotit,
4: sí,
0: o el que sigui,
4: tant,
0: perquè així el nostre tècnic doncs pugui tenir en algun moment, sobretot abans de marxar, doncs que es pugui posar alguna cançó teva,
4: tant,
0: que a més de repertori tens molt. Doncs, com deia, doncs, Marta Xanti és el nom artístic, Marta Xanti Esteban Viaplana és el teu nom oficial,
4: sí,
0: de naixement. Això,
4: exacte.
0: I de fet no vius aquí a Caldes, però pràcticament estàs, bueno, ben a prop i sovint. Podrien veure-ho, jo et dic, de proximitat, de quilòmetre zero.
4: Només tinc la meva família aquí, els meus avis em porten aquí vivint tota la vida, els meus tiets també tenen molta vinculació, vull dir que al final estem... Jo com a mínim una vegada a la setmana vinc. Vull dir que... Sí, sí.
0: Com a mínim.
4: Com a mínim, clar.
0: Doncs així per dir més alguna cosa sobre tu, que ja ho hem dit moltes vegades, però és una veu, la Marta Xanti és una veu d'escena, indie folk i pop rock, oi? Amb un estil íntim, compromès, perquè això és total, compromès i proper. Jo te presento més que com a cantant, també com a cantautora. I t'estem escoltant aquí, vull dir, veus de fons?
4: Sí, sento.
0: De fet, has presentat no fa gaire, no? El teu disc On comença el camí, o és, aquest és abans?
4: Aquest va ser el 2023, el 2000, sí. Aquest febrer vaig presentar Altres éssers.
0: Aquest del On comença el camí, recordo que el vas presentar.
4: El vam estar comentant.
0: Exacte.
4: Aquí, vam estar parlant.
0: Justament,
4: sí, sí.
0: I era, o sigui, vas estar al casino, no? Com vas presentar-lo, sí, i tal. Aquí, bueno, en aquest espai no, però a la ràdio sí.
4: Sí, sí, sí.
0: A la ràdio sí que el vam presentar. I doncs és això, participes en gales evidentment culturals, també solidàries, concerts vermuts i a festivals que podríem dir a la fresca, de cara a l'estiu, no? Uh-huh. Ara a l'hivern ja una
4: ara
0: mica
4: ja,
0: més tancat.
4: Sí, exacte.
0: Bueno, de moment estem a la tardor, eh?
4: Sí.
0: Comença canvis de temps, sí, no? Però encara tindrem, tot i que avui el dia està gris. Està gris i no sé si tu ahir a la nit vas rebre alguna alerta, que a vegades te quedes sobtada,
4: sí,
0: quan
4: jo
0: reps.
4: Crec que això entenc, que vulguin prevenir, però em fa por que no acabi sent com el conte de Pere i el Llop, perquè avisen molt, després potser no és tan greu el que acaba passant, i jo crec que qualsevol dia sí que serà greu de veritat, però moltes persones ja no en farem cas.
0: És això el que acabes de dir.
4: Sí, a mi em fa
0: al final
4: poc
0: ja no fas cas, i aquell dia doncs és quan passarà,
4: sí, sí,
0: passarà el que no ha de passar, no?
4: Exacte.
0: El teu repertori normalment inclou cançons tan estimades com abraçades, o sigui, Dona de muntanya o Dimonis, vull dir, toques una mica tot. El ser una dona que lluita per la dona també forma part de tot.
4: Jo crec que no hi ha dones que no lluitin per les dones, és a dir,
0: sí.
4: Jo crec que hem de...
0: Feminisme.
4: Exacte, ens hem de reivindicar, i tant.
0: I podríem dir que combines melodies acústiques molt captivadores, podríem dir, no?
4: Gràcies.
0: Amb un missatge que, de fet, toca sempre la vida quotidiana. Vull dir, a més, les lletres són teves.
4: Sí, sí.
0: Que vull dir que no és... La música és teva, i les lletres... A lo millor potser a la música pot ajudar-te... Crec que el teu pare acostuma molt sempre a acompanyar-te.
4: Bueno, en els directes m'acompanya la guitarra, i després és veritat que en la producció musical que fem en estudi, tant ell com el Jani Sobrado, que és el productor d'aquest darrer disc i de La Flama, que sonava ara fa un moment, doncs òbviament hi posen també part de la seva creació. Però el que és la melodia, el que són tots els canvis i tot això, vull dir, també ho faig jo.
0: Sí, vull dir que aquí és tot. T'acompanyen persones, també en els concerts, vull dir que aquí ja no, afortunadament no estàs sola, vull dir que tens un bon equip també, i dir això, que és un artista, ets un artista de proximitat, activa, present, que fas que la cultura creixi, la cultura del Vallès, vull dir, que és el que diem, cultura de proximitat, Vallès Oriental o del que sigui, no? O Occidental, vull dir que camines pel Vallès.
4: Va. No direm allò del Vallès bo, el Vallès dolent, Aquí tothom sap qui és el Vallès bo.
0: I tant. Bueno, jo no te diria qui és bo i qui no. Estem a l'Oriental. I em ho hem de dir.
4: Són bromes
0: bo,
4: que es fan sense malícia.
0: Sí, no, jo diria que tots dos són bons,
4: clar,
0: però bé.
4: Clar que sí.
0: Com totes les persones, hi ha de tot, no?
4: I tant,
0: persones
4: i tant,
0: bones,
4: hi ha de tot arreu. I fora del Vallès també.
0: El que diria, la vinya del senyor, tot
4: i tant,
0: és.
4: I tant.
0: Doncs avui parlarem de música, de trajectòria i de camins que comencen, o que han començat i que continuen.
4: Exacte.
0: Oi? Doncs vinga, connexió primer en Caldes i trajectòria, tot i que ho hagin parlat altres vegades, però tornem, no? Què significa per tu Caldes i justament en el teu camí musical?
4: Doncs bé, al final Caldes és un lloc molt arrelat a la meva infantesa, també. Un lloc on hi he crescut, on he compartit amb la meva família, amb els meus avis, els meus pares, els meus cosins. I llavors jo crec que al final la infantesa et marca moltíssim. I en la creació es nota molt, no? Tot allò que per tu és primigeni, totes aquelles coses que descobreixes a l'inici, els gustos, les coses que t'interessen, i crec que en aquest sentit Caldes està molt lligat a aquesta part més iniciàtica de la meva vida, més de descobrir, i hi ha molts racons d'aquesta ciutat, ja és ciutat?
0: Bueno, vila.
4: Vila.
0: És la vila de Caldes.
4: La vila de Caldes, d'aquesta vila, que em fan sentir a casa i que em fan inspirar també.
0: Com ben dius, aquí també la teva família és aquí, vull dir, i ha nascut aquí.
4: Exacte,
0: per exemple,
4: sí, sí.
0: Ta mare, vull dir, és d'aquí, filla de Caldes. Crec,
4: bueno,
0: si no m'equivoco.
4: Van néixer a Mollet, però de seguida sí, la família es va traslladar cap aquí. Sí.
0: Sí, sí, perquè els teus avis, vull dir que han estat aquí molt, molt...
4: Sí,
0: molt
4: i a més tenen també, jo crec, un arrelament fort amb la ciutadania, no? Perquè amb la loteria i tot això al final...
0: Imagina.
4: Clar, és un tracte molt, molt de tu a tu, molt diari també, perquè hi ha moltes persones que sovint hi van, no? I això de, hola, què tal, no? I al final també s'acaba generant un vincle amb les persones.
0: De fet, aquí Caldes és un dels espais que on acostumes precisament a presentar les teves cançons, els teus concerts i tal. Vull dir, què és el que t'atrau? Vull dir, no sé si és perquè això te tira o senzillament perquè tens una manera també de contactar millor, no? O...
4: Hi ha una mica de tot. És veritat que en aquest cas el Ferran Devesa sempre m'ha estès la mà i això és d'agrair, des d'aquí li envio una salutació. I d'altra banda, perquè com deia abans, per mi és un lloc especial i per tant poder apropar la meva música als llocs que per mi també són importants i signifiquen la meva vida, doncs és també... Bueno, és especial, no? Perdoneu que em torni a repetir. I home, va haver-hi aquesta presentació d'On comença el camí, que va ser l'estrena absoluta
0: el 23.
4: Del disc. Exacte. I després també vam estar l'any passat, si no m'equivoco, en els concerts de La Fresca, en la primera edició, que també va ser molt...
0: Els concerts d'estiu, oi?
4: Exacte, sí.
0: Aquest any també s'han fet, però bé, sí. Suposo que igual tenies altres...
4: Bueno, també es busca una Clar. Mica de varietat, no?
0: No, i que és una manera que tu vagis fent camí per tot arreu.
4: Clar.
0: Doncs com ha influït el Vallès justament en la teva manera de crear? En aquest cas és crear la teva música, la teva lletra, no? La teva manera de fer música.
4: Jo sempre comento que el Vallès, almenys el Baix Vallès, que és on jo sobretot he viscut, no? Té una dicotomia molt clara i és que conviu la natura amb la indústria, no? I crec que això, encara que no sigui de manera conscient, es destila de la meva música, de l'estil que fusiona gèneres, d'aquesta part que sempre s'apropa a la natura, però des d'una mirada també molt arrelada al que significa doncs, la nostra societat, tirar endavant també doncs, els projectes culturals, els projectes econòmics que d'alguna manera fan tirar endavant la nostra manera de viure. I jo crec que aquesta dualitat entre el ciment i la terra d'alguna manera també ressona a dins i també es pot percebre en la meva música, no? Jo crec que hi ha cançons que són molt suaus, que estan molt vinculades a aquest punt més natural i després n'hi ha d'altres que l'estil és totalment diferent, no? I neixen des d'un altre lloc molt, no urbà, però sí com molt més revolucionari i crec que justament pot ser que el Vallès hagi inspirat tot això.
0: Parlem del teu projecte, el teu projecte musical. Què representa per a tu aquest disc? L'últim que tu estàs treballant justament en aquesta trajectòria teva.
4: Bueno, així com on comença el camí, doncs hi havia una declaració d'intencions i un camí que ja estava iniciat però que tenia perspectives de continuar. Amb altres éssers ens endinsem una mica més en els referents fantàstics de la cultura catalana i exploro també des d'un lloc que on comença el camí no tenia, no? O sigui, aquí he buscat molt més parlar des del tu que des del jo. M'he permès evitar altres éssers, convertir-me d'alguna manera en aquests altres éssers i poder canalitzar emocions i experiències que potser com a Marta no em permeto viure al 100%.
0: Què vols dir que com a Marta no et permès viure al 100%? És a dir, com a Marta, com a la Marta Santi Esteban, però sí com la Santi?
4: Bueno, la Marta Santi ho ha hagut de viure per poder escriure les cançons, no? S'ha hagut de deixar envair per aquests altres éssers. El que em refereixo és que al final les persones no som només d'una manera, no? Al final convivim amb moltes emocions, amb moltes sensacions, amb moltes experiències, idees, i tot això a vegades fa doncs, que no et puguis deixar emportar fins al final, no? Amb una emoció. En aquest cas, he procurat deixar-me omplir d'aquesta emoció i pensar qui seria si em deixés portar per aquesta emoció, no? Per exemple, aquesta set d'aventura i aquest d'ànim de solitud que té el pirata, no? I és una cosa que en la meva vida diària, doncs, tot i que a tastets sí que tinc i sí que vull i sí que necessito, m'agrada estar rodejada de persones i m'agrada compartir les meves aventures. Però com seria la Marta si realment es convertís en aquest pirata, no? Mm-hmm. Què pensaria, com parlaria? I així amb la resta dels éssers que configuren aquest nou disc.
0: I com, diguem que com tu ho has pensat, no? Vull dir, aquí estem parlant d'una altra aventura de la Marta, no? Però més centrada justament en el que pot provocar, justament parlant d'un pirata, no? Vull dir que és totalment aventura pura, no?
4: Vull dir que sí, sí.
0: Vull dir, com l'has projectat justament, vull dir, el contingut de l'àlbum, no? De les músiques.
4: Bé, d'una banda és cert que van néixer alguns éssers de manera més natural o més espontània, i després en veure, no, com el gir que estaven prenent les meves darreres cançons, vaig veure que hi havia un fil narratiu des del qual estirar, i llavors va ser quan vaig anar a buscar una mica més aquest imaginari col·lectiu que tenim en el món fantàstic de la cultura popular catalana. I m'hi vaig inspirar, o sigui, hi ha molts éssers que no apareixen en aquest disc, però la majoria dels éssers que hi ha en el meu disc estan inspirats per un o més éssers d'aquesta mitologia catalana que sovint tenim arraconada, perquè ens és molt més fàcil connectar amb mitologies gregues, romanes, nòrdiques, i en canvi aquí a casa sempre ens costa més doncs això, recuperar la nostra història, i crec que també és una manera de fer-ho.
0: I són éssers que, a més, te pots trobar justament per aquesta natura catalana propera, no?
4: Totalment.
0: Vull dir que som, a vegades, amb històries que t'arriben, però, per què no, no? Vull dir, aquí, a través de les cançons, doncs, és un altre camí. Vull dir, així com l'altre era un camí, aquí
4: sí, sí.
0: És un altre, no? I també pot ser a través de, imagina't, aquí, a la nostra natura més propera o muntanya.
4: I tant, de fet hi ha molts llocs on s'expliquen llegendes d'aquests éssers, no? que com t'he dit, han inspirat les cançons d'aquest nou disc, i sempre ho dic i m'agrada remarcar-ho, que al final aquestes llegendes parlen també de la manera de viure dels nostres avantpassats, ens arrelen a la nostra terra, als llocs concrets de cada territori, a la climatologia també, no? I també a les feines, a les pors, a les inquietuds que ens hem anat transmetent de generació en generació.
0: Mm-hmm. Quin missatge t'agrada transmetre justament a través de, no d'aquestes, de l'última, de tota la música que tu fas?
4: Sempre m'agrada pensar que la meva música dona esperança a les persones. Hi ha cançons que són, com et deia, molt reivindicatives, n'hi ha d'altres que són molt profundes i poden despertar també, doncs, els sentiments adormits de dolor, de tristesa, però penso que al final la gràcia de transitar per totes aquestes emocions és que d'alguna manera ens coneixem més a nosaltres mateixes, puguem fer neteja de tot allò que ens pesa, i encara la vida amb una mirada més neta i més alegre.
0: Mm-hmm. Justament també l'amor, podríem dir que també forma part d'aquestes lletres.
4: I tant.
0: Mm-hmm. Sí. L'amor en totes les seves...
4: En totes les formes,
0: exacte,
4: sempre.
0: Exacte, amor de parella, amor de tot el que hi ha, sí. De les persones properes, com a l'amor de tot el que tu pots trobar a prop, no? A la natura, en fi, tot.
4: Exacte.
0: És que l'amor, et podrien dir que estaria en tot.
4: És que l'amor està en tot, ho has dit,
0: sí.
4: Molt bé. Ho has dit molt bé.
0: Passem ara al teu estil, influències i creativitat. Quines influències musicals t'han marcat? Vull dir, des de que tu has començat, que també podem dir que hi ha una evolució de la Marta, cantant.
4: Clar, igual que hi ha una evolució personal, també hi ha una evolució artística, sovint van lligades. També, com a qualsevol professió, a més experiència també, doncs, més profunditat o més coneixement de tu mateix tens, i per tant del que pots també arribar a fer, no? I et permets també explorar. I pel que deies de les referències, doncs és cert que quan era petita, abans parlant de quan era petita, no? Tota la discografia del meu pare doncs, va tenir un pes molt important, a vegades reconec... No?
0: Discografia petites... de vinil, podríem dir?
4: Bueno, casset, vinil, discos, sí, una mica de tot, sí, sí. Doncs clar, tota aquesta música va estar present en la meva infantesa i per tant ha marcat la llavor de moltes de les melodies o cançons que ara mateix em neixen. També és veritat que hi ha certs artistes, tant catalans com d'arreu del món, que m'inspiren i sobretot em fixo també...
0: Com per exemple?
4: Per exemple, doncs mira, el Tom Odell és un cantant que m'inspira moltíssim perquè té una força, sobretot escènica, molt forta. I llavors, més enllà de la música que fan les persones, també em fixo en com les persones actuen en la seva vida, no? I crec que és important perquè sovint es diu que és fàcil poder separar el creador de la seva obra, jo crec que no és tan fàcil, perquè si realment cantes des de la veritat, doncs, ets el que cantes i el que cantes també és el que ets. No vol dir que sigui l'únic que ets, però ho ets, no? I en aquest sentit, el Tom Odell sempre m'ha inspirat molt amb aquesta manera de pujar, de baixar, de, bueno, una musicalitat que ell és veritat que parteix del piano, però ara mateix s'han anat cap a sons més orquestrals. I jo en aquest disc i també sobretot crec en l'etapa que estic obrint ara en Flama, no és que hi hagi una referència concreta d'un artista català, però sí que m'estic inspirant força en les sonoritats de la cultura popular catalana. Des de fa temps la percussió m'ha obsessionat moltíssim, no? O sigui, m'agrada molt i a més crec que parla un llenguatge radicalment diferent del que parla la melodia. I en aquest cas, tota la percussió que tenim a Catalunya crec que és deliciosa i l'estic començant a incorporar també a les meves cançons.
0: Mm-hmm. Pel que fa, o podríem dir, hem parlat, o sigui, les influències musicals, però com treballes la part més íntima, la part més íntima i acústica, no? De les teves composicions.
4: Depèn, la veritat és que cada cançó necessita coses diferents i sempre estic molt atenta per poder donar-li a cada cançó el que realment necessita. Llavors aquesta part més íntima generalment neix o bé en el moment de compondre-la o bé en el moment de compartir-la, perquè al final jo crec que les cançons tenen dos moments, com dos naixements, no? Tenen el naixement en el moment en què jo la creo, però després tenen un segon naixement en el moment en què la comparteixo, perquè jo m'agrada sempre dir que les cançons no estan mai acabades fins que algú les escolta, i tot i així s'acaben tantes vegades com persones les escolten. I en aquest sentit jo crec que és una mica un deixar-se fluir i estar molt present. És important estar molt present i escoltant què està passant tant en el moment creatiu com en el moment escènic perquè aquesta intimitat es generi.
0: Mm-hmm. Justament el que acaba de dir ens apropa al públic. I tu particularment, com veus o què busques que senti el públic quan t'escolta, quan escolta les teves cançons? O sigui, no només escoltar evidentment la teva veu, sinó també el que tu estàs o el que vols transmetre.
4: No és tant que esperi que sentin una cosa concreta, sinó que sentin. Crec que sovint vivim en pilot automàtic i que moltes vegades ens és més fàcil guardar les coses que no ens agraden en un canaix, fins i tot també les que ens agraden. A vegades no ens permetem celebrar les petites victòries del dia a dia. I el que jo espero que li passi al públic quan m'escolta és que aquesta petita barrera que sovint li posem a les emocions s'esfondri i que, per tant, al llarg d'aquest concert o al llarg de l'escolta que facin a casa seva de la meva música, doncs s'atreveixin a sentir intensament.
0: Mm-hmm. Quan tu actues, no? Directes, proximitat i comunitat, què tenen d'especials els concerts de proximitat? De fet, el concert de proximitat vol dir directe, no? Pues, això que tenen per tu d'especial aquests concerts? Quan estàs, a més, davant d'un públic o de molt públic?
4: Clar, al final és el que parlàvem, no? L'important és... El que parlàvem, no?

0: cosa seria espais grans, no? Però altres podrien dir que són espais petits o com aquests quan tu has comentat abans de has actuat en llocs de tipus concerts a la fresca, festivals petits, no sé, d'aquest tipus, no? Com ho vius? Precisament el fet d'actuar d'una manera o d'una... No sé si pot ser diferent davant gran públic multitudinari o davant un públic més petit, més íntim.
1: La veritat és que jo sempre dono el màxim de mi a cada concert i tant si hi ha una persona com si n'hi ha 1.500. Crec que l'important està en saber sempre trobar aquesta connexió i aquesta intimitat amb cadascun dels presents. És cert que quan hi ha menys públic o el públic està molt més a prop i pots veure les cares de cadascú, els ulls, els somriures, doncs es genera una mica més de complicitat, però a vegades també... A vegades pel públic, no? Una mica més d'incomoditat, perquè també està molt més exposat, no? Jo miro molt més directament a tothom i a vegades dius, uf, no sé si estic preparat per tanta intensitat, no? I quan hi ha més públic, és veritat que potser no veus totes les mirades i totes els somriures o les cares de les persones que t'estan escoltant, però sí que se sent l'energia. Llavors, no tot es veu amb els ulls o es percep amb els ulls, sinó que hi ha una energia que t'arriba a l'escenari i que ve del públic. I això passa tant si és en un espai petit amb, no sé, amb 30 persones, com si passa en un gran espai amb 200 persones. Al final aquesta energia t'arriba. I notes també si estàs connectant o no estàs connectant amb aquest públic que t'escolta.
0: Particularment tu com t'hi trobes millor? O sigui, en aquest públic que podria dir íntim, tu dius que ho dones tot igualment, no? Però aquí davant d'un públic petit, i depèn de l'escenari que estiguis, també estàs es veuen i tu el veus també, no?
1: Clar,
0: i en canvi a l'altre no estàs tan exposada perquè saps que hi ha, com tu dius, 200, 300 o vete a saber, no? Si parlem del casino, imagina't que el casino està ple, però ahir tu estàs a l'escenari i no veus, no? Primer perquè
1: però
0: la
1: ells et veuen a tu, eh?
0: Okay, sí, però jo la en com t'hi trobes tu com més? El fet de que estiguis veient a la gent i estàs veient les seves cares, o el fet de que saps que hi ha molt de públic, que el públic, doncs, pel que sigui, pot, a lo millor, en un moment determinat, depèn de la cançó, doncs, demanes participació i veus que participa, però no veus ben bé les cares. Per això et dic que com t'hi trobes tu millor? Veient que la gent participa bastant, però no te provoca el fet de que dius, ostres, mira... jo què sé, no vergonya, però senzillament sí que te pot provocar una mica de... Tu no els veus i, per tant, continues fent a la teva manera, no? No sé si això ho notes o no ho notes, o per tu no significa res. És a dir,
1: jo crec que aquí hi ha dues coses, no? El que dius de si estic més còmode o no, exacte, veient més les cares del públic o menys, depèn del dia. Això ens passa a tots en la nostra vida, no? Hi ha dies que ens és més fàcil obrir-nos i que ens és més fàcil, doncs, estar cap enfora, expressar les nostres emocions, i hi ha dies que tenim més ganes d'estar una mica més recollits. També és cert que quan hi ha concerts en què hi hagi molt o poc públic, les llums em tapen el 100% de les cares, per mi és molt estrany. És a dir, encara que hi hagi això, 200 persones, les primeres files m'agrada veure-les perquè m'agrada tenir aquest retorn humà. I després hi ha el que dius de si el públic està participatiu o no. Això és un gran tema, jo crec que podríem dedicar tota una hora només a parlar d'això. Clar, aquí depèn, perquè a vegades tu estàs amb una energia i el públic no t'està retornant aquesta energia, però no perquè no li estigui agradant o no estigui interessat en el que està passant, sinó simplement perquè ve amb una altra energia i potser de sobte els hi demanes que piquin de mans o que cantin, però ells estan sentint i estan tranquils i estan reflexionant sobre el que estan veient i estan, bueno, més, no? més en el
0: relaxats,
1: seu...
0: No?
1: Exacte. Llavors, simplement, doncs, és entendre això i també saber-ho adaptar i portar-t'ho al teu terreny. O sigui, igual que el públic es

0: escolta els artistes des de dalt de l'escenari, també escoltem el públic.
1: Mm. De quina manera, precisament, diu, escoltes el públic? És a dir, tu dones tot de part teva, però quan el públic, de quina manera l'escoltes tu? No sé, si és perquè amb aquesta participació o amb aquest silenci o amb aquesta eufòria, no sé de quina manera l'escoltes.
0: Una mica tot, perquè al final, al llarg del concert que fem, passem per diferents moments. Llavors passem per moments de molta intensitat emocional, de molta profunditat, de moments en què el públic s'emociona, en què hi ha llàgrimes, en què hi ha moments, doncs això, en què afloren aquestes emocions que sovint tenim més soterrades, i després hi ha moments molt més distesos en què, doncs això, no? En què la gent potser balla, en què piquen de mans, en què els demanem també cap al final que cantin, i
1: si ho fan, és una manera que tu ja veus que ja sí que hi ha una connexió, no?
0: Sí, però ja et dic que pot ser que no ho facin i tampoc vol dir que no existeixi aquesta connexió. Simplement doncs no estem ara mateix en la mateixa freqüència, no? Ells estan potser més relaxats o són un públic més tímid, això a vegades passa, no? Quan vas d'un poble a l'altre veus, ostres, aquí són més animats o aquí són més calladets, potser ja més, estan més tímids. Els escoltes al llarg del concert, no? En com aplaudeixen, en com retornen cada una de les cançons, i després també jo acostumo a interpel·lar el públic directament en els meus parlaments entre cançons. Llavors, si hi ha respostes, si hi ha somriures, si hi ha assentiments, doncs també vas veient que és recíproc.
1: Uh-huh. Parlem de trajectòria. Ara, des de que tu comences, podríem dir, a estar en els escenaris, cantar igual, comences de ben petita, però quan tu comences a estar, quants anys ja portes justament això, en escenari?
0: Doncs home, ja em portaré des del 2018. Els primers escenaris van començar...
1: 8 anys, vull dir, vull dir.
0: Sí, sí, ja comença a ser uns quants. És veritat que els darrers anys amb molta més presència i molta més intensitat, però sí, sí.
1: Parlem d'aquesta evolució, no? De la Marta del primer escenari, no? Ja no de la Marta petita, això ja ho veiem, no? Parlem de l'evolució justament com a cantant que comences, doncs, no sé si te recordes el primer escenari en el que vas participar.
0: Sí, vaig cantar a la Festa Major de Granollers en un escenari de les Dones d'Aigua. Era un escenari molt bonic a la plaça de la Corona i vaig interpretar 3 cançons, que és el que tenia en aquell moment.
1: Doncs des d'aquesta primera actuació, no? A la Marta d'avui, doncs, no sé, aquest recorregut, se suposa que, clar, l'experiència és molt important. Però d'aquella Marta, doncs, com ha evolucionat la Marta, que també podem dir que també ha evolucionat la Marta dona, no?
0: I tant,
1: però
0: clar.
1: Vull dir que la Marta canta, la Marta artista.
0: Home, és cert que ara tinc moltes més eines, em conec molt millor també sobre l'escenari. Des de sempre he tingut molt clar que tot comunica. Jo també he fet teatre, he fet direcció escènica i llavors també, doncs, em penso molt la posada en escena. I sí que és cert, doncs, això, no? Que a mica en mica l'experiència et va donant eines per aquests moments en què el públic respon d'una manera diferent al que havies previst, o hi ha algun imprevist sobre l'escenari, o fa alguna cosa del so i llavors, doncs, has de reinventar-te allà in situ. I també crec que, tot i que he crescut i hi ha tota aquesta força que m'acompanya, tota aquesta maduresa, a vegades peco de sobreanalitzar-me molt. Jo crec que quan era més jove i no em posava tanta pressió a mi mateixa per oferir un espectacle realment potent i que emocioni el públic, era també molt més laxa amb el meu judici intern. Ara sóc molt més estricta, això em porta, òbviament, a haver millorat molt més les meves capacitats sobre l'escenari, també la meva tècnica vocal, la meva posada en escena, però també és cert que hi ha aquest ull clínic que tot ho està analitzant constantment i que a vegades haig de dir, ep, Marta, que òbviament això és la teva professió, és el teu ofici, estàs oferint un espectacle al públic i per tant hi ha d'haver rigor i hi ha d'haver un gran respecte pel públic, que és el que tinc, i per tant haig d'oferir sempre el millor que tinc, però a la vegada això ho hem de gaudir, no? I m'ho vaig recordant mica en mica, i jo crec que aquella Marta de fa 8 anys m'ho va recordant, de dir, ep, que també ens ho hem de passar bé.
1: Exacte, això vol dir, doncs, que passes moment d'estrès?
0: Hi ha moments d'estrès al llarg de la vida, sí.
1: I que puguin dir, he d'aturar-me. Aturar-me, és a dir, fer un impàs.
0: No, mai
1: t'ha passat?
0: No, o sigui, potser que hi hagi moments clar, de fluctuació.
1: En el tema no. Professional, clar.
0: No he arribat mai al punt de dir necessito una pausa indefinida o d'un temps, no. Potser hi ha dies que portes més càrrega a sobre i llavors doncs te la notes, però bé, tens les eines perquè el públic no ho noti tant, no? I hi ha moments que òbviament t'atabales, potser això es ressent també en la inspiració o en la capacitat creativa que puguis tenir, però tinc molt clar el meu camí i la veritat és que no mai m'he plantejat de fer una aturada indefinida.
1: Pot ser que també et pugui passar una altra cosa, que tu aquell dia dius, ostres, és que avui tinc el dia fatal, no sé com ho podré suportar, ja no tensió, el fet d'estar davant del públic, si ho podré fer bé, si no ho podré fer bé, i justament en el moment que comences, pot ser per no sé si la primera, a través de la primera ocasió, l'ovació del públic, la manera aquest tracte que et fa oblidar per totalment aquest podríem dir pessimisme o aquesta manera, podríem dir que tu estaves pensant que tenies un mal dia, i aleshores te passa tot el contrari.
0: Totalment.
1: Que a partir d'ahir,
0: jo sempre ho dic, que o sigui, el que passa davant del públic sempre és millor que el que passa en els assajos o el que passa quan estàs component tu sol a casa, perquè al final aquesta energia que et dona el públic és única, és efímera, és màgica i et transforma radicalment en aquell moment que estàs vivint. I com a tothom li passa, doncs els artistes són persones i hi ha dies que no estàs d'humor, hi ha dies que et sents més vulnerable, hi ha dies que potser no et trobes bé, perquè també passa.
1: I tant.
0: I és cert que quan puges a escena, moltes d'aquestes cabòries marxen.
1: Uh-huh. Mm. I imagina't que tens actuacions d'aquestes... o sigui, davant d'un estiu, per exemple, uh-huh. O ara mateix, és a dir, però que tens diverses vols, no? Podríem dir. I això perquè avui justament hem parlat d'aquesta temàtica, perquè estem en un canvi d'estació i que pot passar en un canvi d'estació com aquest, grip, no? Grip o un refredat o un tipus de malaltia d'aquest tipus. I tu tens contractat aquestes actuacions i tal, i te ve un trencàs d'aquest tipus, com ho soluciones?
0: Pot passar, la
1: veritat. No sé si t'ha passat en alguna
0: ocasió. Una sola vegada, en tota la meva trajectòria, m'ha passat una sola vegada. Vaig haver de posposar, ajornar un bolo que tenia a Lleida, a l'Antares, que ara ja ha tancat aquella sala, però era molt, bueno, és un lloc molt, era un lloc molt emblemàtic. Sí, no. Vaig haver d'ajornar-ho. Per sort vam poder doncs això, triar una altra data al cap del temps, i la veritat és que va anar molt bé el concert que vam fer allà, però és una cosa que tinc marcada, no? De dir, ostres, he hagut d'ajornar un concert, i home, sap greu perquè com et deia, no? Al final sents també una responsabilitat que hi hagi persones que t'escoltin, que et regalin el seu temps per escoltar el que tens a dir, això és molt valuós. Llavors no t'ho pots prendre a la lleugera.
1: Però
0: i si t'has compromès,
1: la vida és la vida.
0: Exacte,
1: per
0: això. I arriba
1: un moment
0: ja...
1: que diu, no tinc més remei.
0: Exacte, quan no hi ha més remei, la salut va per davant. Això ho tinc molt clar i sempre ho he tingut molt clar. El que passa que igualment...
1: O que no siguis tu,
0: intern,
1: que sigui una part del teu equip, que també pot passar. El que passa que sí que és cert que fa l'efecte que la principal... A vegades ets tu mateixa, no?
0: Home, està clar que si jo no estic en disposició de fer el concert, 100% no hi haurà concert. Si algun dels membres del meu equip no pot venir, pot ser que el concert no sigui com s'havia previst, però potser es pot fer alguna cosa, diguem-ne, no?
1: O fins i tot pots trobar una persona que diu, mira, pues sí, l'única... que pugui ajudar, sí. Tot i que és difícil, no? Però bé.
0: És difícil i sobretot si hi ha poc marge de maniobra. Però sí, per sort haig de dir que en el cas del Didac la veritat és que toco fusta, que sempre està disposat i sempre es troba bé. I ara que també hem fet alguns concerts a Trio amb en Marc Palacios, doncs també de moment tot funciona bé. Però és això, que sí, òbviament, si et trobes malament, la salut va per davant. I jo crec que cada vegada més la societat ho entén, això, i ho respecta. Llavors, si hi ha opció d'ajornar el concert...
1: I es canvia per a un altre
0: dia. Exacte. Això sí que és una cosa que sempre poso en els meus contractes, no? De si pel que sigui no es pot fer el concert... negociar una nova data, perquè ja que hem arribat a aquest acord és important que es faci. Això vol dir que hi ha ganes que s'escolti la música i, òbviament, nosaltres tenim ganes de compartir-la.
1: Mm-hmm. Del començament, del teu començament, ara, vull dir que també els contractes han crescut més, no? Vull dir...
0: Sí, clar, ja hi ha més part del sector que ens coneix, hi ha també un interès que va creixent mica en mica tant dels oients com del públic de programadors, diguem-ne, i mica en mica es va fent camí.
1: Mm. I com fas aquesta, o com programes justament la difusió, no? De cara, perquè tot és important. És a dir, tu com a cantant, clar, la millor difusió és demostrant el que és, però, per exemple, la xarxa és important?
0: Les xarxes socials, vols dir? I tant, sí, ara mateix estem en un món que estem immersos en les xarxes socials. Sí que és cert que hi ha persones que no les fan servir, però el gran gruix de la societat actual les fa servir. També els programadors les fan servir i, per tant, hem de tenir presència. La gran majoria dels emprenedors i els artistes en especial ens hem de saber comunicar les xarxes.
1: Mm. Per exemple, quan tu estàs fent... actuacions al llarg de tot arreu, no? Però, per exemple, què te aporta formar part del teixit cultural del Vallès? Del Vallès oriental, occidental... Clar, el primer Vallès és aquest, el que tu estàs més a prop, però és igual, jo te diria el Vallès en general.
0: Crec que és important que els artistes fem xarxa. Ara mateix que comentes això, no? De quina xarxa o quins beneficis tinc, no? De formar part sí. d'aquesta xarxa del Vallès, a Montmeló s'està tornant a impulsar una associació de músics i és molt important que estiguem associats als músics per poder també garantir els nostres drets, perquè moltes vegades doncs, la cultura està precaritzada i... no és que se'ns margini, però hi ha menys oportunitats si estem sols. Llavors, quan ens unim, tenim molta més força perquè al final som moltes veus parlant en una de sola. Parlo d'aquest cas concret perquè també la voluntat de la SEM, que és aquesta associació de músics de Montmeló, el que pretén també és connectar-se i vincular-se amb la resta d'associacions que hi ha al voltant i, per tant, al Vallès. Crec que encara hi ha molta feina per fer en aquest sentit. Hi ha algunes cases de la música que funcionen a Catalunya, hi ha algunes associacions de músics potents aquí mateix al Vallès, per exemple, a Mollet tenen molta força, aquí a Caldes també teniu un caldo de cultiu interessant, però moltes vegades ens falta unió, ens falten ponts. Jo crec que és tan difícil aquest món, com tots, però que... a cadascun de nosaltres ens costa molt guanyar-nos el nostre espai. Llavors, estem tan ocupats, no?, amb buscant-nos aquest espai i fent-nos aquest lloc que de vegades costa trobar aquest espai per lluitar col·lectivament pels nostres drets. I en aquest cas, jo crec que formar part de la xarxa del Vallès em dona una denominació d'origen, que això és important, ja ho deia, no?, Vera Quarga, com el Vallès no hi ha res... però crec que encara m'ha de donar molt més i per això també m'estic implicant en aquest projecte perquè hi crec fermament que els músics i els artistes en general hem d'anar de la mà. Hem d'anar de la mà perquè som realment necessaris, cada vegada ho serem més amb l'auge de les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial i les institucions, tant públiques com privades, ens han de deixar de precaritzar la cultura i ens han de donar realment els drets que mereixem i per això és important.
1: Però hi ha molta feina,
0: I tant, que hi ha feina,
1: perquè malauradament, clar, és com tot. I tu ja ho veus, no? És una lluita permanent.
0: Per
1: poder estar dins de... O sigui, a tu t'agrada la teva professió com a cantant, com a artista, i vols estar aquí, a dalt, no? Uh-huh. Però això és un camí. Quan tu parlem de música com de les teves cançons,
0: és un camí
1: molt llarg sí. I que cal, o sigui, cada dia lluitar, perquè, o sigui, és com la cultura, ja aquí estem parlant de la música, no? Però un altre tipus de cultura en general, vull dir la literària, l'escena, no? És que costa moltíssim. Hi ha unes quantes persones que poden i que es mantenen molt bé, però ja sou una gran majoria, doncs, que aquesta lluita la heu de continuar.
0: Clar, perquè aquí també entra en joc, doncs, tot el sistema de la indústria, no? De tot el sector que es lucra també d'aquesta, uh-huh, d'aquesta cultura. I en el fons no em sembla malament que la cultura generi diners, el que passa que s'ha de vigilar molt, perquè sovint aquestes dinàmiques poden acabar desvirtuant els valors que es volen transmetre amb la cultura. Llavors és aquí també on crec que els ajuntaments i els programadors públics poden fer una gran tasca, i per això també és important que els artistes estiguem associats per poder també, doncs, demanar tots aquests drets conjuntament.
1: Associats, i a més que sigui sòlid, ser solidari. D'uns amb els altres, que a vegades aquesta solidaritat tampoc hi és.
0: No, és el que et comentava abans. Clar, és un ecosistema tan voraç, tan agressiu sovint, que llavors ens porta la competició entre nosaltres en comptes de, no, de la col·lectivització o de ser solidaris, com dius, no? Jo, per exemple, tot i que abans, anteriorment, em vaig presentar en alguns concursos, he deixat de fer-ho, perquè tot i que pot ser una plataforma d'ensenyar el que fas, no deixa d'alimentar aquesta ànsia de competitivitat entre músics o entre artistes. Crec que és important que tot això ho anem deixant de banda i que anem més a una, perquè al final la màgia de la música i de la cultura és que pugui adoptar tantes formes com sigui possible. I és important que sigui així.
1: Mira, has parlat de concursos, no? O podríem dir també de festivals. Com veus aquests festivals? A veure, no, la teva manera de fer, però per què no? Tu imagina't que en un festival com és l'Eurovisió, que cada cop passen coses més horribles, no? Però d'ahir també han hagut gent important, vull dir que justament se l'han... han quedat fora, no perquè no siguin bones, sinó perquè aquest estil, no, de ser d'un tipus de festival com aquell no és precisament, doncs, i en canvi, doncs, te podria parlar d'aquestes noies galegues que ara no recordo el nom, però que són molt potents, no? Vull dir, segur que les coneixes, les Trinqueiras, bueno, és que no me surt ara la paraula, no? Però elles van estar i quan en aquell moment... Sí, doncs justament perquè són com som, doncs, bueno, van quedar al millor fora, però no perquè no siguin bones.
0: No, clar, és que...
1: I això pot passar, i et pot passar a tu també. Tu imagina't que te presentes, que segurament ja per la teva manera de ser, diràs, jo no vaig cap aquí, però per què no?
0: No, ja,
1: el que vols precisament és demostrar que per on, o sigui, el camí per on s'ha d'anar.
0: Sí, però a vegades també aquest camí demana certes renúncies, no? Per ser coherent amb els teus valors. Al final sempre és una mica un equilibri, no? Buscar aquest equilibri entre els valors que vols transmetre a qui t'escolta i que també vols tu professar com a persona, i després una mica el joc que et fa el sector. Crec que ara socialment s'evita força la crítica, s'estan tallant moltes veus i això comença a ser perillós. Per sort es veu i s'està denunciant, però no s'està deixant de fer. Llavors tot allò que es mogui en un terme neutre té sempre molta millor cabuda, no? En aquestes grans plataformes, perquè al final...
1: Per exemple, la DOT, vull dir que podien dir que és a partir d'aquí. Primer, perquè crees aquesta competitivitat que no és saludable, precisament.
0: No, però és el morbo.
1: Sí. Doncs crea... I podrien dir que en aquest cas tu estaries en contra d'aquest tipus de fer.
0: Jo crec que això no ens fa bé com a societat. No. ja no com a artistes, eh? Penso que com a societat. Crec que venim de molta violència i crec que si ens volem garantir un futur, que ara mateix no ho està de garantit,
1: malauradament,
0: no, exacte, hem de caminar cap a més tolerància i més empatia.
1: Això podríem dir que també forma part de tu i sobretot de quan acostumes a participar en les teves cançons, en aquest cas doncs de denúncia o actes d'aquests multitudinaris, no? Pues aptes per en defensa de la llengua, en defensa de les persones i tal, que ahí sí que te trobes tu bastant. O sigui, no en els concursos precisament, sinó en aquesta altra banda que formaria per la societat, no? Defensa de valors socials.
0: Sí, jo sóc del parer que els músics ens hem de mullar, que hem de tenir una opinió. Al final, qualsevol acció que fem és política, fins i tot no prendre partit. I per tant,
1: o ser indiferent, que a vegades...
0: Ah, exacte.
1: Neutralitat, sí, sí. És que no s'ha de fer.
0: No. Llavors sí que crec que és important estar en els llocs on creus que hi has de ser i donar suport a aquestes causes.
1: Uh-huh. Ja dic, una d'elles, per exemple, seria la llengua.
0: I tant.
1: Una altra és la dona.
0: Exacte, sí, sí.
1: Una altra, no sé si... Bueno, és que de valors n'hi ha tants.
0: En la defensa de la natura, també.
1: Exacte.
0: Sí.
1: L'ecologia.
0: Un món més sostenible.
1: I les persones.
0: Les persones, sempre.
1: Sempre. Doncs, ja dic que aquí és on et veiem, però també veiem ho dius justament en la teva lletra, no? En les lletres de les teves cançons, però més que la música aquí formaria part la lletra. És sí. Aquesta part també cultural, no? Que vulguis que no pot defugir d'una cosa, el ser cantant i l'altra, escriure.
0: Clar.
1: Vull dir que estaries bastant unida. No sé particularment tu el tema literari com ho portes, és a dir, en aquest cas les lectures.
0: Les lectures, jo acostumo a llegir molt, m'agrada llegir una
1: Quin
0: mica
1: tipus?
0: De tot. Doncs mira,
1: la
0: des de novel·la, assaig, una mica de tot, eh? Ara m'estic tornant a rellegir Harry Potter.
1: Uau, mira,
0: sí, sí.
1: Ahir parlaven de Harry Potter.
0: Doncs mira, hem coincidit. Llegeixo molt també Joel Dicker, que estic esperant ja que tregui una nova novel·la.
1: Acostuma a ser novel·la de criminal negre.
0: Sí. I ara doncs també llegeixo assaig sobre coses. Ara m'estic llegint un recull de converses amb diferents compositors sobre la inspiració musical, que no sé, em sembla interessant.
1: Mira, passem ara. Jo sempre me preparo bastants preguntes sorpresa.
0: Ui, quina
1: primer
0: por.
1: Passem, no, que va, i més tu. I després unes ping-pong. Sorpresa. Quina és la primera cançó que vas cantar en públic? A veure si la recordes.
0: Llibertat. Sí, va ser la primera que vaig compondre, Llibertat.
1: I quin joc del Vallès t'inspira més per compondre? O llocs?
0: Crec que ara mateix Vallromanes. Vallromanes, a propet de la muntanya, sí.
1: La natura sempre és
0: la natura,
1: important.
0: És la natura. Qualsevol lloc del Vallès amb natura, sí.
1: Quina abraçada recordes quan cantes justament abraçades?
0: Doncs mira, quan vaig conèixer el meu actual marit, bueno, l'únic que tinc i que he tingut i que espero tenir, el meu marit, l'1 d'octubre del 2018. Aquella abraçada, sí.
1: Molt bé. Quina dona t'ha inspirat per escriure Dona Muntanya?
0: Doncs mira, m'han inspirat les meves àvies i la meva mare, sí.
1: Dones, sí. Són dones potents, no?
0: Dones potents, dones fortes, que han fet de terra fèrtil per tots nosaltres.
1: Quin dimoni et treus de sobre quan cantes? Aquesta, de dimonis.
0: Doncs sobretot la por, perquè penso que contra les injustícies ens pot envair la ràbia, ens pot envair les ganes de cremar-ho tot, no? Però no ens hem de deixar vèncer per la por.
1: Quina és la cançó que encara no has escrit però que la tens aquí a dins?
0: Ostres, n'hi ha unes quantes, eh? N'hi ha unes quantes. N'hi ha una que vol parlar de... quan mires en perspectiva un moment de la teva vida en què eres molt feliç però no ho sabies.
1: Quin és el moment més bonic que has viscut en un concert de proximitat?
0: El meu moment preferit és quan després del concert se m'apropen les persones emocionades a dir-me el que senten. Sí.
1: Quina olor té un concert vermut?
0: Pues mira, dit així, a vermut. D'aquest negre, amb l'oliveta.
1: Aquest taulor que ja t'arriba una mica, no?
0: Sí.
1: I quin objecte sempre portes als concerts?
0: La guitarra.
1: Quina pregunta t'agradaria que et fessin i mai et fan? O quina creus que jo no t'he fet avui?
0: Uau, aquesta pregunta és xunguíssima. No sé si tenim temps perquè m'ho pensi. Ah,
1: bueno,
0: pues no ho sé. M'has fet una bona colla
1: jo
0: de preguntes.
1: Jo crec que sí, perquè ja no sabia... Algunes ja han estat improvisades. Mira, a les ping-pong, un instrument.
0: El caixó flamenc.
1: Una influència musical.
0: Didac Sant Esteban.
1: Un escenari del Vallès.
0: Amb el Casino de Caldes.
1: Una cançó que hauries volgut escriure. D'una altra.
0: Ja.
1: Que s'ha fet famosa,
0: Can Pretend, de Tom Model.
1: Un lloc per perdre't.
0: Sant Pere Pescador.
1: Un color que sona a música.
0: Ai, saps el blau cel així? Sí, el blau del cel.
1: Aquest bonic, no? Que brilla.
0: Sí.
1: Sí. Un moment del dia per compondre.
0: Amb la posta de sol.
1: Un somni musical pendent.
0: Tocar el Palau Sant Jordi.
1: Una paraula que defineixi el teu estil.
0: Indòmit.
1: I l'última, un joc de Caldes que estimes.
0: Ai, casa als avis.
1: Que t'estimi, o sigui, que tu estimes i que t'estimi.
0: Home, doncs casa als avis ha de ser, això sí, al carrer Pi Margall.
1: Malta, doncs no sé si hi ha alguna cosa que tu creus dir, encara que te quedaria un minutet per dir-ho. Si no, doncs
0: mira, ja que hem estat tant parlant de mi, vull dedicar aquest últim minut a tu, perquè crec que és important que cada matí hi hagi una persona com tu aquí, posant veu i posant una mica de seny i de criteri a la ràdio de Caldes, perquè parles de manera molt natural de les coses, parles de molts temes i és necessari parlar, comentar, fer-nos preguntes. Així que gràcies per tot el que fas, Conxi.
1: Moltíssimes gràcies per aquestes paraules. És important ser veu, també, no? Marta, al final m'emociones i tot. Gràcies per aquesta estona, per la música, per la proximitat i per aquesta manera teva, tan teva, d'explicar al món en cançons. Ha estat de veritat un plaer compartir aquest cafè radiofònic amb tu. Que continuï el camí, que continuïn les melodies i que continuï aquesta relació tan bonica també aquí en Caldes i amb el Vallès.
0: Que així sigui.
1: I fins molt aviat.
0: Fins molt aviat.
1: I amb aquesta conversa tan rica, deixem pas a les notícies ara de la ràdio. No marxeu, que de seguida en passarem a la tercera hora.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
2: Estàs escoltant el Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
3: I ara comencem aquesta hora, la comencem amb aquestes paraules que normalment les fem a primera hora, a les 9 quan comencem el programa, però avui, entre que el temps ha passat molt ràpid, he tingut més seccions, hem parlat bastant, doncs, però justament també per la temàtica que ara tocarem, que avui serà la tertúlia, una tertúlia amb una temàtica que ens compromet, no? Com en principi que poso sobre la taula, que va de l'habitatge, al dret de l'habitatge digne, també el parlar del desnonaments, el que representen els desnonaments, i també això de que tot aquest dia s'està parlant, no?, de Mari Carmen, que ve a ser com un abans i uns després, justament d'aquesta temàtica del desnonament, però també parlarem d'altres temàtiques, que això són aquestes paraules que jo poso en l'editorial, no?, que cada dia fem, doncs, i que de fet l'he titulat El sostre que sosté la vida. Avui el Mons ens parla de manera molt diferent. Ens parla del cor, del que necessita calma i seguretat, i ens parla del malbaratament, que ens recorda que no podem permetre que la vida es perdi per falta d'un sostre. Avui és el Dia Mundial del Cor i també és el Dia Internacional de Conscienciació sobre la pèrdua i el malbaratament d'aliments. Dos conceptes que, si els mirem bé, tenen molt a veure amb la vida que portem i amb la vida que podem portar. El cor ens recorda que necessitem un lloc on respirar, i el malbaratament ens recorda que vivim en un món on hi ha qui té massa i que no té prou. I entre aquests dos extrems hi ha una paraula que ho lliga tot: habitatge. Un sostre, una clau, una porta que tanca i que obre. Un espai on el cor descansa i on els aliments no es malbaraten perquè hi ha una cuina que funciona, una taula parada, una vida que es pot sostenir. A Caldes, a tot arreu, ho hem presenciat a tots aquests dies. El desnonament de Mari Carmen va ser un cop dur, un d'aquells que et recorden que la vulnerabilitat no és una teoria, és una porta que es tanca, és una vida que queda en suspens. Però també hem vist la força de la comunitat, la pressió de les entitats, la dignitat de la gent que no es resigna. I avui podem dir que hi ha un acord. L'empresa que la va desnonar, a Mari Carmen, ha arribat a un pacte amb l'associació que defensa els inquilins perquè Mari Carmen pugui tornar a casa seva. No és només una notícia, és una victòria del cor i una derrota del malbaratament de vides. Ahir, a Barcelona, el president Pedro Sánchez es va comprometre a reforçar les polítiques d'habitatge. No entrarem en política, però sí en realitat. El dret a un habitatge digne no és un eslògan, és una condició per viure amb salut, amb dignitat i amb futur. Sense casa no hi ha cor que aguanti, sense casa no hi ha aliment que es pugui conservar, sense casa no hi ha vida que es pugui construir. Avui al Fòrum parlarem d'això, del dret a l'habitatge, dels lloguers assequibles, de la lluita contra els desnonaments i contra la especulació immobiliària. Parlarem del que passa quan una comunitat decideix que ningú ha de quedar fora i del que passa quan una dona, com Mari Carmen, pot tornar a casa seva perquè el poble ha dit prou. Perquè sí, avui és el dia del cor i el cor, quan batega en comunitat, és invencible.
2: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Després d'aquestes paraules, doncs, obrim aquesta secció que avui podríem dir que comencem, però que esperem que pugui continuar setmana rere setmana, que és la tertúlia. Doncs un espai precisament per parlar i per debatre. Debatre temes com el que precisament posem avui sobre la taula. De moment ens acompanya doncs, Javi García i Joan Serra Maia. Benvinguts. He dit de moment perquè hi ha una altra persona que en qualsevol moment s'incorpora perquè doncs, alguna cosa improvisada li ha passat, perquè Alina Dino és una dona que normalment, per lo general, sempre és superpuntual i, en fi, esperem que sigui pues, un problema a lo millor de temps de feina, que a vegades pot passar també, i més una persona com l'Alina, doncs, que per la feina, doncs, i justament està bastant lligada amb la temàtica que avui parlem, no? Com en aquest cas és l'habitatge o immobiliària, o tot plegat. Doncs això que dic, posem damunt la taula el dret a un habitatge digne, als lloguers assequibles i la lluita contra els desnonaments i la especulació immobiliària. De fet, he dit un abans i uns després, no?, del que ha passat amb Mari Carme, però de fet tot aquests dies està passant de manera continuada. En aquest és un cas que podem dir que han dit les persones s'han posat en la lluita i han dit prou, no? Això ho hem vist a Madrid, amb aquestes acampades, que ens recorda una mica el 15M de fa del 2015, crec que va ser, no? Doncs mira, sí. Doncs un moment, farem un momentet que deixa, ja està aquí la Lina, ja està. Un moment, sí, doncs ja està aquí Alina Dino, i vull dir que ara ja podem començar tots plegats. Parlem, doncs, estava dient Alina, doncs, vull dir que tu ja saps la temàtica que parlem. Bon dia a tots. Bon dia a tots, que no us he deixat de dir bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Doncs ja dic que aquesta temàtica que ja he dit, que és, bueno, tu ja la sabies, l'habitatge, el dret a l'habitatge, la lluita contra els desnonaments i la especulació immobiliària, però que també estava explicant doncs, que justament estem, el tema que tenim més a prop és el de Mari Carmen, el moment que va patir el desnonament, que la van treure, tots hem vist aquestes imatges en si bastant desgarradores, no? Esgarrifoses, no? Com la treuen, de quina manera la treuen fora. Sí que és veritat que se suposa que tot el que ha passat doncs, va obligar a estar en un hospital, hospitalitzada, però també és veritat que la gent ha donat suport i ha dit prou, no? I això és el que a vegades diem, la força de la gent és molt important justament per poder aturar això, aquests desnonaments. I esperem que tot vagi cap aquí, perquè el cas de Mari Carmen és un cas, però aquí a Catalunya estem veient dia rere dia desnonaments que estan passant, un suïcidi no fa gaire, com és el d'Olga, sí. El dia també de fa la setmana passada, una altra dona, Sílvia, amb una discapacitat, doncs també va ser treure de casa seva, és a dir, és... però i després va passar Mari Carme, i esperem que a partir d'aquí doncs el fet de que a ella se li ha pogut solucionar, és a dir, que s'han posat d'acord la empresa que la va fer fora, no?, i a l'associació d'inquilins, doncs han arribat a un acord perquè ella torni a casa i pugui pagar com de la manera que estava pagant, perquè no era una persona que no pagava, El que passa que també és de dir, per això parlem de la especulació, no? Aquests preus desorbitats. I bé, vull dir que tot i que no sigui el mateix, però és que aquí, a Barcelona mateix, doncs està passant també. Vull dir, aquests preus, aquests habitatges que a la gent se la fa fora perquè estaven pagant al millor doncs, un lloguer simbòlic, bueno, era així, però és com estava fet de, doncs, pues, el que podien, i sobretot persones grans, no?, que podien pagar. Bé, jo ja deixo de parlar perquè parlo massa i aquí sou vosaltres els que heu de dir una mica, no? Doncs si comencem pel cas de Mari Carme, i així ja parleu, començant per aquí, pel Xavi, no? Pel Javi, què ha significat aquest desnonament a partir d'aquí, no? Pel poble, que és el que ha fet que el poble digui prou.
2: Sí, jo crec que l'especial d'aquest cas, no, és que és una gota que ha fet vessar el got, no? No és potser la gent ja hi havia
0: el punt de l'iceberg, podríem dir, també.
2: Sí, no? Ja hi ha una, és com si hi ha una olla a pressió allà, no, que va bullint, es va escalfant. Evidentment, ja cada dia hi ha molts desnonaments i molts casos molt injustos, però arriba un cas que és tan flagrant com aquest, no, pues que fa que la gent digui prou, no? I ha estat com potser la gota que fa vessar el got i diu, pues, que potser hauria passat molt abans, però aquest clar és que és tan flagrant, pues, que no hi ha, que s'ha de fer.
0: Mm-hmm. Joan.
3: Sí, bueno, jo en primer lloc, gràcies, Conxi, per convidar-me en aquest fòrum. Sempre saps
0: tots sou benvinguts.
3: Ja, però jo especialment, bueno, a més, repeteixo, perquè en altres vegades ens hem trobat en aquesta emissora. Jo t'ho agraeixo de poder, doncs, continuar.
0: No, i tant, i continuaràs.
3: Tot i que, bueno, això...
0: sempre que vulgui.
3: Tot i que sempre he estat per temes molt diversos. Jo aquest t'haig de dir que realment m'ha sorprès. A més, bueno, tampoc sóc cap expert jo en aquests temes, però sí que tinc una mica de consciència.
0: Home, tots teniu criteri.
3: Tenim opinió, tenim criteri, tal i qual, no? Però, esclar, amb aquesta presentació i totalment d'acord amb el que has posat el company Xavi, però, esclar, venim de tan lluny, és tan immens tota aquesta traçabilitat que a mi se'm fa difícil focalitzar, posar el foc només sobre aquesta persona, la Mari Carmen, no? Que sortós o desgraciadament s'ha sortit a la palestra. Tu saps, Conxi, que amb anteriors trobades que havíem... Procuraré ser breu, amb anteriors trobades, amb anteriors tertúlies, jo tenia una basada en un perfil literari, no? Mm-hmm. A través de la literatura.
0: També. Bueno, és molt important. La cultura és...
3: Jo veig que tot el que està passant, i com deia el Javi, que això ve de molt lluny, donaria per escriure un bon llibre, i dintre d'aquest llibre podríem fer una estructura molt clàssica, de presentació, de nus i desenllaç. O sigui que el tema dona per moltíssim. La presentació arrencaria amb el postfranquisme ja, perquè venim de lluny,
0: I tant.
3: Venim de lluny. I amb la nova democràcia, allà l'any 85 amb el decret de Luyer, que es destapa la caixa de Pandora. De la presentació passaríem al nus. El nus són tots aquests conflictes que arrenquen pràcticament fins al dia d'avui, una darrere l'altra, amb la complicitat, pues, d'Aznar, Rajoy i tants ministres, i bueno, aquí tothom...
0: Sempre les institucions són darrere.
3: Exactament. I avui surt casualment, això és rabiosa actualitat, no? Trobaríem el desenllaç, presentació, nus i el desenllaç. Hi ha hagut un punt de gir, segueixo un des del punt de vista literari, que és la Mari Carmen aquesta que dèiem. I avui hi ha hi haurà potser un final, que serà amb el Consell de Ministres, suposo, que bueno, legislaran i donarem, esperem, una solució a tot aquest tema, que jo crec que passa per un consens i sobretot per la legislació. Una legislació que en podem parlar que té molt polèdrica.
0: Tots els canvis,
3: o sigui, que
0: es necessita.
3: Tenim moltíssim tema sobre la taula i planyo els que realment tenen la responsabilitat. Tots tenim responsabilitat, però els polítics trobar una solució és realment difícil, perquè les pressions que han de tenir de totes bandes, de dreta, d'esquerra, de l'OP, bueno, de tot plegat,
0: ahí està.
3: Serà difícil. Molt bé.
0: Lina. Bueno, Alina.
4: Jo porto avui dades concretes, m'hi dedico al món immobiliari, tinc una agència immobiliària, i tinc els dos punts de vista. Malauradament, Mari Carmen no és l'última. Hi ha tants casos, rebrem tants missatges a diaris d'arriba el dia 30, em quedo al carrer, sisplau, ajuda'm. Això és a diari, és molt dur, molt, molt dur, però hi ha unes dades molt clares, i això se segueix enfocant, sota el meu punt de vista, malament, i tenint les dades matemàtiques sobre la mà. A nivell estatal, del 2016 a 2026, ha crescut la població 3.300.000, més persones.
3: En quin context, quin espai et refereixes? Ha crescut a on?
4: A nivell nacional.
3: Nacional.
4: A nivell estatal. Correcte.
3: Estatal.
4: Parlem correcte. Sí. Llavors, a nivell d'habitatges, a mateix nivell estatal, durant aquest període només han crescut 1.815 vivendes. Aquest és el problema. el problema és molt bèstia. Anem a parlar també a nivell local, a nivell de Caldes. Jo sóc de Caldes i el meu poble és Caldes. De 2007 a 2013 hem perdut 200 vivendes perquè s'han declarat en estat ruïnós, perquè s'han tret fora de... Això són dates del catastre, catastre directament. En canvi, hem tingut una evolució de població. Hem començat a 2010 de 17.000 i estem a 2025 a 18.500, és a dir, 1.500 persones noves al poble. En canvi, de vivendes només hem crescut 47. 47 vivendes més. No sosté. Si no obrim legislació, si no convertim la legislació en la direcció de la societat, això no val. No val, pararem un desnonament, pararem un altre. Legislació, de l'altra banda, també en tenim. Avui estava veient a les manifestacions un grup de llogaters que deien que el seu edifici anaven a fer-lo vivendes turístiques. Qui dona la llicència de vivenda turística a una zona tensionada com és Madrid?
0: Madrid o Barcelona.
4: Exacte. Qui? L'Ajuntament. Si no hi ha llicència turística, no es pot transformar en vivenda turística. La vivenda temporal, que això també ho estan apretant força. La vivenda temporal i la legislació és molt clara. Aquí tenim la Cambra de la Propietat, on has de ficar el contracte per tenir una base legal, per si has de reclamar tant llogater com propietari, per tenir força legal. Tu quan vas a la Cambra de la Propietat, aquella temporalitat ha d'estar més que justificada. No val paraules que posis al contracte: aquest senyor està aquí perquè l'han destinat 11 mesos a fer un màster. No, no, has d'acreditar amb documentació. Si tu això ho verifiques i ho mires, no se t'escapen, però és que mirem enrere. Llavors aquí fiquem la culpa, el privat. La culpa és del privat. Bueno, no sé fins quin punt és del privat. Si tu verifiques això, la legislació hi és, per construir aquí has de destinar el 30% a vivenda de protecció oficial i d'aquest 30% el 15% a vivenda de risc social. O sigui, la legislació existeix, el que passa que l'hem de fer servir i l'hem d'aplicar. Hi ha gent que està en temporalitat, perquè si mirem els col·les, i tindrà més dades que jo, la majoria del professorat de Caldes de Montbui no és d'aquí. Hi ha molt professorat valencià. Aquests senyors tenen casa seva, no poden tenir vivenda fixa perquè no tenen una feina fixa. Llavors acudeixen a un tipus de lloguer habitacional o de temporada. No és dolent, però ha de ser molt verificat, molt verificat. I els que tenen l'eina per verificar-la, per penalitzar-la, és l'administració.
0: Tornem, Xavi, vull dir, perquè així jo us deixo entre vosaltres que aneu,
3: vull dir, vosaltres... Jo podria interpel·lar-la.
0: Bueno, clar, tu, Joan, ella és mobiliària, però tu ho has portat pràcticament tota la vida en actiu professional a l'habitatge, construint-lo.
3: Construint-lo i projectant-lo.
0: I projectant-lo, exactament. I sí, vull dir que coneixes també...
3: Entre altres coses, eh?
0: Entre altres coses. Vull dir, i com a empresa, perquè també empresari, doncs has hagut de fer moltes tràmits i tot, eh?
3: Sí, jo, home, aquí em tenia d'haver presentat com a jubilat, no? Jubilat, sí. Però esclar, un té un passat.
0: Però, aquest passat, bé, a vegades dius, va bé, perquè costa de, justament en una tertúlia, que en la que estigui convocada 8 persones, vull dir... Tampoc cal que estiguin tantes persones, eh?
3: Jo crec que amb ells els hi ve com en ell el dit, eh?
0: Jo penso que també, 3 persones està molt bé.
3: A mi m'agafa una mica dintre d'aquest tot un revolutum que, de la meva vida, no? Diguem-ne polièdric o com sigui, doncs, bueno, també he tingut aquí les meves incursions, no? Sí, bueno, he sigut constructor, també he sigut promotor.
4: Que no és res dolent, eh? Que a vegades avui dia ho han de dir com amb la boca petita perquè estan molt estimatitzats.
0: Estem parlant de drets.
3: Sí. Vull dir que també és bé perquè és més transversal aquesta tertúlia. Si tots penséssim igual, segurament ja no ens escoltaria ningú ara. Perquè diuen aquests...
0: Es tracta de la riquesa de l'opinió, però evidentment, vull dir, tot i que hagis fet promotor, està... A veure, una cosa és fer això i una altra cosa és veure la problemàtica.
3: La problemàtica hi és. I el que ha dit la Lina i també el que ha dit el Xavi, jo em quedo, tots venim de diferents fonts, però confluïm en un punt, i això és molt interessant. I en aquest punt és on podem crear, crec, el debat. I el punt aquí està que tots ens hem posat a la boca la paraula legislació. Aquesta legislació ve d'on ve, diguem-ne, és legal, però també és injusta.
4: Sí,
3: la justícia té aquestes coses.
4: Sí.
3: No? Llavors és legal, però injusta. Això hi ha molts casos que els estem veient contínuament. I avui doncs és un punt, jo crec, d'inflexió, perquè a hores d'ara es posarà en votació una nova llei, una nova legislació que ha de posar diguem-ne punt i final a totes aquestes escletxes que hi havien de la legislació fins a dia d'avui, perquè gent, no ens agrada el que està passant, però s'ajusta a dret.
4: Jo és que no ho entenc gaire, perquè si ja, em permet,
3: no, jo tampoc ho entenc,
4: aquí per exemple, si tu tens una vivenda llogada els últims 5 anys, tu no pots apujar el preu més de l'índex, que fins ara era el IPC, ara tenim un altre